0: Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports. El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sots directora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
3: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
4: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
4: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament els carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... I com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la G682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, a la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat

0: que finalment ha quedat fora del podi.
1: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
0: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
1: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
0: Bona actuació també dels Moixiganguers a Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
1: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
0: Desens han estat els Xiquets de Tarragona.
1: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
0: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
1: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
0: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperat Eivissa també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
0: Aquesta trentena edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
6: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
7: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata, qui ara lidera

0: de les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
2: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
3: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
4: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
5: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
6: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
4: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
8: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
7: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
9: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
7: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
10: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
7: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
11: 3CAT Info.
7: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana Joao Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
12: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
7: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
11: 3CAT Info.
7: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
11: 3CAT Info.
7: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
13: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
7: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
7: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
14: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
15: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
16: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
17: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
1: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
18: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
19: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
20: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
1: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i tres autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat un metre i mig d'aigua.
21: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de metre i mig d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
1: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
0: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
2: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
22: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
23: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del bassó.
24: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
1: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
25: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
1: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
11: 3Cat Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
26: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
27: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
26: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
27: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
26: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
27: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
26: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
27: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
26: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
27: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
26: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
26: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
26: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
27: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
26: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
27: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
26: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
1: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
28: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
3: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
28: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberarà 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de $102, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
4: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
5: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
1: 2 dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
11: El temps.
1: Eloi Cordomí.
6: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Like you could fall and no one would hear.
1: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
7: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
9: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
10: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
12: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats, perquè no para, no para.
13: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
7: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
1: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
14: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts. Els han pogut fer tots. Tots han molt bona acollida del públic, molta assistència. Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
1: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
16: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, prou, sí.
17: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
29: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
15: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
30: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
15: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
0: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
15: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Poques gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algú que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també al Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
0: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sots directora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
0: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
0: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
1: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
1: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3CAT Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions, no? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
1: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una 80 de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella del els Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls,

0: 3 de 9 carregat dels moxiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
1: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
0: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
0: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
0: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
1: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tarraco Arena.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents a l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
6: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
7: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com

0: Ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
2: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
3: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
4: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
5: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran al 1%. Estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
7: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
6: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
8: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
6: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
9: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
6: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
10: 3CAT Info.
6: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
11: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
6: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
10: 3CAT Info.
6: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
10: 3CAT Info.
6: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
12: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continua fent història amb el Prat.
6: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 14:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:45 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
6: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
13: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
14: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
15: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
16: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
17: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
18: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
19: Con el agua aquí, más arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
20: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com de material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
1: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
21: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs al metre.
22: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
23: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del Besòs.
24: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
25: S'està treballant molt en basses de laminació, on l'experiència seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
10: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
26: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
27: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
26: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
27: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
26: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
27: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
26: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
27: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
26: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
27: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
26: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
26: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
27: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
26: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
27: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
26: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
27: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
26: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
2: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
3: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
2: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin a alliberarà 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de $102, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
4: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
5: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: 2 dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
10: El temps.
0: Eloi Cordomí.
7: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i, puntualment, a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Like you could fall and no one would hear.
0: El temporada alta del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
8: El Teatre Municipal de Girona aculli l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
9: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
11: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
12: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes.
13: Han de quedar botats, perquè no para, no para.
14: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
8: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
15: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
28: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
29: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser, ho provo, sí.
30: I m'agrada tot lo que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
31: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
28: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
32: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de, de vol o alguna hostesa, la veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
28: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
1: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
28: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: veiem tot perdut.
1: Oques Grasses s'ha acomiadat aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
4: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
8: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar i, com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
0: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle y una vez la adelantado... quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
3: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
0: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sots directora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
5: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al carabassó Banning Internacional Costa Brava quan un mur que s'ha dit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
6: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
5: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
1: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
7: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
8: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
7: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
9: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
7: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
1: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Pel que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
10: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
1: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
0: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la colla vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la colla jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la colla vella del Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9,

0: per la seva història del 3-9.
1: Aquesta trentena edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
3: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
6: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
7: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
5: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
8: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
3: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció

0: primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
1: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
2: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
3: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luiz Inácio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
4: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%. Estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida. Alba Mor.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaugrana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
5: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
5: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
8: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
5: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
9: 3CAT Info.
5: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana Joao Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
10: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
5: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
9: 3CAT Info.
5: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
9: 3CAT Info.
5: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
11: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continua fent història amb el Prat.
5: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
9: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
5: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
12: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
13: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
14: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
15: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
16: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
17: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
18: Con el agua aquí, arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
19: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
20: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
1: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs al metre.
21: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
22: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del Besòs.
23: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
24: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap a les carrers.
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
9: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
25: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
26: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
25: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
26: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
25: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
26: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
25: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
26: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
25: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
26: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
25: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
25: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
25: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
26: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
25: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
26: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
25: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
27: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
28: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
27: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de $102, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
2: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
3: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: 2 dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
9: El temps.
0: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona. Sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Like you could fall and no one would hear.
0: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has-Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
6: El Teatre Municipal de Girona aculli l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del Temporal Alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
7: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
8: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
10: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats, perquè no para, no para.
11: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diguem.
6: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
12: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
14: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser, ho provo, sí.
15: I m'agrada tot lo que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
29: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
13: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
30: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
13: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
31: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora.
1: después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes, tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
13: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: veiem tot perdut.
1: Oques Grasses s'ha acomiadat aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
4: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
8: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-Noruega 1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0-Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
0: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la he adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat-Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també al Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
3: Trescat Info.

0: Són les 5. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports. El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
2: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al carabà Banning Internacional Costa Brava quan un mur que s'ha dit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
2: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però i com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig en 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen i, segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions, no? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora de al matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la colla vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la colla jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la colla vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer

0: improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents a l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz-Reaja.
3: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
4: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
5: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
3: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
6: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
7: és molt novedós perquè les tres

0: soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació, i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
2: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional. Emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil, amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
3: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a l'1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
2: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
6: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: Sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
6: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la 2ª divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
8: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
6: També a la 2ª divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
9: 3CAT Info.
6: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega amb el també blaugrana Joao Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
10: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
6: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
9: 3CAT Info.
6: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
9: 3CAT Info.
6: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip eivissenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip eivissenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
11: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
6: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 13:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
9: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Marès i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9-9 en folre per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
6: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
12: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora directora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
13: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
14: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
15: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles y recuerdos y cosas materiales se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
1: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
16: L'aigua passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
17: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
18: Con el agua aquí, más arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
1: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
19: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com de material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
1: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
20: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
21: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs al metre.
22: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una trentena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
23: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del Besòs.
24: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
1: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
25: S'està treballant molt en basses de laminació, on es farien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
1: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
9: 3CAT Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
0: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
2: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
0: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
2: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
0: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
2: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
0: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
2: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
0: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
2: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
0: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
2: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers, i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
0: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
2: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
0: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
2: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
0: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
2: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 a 9.
0: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
1: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
3: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
4: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
3: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
5: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
6: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
1: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
9: El temps.
1: Eloi Cordomí.
7: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i, tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Like you could fall and no one would hear.
1: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
10: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
11: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música al directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats, perquè no para, no para.
28: Jo he entès que estaven, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
10: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
29: Surt un masit a un sol,
1: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
12: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
1: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
14: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, prou, sí.
15: I m'agrada tot lo que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i, bueno, és difícil.
16: Lo que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball de safat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
13: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
17: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o algun auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
13: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
18: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
13: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algú que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6ª victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la del cap de setmana.
0: Només i mig, Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que acabem tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que
0: sabem,
1: realment
0: si pot...
1: tenim feina per davant els meteoròlegs d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, a moltes comarques, per exemple, a la Catalunya Central, al Pirineu, del Prepirineu. I de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals, o sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van apareixent en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després a la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica d'Eloi Cordomí. Gràcies, Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana, per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem, sobretot, al Maresme. És un dia de fer balanç també i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem, doncs, amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals, a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda al Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blana també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El cap de Blanes continuarà tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí una agora especial que allargarem durant tot el dia, també per saber què és el que passa a Madrid, tot esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio. I parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha cap informador que això ho expliqui, i llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria
7: sí,
0: el dilluns.
7: Sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
8: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
7: I és que avui tornem a tenir una xarxa de Rodalies amb un servei molt fragmentat. Tren, autobusos, segons quins trams, i això, en el millor dels casos, doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si, a més, doncs, hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors, i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista. És una cosa que els trens no funcionin, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que, recordem que hi hagi un tren, no?, que fa comprovi tot l'estat del recorregut de la via, i quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anuncien trens que no circulen.
7: Sí, sí, ahir Renfe, a més, ahir va estar treballant fins ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb tren, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deia Pedro Sánchez, saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que La Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els Verds de Vilafranca.
9: Atenció als Verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els cinets! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història! Competeix el 3 central, una mica més verd! Una mica més verd que el descarregueu! Els Verds descarregaran! El 9 de 9, mig concurs de la butxaca, descarreguen per primera vegada un dels castells.
0: Això a Vilafranca i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
10: Ara el tema meva entre Payor i Pina, gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 9 i comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes, bon dia.
12: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
12: Una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
13: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
14: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
13: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
12: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
15: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
12: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nou centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
13: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
16: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballarà per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'Iost a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
17: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
18: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
17: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
12: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Senceaja.
19: A 2:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
20: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
19: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
13: O també la condonació de part del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Això si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raúl Flores.
21: Si Sánchez dissol el Congrés per anar a votar, les lleis del

0: pot ser una campanya electoral. Raúl Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
2: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones qui participa.
3: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
2: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
1: Avui a 3:15 en parlarem també amb el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i també des d'un punt de vista polític a partir de les 11 amb Míriam Nogueres, que és portaveu de Junts. També anirem fins a Plaça Catalunya per saber com continua, en aquest cas, l'acampada que hi ha a Barcelona. I a tot això, a Ceuta, el desallotjament de la platja del Trampolín ha suposat el trasllat de 1.100 immigrants cap a l'espai d'acollida o directament han decidit també tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
4: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta amb la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
1: I a tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
5: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
6: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
5: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
7: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
5: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
4: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
8: És molt innovador perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
4: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
1: I abans dels esports, expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
2: La Tarraco Arena va veure com descarregaven per primer cop el 9-9 en folre de la història.
1: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. I amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa a només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: Perquè aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Niqab o The Cure.
1: I la tercera?

acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca.

0: Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 9:15 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez i a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 11:45 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag Balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podrien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb forces estones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous, una entrada de vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha 4 vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple, la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C-1415A a Castellà del Vallès i la G-682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha però servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6:25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
6: Privet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Privet. Sí, el sistema ja està en proves a les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
0: I més coses perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
5: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a 60 d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels $80,000. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
0: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar a un altre espai, Paula.
7: Sí, perquè Ayuso es volca amb la hispanitat. És la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una 20ena de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
8: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
7: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre.
0: Esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
10: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
11: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
10: A la segona divisió, empats al Sabadell i del Girona, els gironins 0-0 davant el Mallorca, els vallesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
10: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín, es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
12: No, para nada. Quedan 6 carreras, no. O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones.
10: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.

0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny. On hi hagi afectacions, hi serem, a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia. Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, a les 7:55.
1: I es pondrà 6:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Castellbisbal, 17 graus, a Girona, 15, i a l'Aldea, 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable, amb tempestes localment fortes, Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. Avui que ens llevem encara amb quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: També fem un cop d'ull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
2: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
1: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
2: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials. Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
1: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
2: Comencen avui la sèrie de concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina, que ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol.
5: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Cornu, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores, s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una 12a d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
2: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre, La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat, o El Periòdic, on veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
6: El diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. 0. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Pere Calç, en excedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
7: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Claudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial femení d'hoquei patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, bon dia de nou.
8: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
8: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe, d'ahir a 11:45 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Els veus, Joan?
8: Dec ser jo, l'informador, perquè no en veig cap. Perquè
0: doncs m'asseguren que a Sants, des de 5:45, hi ha informadors.
8: Jo sóc aquí des de 5:45 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
8: No, és que no, jo no en veig cap. Estic aquí des de 5:45.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estaven ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguirem informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio. Però abans queden ja 29 dies per les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago, impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
10: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
12: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 7.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem amb problemes a l'estació de Sants. Avui al matí de Catalunya Ràdio estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme, serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona, centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de dos rius del Baix Empordà, Ridaura i Daró, ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Arau, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant al Daró com directament al mar, a Calonja, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonja i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, i també preocupava per si podria superar el seu llit, baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill a aquesta hora, exactament el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
2: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i això m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
15: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
2: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats al món empresarial, la patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
1: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
16: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
2: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
1: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
17: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
1: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions, que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
2: Un minut i seran 3:15. Ara música.
18: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
2: Perquè avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
18: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques i també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera. Like you could fall and no one would hear. I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor a Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició. Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com ho tenim, això?
3: El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí, sobre el mar, és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes. No tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona o de l'alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes, fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda esperem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est, potser podrien arribar més puntualment a la costa, i tot plegat amb unes temperatures que recuperen una miqueta. I sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes, i dijous tindrem una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
2: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33, també diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
2: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei ningú avisava els usuaris, així que analitzava la seva indignació un dels afectats.
20: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
19: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
2: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Francisco, de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
22: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, para la gente con, vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida. Es insoportable.
21: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
18: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: increïble.
6: Platòric.
7: Kiwi.
6: Eh?
7: L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
6: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
23: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
24: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
24: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I
26: no
25: va vindre a dir sí.
26: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
25: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
23: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
18: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
18: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
28: Bon dia.
18: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
29: Bon dia.
18: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
30: Hola, bon dia.
18: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
1: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats, serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec, atendrà els usuaris de manera telemàtica, i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els trins d'alcaldia, Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
18: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià, Julià.
28: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta, i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic del Carràs, el més gran del país.
18: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Coia?
29: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat, elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
18: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
29: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis. El primer, de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinar assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participarà en 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
18: Així tenim el país, quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
0: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina a la segona divisió, empat a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa en només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
18: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
3: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes, i això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort, però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una Lliga sense rival.
18: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
8: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives. Dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
18: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
9: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents, però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
18: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Joan?
10: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer Jiménez Los Santos.
11: Decretos que, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que se le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Que és un xulari.
10: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
12: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
11: Sí, una mica, sí.
12: Es fa una escorrentia que va baixar.
10: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
15: Oriol Colombi, quina temperatura fa?
16: Eloi, és el que estiu Eloi.
17: Els importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
10: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
18: Gràcies, Joan.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps que m'agraden els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Pythons Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia, la tele va canviar. Tot i això, el primer capítol no va funcionar gens. Només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps, la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps. Hey,

0: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic, ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no?, de que sortia el sol, no?, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no?, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Cas un dia també de contrastos, deia, perquè entre altres coses vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta normalitat, no?, la força també del municipi, dels veïns, quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final doncs aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi, i ahir doncs ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible doncs l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. La Riera, sí. És la Riera, doncs, que bé, doncs, que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important, i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar. Sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important. És a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal, ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar el veí, la veïna, el veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia, i bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis, el que sí que asseguren és que van veure doncs caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just doncs aquí on estem ara, aquí a 20 metres, i que l'empenta de l'aigua, no?, doncs se la va endur. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: En tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: És, exacte. Sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat, amb el que clar, hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Sílvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tingui un bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també serem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure, lamentablement, fa un temps.
3: O al garatge se'ls inundat totalment, molta gent.
4: L'aigua continua pujant, i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
5: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Riudaura, recordem-ho, es va desbordar i, per exemple, a Platja d'Aro, va provocar inundacions a carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra, perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonja i Sant Antoni, fins al mar mateix, fins a les platges. I això ho comentava un veí, en Jaume Llenes.
7: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
6: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar doncs, a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
8: Com deia, treballant al màxim per poder-ho fer-ho amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
6: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que, a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat 2 víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, un després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat a Montornès del Vallès. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Cal Ametller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra, embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes, i a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on soc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert, tot fosc. Suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta es troba a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda, anem cap a Tordera en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat. Però a aquesta hora, estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
10: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
10: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
11: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
10: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: Sí, si vens d'Areny, arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
10: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan. Seguiré informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
10: Correcte. Sí, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Massanet. Ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, Terrassa. Aquests són els que no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb Adif, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades el que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan. Fins ara.
10: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns, pel Foradada.
12: En concret es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències, que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats. Alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de suspendre, però encara no al 100%.
12: Sí, a 9:15 parlarem amb la Sònia Pérez, que és gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per les afectacions que es van patir a l'Hospital de Blanes. S'han pogut reprendre les urgències, però es va veure ahir força afectat per les inundacions. Per exemple, els serveis com els TAC o les ressonàncies magnètiques en aquest centre aquesta nit encara no s'havien pogut reprendre. O el CAP de Malgrat de Mar, que oferirà avui només urgències i extraccions.
0: I per últim, les pluges també han afectat moltes empreses, des de comerços a polígons, que no saben encara quan podran reprendre aquesta activitat. Berta Torrades.
13: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
14: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
13: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui hi ha hora especial també al matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant, i en ruta en aquesta unitat mòbil hem estat a Pineda fa pocs minuts, on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat, i ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la

0: carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
1: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdevànol, al Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda, les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques del nord-est poden tenir ruixats localment forts.
4: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb les retencions habituals d'accés a Barcelona i atenció, molta precaució, perquè encara carreteres afectades per les pluges. 4 estan tallades, la BB-51-59 de la Roca del Vallès a Vilanova, la C-352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la G-682 a Blanes i la C-1415A a Castellar del Vallès. A l'AP-7, les entrades i sortides a l'alçada de Cardedeu segueixen tallades per inundació.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
6: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
7: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
10: I atenció, perquè són hores decisives.
12: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
13: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
10: Madrid, Dani Sánchez Aja.
14: A 9:45, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
15: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
14: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: A mig camí.
12: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
13: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
10: I es reprenen.
12: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
13: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
16: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
10: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
12: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
13: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
10: I també parlem d'aquest desallotjament.
12: De la platja del Trampolín a Ceuta ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres,

0: a les xarxes.
1: El desallotjament es va fer sense incidents. Segons càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
2: Grip i Covid.
3: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
1: La campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
4: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
3: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
2: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
1: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9-9 amb folre fet mai.
2: Josep Almirall, bon dia.
5: Bon dia. Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9-9. Els verds també han descarregat el 3-10 i el 4-10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb el 4-9 net, el 4-10 carregat i el 3-9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4-10 i ha completat el 5-9 i el 2-9. Les joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3-10 i descarregar el 4-9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3-9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui tenim el primer dels quatre.
6: Com podria ser les ales d'aquell colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc.
3: Avui, Oques Grasses, actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiada dels escenaris després de 14 anys. Per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
2: Mentre ja està en marxa...
1: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, s'ha inaugurat amb el muntatge Has Been, un pas sobre el pas del temps.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, Pallissa.
7: El Barça guanya 7-0 al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol. 4 gols de Clàudia Pina.
8: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
7: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
9: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
10: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
12: 28.174-28174 de la sèrie 7007.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
14: Bon dia. Sí, fins ara aquí a les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això i coneixent bé el relleu de Catalunya podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguessin tingut fos una ciclogènesi tropical. És a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
9: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec i la resposta era Abbasí. Un Abbasí o Abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec només calia llegir-ho separat. Abbasí. Avui comencem la setmana amb un Enigmàrius zoològic, però de nivell bàsic aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció, aquest titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la Puerta del Sol de Madrid. La plaça es veu plena. El càntic és aquest.

0: El càntic és més llarg, segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcia escoltar-lo. És normal. Aquesta notícia falsa és un exemple de com s'utilitza l'humor per difondre desinformació. És una estratègia que es coneix com a jajaganda. Consisteix precisament en mesclar l'humor amb propaganda.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia i per això escoltem el motiu per llevar-nos de Carme Ruscalleda.
4: Tots sabem que no es vol viure amb por, però la por és una emoció bàsica davant d'un perill. Valorem el treball de protecció civil quan s'activa Inuncat en fase d'emergència. Hem patit les darreres tempestes i, malauradament, amb pèrdues personals i materials. Ens cal actuar amb seny i respecte davant d'un avís d'Inuncat. Pels amants de les emocions de la por, dijous d'aquesta setmana comença a Sitges la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La por des d'una còmoda butaca al Garraf.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç per això del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop, va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé, en aquest cas, el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet obres de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry, i a marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent bàsicament de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi com...
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu.
2: Sí, endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa. Li deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé, en aquest sentit, com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament, l'afrontem destinant molts recursos, tots els serveis municipals que tenim a l'abast. Afortunadament, comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins a les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem en sortit. Són els primers, al final, que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Hi ha una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no? Que al final els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem viscut, hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava, posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels servidors municipals, dels treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals, de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix, i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal, hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaona de Barcelona. I també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots de davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
3: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
2: I també els castellers de Vilafranca, que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9 de 9.
4: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
0: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, la costa i el prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
0: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions, sobretot a les principals carreteres que enllacen amb Barcelona, però com deies, hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades, la BB-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C14 15A a Castellà del Vallès. A l'AP7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
0: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. Aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, no hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4 a Terrassa i Sabadell, l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'L2 del metro.
0: Aquesta és la situació, Rodalies. Línies obertes al 93207474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93207474. És un dia en el qual també explicava el Joan García de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, els responsables Adif, però, evidentment, qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
8: A cap.
0: Ara sí? Ara sí, Joan, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quina doncs, és la situació sí, ara mateix?
9: Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes, perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
10: Sí, arribo tard a la feina.
9: A on vas?
10: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè dona una informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
9: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit, i és la R1. Els trens de la relació l'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment anegades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona, i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
0: Doncs aquesta és la situació, en aquest cas, a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou al matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
8: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'Ara critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
13: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
12: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
13: Apa.
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
16: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
16: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, com els llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: Estem veient imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem sí. Cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial com aquesta.
6: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí, perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua.
4: Ara mateix.
5: Doncs aneu en compte.
4: Avisarem.
5: De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviant
4: estem
5: de lloc?
4: Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls, i veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes també.
4: Mira, segon cotxe aturat, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més forta els tenim al nord del Maresme, per tant, aquí on sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: Espera, és que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, agafaré el paraigües. Veuràs. Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no plovisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda, i just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia.
7: Bones. Creieu que no es pot passar?
4: No, home, no veieu que no pot passar per aquí.
7: Hem de parar, no? Anem a treballar.
4: Sí. On va treballar vostè?
7: Aquí a Suïbès, a Can Tortós.
4: Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
7: Sí, suposem que haurem de donar la volta. Ara trucaré a veure com ho gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
7: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
7: No, directa, personal no. El que sí que hem sentit molt, la mort del veí d'aquí de Tordera, que això ahir ens vam quedar tots bastant xocats. I, bueno, a veure, ha sentit molt per la família i tot el que ha passat. Però, bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Vigila que passa un camió, que aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua. Vigilem que no l'esquitxi molt.
7: Té una tracció i una... i una altura diferent.
4: Gràcies. Veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
7: Que heu parat també aquí, perquè si no, no haguéssim vist això.
4: Molt bé, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, que a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just ens... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, perquè els cotxes, algun cotxe s'ha atrevit a passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la situació, la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Aleshores, no entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre, no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà sí. Allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, justament això que estàveu explicant, Avui matí molt més complicat del que és habitual a les retencions que ja a aquesta hora li hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i a més que ara torna a ploure. I això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental. Moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60, que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i, òbviament, també a les rondes de Barcelona. Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
8: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei, perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I a més també tenim moltes incidències a les carreteres. Gràcies, Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
9: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriols, no hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat, jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada. Estem un munt de cotxes parats aquí enmig de la rotonda, cadascú com pot. Ens anem apartant cada vegada més perquè tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers...
4: Has de parar, Marta.
9: No, estem aturats. El problema és que estem aturats, però que cada vegada hi ha, puja més l'aigua.
4: Ja.
9: I ens han passat dos camions de bombers molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte. Estem tots aturats, primer amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda. Mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I, vaja, t'he de dir que és que no podem fer res. Que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, que quan la gent es troba així i que bueno, que jo penso que no sé què farem. No sé,
4: mira, tenim un oient.
9: No, Digue'm.
6: No, un oient que ens truca també des de Granollers. És el Mateu, el 93017474. Mateu, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
6: Què dius, Mateu?
10: Una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers i sortides, sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot. Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós, això, que enviïn una alerta ja.
6: O sigui, la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més, detallat.
10: Jo anava cap al cotxe i he girat cua. Els carrers tornen a estar inundats, el meu pare està atrapat a la ronda la sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobarem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge, no poden enviar una avui?
6: Sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme, en primera mà, diréssim, a la unitat mòbil i també a la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores,
10: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim aquí.
6: Sí.
10: Molt. Insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
6: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres, bona feina.
6: Jordi, bon dia.
11: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí? Jo he intentat, pel meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada de Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
6: O sigui, impossible, què vol dir? Que què t'has trobat?
11: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que jo estic amb el que diu, que no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se tal com està. I estic d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
6: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers, veiem com hi ha una riuada per la carretera.
11: Sí.
6: Ben bé d'un pam d'aigua, Vull dir, per tant, molta, molta precaució. Doncs gràcies per trucar, també. Una abraçada, que vagi bé, ànims.
11: Bon dia.
6: 93017474. Tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, hi ha un túnel tallat. Atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà de Mur i Parets del Vallès. A Vidreres tallada la sortida 87. A Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu. Entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150 Terrassa també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
13: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57, estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya, un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè a aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme. Per les properes dues hores cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara de seguida amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí, ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers, també a Mollet del Vallès 60 litres per metre quadrat, caiguts pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera doncs, els 40 litres en aquest període de temps, i això fa doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però a la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral prelitoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, en la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per sí. Tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, l'observació d'un fenomen in situ, es calcula doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez desvetllarà avui abans de les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquina, una de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tarraquarena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més, dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hoquei Patins amb un 8-0 davant França.
0: Es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur, amb un lleuger ascens del termòmetre.
3: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. I obrim amb una notícia d'última hora. Pedro Sánchez anunciarà a les 9 del matí d'aquí una hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana després del revés de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió amb converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres des del Congrés ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen a les urnes.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen i con más contundencia de la que imaginan.
0: Les últimes eleccions espanyoles, el juliol del 2023, ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura que acabe aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges no abandonen del tot el país i s'han reactivat al Maresme o al Vallès, que comporten l'enviament d'una nova alerta de protecció civil. El gran episodi de tempestes del cap de setmana ha assolit registres rècord de precipitacions i deixa dues persones mortes i una tercera desapareguda, a qui es busca a Pineda de Mar al Maresme, a partir de les declaracions d'uns testimonis, tot i que no hi ha denúncia formal presentada. Amb aquest escenari, la represa de la normalitat es fa molt complicada. Hi ha una desena de centres educatius que avui no obriran i la mobilitat està força compromesa bàsicament al transport ferroviari. Els usuaris de Rodalies no amaguen la seva indignació per falta d'informació i la presència d'unes pantalles que alerten d'uns horaris de combois que no són reals. Anem cap a l'estació de Sants de Barcelona amb el Joan Garcia.
1: Bon dia, hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
5: Sí, arribo tard a la feina.
1: A on vas?
5: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Mirant l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
1: Els informadors no han aparegut fins a 6:45. Això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
6: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
1: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1 els trens de la relació l'Hospitalet Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró Blanes sí que es queden a Badalona i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
0: Mentrestant, aquest matí es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar al Maresme després que suposadament l'aigua l'arrossegués riera avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera i va relliscar, i aleshores la força de l'aigua se'l va endur. De moment, però, ningú ha posat cap denúncia per desaparició. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que encara hi ha feina a fer per recuperar la normalitat.
7: Intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Dues persones van morir pels forts aiguats. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravanguin Internacional Costa Brava en caure-li un mur a sobre. Ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, també al matí de Catalunya Ràdio.
8: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop. Va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la, i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: La segona víctima és un veí de Montornès del Vallès que va quedar atrapat per l'aigua al garatge de casa seva. I mentrestant, hi ha com a mínim 9 centres educatius que no podran obrir portes aquest matí pels efectes dels forts aiguats. Principalment són del Maresme i el Vallès, les zones més afectades. A més, hi ha una 80 de centres que obriran, però amb incidències pels forts aiguats. D'altra banda, més de 6.000 clients continuen sense subministrament elèctric, segons ha informat Protecció Civil. Des de l'inici del temporal, Endesa ha gestionat més de 1.700 incidències a la xarxa elèctrica. I a aquesta hora hi ha molts problemes per circular en diversos punts on continua plovent. Doncs bé, la situació s'ha normalitzat, s'ha anat normalitzant al Baix Ebre després de la crescuda dels rius Riu d'Aura i Daró i la inundació de carrers de poblacions com Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Les urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que ahir també es van omplir d'aigua, ja tornen a funcionar, si bé encara no al 100%. Girona, Fèlix Martín.
9: El cabal dels rius del Baix Empordà i el Gironès ha anat normalitzant. El Ridaura, recordem-ho, es va desbordar i diumenge a Platja d'Aro i va provocar inundacions de carrers i baixos. Amb el riu d'Aro va passar fa no fa el mateix. Normalment baixa vent sec a la Bisbal d'Empordà. Ahir ho feia amb força. Ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. A més dels problemes provocats per aquests rius, també va generar molta curiositat el color de l'aigua ben negra. Això perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra fins al mar la riera de Calonge i Sant Antoni. I això ho comentava un veí, en Jaume Llenes.
10: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
9: A la mateixa ciutat de Girona també ha baixat molt el cabal del riu Unyà, que travessa el centre urbà. Ara mateix aquest cabal és de poc més de 10 metres cúbics d'aigua per segon. És més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció és a l'Hospital Comarcal de Blanes, a la comarca de la Selva. Ahir, recordem-ho, es va inundar la zona d'urgències, també la zona de radiologia. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors i alguns a d'altres centres sanitaris. Ahir es va estar netejant tot el dia. Avui ho acabaran de netejar i desinfectar tot. Miquel Montaner, responsable de gestió de l'Hospital Comarcal.
11: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer-ho amb el mínim temps possible. Perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
9: Mentre no es normalitza aquesta situació, el cap de Blanes continuarà atenent urgències també de baixa complexitat.
0: Després del temporal de pluges, els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina, on a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatges de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la plataforma d'afectats per la hipoteca. A més, també es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
12: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els han fet arribar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sortim a l'exterior. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. São Paulo, Joan Biosca.
13: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
14: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
13: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
14: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
13: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre.
0: Doncs caldrà esperar. D'altra banda, els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF a Fyford. No hi ha una explicació oficial, però es vincula als detinguts la setmana passada per un intent d'atemptat en aquesta instal·lació militar.
3: 3CAT Info.
0: Doncs bé, anem fins a Granollers. Tenim allà la Marta Vallès perquè ens expliqui quin és l'abast de les pluges a aquesta hora. Marta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Estic aquí a... plogut de manera torrencial. Ara s'ha aturat una mica, cau aigua, però queda molt poca. Estem en una tonda a l'entrada de Granollers per la torreta i aquí hi ha una cua enorme de vehicles que ve per carretera que accedeix des dels 9. Nosaltres anem per la carretera i completament... anegat d'aigua, ple d'aigua. Han passat per els camions de bombers.
0: Marta, disculpa, però no ens arribem prou qualitat a aquesta connexió. Tornarem a parlar amb tu de seguida, que sigui possible fer-ho amb condicions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Doncs hem arribat a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Com estan les coses a aquesta hora? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs a aquesta hora, circulació molt complicada, eh? Ho sentíem ara. Eviteu agafar el cotxe, si podeu, sobretot als entorns de Granollers. Hi ha carreteres col·lapsades per la pluja que cau i ha caigut amb força aquests últims minuts. Col·lapsada la ronda de Granollers que enllaça amb municipis de l'entorn com les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès. Això també afecta vies principals com la C-17 i l'AP-7 en aquesta zona. Circulació molt difícil i a aquesta hora també a la C-60, que enllaça les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. I a l'àrea més propera a Barcelona, direcció cap a la ciutat, hi ha retencions destacades a la C-58 des de Sant Quirze del Vallès, la 2 i la B-23 des del Papiol i Pallejà, també a les

0: a la R2 entre Granollers i Sant Celoni, hi ha servei de bus, també a la R4 entre Terrassa i Manresa, la R7 i la R8 en tot el recorregut funcionen amb aquest servei alternatiu per carretera, la R11 entre Portbou i Sant Andreu Comtal, i atenció, la R1, hi ha servei de bus entre Arenys i Massanet, circulen trens entre l'Hospitalet i Arenys, però desviats per Plaça Catalunya, i entre Blanes Mataró circulen trens només fins a Badalona.
1: Gràcies, Clàudia. Moltíssima precaució.
2: El temps.
1: Amb el Jofre Genuer.
3: Comencem aquest dilluns parlant de núvolades i ruixats de nou. De fet, potser no tan extensos, però déu-n'hi-do, per exemple, la nuvolada i la tempesta que s'està quedant ubicada, una mica estancada a la zona del Vallès i que ja ha donat registres pròxims als 50 litres per metre quadrat de manera local. En general, els registres que hi ha hagut al voltant de la costa central, des del Garraf, Tarragonès, fins a la zona de la Selva, són inferiors, però es poden anar incrementant amb aquestes pluges que al llarg del matí haurien d'anar de baixa, però localment doncs, poden ser importants. Hi ha hagut alguns avisos de vigilància a la zona del Vallès Oriental per la intensitat d'aquestes precipitacions. Insistim, el pronòstic és que aquesta pluja ubicada bàsicament al sud de les comarques de Barcelona vagi una mica de baixa i a migdia doncs, pràcticament desaparegui amb aquesta nova tongada de precipitacions que des del mar ha fregat la zona de la costa central. Més clarianes, doncs, a partir de migdia i a la tarda, noves nuvolades amb tempestes més puntuals. Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, interior de Girona, molt estirat, difícilment a la resta, franja ponent, podria quedar una mica al marge de tot plegat avui amb unes temperatures que variem poc o que pujaran tan sols lleugerament.
2: Fresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
4: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Tresca Info.
1: Un quart de nou i quatre minuts. Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
7: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i, a més, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència, Anna Alfonso.
8: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
9: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
8: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi.

0: crisi climàtica.
1: Els castellers de Vilafranca s'han imposat a la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Ens ho explica el Josep Almirall.
2: Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9 de 9. Els verds també han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la Jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4 de 10 i ha completat el 5 de 9 i el 2 de 9. Les Joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona.
1: Pendents també avui d'Oques Gràcies, que s'ha acomiadat dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte. Marc Ruiz.
3: La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir...
4: Aquest és un dels comiats que més laments han provocat els fans catalans, comparable al de Zoo. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Gràcies han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria, per tant, s'espera que facin un repertori generós amb cançons de totes les èpoques, com In the Night, Està Guai,

0: Oh, cool.
1: Ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogant.
0: Entre moltes d'altres. També s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos d'Oques, com Julieta o Al·lèrgiques al Polen, o dels primers treballs com Arnau Tordera.
2: Esport.
3: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Golejada del Barça a Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou. 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, Peyor i Sidney. El descans al marcador ja era de 5-0, la gran protagonista de partit, Clàudia Pina.
6: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
4: I així en parlava Pere Romeu, el tècnic blaugrana.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts del Madrid, que és segon a la classificació. També a la Lliga F, l'Espanyol és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos equips amb 8 punts. A la segona divisió de futbol, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar a 0 davant el Mallorca. Sentim el jugador blanc i vermell, David López.
8: No sabe a poco, sobre todo los partidos aquí en casa, tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
4: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la classificació, el Girona és quart, amb 14 punts. El Sabadell, 7è, amb 13. El Lleida Club de Futbol es va estrenar ahir en l'última categoria del futbol, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra, per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández, amb els Països Baixos, va guanyar 2-1 Sèrbia, empat a 0 entre Grècia i Alemanya, i Portugal va guanyar Noruega 2-1 amb gol de Cancelo. Avui, França, Bèlgica, Itàlia, Turquia, 9:15 del vespre. I encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina, i entren tots els equips de primera divisió, excepte els 4 que jugaran la Supercopa, Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I a la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol, i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme. El Tro de Cervera va guanyar el Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu, però, que no és un Mundial de dos pilots.
11: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, quedan mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones y diferentes circuitos, diferentes condiciones. Veremos. Intentaremos siempre ser constantes. Desde Aragón lo hemos conseguido.
4: Max Verstappen guanya el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 davant el líder del Mundial, Kimi Antonelli. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès. A la Lliga de bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça a Múrcia per 194, del Girona a la pista del Baskonia 118-78, del Lleida a casa contra el Burgos 81-94 i del Manresa davant el Breogán 95-101. Aquesta matina d'Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai, amb un 8-0 davant França. Malgrat les males condicions de la pista, l'equip dirigit per Sergi Macià s'ha imposat clarament a l'equip francès amb 3 gols de Victòria Porta. Aquesta nit, a 3:15, l'equip espanyol jugarà contra Xile en un partit més exigent. I en ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Són 8:45 del matí. Fem un repàs a les informacions més destacades d'aquesta hora. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme amb un nou avís és alert. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres. Concretem quines són les afectacions que tenim. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs aquesta hora circulació molt complicada a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat. Fora de l'àrea més propera de Barcelona, molta precaució a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on hi ha tornat a ploure amb força. Hi ha cues i col·lapse a la ronda que enllaça la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles. També a l'AP7, a la C-17 i a la C-59, en el tram del Vallès Oriental. I al Maresme, retencions des de Mataró a la C-60 en sentit Granollers i a la C-32 en sentit Barcelona.
3: També molt pendents de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí a mitja hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura després de la patacada de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. A partir d'aquesta hora també us explicarem que els Mossos han detingut dos homes de 14 i 43 anys per la mort violenta d'un altre home a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, aixeca el teló de la 35a edició amb el Has 20, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. En esports, Montse, destaquem la victòria del Barça femení.
4: Sí, una golejada claríssima al Madrid en aquesta Lliga Femenina de Futbol, 7-0, amb 4 gols de Clàudia Pina. I de matinada, la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
3: I com us dèiem, es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur amb un lleuger ascens del termòmetre. Dos quarts de nou i tres minuts. Les fortes pluges, us dèiem, que han sorprès aquest matí al Vallès Oriental i al Maresme, quan encara no s'han superat els efectes d'un cap de setmana històric, compliquen la situació. S'han enviat noves alertes i s'ha començat a suspendre l'activitat lectiva a alguns centres educatius. Connectem amb Granollers, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
13: Hola, bon dia, Carme. Doncs exactament, encara no a Granollers perquè ens hem quedat aturats en una rotonda d'accés, a la rotonda de la Torreta, perquè doncs, aquí hi ha hagut molta acumulació d'aigua, ha plogut de manera torrencial, ha plogut moltíssim, com ja esteu informant, i estem en una rotonda on molta gent ens hem trobat que començava a pujar l'aigua i que el vehicle es començava a desplaçar i ens hem posat als costats. Pujats a les parts més altes que hem trobat. Hi ha només un sol vehicle que ha quedat envoltat d'aigua, està colgat d'aigua, el tinc aquí davant, però no hi ha ningú a l'interior, ha pogut sortir, i un segon vehicle que està caigut amb un lateral a la riera i tampoc no hi ha ningú dintre. Per tant, aquí ara ha desaparegut el perill que hi havia molta aigua, tota la rotonda plena, com una piscina, i ara doncs, la mateixa riera l'ha anat engolint. Per tant, la gent està més tranquil·la, hi ha hagut nervis en un primer moment, i hi ha també aquí estem amb un pont de sota la C60, és la carretera que et porta des del Masnou en direcció a Granollers, i també veiem la C60 a la part de dalt del pont completament aturada perquè estan les carreteres molt anegades. Hem vingut des de Montornès, que és el municipi on ahir va morir un home a casa seva quan volia treure el vehicle del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. I allà doncs, l'espectacle també era dantesc. Hi ha senyals de trànsit per tot arreu, canyes, troncs, les cases amb les portes esbotzades, amb caixes, muntanyes de caixes i de bosses a fora, suposem que del que van treure ahir. I avui, quan hem marxat d'allà, ja plovia de manera torrencial també a la zona de Montornès. Hem fet la carretera de Vall d'Oriol i també tota la carretera està plena de vessals, plena d'aigua. I ja era un risc fer aquesta carretera, però quan t'hi trobes l'has d'acabar o tirar endavant o tirar enrere, i el que hem fet és seguir fins aquí per accedir a Granollers, però ja de manera prudent, com la resta de vehicles, doncs ens hem aturat. Hi ha algun imprudent també, que fa un moment ha passat una moto que ha creuat la riera, que baixa molta força, i la gent aquí l'increpa perquè doncs, amb el que ja hem tingut i amb el resultat d'ahir de dues persones mortes, doncs la gent aquí ara està molt més tranquil·la perquè ha baixat el volum d'aigua, i aquesta ara mateix és la situació aquí en aquest accés de Granollers. Ara acaben d'aparèixer els bombers, entenem que ara que ja ha passat el perill aquí tampoc no són prioritat, i ara anem a veure els bombers què ens diuen de la situació com està.
3: Entesos, Marta, estarem pendents de tu. Gràcies, bon dia.
13: Bon dia.
3: I la situació del transport ferroviari tampoc és la més òptima, amb diferents afectacions i queixes per part dels usuaris de falta d'informació a primera hora. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Joan García. Joan, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
15: Sí, arribo tard a la feina.
14: A on vas?
15: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
14: Els informadors no han aparegut fins a 6:45. Això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
16: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo a terra, ok? I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
14: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1 els trens de la relació l'Hospitalet Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró Blanes sí que es queden a Badalona, i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
3: 9:45.
10: 3Cat Info.
3: Pendents també avui de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí pocs minuts des de la Moncloa si avancen les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana, després del revés de divendres al Congrés, en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió amb converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres, des del Congrés, ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen de les urnes.
17: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Les últimes eleccions espanyoles al juliol del 2023 ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura, que acabi aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes. Sortim a l'exterior. Els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF, les forces aèries britàniques, a Fyfor, a Anglaterra. Un comunicat del Pentàgon ha confirmat la sortida dels avions cap a les seves bases nord-americanes. Tot i que el nombre d'aparells no és públic, es calcula que n'hi havia una dotzena operant des del Regne Unit. No hi ha una explicació oficial sobre els motius de la retirada, però es produeix només una setmana després de la detenció de 6 persones acusades de preparar un atemptat amb explosius explosius contra la base. En un primer moment es van detenir 5 joves britànics a prop de les instal·lacions militars i, posteriorment, un altre home amb doble nacionalitat britànica i iraniana per la seva suposada vinculació amb els fets. Tots els detinguts estan en llibertat sota fiança després d'haver comparegut davant els tribunals. I Alemanya amplia l'ajuda financera i militar a Ucraïna. El canceller alemany, Friedrich Merz, va fer ahir una visita sorpresa a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa alemany. Entre el subministrament que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors per la defensa antiaèria que el president del país, Volodymyr Zelensky, reclamava des de feia mesos. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia va atacar un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ho va aprofitar per exigir el final de la guerra.
18: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí: senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra, però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
3: Dos dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A casa nostra, els Mossos han detingut 2 homes, un de 18 i un altre de 43 anys, per la mort violenta d'una altra persona a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta, Lleida, Alba Amor.
19: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat a tocar del carrer Palauet, darrere d'un complex esportiu, en un espai on hi malviuen persones, segons han explicat veïns de la zona. Al lloc dels fets hi van acudir diverses patrulles i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van certificar la mort de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per acabar d'esclarir les circumstàncies de la mort.
3: Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. Una situació que ha generat molt malestar entre els usuaris habituals de la carretera, que fa setmanes que reclamen saber amb antelació quan podran passar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
20: Els treballs han de garantir l'estabilitat de la carretera després dels moviments del terreny i evitar que se'n produeixin de nous. El problema és que aquests nous horaris arriben després d'un mes de talls intermitents en què, segons els usuaris i els alcaldes del Pallars Sobirà, ha faltat informació concreta sobre les afectacions. Així doncs, a partir d'avui, de dilluns a dissabte, la carretera quedarà tancada entre 8:45 del matí i les 2 del migdia. Fora d'aquestes franges i els diumenges també es podrà circular en pas alternatiu. Pere Ticó, alcalde d'Esterri d'Àneu i que havia demanat més franges d'obertura, explica que almenys han aconseguit que la via no es bloquegi tota la tarda, com inicialment estava previst.
21: La gent sap que quan hi va, o pot ser que tinc la sort de passar, o esperar ser 3/4 d'hora per passar, saps? Però ara, clar, talla tot el matí fins les 2:30 i l'únic que hem pogut aconseguir, ajudant també amb aquesta decisió de territori, és dir, escolta, deixem-nos el matí per treballar, però la tarda intentem que pues, tota aquesta gent, treballadors de Baqueira, professors, no els pots fer tornar. És 8 de la tarda aquí a Esterri.
20: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que la Generalitat preveu revisar les afectacions quan comenci la temporada d'esquí per intentar reduir-ne l'impacte sobre la mobilitat i l'activitat econòmica.
22: Like you could fall and no one would hear. That's beautiful.
3: El temporada alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el teló de la 35a edició amb Hasbin, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Girona, Marta Vives.
23: La màgia s'ha fet a cobert del Teatre Municipal de Girona després que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. Ha estat amb 2 dels grans creadors internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Charkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe. El públic de l'estrena ho ha rebut així.
24: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent.
25: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes.
26: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no?
23: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic. Ho fa amb un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens ha permès evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer d'aquests dos artistes internacionals que reivindiquen l'ofici i l'art en la maduresa. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
0: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: 8:45 del matí. Obrim àrea de servei amb especial atenció avui al trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Sí, molt pendents a un matí molt difícil a les carreteres. A aquesta hora encara es mantenen cues destacades a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat, A2, B23, C32 Sud, C31, C16 i C58, també les dues rondes. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, molta precaució, sobretot a l'entorn de Granollers, del Vallès Oriental. Hi ha inundacions a la ronda que enllaça a la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7, a Montmeló, per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C60 d'Argentona a Mataró, a la C17 de la Garriga a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. Matí també molt complicat, us ho estem explicant, al transport públic. Recordem que hi ha diverses línies de rodalies on s'està prestant servei alternatiu per carretera.
10: El temps.
3: La crònica és del Jofre Genuer.
1: Fins a migdia es mantindran els ruixats i les tempestes al voltant de la costa central. Creiem que al llarg del matí n'hi ha de baixa, però amb avisos d'intensitat i, de fet, fins i tot puntualment algun avís de vigilància per aquesta possibilitat de més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. De fet, a Granollers ja s'han superat els 50 litres per metre quadrat. Són més puntuals, però encara amb intensitat notable, localment torrencials, aquestes pluges associades, doncs, a aquesta franja de precipitacions que des del mar s'han ditjat cap al litoral i al prelitoral de la costa central, sobretot, o fins i tot Camp de Tarragona, des del Tarragonès fins a la Selva aproximadament, i que a la zona del Vallès, doncs, s'han reforçat de manera molt puntual. D'anar de baixa al llarg del matí, insistim, potser li costi, a migdia hauria d'haver una petita pausa, i a la tarda, amb variabilitat, creiem que poden formar-se alguns ruixats des de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona. En principi, tot i que hi ha avisos d'intensitat de pluja, no haurien de tenir les característiques d'aquests darrers dies, ponent fins i tot una mica al marge d'aquestes pluges, i avui amb unes temperatures que pugen una miqueta tan sols. Continuarem al llarg d'aquests propers dies, pendents del cel, amb nova possibilitat de ruixats, sobretot a partir de dimecres.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.

0: on posem el focus?
1: Doncs avui clarament, a part de les pluges, en Pedro Sánchez, de la setmana política comença pendent del president espanyol, que ha d'aclarir si es decanta per avançar eleccions o per mantenir la legislatura. De moment està previst que comparegui a les 9 del matí, d'aquí a pocs minuts. Parlem amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bon dia.
2: Bon dia, Carme.
1: En quin moment estem?
2: Doncs estem pendents amb aquests 10 minuts per saber si Sánchez finalment avança eleccions. Hi ha una compareixença prevista a la Moncloa a les 9 en punt del matí. Aquí Sánchez ha d'aclarir una mica què ha conclòs durant aquest cap de setmana després del revés al Congrés de divendres, en què Junts, PP i Vox van tombar el decret d'habitatge que protegia, entre altres coses, desnonaments i també prorrogava els lloguers. Sánchez ha reflexionat, és la paraula que ell ha utilitzat durant tot el cap de setmana, ho ha fet parlant amb dirigents del seu partit, del PSOE, i també amb el seu nucli de confiança més estret, i a les 9 hem de saber quina decisió ha pres. I aquí hi ha un dilema. Anem ja a eleccions? La data més probable és 29 de novembre, per això hauria de convocar a molt estirar demà dimarts, o bé la legislatura continua. Hi ha una opció una mica entremig, si és que avancem eleccions, però amb una data posterior a aquest 29 de novembre.
1: I abans prendre algunes decisions sobre habitatge, potser.
2: Exacte,
1: no?
2: I aquí hi ha l'altra part de l'equació, si Sánchez rescata amb alguna fórmula aquest decret que va caure divendres al Congrés. Depèn com el rescati, podem arribar al punt que sigui la Diputació Permanent del Congrés qui acabi votant-lo. Què és la Diputació Permanent del Congrés? És aquell òrgan que funciona i que representa tots els grups parlamentaris entre legislatures. Però atenció, amb unes proporcions, en aquest cas, diferents a les que té el ple del Congrés. Sánchez tindria majoria suficient per validar aquests decrets sense necessitar els vots de Junts per Catalunya. Per tant, pot canviar alguna cosa, ho veurem, és un escenari encara molt llunyà, queden moltes pantalles pel mig, però aquest és una mica el croquis del que podem anar aclarint a partir de les 9 del matí. Haurem d'estar pendents, evidentment, també, de com supleten això els seus socis i també la resta de partits de l'arc parlamentari.
1: I quins factors, Raül, a favor o en contra, poden decantar la balança per Sánchez?
2: A favor, aquí el que ha canviat és que temes més espinosos, més difícils de digerir pel PSOE i pel seu electorat, com per exemple la crisi a Ceuta que arrossega des de final de juliol, també tots els casos de corrupció i judicis pendents que envolten el nucli de Sánchez i del PSOE, aquí hi ha un tema que ha superat aquests altres, que és l'habitatge. Però clar, fa només una setmana i mitja que l'habitatge se situa com el primer problema. Per tant, a favor hi ha un marc molt més propici pel PSOE, sobretot per mobilitzar el propi electorat socialista. Hi ha moltes fonts del partit que diuen segurament no hi haurà un moment millor.
1: Hi ha molta activació de l'esquerra i del jovent.
2: Exacte, i sobretot ells ho confien també molt a la pressió als carrers, no? Hem vist com especialment a Madrid, també a Barcelona, evidentment, però hi ha places plenes amb protestes, i hi ha hagut també diverses manifestacions, algunes d'elles molt nombroses. Per tant, sí que respiren que això els pot donar un impuls que fins ara no tenien. Què hi ha en contra? Que fins ara cap enquesta dona a Sánchez no només una victòria, sinó una possibilitat de sumar una majoria com la que té actualment. Per tant, que difícilment pronostiquen les enquestes, Sánchez podria revalidar el càrrec a la Moncloa, i segurament ha passat encara massa poc temps des de que l'habitatge ha irromput a l'agenda política com per calibrar si aquí ha canviat alguna cosa o no.
1: I per si això fos poc, demà el Tribunal Constitucional aplanarà l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Què és el que ha de passar exactament demà dimarts?
2: Demà és un dia important per l'amnistia, és un d'aquells dies marcats clarament en vermell. Demà el Tribunal Constitucional per primera vegada resoldrà a favor d'aplicar l'amnistia per malversació als dirigents de l'1 d'octubre. Què vol dir això? Doncs que hi haurà una sentència, en paraules del president del Constitucional, clara i concisa, a favor d'aplicar l'amnistia. Aquesta sentència, que en el cas de demà serà sobre els recursos d'empara dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, ha d'arrossegar el Tribunal Constitucional per aplicar finalment una amnistia, una decisió que s'ha resistit a aplicar gairebé 2 anys. El Constitucional, fonts del Suprem, aclareixen que acataran tot allò que digui el Constitucional, fins i tot fonts properes al magistrat Llarena, que és l'instructor, diu que aixecarà immediatament l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, i per tant, a partir de demà, amb unes sentències que ja assentaran doctrina, podem tenir una acceleració deliberació, veurem com de ràpida pot ser, no només de l'aplicació de l'amnistia, sinó que es donin totes les condicions perquè l'expresident Puigdemont pugui tornar a Catalunya amb garanties de no ser detingut. Clar, aquí la novetat és que tot això que ja ho hem anat respirant les últimes setmanes pot acabar coincidint, en pocs minuts sortirem de dubtes, amb una campanya electoral. No és poca cosa.
1: Arrencada potent de la setmana. Gràcies.
2: Molt potent.
1: Gràcies, Raül.
2: Gràcies, bon dia.
1: I ara fem una mirada al món. Sergi Roca, cap d'Internacional, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Al Brasil, abocat a una segona volta de les presidencials, ho hem estat explicant durant aquesta hora, i ara amb el retorn del bolsonarisme a l'horitzó.
0: I tant, perquè Flavio Bolsonaro, líder d'ultradreta i fill de l'expresident empresonat Jair Bolsonaro, ha capgirat les enquestes, ara que parlàvem d'enquestes, amb en Raül, i s'ha imposat en la primera volta amb un 47% dels vots. Lula da Silva amb un 45% tindrà, doncs, exactament 20 dies per convèncer els brasilers que ha de continuar sent el president. Els experts, però, pronostiquen que no ho tindrà gens fàcil i que, per tant, el bolsonarisme, com deies, i, per tant, un nou aliat de Trump, no ho oblidem, a l'Amèrica del Sud, pot tornar al poder 4 anys després. 25 d'octubre, segona volta.
1: I una altra previsió interessant per demà té a veure amb el camí cap a l'ampliació de la Unió Europea?
0: Sí, estava previst que fos dies enrere, però finalment demà la Comissió Europea actualitza per primer cop en més de 2 anys els progressos fets per Ucraïna, Moldàvia i els països balcànics que aspiren a entrar a la Unió Europea. Serà demà al migdia amb von der Leyen.
1: Ara bé, a nivell d'efemèrides, molt lligades a l'actualitat, aquesta setmana n'hi ha dues que estan relacionades amb Gaza i amb Israel.
0: Sí, perquè dimecres és 7 d'octubre, farà 3 anys, per tant, dels atacs de Hamas que va matar més de 1.200 persones a Israel i que van desembocar immediatament en aquesta ofensiva israeliana contra els territoris palestins, però és que 3 dies després, dissabte 10 d'octubre, farà un any de l'alto al foc impulsat per Trump i que ni molt menys ha acabat amb la violència a la Franja de Gaza, però si més no sí que ha frenat, diguem-ho així, les xifres de dobles dígits de mort que us explicàvem aquí cada dia fa un any enrere. Això sí, els palestins van perdent territori darrere l'anomenada línia groga controlada pels israelians.
1: Divendres tenim una cita anual que lliguem moltíssim amb el que estaves explicant ara. Sabrem el Premi Nobel de la Pau 2026.
0: Sí, a les 11 del matí, anunci del Comitè del Nobel d'Oslo. L'any passat, fem memòria, va ser per Maria Corina Machado, a Venezuela, que per cert un any després continua sense poder tornar al seu país, malgrat que el que va passar mesos després amb el segrest de Maduro per part dels Estats Units.
1: I hem començat amb unes eleccions des del Brasil, doncs acabem amb unes altres també a l'altra banda de l'oceà, que és al Quebec.
0: Sí, perquè avui prop de 6 milions i mig de ciutadans del Quebec estan cridats a les urnes en unes eleccions que apunten a un canvi de govern en aquest territori canadenc. L'independentista Partit Quebequès es perfila com a guanyador, mentre que el partit que ha governat els últims 8 anys, Futur Quebec, s'estavellaria, segons les enquestes.
1: N'estarem pendents. Sergi Roca, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: Esports. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Golejada del Barça a Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou i amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, un de Pallor i un de Sidney. Al descans, el marcador ja era de 5-0. La gran protagonista del partit va ser Clàudia Pina.
4: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así.
3: I una de les capitanes de Barça, Aitana Bonmatí, es queixa perquè la Lliga F diu que hauria de ser més competitiva.
4: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi. Però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva. Però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
3: 6a victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts del Madrid, que és segona a la classificació. També a la Lliga F, l'Espanyol a 7è i a Badalona Wim amb 8è, tots dos amb 8 punts.
5: 3Cat Info.
3: A segona divisió, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar 0 davant el Mallorca. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ara sentim Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
3: A la classificació, el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell 7è amb 13. El Lleida Club de Futbol es va estrenar ahir en l'última categoria, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra, per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández amb els Països Baixos va guanyar 2-1 Sèrbia, empat a 0 entre Grècia i Alemanya, i Portugal va guanyar Noruega 2-1 amb gol de Cancelo. Avui França, Bèlgica i Itàlia, Turquia, 9:15 del vespre. Encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina, i entren tots els equips de primera, excepte els 4 que jugaran la Supercopa: Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I a la tarda, sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de futbol, i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
7: Trescatinfo.
3: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme. El Tro de Cervera guanya Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez en parla en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça a Múrcia, 194, del Girona a la pista del Bascònia, 118-78, i del Lleida amb el Burgos i el Manresa amb el Breogán.
1: Gràcies, Montse. A partir d'aquesta hora, a les 9, antena conjunta amb el Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell, per seguir la intervenció de Pedro Sánchez i, per descomptat, tota la informació derivada de les pluges i les afectacions que està tenint el nostre país. Per tant, 9 del matí, compareixença de Pedro Sánchez per desvetllar què farà amb les eleccions i seguiment de tota la situació que està portant les pluges, les que va portar i les que porta a aquesta hora.
9: També el Garraf, Sant Pere de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment del riu Tenes ha arribat als 136 metres cúbics per segon. S'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre, en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada. Les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
10: Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, sí, no? De per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
9: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, ens sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Val? Això, la probabilitat era una mica més alta. Però que arribés a passar d'aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions a les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat i en cap cas aquests, sí, 90.
10: Eloi, t'haig d'interrompre.
9: L'últim episodi... Sí. Perdona,
10: digues, breument, sisplau.
9: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan vèiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, deien 200-300 litres. Sí.
10: Per tant, gràcies, Eloi. T'haig de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
11: Les diputades decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos. Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez acaba de anunciar que convoca eleccions anticipades el 29 de novembre.
11: El momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
10: Doncs són les paraules de la compareixença del president espanyol ara mateix en directe a Catalunya Ràdio. Eleccions anticipades a Espanya. Pedro Sánchez, que havia anunciat que hi hauria eleccions l'any vinent, les avança el 29 de novembre i ho fa dissolent les Corts, és el protocol que cal, ja ho ha comunicat d'ahir el cap d'Estat, i ho fa, diu, en un moment de cruïlla en què cal ser més. Pedro Sánchez convoca eleccions, diu, depèn de vosaltres. El món s'acosta a una època de grans perills, però també de grans oportunitats. Haureu de decidir, diu a la ciutadania, quin paper voleu jugar. A aquesta hora saludem a Sara González. Bon dia, Sara, com estàs?
7: Molt bon dia.
10: Aitor Arriaga, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
10: Toni Bolaño, bon dia.
13: Molt bon dia.
10: I Pau Llong, bon dia.
14: Bon dia, maco.
10: Valoració ràpida de la convocatòria d'eleccions avui en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem de totes les claus del que té per davant Pedro Sánchez. Parlarem també amb el portaveu de la protesta que hi ha d'habitatge del sindicat de llogateres, perquè és un dels elements clau també per entendre aquestes eleccions. Parlarem també amb el secretari general de UGT, Josep Maria Álvarez, i ens acompanyarà també Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, que és una de les causes que ha provocat aquest avançament electoral. Sara González, valoració.
7: Bé, és una jugada arriscada, com totes les que ha pres Sánchez en els últims anys, i dic arriscada perquè la gent que està protestant al carrer no està demanant Pedro Sánchez eleccions, sinó està demanant una solució per la crisi de l'habitatge, i després perquè té totes les enquestes en aquests moments en contra. Probablement si el president ha decidit convocar ara és perquè hi havia un pro, i és l'únic moment on ha tingut un pro, que és tenir un relat de campanya, i ell l'ha dibuixat molt bé, no? O democràcia o autoritarisme, és un marc en el que s'hi sent més còmode que no pas en altres que tenia anteriorment, com la qüestió de la crisi de Ceuta, i per tant ara veurem també com es reposicionen la resta d'actors, que, recordem, molts d'ells no tenen encara un candidat clar.
10: Aitor?
12: Sí, jo he vist un Pedro Sánchez que igual que el 23J, doncs aquella convocatòria anticipada d'eleccions, allà sí que ens va agafar per sorpresa. Aquesta vegada no ens ha agafat per sorpresa. Presenta les eleccions amb el mateix marc mental del 23J. Vull recordar que les enquestes aleshores també donaven a PP i Vox una majoria absoluta bastant folgada. Finalment es va produir el resultat que tots coneixem, i després també m'ha agradat que digués lo de hemos cometido errores y no hemos tenido tiempo. Però clar, és que Pedro Sánchez també té una hemeroteca important, i en el seu dia va dir: con el PSOE no habrá más desahucios.
10: Toni.
13: Bueno, el decret de Mari Carmen no és la purga Benito, o sigui, no se solventaven les coses, però sobretot sí que es donaven passos. I contestant a l'Aitor ja per provocar, Junts per Catalunya no ha fet absolutament res per l'habitatge. Però jo crec que avui l'eslògan del president Sánchez és: qui pugui votar, que voti. O sigui, ha fet l'escenari sobre l'habitatge, bàsicament, i o ells o nosaltres, o retrocedir o avançar, de tal manera que, diguem-ne, passa pàgina, o intentarà passar pàgina, del pitjor tema que arrossega l'esquerra, que és la immigració. Per cert, una immigració que aquests dies hem vist que el PP està a favor, perquè si vol crear 600.000 llocs de treball per construir no sé quants milions d'habitatges, o són immigrants o no n'hi ha.
10: Pau Llonc.
14: Bé, jo crec que el PSOE i Pedro Sánchez en particular demostra que no està interessat en solucionar la qüestió de l'habitatge, sinó que està interessat en anar a eleccions en les millors condicions. El PSOE i Pedro Sánchez no tenen cap dada que doni una majoria millor de la que té. Aquest argument de que necessita disposar de més majoria de la que té, segons totes les enquestes, a no ser que hi hagi una transformació enorme en aquests dos mesos que venen, doncs sembla que no hi serà. Per tant, això el que demostra, en el fons, és que la voluntat de solucionar aquest problema no hi és. Jo crec que aquests dos mesos se li poden fer molt llargs. Recordem que el PSOE és el PSOE també de la llei de desnonaments exprés, és el PSOE de les socimis, és el PSOE que va rebutjar la compra d'habitatge no residents. És a dir, la idea de que li serà fàcil capitalitzar la lluita que ara mateix està ocupant bona part dels carrers de l'Estat, doncs és una mica estranya i li costarà fer-ho. Però sobretot això, no? En un moment en el que hagués pogut seure a la taula i aprofitar les contradiccions de Junts, que ara s'han posat aquesta vestidura progressista i que sembla que estan molt preocupats també pels grans fons i pel lloguers d'habitacions i lloguers de temporada, tot i que Junts també hi van votar en contra, el PSOE hagués pogut asseure Junts i treure un bon reial decret, doncs prefereix prioritzar els seus interessos electorals i de mantenir la cadira, que no pas transformar legislativament el Congrés dels Diputats i la majoria parlamentària.
10: Aquesta és la primera valoració dels nostres agulistes de seguida. De seguida podreu analitzar, perquè avui farem un especial per analitzar tot plegat, però abans també estem pendents d'aquest temporal. Eloi Cordomí, ara mateix afecta el litoral també de Catalunya?
9: Sí, amb tempestes molt fortes. De fet, hi ha una gran tempesta sobre el mar que té un desenvolupament vertical que en alguns punts arriba als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que l'aigua precipitable és molt elevada, pot caure molta pluja, i hi ha grans nuclis de precipitació ara mateix sobre el mar que apunten cap al Barcelonès, Baix Llobregat i altra vegada probablement Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, on ja està plovent amb ganes. Les pluges també arriben al sud de la Costa Brava i al nord.

0: Vallès Oriental i Maresme, on la pluja ha provocat noves incidències. Hi ha noves inundacions a la ronda de Granollers, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca Montmeló per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C17 de la Garriga Parets, també per caigudes d'arbres, i a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros. Un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
11: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
1: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
13: 10 minuts, serà 9:45. Som al Matí de Catalunya Ràdio en aquest especial informatiu, seguint les pluges i les afectacions a les carreteres, però també valorant aquest anunci del president del govern espanyol d'avançament electoral amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonc. Pedro Sánchez, que avança les eleccions generals el 29 de novembre. Això vol dir que posa fi a aquesta legislatura després de la derrota dels decrets d'habitatge i també de les multitudinàries mobilitzacions que hi ha des de dissabte en pràcticament molts punts importants del país. Unes urnes que s'obriran el 29 de novembre i atenció perquè ara també s'obren nous escenaris. I, per exemple, formacions com Aliança Catalana, ara ho explicarem, es podrien plantejar anar a aquestes eleccions generals. Hi ha divisió interna a Aliança, ara ho explicarem en detall, però tindrien temps fins al 26 d'octubre si volguessin presentar candidatura. Un escenari incert que també preocupa ara mateix Junts, Sara, perquè Junts està molt preocupada pel que diuen les enquestes darreres.
14: Sí, però és veritat, sí, sí, o sigui, aquest darrer cap de setmana hi ha hagut una enquesta que evidentment no només preocupa a Junts, sinó que també preocupa al Partit Socialista, tot i que és veritat que consideraven, o això deien, que estava una mica sobreestimat el resultat d'Aliança, i de fet

0: el CEO, i veurem a l'octubre com surt un CEO, la tendència d'Aliança era a l'alça, però començant una frenada, igual que hi havia certa frenada de Vox. Però bé, al final les enquestes són tendències, i és veritat que el creixement d'Aliança és brutal. Deies ara sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions generals. És veritat que hi ha dirigents dins d'Aliança que en són partidaris, però pel que sabem, la que no és partidària és la pròpia Sílvia Orriols, sí, que de fet va arribar a amenaçar amb muntar un partit nou i deixar Aliança si es decidia presentar-se a les generals, entre altres coses perquè es trenca el relat, no? És un partit que el que vol és la independència de Catalunya per sobre de tot.
1: Ara ho explicarem també en detall del que hem pogut saber, perquè hi ha també novetats al respecte.
0: Dijous, quan parlàvem amb dirigents de Junts sobre què pensaven fer, no s'havia reunit encara l'executiva per decidir el vot dels decrets, però no veien amb mals ulls anar a unes eleccions, tenim present que compten que Aliança Catalana no es presentarà en aquestes eleccions, almenys ara aquest és l'escenari, i que comptaven que Carles Puigdemont, a partir de demà, doncs pot ser que pugui tornar. A mi se m'obren uns quants dubtes. El Suprem farà algun moviment per retirar l'ordre de detenció amb una campanya electoral ja activa i amb unes eleccions ja convocades?
1: El Suprem, no? És a dir, el Suprem podria dir, com que estem en període electoral, no aplico això fins que passi al període electoral per no interferir en unes eleccions, que seria patètic, perquè estaria negant un dret polític a una persona. Però, vaja,
0: bé, però res ens sorprendrà.
1: Estem acostumats a això.
0: Clar, la creativitat del Suprem no la subestimarem, no? Però ara és veritat que hi ha un argument de pes al qual es pot acollir per no fer aquest moviment. Clar, per Junts no és el mateix fer aquesta campanya electoral amb Carles Puigdemont aquí que amb Carles Puigdemont encara sense poder tornar. Com no seria el mateix, potser, decidir fins i tot que Carles Puigdemont es presenta com a candidat si realment se li aplica l'amnistia. Però a mi és un interrogant que ara se m'obre. Quin és l'impacte sobre l'amnistia? I, a més, amb la paradoxa de que Junts va fer possible aquesta investidura de Sánchez i aquesta legislatura amb el catalitzador de l'amnistia i al mateix temps, d'alguna manera, ha contribuït a fer-la caure sense que Carles Puigdemont hagi pogut tornar encara.
1: Atenció i precaució al que està passant amb les pluges. Ara ho actualitzarem, però hi ha situació també complexa a Granollers i també situació complexa del trànsit. Per tant, molta precaució a les carreteres i intenteu evitar desplaçaments si no són necessaris. Tània Tàpia, des de Madrid, quin és el run-run ara mateix després d'aquest anunci electoral?
2: Doncs era pràcticament un secret que tots estàvem comentant tot el cap de setmana, perquè hi ha hagut molta pressió de l'entorn de Pedro Sánchez, també del partit, perquè convoqués. Deien que no hi hauria una oportunitat millor. Si voleu, recuperem els moments de com ha expressat ja aquest avançament electoral amb un discurs molt ideològic. Ha dit que és l'oportunitat de tenir un congrés amb una majoria més àmplia que els permeti fer més coses. Ha reconegut errors, ha dit que no han fet prou, per exemple, en habitatge, i per això demana anar a les urnes el 29 de novembre per doblegar, entre altres, les elites.
3: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
2: En un missatge, l'hem sentit en directe, on ha guardat el titular per al final, aquest avançament el 29 de novembre. Ja li ha dit en el rei, també reunirà aquest matí el Consell de Ministres per deliberar prèviament, l'obliga la Constitució a fer-ho així, i on ja directament ha interpel·lat a la gent, diu que són unes eleccions per situar-se al costat correcte de la història.
3: Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda, o continúe avanzando.
2: Serà matí de reaccions. A les 10 del matí surt Alberto Núñez Feijó a la seu del PP a Gènova. També roda de premsa de l'espai a l'esquerra del PSOE. El 17 d'octubre serà el moment de llançar el que han anomenat com a front ampli. Llavors dirà qui és el candidat. Reacció també de molts ministres i a les xarxes. Diuen que estan a punt, se la juguen totes el 29 de novembre.
1: Estarem pendents de la compareixença de Feijó. Gràcies, Tània. I estem també pendents del que està passant ara mateix a Granollers. Atenció, perquè Protecció Civil està a punt de llançar un nou avís, una nova alerta, un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental. Demana confinació a la població, que es protegeixin a l'interior d'edificis i que, si arriba l'aigua, doncs recordar que s'ha de pujar a planta superior dels edificis. Cal evitar soterranis i zones baixes. I en cas de perill, recordeu que podeu contactar al 112. Eloi Cordomí, quina és la situació ara mateix?
4: Mira, hi ha un nou avís també de vigilància de 90 litres en 3 hores al Vallès Oriental, amb nivell vermell, a la Selva, al Maresme, amb nivell taronja, i tot el litoral i prelitoral amb avís per intensitat de pluja de 40 litres en mitja hora. En aquests moments, el riu Tenes ha baixat una mica de nivell. Havia arribat a 136 metres cúbics per segon, més que el que porta el riu Ebre, i ara mateix està a 108 metres cúbics per segon. Tot i això, la crescuda sí que s'està notant aigües avall, per exemple, a tot el sector del Besòs, on ja arriba pràcticament als 100 metres cúbics per segon. Les tempestes són molt fortes. Hi ha un gran sistema de tempestes format davant de la costa de Barcelona que apunta cap al litoral. De fet, hi ha tempestes molt fortes que molt probablement, en pròxims minuts, afectaran Baix Llobregat i Barcelonès, amb aiguats torrencials altra vegada, a més de totes les pluges intenses que cauen, per exemple, al Baix Penedès, al Garraf, també en punts del Vallès Oriental i Occidental, Maresme i comarques de la Selva. Això es mantindrà així durant tot el matí i hem de seguir l'evolució de cara a la tarda perquè el pronòstic és molt incert. Això que està passant ara no ho veiem de cap manera i cal veure si la previsió és que es pugui allargar també més hores avançada a la tarda.
1: Pensa que el president de la Generalitat suspèn agenda ara mateix per seguir l'evolució d'aquests aiguats i anirà també a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de les 11, un temporal que està afectant a Granollers. Nosaltres estem a punt d'entrar ja a Granollers per explicar també de primera mà el que està passant. Està passant i està afectant, per exemple, també hospitals i també, atenció, perquè per la pluja també hi ha moltes afectacions a les carreteres, Clàudia Serra.
5: Sí, us ho estem explicant durant tot el matí. És circulació molt complicada i, de fet, a aquesta hora, bé, el consell seria intentar no agafar el cotxe si no és imprescindible, perquè el col·lapse és força important a l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat, carreteres com la 2, la B23, la C32 Sud, la C31, la C16, la C58 i les rondes acumulen retencions importants, molt pendents, sobretot, d'aquest entorn, d'aquesta zona de Vallès Oriental, sobretot l'entorn de la seva capital, de Granollers, perquè les pluges han provocat noves inundacions a la Ronda, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i amb Canovelles, a més de carrers de l'interior de la ciutat. I també hi ha retencions en vies principals com l'AP7, de la Roca a Montmeló, en sentit sud, per la caiguda d'un arbre, a la C17, de la Garriga a Parets del Vallès, també per caigudes d'arbres, i encara s'arrosseguen cues també a la C60, d'Argentona a la Roca del Vallès, i a la C59 a l'alçada de Caldes de Montbui.
1: Doncs aquesta és la situació quan arribem al punt de 9:45 del matí. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Situació complexa. Nosaltres ara mateix a l'AP7, en direcció a Barcelona, aturats ja i en una situació en què veiem que no plou massa en el punt on ens trobem. Estem a uns pocs quilòmetres del que seria el desviament cap a Granollers i anirem intentant explicar minut a minut el que vagi passant, però hi ha molta gent que ens escriu que diu que porta una hora a la carretera, per exemple, a Barfeda, que Cardedeu, Granollers, com la Juliana Canet, que li donem molts ànims des d'aquí, i també altres oients que ens truquen al telèfon del directe 93201-7474. Si voleu compartir amb nosaltres el que esteu vivint, línies obertes per escoltar-vos, al 93201-7474. De seguida ampliarem la previsió del temps i la del trànsit, també avui en directe en aquest programa especial que estem fent, el dia en què Pedro Sánchez també ha anunciat que avança eleccions. Ho estem comentant amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Toni, on veus la jugada de Pedro Sánchez?
6: Bueno, jo crec que és una jugada de que serà o mai. O sigui, en aquests moments l'aturada dels decrets en tota la tensió social que hi ha, el PSOE no s'ho podia permetre. O sigui, el Pau ara deia no té ganes de solventar l'habitatge, sinó de solventar la legislatura. Home, és que a l'altre costat no hi ha res, perquè PP, Vox i Junts estan en una altra fira. I aquí el president Sánchez tira endavant. Jo el que sí que puc anunciar és que jo crec que avui no, que avui el Consell de Ministres és només extraordinari per aprovar la convocatòria, però demà, que hi haurà govern...
1: Sona ara mateix sí. L'avís de protecció civil amb risc de desbordament, com dèiem, de les rieres del Vallès Oriental.
6: Bueno, el que faran demà segurament en el Consell de Ministres ordinari és l'aprovació un altre cop dels dos decrets. Dels dos. Insisteixo, dels dos. I què faran en aquests dos decrets? Si aniran a la Diputació Permanent, perquè les Corts ja estaran dissoltes, en la qual cosa Junts no té... no té presència a la Diputació Permanent i s'aprovaran els dos decrets.
7: En té un.
6: Bueno, sí, però no és clau.
7: Rigor com en el Reial Decret.
6: Sí, és veritat, Toni. El rigor per donar suport a les grans forquilles,
7: el rigor.
6: És com s'han descobert tots els mails que havia rebut Junts, dient que mira el que han rebut aquí tota la gent que ens dona suport.
7: No tots han rebut de la Mari Carmen, però sí de la Francisca.
6: La intel·ligència artificial pues és una mica complicat.
1: Toni, deixa'm recordar que la Diputació Permanent és com una mena de congrés de guàrdia,
6: hi
1: ha menys diputats, i aquí els càlculs sí que hi ha majoria d'esquerres, per això el que deies que s'aprovaria i es podria...
6: S'aprovaran els dos, sí. I jo crec que això serà, diguem-ne, la bandera. Jo crec que el més important que avui ha fet el Pedro Sánchez, davant d'unes enquestes horribles, és posar en valor una altra discussió, que és tornar enrere o tornar endavant. Però l'habitatge, com deia el ministre Agustín Duy l'altre dia, convertit en referèndum. Bueno, és una aposta, o sigui, en aquests moments l'esquerra té poques possibilitats, però hi ha alguna. És aquesta finestra d'oportunitat, i la gent veurà que és el que vol. O sigui, vol que... I bueno, ja veurem allò d'Aliança Catalana. Aquí jo me descobreixo en la gent d'Informatius de Catalunya Ràdio i en la Sara. Aquí no tinc ni idea.
1: Ara t'ho explicaré.
6: De com està la pel·lícula.
1: Ara ho explicarem, perquè tenim més detalls. Ho explicarem amb el Maiol Roger d'aquí pocs minuts. Sara.
0: Sí, en tot cas, és veritat que l'eix de campanya que ara situa aquesta dicotomia, no?, democràcia-autoritarisme, és un eix en el qual Pedro Sánchez s'hi sent còmode, però ull, perquè estem veient com és un leitmotiv de campanya que es va erosionant, que s'està erosionant, i ho hem vist en altres països de la Unió Europea. Al final, l'eix que està situant el president del govern espanyol no dista molt del 2023.
6: Bueno.
0: I no dista molt d'aquell famós si tu no hi vas, ells tornen, no?
6: Perdona, 2008.
0: Doncs mira, Toni, doncs el teu eslògan s'està erosionant. Em sap greu, però és així. La gent està perdent la por, la gent està perdent el tabú.
6: Ja la tindran.
0: Sí, clar, però per tenir-la, primer s'ha de passar per un govern i una etapa fosca.
6: Es solucionen tot i ja està.
0: El que estic plantejant és que arriba un moment en què l'argument de la por queda superat si tu no planteges sobre la taula una agenda de transformació. Aquesta última legislatura, des de l'any 2023 especialment, ha estat una legislatura de resistència, on moltes vegades hem oblidat que no hi havia una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Hi ha una majoria de dretes, i jo crec que el divendres tothom va obrir els ulls.
6: Però hi ha dretes i dretes. Coalició Canari i PNB, per exemple.
0: Sí,
6: Junts és que està en un altre
7: tira. Sí, favor.
0: Evidentment que aquí tothom ha pres...
6: Tindré dret a dir-ho, o sigui, són uns desagraïts.
0: Tothom ha pres decisions, el PNB i Junts, pensant en el seu electorat i pensant en la seva situació política. El PNB depèn del Partit Socialista per governar Euskadi, i per tant va fer la decisió intel·ligent que acostuma a fer sempre el PNB, i és dir, jo m'aparto ràpid de l'olla de la pressió...
8: Qui li està a punt de menjar la torrada del PNB és l'esquerra sobiranista i d'esquerra, i no Aliança Catalana.
0: Sí,
8: també
0: sí.
8: Això és important.
0: Però en tot cas torno a allò d'abans. Al carrer, la gent que està indignada, la gent que està protestant, no demanava eleccions, sinó que demanava una solució estructural a la crisi de l'habitatge. I val a dir que una crisi tan galopant com aquesta no es resol en 8 dies. Què vull dir amb això?
6: Evidentment.
0: Què vull dir amb això? Què ha dit el president? Que ha fet tot el que estava a les seves mans. Jo no dubto que s'ha produït avenços socials des de l'any 2018. Sí, molts, però a nivell d'habitatge es podria haver fet molt més. I és veritat que els partits socialistes no han aprovat, per exemple, la regulació dels lloguers de temporada, quan ho podria haver fet, que va ser a la llei d'habitatge del 2023, a la qual va arribar arrossegant els peus, i perquè hi havia una convocatòria electoral precipitada.
6: A Catalunya s'ha fet, Sara?
8: A l'Estat?
0: A Catalunya sí.
8: A Catalunya s'ha fet.
0: Però
8: a l'Estat no.
0: Sí,
8: no
0: cal interrompre.
6: El canvi en el tema de l'habitatge, o el fa el Partit Socialista, o no es fa.
0: Siguem honestos. El PSC fins l'any passat no va votar a favor de la regulació dels lloguers de temporada. Per què? Perquè té un govern en minoria aquí. I per què? Perquè li exigia Esquerra Republicana, li exigien els comuns, i li exigia la CUP, i li exigia el sindicat de llogateres. Fins que no es va trobar governant en minoria i necessitant tots aquests vots, aquesta regulació no la va fer. Es podria haver fet abans.
6: I a Barcelona
0: es podria haver fet el 2023 també, si el Partit Socialista ho hagués volgut fer. Vull dir que al final, ell que ha dit hem de reconèixer que s'han comès errors i que no s'ha fet tot el que pues es podia, clar, en matèria d'habitatge és palmari. Llavors, la gent que ara està enfadada per això oblidarà...
8: En dos mesos.
0: És la meva pregunta, és la meva pregunta. I després, l'esquerra doncs, que vol capitalitzar això, és a dir...
1: La teva pregunta, el que diu les simulacions que van fer, per exemple, al País, aquestes enquestes fetes de les últimes eleccions, diu que en el 90% dels casos hi ha majoria de dretes.
6: Sí, sí, sí.
8: No, però bueno, més, aquí... jo vull dir una cosa, si puc. Molt ràpid. No.
1: T'he tratat a la Sara, Sara, no sé si
8: vols
1: acabar.
8: Perdona, Sara,
0: si vols acabar. Deia, l'esquerra que hi ha a l'esquerra del PSOE és la que està somiant ara amb capitalitzar aquesta bandera.
8: Sí, bueno, també
0: el problema és el com. Ai. Com està aquest espai? Quins lideratges tenen? Si no han sigut capaç ni de recomposar les majories que tenien l'any 2023 per presentar-se en coalició. Insisteixo, no es soluciona en 8 dies el que no has fet en 8 anys. Doncs no es soluciona en 4 dies el que no s'ha sabut recosir en els últims 3 anys.
1: Pau i Aitor.
8: Sí, jo només dic, si ara aquesta mena de pirueta que planteja el PSOE, que jo no sé fins a quin punt està ja confirmada o no, que és d'aprovar aquests reials decrets per aprofitar la majoria conjuntural a la Diputació Permanent perquè siguin vigents fins a les eleccions, si això ho arriba a fer el PP... Si això ho fa el PP al final d'una legislatura del PP on no té majoria parlamentària per aprovar les seves lleis reaccionàries, que com podeu imaginar-vos a mi em fan vomitera, però si això ho arriba a fer el PP, què estaríem dient ara? O sigui, ara què passa? Que la majoria progre, com que és molt progre, pot legitimar que un govern que perd una votació utilitzi aquesta mena de pirueta parlamentària filibustera per aprovar una cosa que ha tingut rebuig en el Parlament? No tindria més sentit si realment tu vols modificar la situació de l'habitatge. Si el que vols és anar a eleccions en les millors condicions possibles, que no seran bones condicions i que ens portarà un govern de dreta i extrema dreta, és un altre tema. Però si tu realment volguessis modificar les condicions, Toni, de la gent i de les classes populars i la situació de l'habitatge i tal, tens marge per negociar amb Junts, ara mateix. I en aquesta antena hem criticat a Junts del dret i del revés, però estan mostrant una posició que és contrària als grans tenidors, que estan obrint la porta fins i tot a regular lloguers d'habitacions i de temporada, coses que tant Junts com el PSOE durant aquesta legislatura hi han votat en contra. Ambdós són responsables d'una instrumentalització del moviment de l'habitatge brutal que esperem que els hi surti malament. Però en qualsevol cas, no hi havia marge per part del PSOE per ara seure Junts i aprofitar un final de legislatura potent amb legislacions que demostrin que tot això que diu la Sara no és només verborrea, aquesta, els bons contra els dolents i el progrés contra els tecnofeixistes, sinó que realment hi ha voluntat de legislar a favor de la gent? No. Això els és absolutament igual. El PSOE, insisteixo, dels desnonaments express, de les socimis, els que van rebutjar la compra d'habitatges no residencials, ara van a eleccions perquè veuen una petita opció de no anar-hi en unes condicions lamentables. I això és lamentable. I torno a dir, no normalitzem que ara s'aprovin aquests decrets a favor dels quals jo i molta gent hi som, però no tot s'hi val. No tot s'hi val.
1: Per al·lusions directes, si et sembla, Toni, respon tu i després Aitor.
6: Ah, vale, com vulgueu, eh?
1: Sí,
6: vale. No, mira, aquí només hi ha un impulsor del govern de dreta i d'extrema dreta que li donarà suport, quina importància tindrà la propera legislatura, que es diu Junts per Catalunya. Seure'n Junts, Pau, el dilluns, Miriam Nogueras va fer una roda de premsa o un canutazo al Congrés dels Diputats que deia que no era el decret Mari Carmen, era el decret Junts.
8: Ho tens molt malament per situar-me al costat de Miriam Nogueras, malament.
6: No,
8: o sigui, amb l'Aitor potser pots discutir això, però a mi, com pots comprendre,
6: sí, a veure, no
8: ni
6: pretenc,
8: Junts ni la Miriam Nogueras em cauen gaire però lo cortés no quita lo valiente, Toni.
6: Bueno, deixa'm acabar.
8: Sí.
6: El dilluns, la senyora Nogueras deia que era el decret Junts. Què passa de dilluns a divendres? Això de que seuran Junts, no, home, no. Junts ha agafat i ha traït un altre cop el seu moviment del primer dia perquè va començar a rebre trucades, com deia el Gabriel Rufián, d'aquí. Bueno, doncs potser algun dia s'assabentem. Però aquestes trucades van acabar. Insisteixo en allò dels fons forquilles, que no és conya. Perquè van presentar un munt de correus electrònics que van rebre donant suport a la seva postura, però clar, la intel·ligència artificial és molt traïdora i es va descobrir el pastís. No eren correus de gent, sinó que eren correus muntats per intel·ligència artificial. En Junts no hi ha manera, perquè insisteixo, ara diré una altra cosa, com, bueno, ho diu l'Ivan Redondo, són uns desagraïts. O sigui, el PSOE dona el pas per aprovar l'amnistia, que li cau xuzos de punta i provoca que més de 700.000 vots s'hagin anat al PP, al PSOE, 200.000 a Vox, 200.000 a Vox i 1 milió a l'Abstenció. Per això el senyor Puigdemont i la senyora Nogueras pensen que no. I
0: per això s'anyalava la paradoxa.
6: Junts està intentant dir no, ara quan torni Puigdemont tornarem a primera línia perquè anirà tot molt bé. El senyor Puigdemont no sap que la Catalunya de 2026 no és la de 2017. Ha canviat substancialment. I espero que els sindicats d'inquilines li facin saber.
1: Aitor.
9: Vinga, va. Que fins ara m'he parlat i he sentit moltes coses. Bueno, sí que m'agradaria recordar que aquesta legislatura comença amb que Junts se salta el seu principal compromís. Junts va dir que no faria primer ministre a Pedro Sánchez. I, a més, no ho va dir qualsevol persona, ho va dir el president Puigdemont. I quan es dona l'aritmètrica parlamentària, ens adonem que no només era aquella aritmètica parlamentària, sinó que va ser un cop de sort. No per Junts, sinó que no arribés la suma de PP-Vox. Junts assumeix allò i diu ens empassarem aquest gripau, que déu-n'hi-do quin gripau, no només per intentar també, evidentment, arrencar coses pel seu projecte polític, sinó sobretot per evitar que anem a unes noves eleccions que aleshores PP-Vox sí que haguessin guanyat. Ara, que hi ha una possibilitat de poder fer una petita tirita a la crisi de l'habitatge perquè hi ha un reial decret a la taula, no només hi ha enquestes, hi havia en aquest cap de setmana un reial decret ben escrit, sense faltes d'ortografia, doncs el Partit Socialista que deia que són la tomba del feixisme, doncs és qui ens portarà un govern de PP-Vox i ja està. I efectivament hi havia un decret negociat amb Junts. Però quan entra en el Consejo de Ministros, deixa de ser només de Junts i passa a haver-hi molta gent. I Gabriel Rufián ja ho va dir en els passadissos. Esto no puede ser el decreto de Junts. Junts no puede marcar las líneas de vivienda. I què van fer? Van fer un decret que hi havia idees de Junts per Catalunya, efectivament.
8: Moltes.
9: Però que hi havia coses...
8: Des del meu punt de vista.
9: Bueno, però hi havia coses que feien impossible l'aplicació pràctica des d'un punt de vista tècnic a ulls de Junts. I, per tant, Junts, legítimament, diu escolta, nosaltres això no ho votarem. Ei, és una cosa que ja havia passat altres vegades, sense negociar amb Junts prèviament. És a dir, que primer anàvem a una votació, Junts deia no me gusta, no passa res, encara que em digueu que soy el más malo de todos, torneu-ho a fer i us ho votaré, per exemple. Quantes vegades hem escoltat... Quantes vegades hem escoltat Junts està en contra de la revalorització de les pensions i al final acabàvem votant. No? Per què? Perquè hi ha un marc mental...
6: Amb PP que, i Vox moltes vegades.
9: Toni, jo t'he escoltat i t'he respectat moltíssim i t'ho juro que m'he hagut d'aguantar molt. Llavors, si tu tens unes enquestes i tens un reial decret que sí que podria tirar endavant i ho pots fer con un Consejo de Ministros extraordinario, con otro Congreso extraordinario, i al final tires per les enquestes, és que en comptes de salvar la gent, no? Que és el que se'ns ha dit, és l'operació en salvar el presidente. I ja està. Tenim el millor jugador d'escacs de la política espanyola en tota la història. Jo li reconec. De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa, me pone. És a dir, m'encanta veure-ho. Ara bé, això no va de mi. Jo no estic patint.
8: No va de tu.
9: No, és que no va de mi.
0: Tampoc,
9: no, i tampoc va del presidente. I ens hem passat tot un cap de setmana jugant amb la idea de si hi havia eleccions o no, en comptes de veure com hi ha una petita oportunitat per fer les coses bé i fer-les amb la majoria que van donar les urnes i no s'ha fet. I, per cert, s'han fet moltes llistes amb noms i cognoms, Ricard. Moltes llistes, sobretot amb les de Junts i situant-los en allà perquè la gent els hi tiri a la diana. Jo vull fer una altra llista, no de bons i dolents, d'hipòcrites, ganduls i inútils. Fixa't, Pilar Bernabé, del Partit Socialista. Jo anava a Nave... anava a Madrid a explicar coses aquest cap de setmana i llegeixo. Les derechas construyen muros, les izquierdas construimos casas. Pell de gallina, Pell de gallina. En el pacte del Botànic només es van construir 4 habitatges de protecció. Mònica García, que ja té ganes ara ella de ser la nova Yolanda Díaz, no ha sigut capaç ni d'acabar amb les urgències de 24 hores. El seu gran tema, tot un ministeri. Gabriel Rufián, el més gandul de tots, molt popular, però gandul no, lo siguiente, porta 8 anys condicionant els governs a Espanya. És el diputat número 122. 0 lleis d'Esquerra Republicana. No n'ha fet ni una, no ha sigut capaç de treure ni una endavant. Junts per Catalunya només porta 3 anys i n'ha tret 2. La llei L, que els fa molt dolents, són molt males persones, i la llei contra la multireincidència. I Jordi Hereu, que crec que el coneixem tots. Quins nassos dir...
6: Home,
9: uno de estos, estos días... Un moment.
6: Cuatro calles, pero
9: no,
6: sin
9: no,
6: freno.
9: No, Toni, escolta el que va escriure aquest senyor.
1: Si n'hem fet llistes, potser... Home,
9: uno de estos días...
6: Perdó,
9: Ricard, uno de estos días... Diré, uno de estos días en los que recordaremos quién votó qué. Té nassos que aquí va muntar una consulta. Van a votar. No va poder votar perquè tècnicament era un trunyo. I va dir a la premsa que havia votat. Ara ens vingui a dir que recordarem qui votarà què.
1: Són les 9:47. Un moment, senyor. Perquè està plovent molt. Anem a saludar aquesta hora Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit. Ramon, què tal? Bon dia. Hola, senyor Lamiel. Doncs no tenim el senyor Lamiel. Doncs disculpeu, perquè just anàvem a saludar, feia estona que estava esperant. Hi ha una situació també de saturació ara mateix a la P7. Nosaltres estem intentant baixar cap a Barcelona, venim de la zona de Girona, diguéssim, i realment hi ha molt trànsit ara mateix, tot això arran d'aquestes pluges que estan afectant a Catalunya, ara mateix el litoral, i també la zona del Vallès Oriental, hi ha una afectació important i molta precaució, per tant, perquè, a més, ja hi ha advertències de diferents avisos, com explicàvem abans, que diuen que les rieres podrien créixer i, per tant, aquesta situació és complexa. Farem una pausa. Ara sí, Ramon Lamia, espera't, director del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Disculpi per l'espera. Quina és la situació ara mateix?
10: Ara mateix la situació és complicadíssima al Vallès Oriental per la situació general de la tempesta que està afectant especialment aquesta zona. S'ha demanat confinament de la població i s'ha donat una sèrie de pautes per si creixen les aigües en diferents punts, no? I per tant, molta atenció a tothom que estigui a la zona del Vallès Oriental. I precisament en aquesta zona és on tenim un problema més, per dir-ho així, vinculat al que és la situació meteorològica, que és a la C-17. Tenim congestió des del que és pràcticament l'Ametlla del Vallès fins a l'alçada de que seria el Coll d'Alemanya, allà a Lliçà d'Avall, a Lliçà d'Amunt, perdó, i també tenim certa congestió en sentit nord a la C-17. Això s'està resolent, ha estat per arbres caiguts i també per un enllaç que hi ha amb la Ronda Nord de Granollers, que com que estava afectada des d'ahir, li costa drenar tot aquest trànsit. Aquí el que estem fent i el que s'ha fet és retirar aquests arbres i a partir d'aquí la situació de la C-17 ara ja millora. I l'altre problema que tenim és a l'AP-7 entre Montornès i ara ja arriba fins a Cardedeu amb trànsit lent, amb retencions, perquè aquí també ha caigut un arbre. I llavors hem retirat els arbres i tot i així afecta la circulació en sentit Barcelona. Aquí dir, per això, que és important assenyalar-ho, aquesta zona de Parets del Vallès, l'AP-7, es queda amb dos carrils només. Llavors, qualsevol afectació que es produeixin aquests dos carrils, que és el que ha passat amb aquest arbre, doncs genera aquesta congestió. I l'altre punt problemàtic, em centro molt en el Vallès Oriental, però és que és el que ens preocupa més, ara estem aquí amb els companys analitzant aquesta situació, a la C-60, que s'uneix amb l'AP-7 a la zona de la Roca del Vallès, allà tots els nusos de connexió, totes aquelles rotondes distribuïdores de trànsit estan molt afectades, fins i tot ens hem plantejat, els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ens han plantejat tallar la C-60, però no s'ha produït, ells estan regulant trànsit i per tant de moment s'està traient tot el trànsit que hi ha acumulat. Però la situació és complexa a la zona del Vallès Oriental. Tothom que hagi de viatjar per aquestes vies, si s'ho pot estalviar, que s'ho estalviï, si no, que sigui molt prudent, perquè les vies estan afectades. I una última cosa, no podem derivar trànsit, balancejar trànsit cap a alternatives paral·leles, perquè la situació de tota la comarca és complicada i, per exemple, la C-59, que podria ser una alternativa a la C-17, està també tocada i amb congestió.
1: Ara mateix tenim 8 comarques en alerta vermella, això fins a les 2 del migdia per intensitat de la pluja en 30 minuts. Estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, del Vallès Occidental, Vallès Oriental i la Selva. No sé si en aquest sentit el que està veient en aquesta fotografia és que la gent, veient com el servei de transport públic no funcionava en alguns casos encara amb prou normalitat, ha agafat el cotxe, com que tampoc teníem avisos de que això podia complicar-se tant, perquè la probabilitat que això passés era d'un 5%, ens deia l'Eloi, per tant no era previsible, doncs molta gent ha agafat el cotxe i per tant ens hem trobat una situació d'embús mentre afectava el temporal, que està ara veient-se afectada en aquestes carreteres que vostè deia.
10: Seria una mica al revés, és a dir, l'embús s'ha vist provocat per aquesta situació meteorològica que s'hi ha sumat, poder sí, com diu vostè, aquest ús del transport privat, no, del vehicle privat, del cotxe, perquè assegurar el trajecte i poder arribar a la ciutat, no? O arribar-hi amb més facilitat. És veritat que això ha congestionat doncs, tot el perímetre de la ciutat de Barcelona, perquè el que perjudica més el trànsit és la intensitat hora punta i intensitat horària, que és quan es concentra tot el trànsit en unes hores, que és el que ha estat passant aquestes dues primeres hores i s'està allargant. També s'està allargant per els efectes de la pluja.
1: Doncs molta precaució i, com deia el director català del Servei Català de Trànsit, que millor que evitem els desplaçaments, si no és imprescindible ara mateix, sobretot en aquesta zona que vostè deia del Vallès Oriental. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé el dia.
10: Moltes gràcies. Que
1: I
10: vagi ànims, bé.
1: I bona feina, perquè des del Servei Català de Trànsit també s'està fent molt bona feina aquests dies i és important també destacar-ho. Eloi Cordomí, com està ara mateix? Gràcies. Com està ara mateix la situació?
4: Doncs tenim aquest nucli de tempesta molt potent just davant de la costa que està enviant branques de precipitació extremadament actives a tot el litoral i prelitoral de Barcelona. Aiguats, en aquests moments, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, arriben també el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Per tant, s'ha elevat l'avís, com bé comentaves, tenim ara mateix totes aquestes comarques, totes les del litoral i prelitoral de Barcelona, des del Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, Maresme i Selva, amb avís de nivell màxim. En totes aquestes zones, jo crec que és prudent en aquests moments doncs, demanar reduir al màxim la mobilitat, perquè hem de pensar que el terreny està totalment saturat i la resposta de qualsevol curs hídric pot ser immediata davant de totes aquestes pluges d'intensitat torrencial.
1: Això vol dir immediata vol dir, Eloi, com funciona això? És a dir, en pocs minuts, diguéssim, la cascuda del riu pot superar-se i pot desbordar-se?
4: Jo crec que l'exemple el tenim en el que hem vist al Tenes aquest matí, ben a prop de Granollers, el riu Tenes, el seu pas per Lliçà de Vall. Aquest matí ha passat de tenir re d'aigua a tenir el mateix cabal que porta el riu Ebre en una hora. Per tant, fixa't la intensitat, la velocitat en què pot canviar el cabal d'un riuet. Baixava un metre nosaltres... per segon i ha passat a 130. Ara ha baixat una miqueta en aquell sector, però les pluges es dirigeixen cap allà altra vegada i pot tornar a augmentar.
1: Ara mateix som a Granollers, nosaltres, molt a prop de l'estació de servei que hi ha aquí al voltant, a la C1415C. Estem desviats, diguéssim, paral·lels a l'AP7, molt a prop de la torreta de Granollers. I aquí plovisqueja ara mateix. No hi ha molta pluja i veiem també molta gent que està amb el cotxe també aturat. Alguns que també s'aturen en aquesta estació on ens trobem, esperant, suposo, de que passi la pluja. És el més recomanable, recordem. Amb el que està passant, a tots aquests llocs on hi ha vist taronja, el que caldria és aturar-se...
4: Avís vermell, eh?
1: Avís vermell és aturar-se i buscar un lloc on refugiar-se, diguéssim, on que això no ens pugui afectar. Ara mateix sona un altre és alert a l'estudi,
8: sí,
1: perquè hi ha avís generalitzat ja de precaució absoluta del que està passant a Catalunya i s'adverteix a la gent que no es mogui. Per tant, si no és imprescindible, Pau Llong, viuràs avui una estona a Catalunya Ràdio.
8: Una altra
1: vegada.
5: Jo crec que m'ha passat
8: set vegades, això.
1: I com diria un amic meu, els negacionistes del canvi climàtic ja ens poden...
8: No ho diguis exactament, no literalment.
1: Sí. Aquí estem. Però clar, és que, Eloi, és a dir, deies que hi havia un 5% de probabilitat d'aquest temporal avui, dels models que teniu. Sí. Un 5%.
4: Exacte, és a dir... Bàsicament és que no es contemplava. Es veia tempestes sobre el mar que arribarien al litoral. De fet, hi havia un avís de nivell groc, de nivell taronja, amb probabilitat baixa que passés. Sí. Però el que s'ha format és això. És una altra estructura molt semblant a la del cap de setmana, segurament no tan bèstia, no tan ben organitzada, però molt semblant, un sistema convectiu mesoescalar entre Catalunya i les Illes Balears. Sí. I quan això es forma, doncs comencen a arribar tot de branques de pluja. I ara tenim exactament això. Branques de pluja molt intenses, malgrat que a Granollers potser ha baixat la intensitat, deies.
1: Sí, ha baixat la intensitat.
4: Però n'hi ha moltes de molt intenses més a prop del litoral.
1: És la retenció de les quantitats de cotxes que hi ha ara aquí, perquè si això comença a empitjorar ara, doncs el caos serà absolut. Mira, aquí tinc la Judit. Hola, Judit, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Tu anaves a treballar?
11: Jo anava a treballar aquí a les Franqueses, vinc del Maresme.
1: I què t'has trobat?
11: Pues va estar, bueno, la C60 està tota parada, ara he vingut a donar la volta i res, ara m'estan avisant que torni cap a casa perquè ens estan confinant, crec que el Maresme també estan confinant i res, cap a casa que anem.
1: Per tant, tornes enrere, ara, eh?
11: Torno enrere.
1: Estaves aquí aturada a la carretera, ja arribaves tard, entenc, a la feina.
11: Sí, una hora i mitja tard.
1: Una hora i mitja tard.
11: Una hora i mitja tard, i he sortit amb una hora d'antelació de casa i no arribo.
1: De què treballes?
11: Jo sóc mestra. Treballo a una escola de les Franqueses.
1: Per tant, l'escola també tancat.
11: Sí, ara m'estan dient que tanquen, també hi ha 4 nens a l'escola, així que no té sentit, tots cap a casa.
1: Tots cap a casa.
11: Tothom.
1: Més aviat possible, gràcies.
11: A vosaltres.
1: Vagi bé. Mira, un altre senyor que tinc aquí. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Com es diu vostè?
12: Joaquim.
1: Joaquim, vostè on anava?
12: Jo anava a Granollers, però...
1: Del Maresme.
12: Del Maresme, exacte. Sortia de Mataró i no plovia gaire, eren les 7 i mitja del matí. I quan he sortit del túnel, que agafes el túnel de Perpès, a la sortida, un xàfec de por i de por. I estic aquí a la benzinera de la Roca. Porto des de les 7 i mitja, ben bones. O sigui, porto dues hores.
1: Dues hores i mitja aquí esperant.
12: Dues hores i mitja aquí esperant.
1: Vostè ha fet el que tocava, que era parar, aturar-se a un lloc refugiat, aquí tranquil, ha fet un cafè.
12: Sí, sí, i aquí estic. Vull dir, anava amb la moto i dic, no em mullaré més. I aquí, fins que no passi tot, res. I ara cap a casa, vull dir, no tireu cap a Granollers. Ja m'ha dit el jefe que cap a casa, perquè avui no... Jo es reparteixo amb un furgó i avui no podem repartir, perquè aquí no podem sortir por ahí. O sigui que ens quedarem per aquí.
1: Doncs moltes gràcies també per acompanyar-nos.
12: Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Recordem, hi ha confinament absolut a 8 comarques. En alerta vermella ara mateix, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva. I recordar també a la gent que ens estigui escoltant que amb aquesta nova és alert de confinament, això és totalment aplicable a l'article dels treballadors que diuen que tenen 4 dies de permís retribuït. Per tant, en aquest sentit, que la gent no vagi a treballar, que faci cas a l'avís i que es quedi a casa. Hi ha molta gent també que ens truca preguntant pel concert d'Oques Grasses. Això és aquest vespre, per tant, calma, que encara no se sap. El concert, en aquest cas, els organitzadors no ens diuen res. Sergio Delgado, subdirector de Protecció...
13: L'avís que he activat el vespre és taronja.
1: És taronja. Bueno, doncs veurem què passa amb l'avís taronja. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Què està passant i quina és l'advertència i el consell que fan a la ciutadania?
14: Doncs el que està passant és que tenim unes pluges torrencials molt per sobre del que ens havien advertit els models i els serveis meteorològics, i ara mateix, doncs, d'acord a aquesta informació també que ens va arribant, hem llançat una sèrie d'advertiments a la població. Tot el litoral i prelitoral entre el Garraf, Penedès fins a la Selva, en tot aquest àmbit, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, doncs pot ploure amb molta intensitat des d'ara, que ja ho està fent, evidentment, i ho sabem, fins al migdia. El lloc, l'àmbit on està la situació més preocupant i més crítica és el Vallès Oriental. El Vallès Oriental, des de primera hora del matí, hi ha hagut pluges molt intenses, molt excepcionals també una altra vegada, que han provocat incidències importants. El Vallès Oriental, davant el creixement de les rieres en diversos punts, a Lliçà de Vall, la riera del Tenes, en diversos àmbits d'aquests rius que conflueixen al Besòs, hem donat una instrucció de confinament. Demanem a la gent que no s'exposi a l'exterior, perquè hi ha, en alguns àmbits del Vallès Oriental especialment, moltes afectacions, i en general al Vallès Oriental molt risc. Per tant, dues situacions. El que està passant ara ja ha passat. Incidències greus al Vallès Oriental, aquesta indicació de la població de que no surti a l'exterior perquè hi ha possibilitat de creixement sobtat de rieres i de desbordament, el que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral i prelitoral entre l'Alt Penedès Garraf fins a la Selva, aquesta indicació de precaució en les properes hores fins al migdia. En aquest àmbit no hi ha una instrucció, però sí que hi ha un prec, ho dic així perquè s'entengui, que la gent tingui moltíssima cura en tota la mobilitat. Són tempestes que ens estan sorprenent per la seva intensitat i pels danys que estan produint, i per tant hem d'anar amb molt de compte. En funció d'on veiem que pot produir danys més significatius, anirem enviant noves alertes. Hem alertat, doncs, fa uns minuts a la població, i ho anirem fent en funció de l'evolució.
1: Val. Per tant, el confinament, em deia, és al Vallès Oriental només o a les 8 comarques que em deia?
14: Al Vallès Oriental, torno a repetir. Hi ha dues situacions.
1: Vallès Oriental,
14: una situació greu. Sí. Al Vallès Oriental, tenim contacte amb diversos ajuntaments, sabem que Granollers està en una situació molt complicada, amb inundacions, i per tant al Vallès Oriental, en caràcter general, confinament. Al Vallès Oriental, hem donat una indicació de dues hores, si cal allargar-la, l'allargarem, però com a mínim, les properes dues hores, Vallès Oriental, confinament. Per la gent del Vallès Oriental o la gent que té família, amics, etcètera, al Vallès Oriental, evidentment, sobretot canalla, no anar a buscar-los. Estan en seguretat. Si en algun lloc hi ha persones que no estan en seguretat, trucaran al 112 i se'ls atendrà, que perquè els serveis d'emergència, amb el comandament de bombers, estan fent les actuacions. Per tant, donem l'ordre de confinament i atenem a les persones que puguin quedar afectades i demanem que la gent no es desplaci necessàriament. Escoles, doncs, a les escoles els nens estaran atesos pel professorat i si hi ha alguna situació de risc es gestionarà i es buscarà la manera de que no quedin afectats en cap cas. Fora del Vallès Oriental, a tot l'àmbit metropolità, de l'Alt Penedès-Garraf fins a la Selva, precaució les properes hores, si podem evitar mobilitat, l'evitem perquè hi ha una situació de risc doncs, potencial fins al migdia.
1: Doncs déu-n'hi-do, això no estava previst. Abans ho explicava l'Eloi, que les probabilitats d'aquest temporal eren poques. Això vol dir que estem sotmesos en aquest canvi climàtic tan extrem i que fa que també haguem de canviar també la manera de concebre els avisos, entenc. Cert que
14: evidentment
1: l'autoprotecció és important, però també si t'enganxa la pluja en un moment com aquest, doncs poc a poc marge tens.
14: Bé, l'autoprotecció vol dir que és un canvi també conceptual i de manera d'entendre com actuem. Hi ha informacions públiques molt disponibles, el radar meteorològic és una eina disponible per tothom. Tothom podia veure aquest matí que plovia i tothom doncs, ha de saber, en aquests moments ha de saber que si estem a la tardor i estem veient que aquestes pluges, que fins i tot els models no ens ho anunciaven de cap manera, es poden convertir en situacions de gravetat. Per tant, l'autoprotecció vol dir estar preparats, vol dir adaptar-nos, vol dir en un moment determinat no sortir a l'exterior si veiem que la cosa no és segura. És necessari, és un canvi de paradigma, és un canvi de situació. Hem vist aquest matí a Granollers una tempesta explosiva. En un moment han plogut moltíssims litres, quantitats de pluja que normalment esperem per moltes hores han caigut en molt poc temps i ens obliga a reforçar tots aquests mecanismes, evidentment, de prevenció per part de les administracions públiques, però també d'autoprotecció per part de tothom.
1: Doncs gràcies, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Gràcies, bon dia.
1: A tot això hi ha, per exemple, la concentració de Plaça Catalunya amb el sindicat de llogateres. Lara García, et trobes aquí a Plaça Catalunya? Quina és la situació? Hola, Lara. Doncs no tenim a la Lara. Farem una pausa de 3 minuts i de seguida ho actualitzem tot plegat en aquest especial informatiu al matí de Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
16: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
20: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
19: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
20: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
19: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
20: Apialia, la força de vendre junts.
21: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: No és només un reality.
23: A què hem vingut aquí?
24: A guanyar!
22: Tampoc una cursa més.
23: Para! Epa, Raquel!
22: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
25: Vaig al límit amb tu.
26: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
27: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
28: Carlàs canvia, Carlàs repara. Torna la competició més boja del curs.
29: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
30: Granota, forquilla, plana.
28: I un nou terreny de joc.
29: La diversió està més que garantida.
28: Torna fang!
31: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio som a una carretera que enllaça el Maresme amb Granollers, molts vehicles aquí aturats en un lloc on reposar, diguéssim, la gasolina, una gasolinera, gent que, per exemple, aprofita per treballar, veiem gent que està doncs, amb el telèfon fent trucades de feina, d'altres treballant també amb el portàtil. Som ara mateix en aquest lloc, a dins del lloc, unes 8 o 9 persones que intenten doncs, que la seva vida continuï amb certa normalitat mentre el temps està afectant. Hem de dir que aquí a fora no és que plogui gaire, no està plovent molt, però sí que és que l'afectació del trànsit i la previsió doncs, que en l'alerta que hi hagi confinament doncs, fa que molta gent doncs, opti per no avançar en el seu dia a dia. Anem ara sí cap a Plaça Catalunya. Lara García, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs a Plaça Catalunya ara mateix la situació també és complicada per la pluja, cau molta aigua, també baixa molta aigua pel terra de la plaça. Evidentment, doncs, hi ha moltes tendes anegades, moltes tendes plenes d'aigua, doncs aquí resisteixen una mica com poden. Podem parlar amb un membre de l'acampada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Pedro Sánchez ha convocat eleccions fa una estona. No sé com ho encareu, com ho heu rebut i què fareu a partir d'ara. Us mantindreu aquí?
2: De moment ens mantindrem aquí, a les 12 tenim una assemblea on parlarem de tot això, animem a tothom a venir i a dir la seva.
0: I ara ho dèiem també, ho esteu passant malament per la pluja, com ho porteu, què esteu fent?
2: Estem portant com podem la pluja, estem resistint com podem, necessitem lones, necessitem material per fer front a la pluja. Si us plau, fem una crida a que tothom ens porti coses per aigües, per poder resistir amb la pluja.
0: Us plantegeu abandonar l'acampada, tant sigui per la pluja o per les eleccions, que entenc doncs, que ara no hi ha un límit per fer aquesta acampada, no sé si voleu abandonar.
2: De moment no ens plantegem deixar l'acampada. Avui, repeteixo, tenim una assemblea a les 12 on tothom pot venir a dir la seva i anem cap a la vaga general.
0: I aquesta tarda hi ha manifestacions aquí a Barcelona. En principi es mantenen, si no hi ha un nou avís per les pluges. Us hi unireu?
2: Sí, ens unirem a la manifestació d'aquesta tarda.
0: D'acord, moltes gràcies i ànims amb la pluja.
2: Sí. Gràcies.
1: Esperem que tinguin més paraules que les que hem sentit, perquè si no serà difícil també de sentir el seu discurs. Gràcies, Lara. Adéu, concentració que continua ara mateix a Plaça Catalunya. Veurem què passa amb les concentracions d'aquesta tarda, perquè ara mateix hi ha vist taronja també per la tarda. Hi ha també molta tensió amb el concert d'Oques Grasses, com dèiem, que molta gent encara ens truca, no ho sabem. De moment encara no hi ha previsió de cancel·lació d'aquest concert. Si canviés, doncs informaríem de seguida a Catalunya Ràdio. Ens truca el Pol al 93017474. Pol, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tu, Pol, has penjat un vídeo a les xarxes passant per un esvoranc. Sí. On és això?
3: Sí, a Granollers, just baixant més o menys des de la Torreta fins al centre de Granollers, a la plaça, o sigui, a l'estació d'autobusos. Estàvem baixant amb una companya i hem vist el forat. És un forat a la carretera.
1: Un forat que s'ha produït, diguéssim, per aquesta pluja, eh?
3: Clar, entenem que sí, perquè l'únic era un forat molt perfecte, semblava tallat. Però sí, entenc que s'ha esfondrat. I ho estaven tapant, bueno, ho estaven senyalitzant els Mossos. Però
1: has clar,
3: estava provocant bastant... Bueno, hem trigat doncs un tros que triguen normalment 2 minuts, 3, hem estat mitja horeta per baixar.
1: I ara mateix et trobes un lloc segur?
3: Sí, ara mateix estem a la botiga. Estem al centre de Granollers, que aquí de moment plou poc, i sí que és veritat que no hi ha gaires coses obertes, però bé, no tot bé.
1: Hi ha molta afectació també a l'Hospital General de Granollers, que és cap on ens dirigim per intentar informar els nostres oients també del que està passant. Gràcies, Pol, una abraçada.
3: Una abraçada, merci.
1: També ens truca el 93017474 al Pau de Canovelles. Pau, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu diràs, Pau.
4: Doncs nosaltres des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. I, de fet, és el que ens hem trobat una mica, no? Que tot el que una mica podia sortir malament ha sortit malament. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que és aterrant.
1: Què és el que heu vist, que us heu trobat, diguéssim, a quina alçada, també?
4: Home, sobretot els accessos a la ciutat i als exteriors. Tot el que són la zona de polígons, etcètera, ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat. Ja des de les afores de la ciutat... I ja quan arribes a Granollers, Canovelles, la circulació es fa gairebé impossible.
1: Doncs ànims i a confinar-se, que és el que toca. Gràcies.
4: Gràcies.
1: Línies obertes al 93-201-7474 en un dia en què cal extremar precaucions i s'ha ordenat el confinament, sobretot al Vallès Oriental, com dèiem, que és on ens trobem també nosaltres en ruta ara mateix per intentar explicar el que passa ara mateix. Plou poc a Granollers, però atenció, Eloi, perquè les previsions són del tot incertes.
5: Sí, el que s'ha demanat és confinament al Vallès Oriental i reducció de la mobilitat en totes les comarques on, des de fa pocs minuts, hi ha un avís vermell d'intensitat de pluja. Estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Vallès Occidental, del Maresme i de la Selva. Ara mateix la franja més activa de precipitació la trobem situada entre el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental. És aquí on tenim les pluges més intenses, que a la ciutat de Barcelona, per exemple, ja han acumulat, en funció del barri, amb dades no oficials encara, d'entre 30 i 80 litres per metre quadrat. A Granollers hi en porten acumulats 92, doncs de la situació doncs, que hi ha hagut una mica més d'hora al matí. I la branca de precipitació, que ara mateix hi ha sobre el mar, és molt activa, s'està dirigint entre el Barcelonès i el Maresme. Tot no tenim clar si acabarà tocant terra o no, però igualment les pluges que ja toquen terra continuen sent molt abundants i així continuaran durant bona part del matí.
1: I ara mateix també hi ha un tuit del president Salvadorilla que demana màxima precaució per pluges torrencials. Compareix, per cert, Alberto Núñez Feijóo després d'aquest anunci que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'avançament electoral. Seran el 29 de novembre. Sentim Feijóo.
6: Entre la decadencia y la prosperidad. Entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro. La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio. España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira que lo ha ensuciado todo. Hemos sufrido una política sin escrúpulos, una ambición de poder sin límites, un gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir. Desde el primer día hasta el último se ha corrompido la verdad, se han corrompido las instituciones y la gestión del dinero público y se ha corrompido la confianza del país. Se ha perdido todo tipo de respeto, la mínima higiene que debe existir en cualquier democracia. Se ha perseguido al crítico, ya fuese político, periodista, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juez o ciudadano de a pie. Y se ha despreciado la convivencia como nunca antes. Se ha levantado un muro entre españoles. Como mantener el poder ha sido el único fin. Los ciudadanos han sido rehenes y el dinero que tributan, con el fruto de su esfuerzo, un recurso del que apropiarse. Por eso las dificultades de los españoles se han acumulado durante estos años. El Estado ha dispuesto de más recursos que nunca y sin embargo hoy, ocho años después, el coste de la vida es insoportable. La vivienda está inalcanzable. Faltan médicos y sobran huelgas. Empeora el nivel educativo. Las infraestructuras son decadentes. La inmigración está descontrolada. Sufrimos apagones. Más inseguridad. La mayor recaudación de impuestos no ha servido ni siquiera para atender como es debido el ataque a la integridad territorial de nuestra nación en la ciudad de Ceuta. Esta vez no es un problema de dinero, sino de mal uso. Todo se gestiona peor que antes, simplemente porque todo está al servicio de un proyecto personal. Ante una situación como esta, el cambio empieza por decir la verdad. Y la verdad es que ojalá el próximo gobierno solo tuviera que resolver un gran problema, pero tendrá que afrontar muchos y muy profundos. Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años. La verdad, también a reconocer quién ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos. Si ocho años no han sido suficientes, ¿para qué quieren cuatro años más? Y la verdad es finalmente afirmar que el daño ha sido descomunal, pero no ha sido irreversible. Las elecciones nos dan la oportunidad de decir lo que pensamos sobre todo lo que ha ocurrido. Sobre los engaños, los privilegios, las excusas, las subidas hacia adelante, las maniobras más egoístas y retorcidas que hemos visto hasta los últimos días. Todo esto se merece el mayor de los castigos, pero sobre todo, España puede darse otra oportunidad, otro rumbo. Frente a un gobierno pendiente de aguantar, debemos darnos otro que sí se haga cargo de los problemas y que sí rinda cuentas ante los ciudadanos. Un gobierno que no sea una suma de debilidades y chantajes, sino una suma de fortalezas, convicciones y compromisos. Un gobierno con autoridad para gobernar, libertad para decidir y palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. 8 años después, los españoles no necesitan que les expliquen por qué no se pueden tomar decisiones. Necesitan un gobierno que les demuestre que sí es posible hacerlo. España no necesita 4 años más de resistencia. Necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia, es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional. Necesitamos reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares y la igualdad de todos los españoles.

0: mayoría de los españoles. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio. Quisiera compartir para finalizar lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar. Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo que deba repararse. He dicho estos días algo que quisiera repetir ahora. A estas alturas de mi vida, no tengo una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar. Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles. Quiero poder decir, dentro de 54 días, que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacer lo posible. En esta legislatura hemos salido muchas veces a la calle. Ustedes son testigos de ello, con el compromiso de reparar España. Cientos de miles de personas y decenas de veces. Ahora contamos con la oportunidad de hacerlo desde las urnas. Tenemos la energía.
1: És Alberto Núñez Feijóo compareixent ara mateix, el líder del Partit Popular, reaccionant a aquesta convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre de Pedro Sánchez, un avançament electoral a les generals que reacciona al Partit Popular amb unes enquestes favorables i veurem què és el que acaba passant, però també contundent i recordant els casos judicials que envolten a l'entorn del PSOE i de Pedro Sánchez, dels familiars de Pedro Sánchez, que encara estan en marxa. Aquesta és la situació política a Espanya mentre estem vivint aquests aiguats a Catalunya. Hi ha diferents incidències, per exemple, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra, quina és la fotografia ara mateix?
2: Doncs molt pendent, sobretot, del Vallès Oriental. Moltes incidències en aquesta comarca. De fet, aquí la recomanació és no circular directament. Hi ha cua a vies principals com l'AP7 de Cardedeu a Parets del Vallès en sentit sud, a la C-17 de Canovelles a Granollers, també en sentit sud, i als entorns més propers de la ciutat de Granollers, inundacions en vies secundàries com la C-352, la ronda de Granollers que enllaça amb municipis com La Roca, Les Franqueses i Canovelles. L'altre punt on també es registren retencions destacades és l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat s'arrosseguen retencions des de primera hora del matí, sobretot ara la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i en diversos trams de les rondes.
1: Doncs gràcies, Clàudia. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández, des de la redacció, quin és l'estat de la situació ara mateix?
3: Doncs ara mateix acabem de saber que el metro està tallada a l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. La línia, doncs, funciona entre Passeig de Gràcia i Zona Universitària i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova. També el metro segueix tallat, segueix sense servei l'L9 Sud entre Mercabarna i Europa Fira i l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor, i també l'L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. També d'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat està tallada l'L7 a causa de les pluges, i també l'R2 Nord, que en principi avui sí que havia de funcionar entre Granollers i Aeroport. S'ha informat que es troba interrompuda la circulació entre Granollers Centre i Sant Andreu per la presència d'obstacles a la via a causa d'aquestes condicions meteorològiques adverses. Això se suma a tot el reguitzell de línies de Renfe, de Rodalies, que ja avui no han començat com tocava, sinó que anaven a mitjà gas, amb alguns trams tallats,

0: que són, fem un resum, l'R1, l'R4, l'R7, l'R8 i l'R11.
1: Ara mateix nosaltres ens trobem ja davant de l'Hospital de Granollers, perquè és un dels llocs també on més conseqüències ha tingut aquest aiguat. Veiem com aquí al davant hi ha fang, hi ha una carretera plena de fang. Ara mateix està plovent no amb molta intensitat. Per exemple, hi ha una senyora que passa per aquí. Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Cap on va vostè?
2: Vaig a l'hospital, que està el meu marit ingressat.
1: Veig que està plovent, està amb el paraigües.
2: Sí.
1: Ha estat bé el seu marit? Hi ha hagut alguna incidència en aquesta nit amb les pluges o la nit anterior?
2: Ahir a la nit li va entrar aigua per la finestra.
1: A la finestra de l'habitació?
2: Sí.
1: A quina planta es troba?
2: A la cinquena.
1: A la cinquena. Molt bé, moltes gràcies i ànims.
2: Gràcies.
1: És la imatge que també veiem avui també, mentre intenta continuar la vida normal de molta gent, com per exemple en un hospital, doncs queda també tot col·lapsat per les urgències. Una situació de caos que viu el país a les carreteres, que anirem explicant en detall a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Abans, per això, també hem de comentar aquestes declaracions de Feijóo amb un to amenaçador, Sara González, cap a Pedro Sánchez.
3: Sí, no és un to gaire diferent del que ha utilitzat fins ara. També és veritat que ha sigut un discurs una mica ensupit, no? No com molt galer.
1: A lo fijo,
3: sí.
4: Ni alegre.
3: Digues?
4: Ni alegre, no?
3: No, o sigui, ha arribat el moment que tant havia desitjat que arribés, no? Mm. Perquè ha reivindicat i molt les eleccions i ara acusa a Sánchez de convocar-les per por. Home, doncs justament és el contrari. Totes les enquestes li estan dient que no se'n sortirà, que hi haurà una majoria de PP i Vox i malgrat això convoca, com el que he dit al principi, no? És una jugada arriscada. Per tant, por, no sé si és la paraula. En tot cas, ha vist una oportunitat al president Sánchez.
1: Aquí, l'enquesta d'avui, per exemple, Sara, sí. En aquest sentit, l'enquesta d'avui del País, sí. Li dona poc creixement al Partit Popular i molt
3: clar,
1: a Vox.
3: Això anava a dir. És
1: si
3: que
1: no sé
3: potser,
1: qui té por de què.
3: Potser ell també té una part de por, perquè es pot trobar guanyant de nou, recordem, ja va guanyar el 2023, sense possibilitats de teixir aliances. Som en un context on no guanya només qui acumula més vots, sinó qui té més capacitat de teixir aliances. Ell les tenia dinamitades, s'ha dedicat a fer terra cremada de la relació amb el PNB especialment, i veurem també amb Junts. Per tant, arribarà el dia en què hagi de fer les sumes i veurem quina és la queixalada de votants del PP que s'emporta finalment Vox. Jo crec que ell ha intentat també imposar el seu lema de campanya, no? Decadència o canvi, corrupció o canvi. Veurem quina és la dicotomia, no? Perquè Sánchez també ha posat la seva, democràcia o autoritarisme, quina és la dicotomia que acaba capitalitzant el malestar que veiem, no només al carrer, sinó probablement el malestar més gran és aquell que no s'expressa en una manifestació i que té forma de persones, molts milions de persones, que en aquests moments tenen dificultats per arribar a finals de mes pel cost de la vida i pel preu desorbitat de l'habitatge.
4: Jo sí que et diria, Sara, que por... Jo potser sí que hi ha en el Partit Socialista també, en certa manera, és a dir, perquè precisament han hagut d'escollir aquesta data per por a que en un futur encara els hi pogués anar pitjor, no? En la ciència política sempre es pregunten si un guanya el govern o més aviat entres al govern perquè l'altre l'ha perdut. El que és evident és que Feijóo té un tipus de lideratge, i ho poso entre cometes per a tothom que no ens veu, que està esperant a que l'altre caigui i, per tant, que hi pugui arribar. El que passa és que les condicions que pugui arribar, si és que hi acaba arribant, ja veurem, poden ser catastròfiques, perquè, clar, tant amb un Vox entrant en el govern, que no descarto que s'acabin quedant en l'oposició i condicionant, però amb una força espectacular, perquè no és el mateix que el Partit Popular necessiti 20 vots de Vox que en necessiti 70, no és lo mismo, jo trobo que és una situació esgarrifosa per al Partit Popular. Després m'ha fet molta gràcia quan ell ha parlat d'higiene democràtica. O sigui, un Partit Popular que té una motxilla pel que fa a la higiene democràtica, creant policies patriòtiques, etc, que m'ha semblat tremendo. I sí que faria una petita... Per cert, quan ha parlat lo de la carrera, és que, clar, és que jo ho sento, però com que jo combato això, sempre ho combatré, només has fet carrera en la política, no ha cotitzat ni un euro en el sector privat, de què vas dient que tens vocació de servei? Tu no tens vocació de servei, tu has viscut d'això tota la teva vida, no has fet res més que això. I després, bueno, per això, últim, i sí que faria una petició...
5: Si estigui a l'hora de pecat, que tiri la primera pedra, perquè d'aquests n'hi ha a tots els partits.
4: No, és que la partitocràcia afecta a tots els partits polítics, desgraciadament. moment. Jo el que espero és que les generacions que venim al darrere, no, siguem capaços de, quan escollim els nostres polítics, que escollim també tenint en compte això. I últim...
1: Sí, però això és un meló ara, eh? Però també és veritat que després, quan hi ha líders polítics que tenen un capital, com passa a la CUP, no? Que anem renovant lideratges. Llavors penses, home, aquesta persona que la tenies ara més consolidada, ja te la carregues?
4: No, no, totalment d'acord amb tu, Ricard.
3: Jo crec que és una dinàmica però, que han anat revertint ells.
4: Ni Sancho ni Can Calvo.
1: Mira, de Colau, sí.
4: I només una petició. El 23J va fer una cosa molt antidemocràtica, que va ser no anar a un debat. Escolta, els partits polítics reben molta pasta. De fet, viuen, bàsicament, de la pasta pública i ha de ser així, perquè estem parlant de drets, de llibertats, com els drets de sufragi passiu i actiu. Els partits polítics són supernecessaris i reben molts diners públics. Els líders d'aquests partits no poden tenir la capacitat de decidir de no anar, almenys, a les televisions i a les ràdios públiques. Hauria de ser obligatori. I si no, renuncies a una part dels diners que reps dels ciutadans per poder existir com a partit.
1: Pau.
5: Sí, bueno, sobre Feijó, abans d'escoltar-lo jo pensava que no hi havia gaire partit i la veritat és que després d'escoltar-lo, mare meva, no?
3: Hi ha dècades... És que ha sigut una mica desordenat.
1: Però és que aquí hi ha molts partits, perquè hi ha un partit que és Partit Popular Vox, a veure qui el guanya. Aquí pot passar de tot. Hi ha un altre partit que és Partit Popular PSOE, un altre partit que és Suma PSOE, un altre partit que és la resta de partits...
3: Suma Podem.
1: S'ha de sumar Podem. Realment és una...
3: No digueu, Junts.
4: No digueu sumar, que ja no serà sumar.
6: Frente Amplio.
1: FA.
6: Això recorda a l'Uruguai, eh? I a Xile. I a Xile, sobretot al Mújica.
1: Sí, sí, el partit de Mújica, el Frente Amplio, sí, sí.
5: No, i això... no, bàsicament això, no? Que deia... que hi ha dècades en què no passa res i setmanes en què passen dècades, que això ho deia Lenin, per cert, i vaja, estem en un escenari en el que, veient tot plegat com està, doncs a lo millor sí que serà més divertit i entretingut del que ens pensem, no ho sé. Realment és que després d'escoltar-lo he pensat, mare meva, si aquest és el lideratge de la dreta espanyola, doncs efectivament la idea de que segurament es poden imposar tesis una mica diferents del centre polític, ja sigui en el PSOE o en el PP, doncs potser és cert en aquests dos mesos que queden, perquè comparteixo molt l'anàlisi de la Sara, com pràcticament sempre, de que ha sigut un discurs, mare meva, si això són les cartes que has d'oferir després d'una convocatòria d'eleccions que vens demanant des de fa mesos, doncs home, no ho sé. No sé. Mira, si mobilitzarà molt l'electorat, això.
3: Ara estem publicant el periòdico que Aliança Catalana ja descarta presentar-se a les eleccions generals, ja ho ha deixat clar.
1: Sí, és el que anàvem a explicar també ara. Maiol Roger, bon dia.
7: Disculpa. Bon dia, no? No s'ha mirat la pantalla de la Sara, però ho hauria fet. Bé, el que anàvem a explicar, de fet, és que hi ha hagut... Aliança ho anuncia ara perquè hi ha hagut sectors del partit, sectors de l'entorn de Sílvia Oriols, que pressionaven perquè sí que ho fes, que aprofitessin la conjuntura creixent d'Aliança a les enquestes. Aquest mateix cap de setmana n'hi havia una a La Vanguardia que la situava frec a frec amb el Partit Socialista per presentar-se a les generals i evitar, per exemple, que Junts pogués fer un bon resultat que després de que les municipals del mes de maig pogués tapar una mica l'ascens d'Aliança. Finalment, però, s'ha imposat la tesi de Sílvia Oriols, que des del principi ha deixat clar que a Madrid Aliança no n'ha de fer res.
8: Es pensa presentar amb unes possibles hipotètiques eleccions espanyoles?
9: Aliança Catalana és l'única formació d'aquest país que no concorre a les eleccions del país veí, bàsicament perquè la nostra intenció o el nostre objectiu no és aconseguir cadires a la metròpoli ni aconseguir més retribucions públiques pel partit, sinó recuperar, restituir l'estat català lliure, pròsper, segur i occidental. I això no es fa ni des de Madrid ni des de Waterloo, es fa des de Catalunya.
7: Amb aquesta afirmació categòrica, doncs ara s'ha confirmat que Aliança no es presentarà.
1: Toni, Bolaño.
6: Sí, a veure, el... No diré més del que ha dit la Sara o el Pau, però ha dit una frase que a mi m'ha arribat a l'ànima. El proper govern està a les meves mans. Home, i a les de l'Escal.
3: Cuidado. Aquest és el seu problema.
6: Perquè hi ha enquestes, i no enquestes de diaris d'esquerres que li tenen inquina, no. Diaris de dretes que situen el PP per sota dels 137 diputats que va obtenir el 2023. Per sota, aquí a Catalunya, les enquestes de generals donen a Vox per davant del PP i de llarg, a la qual cosa, cuidado en les coses que desitges. Bueno, ella ha posat el seu eslògan electoral, és a por Sánchez, el sanchisme malèfic, cal tirar-lo fora, i senyala el Sánchez com a culpable, mentre el Sánchez s'ha presentat com a víctima. Aquí tindrem el leitmotiv també de la campanya. I he trobat a faltar una cosa. el cas de l'alternativa d'habitatge, o sigui, davant de tota aquesta polèmica sobre l'habitatge, quina és l'alternativa? No ha dit ni una paraula, ni una. Bueno, no sé, a lo millor l'alternativa és l'àtic d'Ayuso, l'alternativa és la seva casa a la platja, que vol ocupar 200 metres d'espai públic gràcies a la protecció que té de la Junta de Galícia. Que a mi això em fa una mica de gràcia. I després, bueno, un detall, Ricard? Mentre el senyor Feijóo feia la seva compareixença, ha sortit la senyora Ayuso anunciant rebaixes fiscals a la compra de vivenda a Madrid. O sigui que bueno. I després de tot el que estem veient, aquí mentre tu estàs donant voltes pel país i les pluges, aquí estem veient tuits i conyes de gent que parla de les eleccions. Només recordar-te que aquí un servidor, el divendres passat, quan ningú apostava per això, parlava del 29 de novembre.
5: Sí.
6: Bueno, algun mèrit, o sigui, em poso les medalles jo, ja que tu no ho has fet, llavors...
5: Total, total.
6: O sigui, estic com a mariscal de l'exèrcit soviètic.
5: Com a font fiable, per això per l'anàlisi, evidentment, Toni. Però per la font fiable, sens dubte, perquè sí, quan dius una cosa és que la saps. Això és veritat.
3: Ara deies, Toni, que el problema és que no només està a les seves mans, a les mans de Feijóo, sinó també, probablement, a les d'Abascal. I veurem, és veritat que totes les enquestes diuen que suma, però imaginem que pel que sigui cal algú més. No. És que estava mirant la data de quan...
6: S'acaba la fiesta, pot entrar, eh?
3: Estava mirant quan seria la repetició electoral, en cas que anéssim a un escenari d'ingovernabilitat que no podem negar.
4: No.
3: A l'abril. A l'abril seria el primer cap de setmana disponible per poder anar a repetició electoral i després, al màxim, a principis de maig, que això a alguns alcaldes i presidents autonòmics no els agradaria tant.
6: Però hi ha una cosa pitjor...
3: Què, Pau? M'haig d'anticipar?
5: No, sí, t'has d'anticipar, però fa una mandra tot això que estàs dient.
3: Clar, escolta, però hem de tenir previstos tots els escenaris.
6: I en això el Pau ens pot ajudar, eh?
5: El que dèieu dels secrets d'habitatge es confirma, eh? Paula Brujats, bon dia.
10: Sí, bon dia, què tal? No n'ha dit res,
5: per tant,
10: Pedro Sánchez.
5: Segon encert de Toni Bolaño.
6: Ahí estamos.
10: Home, no he sentit el Toni que deia exactament, però el que us puc dir aquesta hora és que ja és oficial, demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet d'habitatge que PP, Junts i Vox van tombar divendres. S'enviarà al Congrés per l'aprovació definitiva i aquest cop el govern espanyol ho té tot de cara, com explicàvem al matí, perquè amb les Corts dissoltes el paquet s'haurà de votar a la Diputació Permanent i aquí és irrellevant el vot de Junts per Catalunya. El govern espanyol amb les esquerres i té majoria suficient sempre i quan el PNB es mantingui en el seu sí. Per tant, el que ens falta veure aquesta hora és quina fórmula farà servir demà el Consell de Ministres, si aprova dos decrets, si n'aprova només un, aquell el principal, el que el PNB hi votava a favor, i per tant Pedro Sánchez, que confirma aquesta hora que se'n volen eleccions amb les mesures per l'habitatge aprovades i per tant amb una carta de presentació per fer la campanya electoral.
5: A tot això estem seguint el que està passant a Catalunya. Aquest temporal, digues Pau, breument.
11: Posats a fer pronòstics que el PNB aprovi els dos decrets,
5: no.
11: Que només estava disposat a aprovar-ne un, i que aprovi el primer, donat el caràcter una mica filibuster d'aquesta operació al PSOE, ja ho veurem.
5: No,
11: el Toni Bolaño fa molts pronòstics, ja veurem...
6: El segon decret...
11: Que això sigui una vacilada i que demà ni decrets ni decruts.
6: No,
11: ja parlarem.
6: A veure, el segon decret ni de conya. O sigui, ja ho tinc claríssim que no...
11: Comencem per no dir decrets. Llavors.
6: Però el primer segur que sí, perquè tu ho has dit al principi, ahir la batalla també està a Euskadi. O sigui, i aquesta gran batalla seguirà ahir. I després, això que deia la Sara del diguem-ne, una repetició electoral.
3: Bueno, de la ingovernabilitat.
6: Sí, però és un escenari el pitjor que li podria passar al PSOE. Per què? I això, per això deia que el Pau ens podria ajudar. Totes les previsions econòmiques diuen que el primer trimestre de l'any serà esgarrifós, a la qual cosa anar en unes eleccions, en tota aquesta... aquest barullo, anar a unes eleccions...
4: I dues coses molt ràpides, Ricard. Dues coses molt ràpides. Hi ha un tercer reial decret, és a dir, si tot va de que la Diputació Permanente pogués haver una... Hi ha un tercer tal que estarien disposats a votar també junts, encara que no fossin necessaris. I dos, acabeu de dir una cosa...
3: Quin
4: decret? El decret que va entregar Míriam Nogueras a l'habitatge.
6: Perdó,
4: sisplau, que he dit que seria molt ràpid, és que no deixeu ni parlar. Crec que és encara més important. Crec que és molt més important. Fa molt de temps que som molts els que diem que al PSOE li va molt bé això de PP-Vox, no només de cara a la campanya, sinó que ho necessita en el gobierno i els necessita amb certa distància perquè es cremin en el gobierno, perquè les eleccions municipals i autonòmiques que tindrem al mes de març i de maig de l'any que ve puguin
6: si
4: dir el als altres que s'estan cremant i que PSOE pugui començar a recuperar tot el poder perdut.
6: Sí, sí, sí, no, sí, no, Feijó es crema en sis mesos, llavors s'apaga i vámonos.
3: Jo,
6: i, home, i Junts també li agrada molt el govern PP-Vox, perquè si no, no estaria fent el que està
4: sí,
6: fent.
4: Sí, per això, va, per això es van passar el gripau i va evitar-lo. Sí.
7: No, no, no, no. Sí,
6: perdona,
3: aquest tercer, decret no existeix. És una proposta de Junts.
6: O sigui, que el govern no l'aprovarà.
3: S'han de negociar i, com a mínim, estan els negociant. Altres dos decrets poden agradar més o menys a Junts, però incorporaven no algunes de les propostes.
11: És una proposta la proposta que tots hem rebut per WhatsApp, però no està a la taula del PSOE.
3: I perquè no estem parlant de les mesures, és un decret que proposa les desocupacions en 48 hores, que les pròrrogues de contracte fins al 2028 no siguin automàtiques, sinó que siguin voluntàries. Bé, pregunta-li a la gent que se li està acabant el contracte de lloguer si li aniria millor o no. Sí. Jo entenc que entenc que el primer acte de campanya sigui demà l'aprovació d'aquests decrets, com a mínim per evitar doncs, que persones com la Macarena, que van evitar un desnonament la setmana passada, doncs, puguin evitar, o que hi hagin els contractes que finalitzen el 2028, que es puguin prorrogar, que finalitzen en els pròxims mesos, es puguin prorrogar fins al 2028. Entenc que ha d'haver-hi una resposta mínima per la gent que està sortint al carrer en aquests moments i que estan expressant el seu desassossec.
1: Ja 20 minuts seran les 11 del matí. Ara nosaltres ens trobem a Granollers, com dèiem. Som a l'Hospital de Granollers i ens acompanya Laura Lahuerta, que és directora d'Infermeria de l'Hospital de Granollers. Bon dia.
12: Hola, bon dia. Comentar-vos que des de l'Hospital General de Granollers estem seguint molt de prop la situació meteorològica i les indicacions del servei d'emergència.
1: Sí, acabo de veure unes imatges de la planta, crec que és menys 2, no?
12: Sí, menys 2. Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació, però en aquests moments el que volem fer és transmetre tranquil·litat. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients.
1: Sí, pot explicar en el seu dia a dia com l'ha afectat, com s'han organitzat?
12: El que hem fet és reforçar la coordinació entre els diferents equips i estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals. El que sí que demanem a la ciutadania és que segueixin les recomanacions de protecció civil i que davant de qualsevol situació que no sigui urgent, valori si és necessari adaptar-se. Nosaltres continuem treballant amb equip, coordinats i amb serenitat. En situacions com aquesta, la nostra prioritat és molt clara, no? És cuidar, protegir i garantir la millor atenció possible a totes les necessitats que necessita la població.
1: Aquestes imatges que veiem, no hi baixem perquè perdríem la cobertura, però veiem també que hi ha moltíssima aigua ara mateix i, per tant, aquesta planta, la menys 2, queda inutilitzada.
12: Exacte, estem intentant canviar circuits, ens estem organitzant a nivell assistencial per poder suplir, no?, totes aquestes afectacions que tenim a nivell d'hospital i que l'hospital continuï circulant i que podem donar resposta a totes les demandes dels pacients.
1: Molts ànims i moltes gràcies.
12: Moltes gràcies a tots.
1: Són les 10:40. Eloi Cordomits, aquí?
13: Sí, sóc aquí.
1: Quina és la previsió ara mateix del temps?
13: Mira, tenim la zona zero de les precipitacions entre el Barcelonès, Maresme, sud del Maresme i Vallès Oriental. Al voltant de la conca del Besòs. Estem parlant de pluges que al barri d'Horta ja han arribat als 72 litres per metre quadrat, a la zona de Vallcarca de Barcelona 84 i possiblement alguns barris de la Teixonera, el Carmel, ja estan superant els 100 litres per metre quadrat. En aquest sentit, la resposta del riu Besòs està sent molt ràpida, la crescuda està ara mateix baixant ja a 260 metres cúbics per segon i és probable que vagi pujant. Tot aquest gran sistema de tempestes que pensem que sobre la... Si el núvol ara mateix té un desenvolupament de 12-14 quilòmetres d'altura, això és un gran desenvolupament vertical, per tant, molta capacitat d'emmagatzemar vapor d'aigua i aigua que pot precipitar. Mar endins arriba a sostres de 20 quilòmetres d'altura, que sobrepassen la troposfera, el límit de la troposfera, i les pluges més abundants també es poden dirigir cap al sud del Maresme, així que haurem d'extremar les precaucions també en pròximes hores i minuts a les rieres que puguin créixer en aquests sectors.
1: Hi ha imatges també molt impactants que circulen i que ens fan arribar també els oients, línies obertes, per cert, al 93201-C4-C4, per exemple, imatges de l'Escola Poeta Foix de Barcelona. La seva presidenta, la presidenta d'AFA de l'Escola Poeta Foix de Barcelona, és Clara Bonet. Clara, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Què ha passat?
14: Si es pot dir que és bon dia. Bueno, de fet, és el segon cop que ens passa, perquè la setmana passada, amb les pluges que va haver, ja va passar. Per tant, aquí hi ha una falta de previsió de que podria tornar a passar amb tot el tema. I el que ens ha passat és que el menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba als genolls, als nostres genolls. Per tant, imagina uns nens o nenes d'I3. No podem garantir, per suposat, el servei de menjador avui. Hi ha una insalubritat brutal perquè l'aigua està sortint de les canonades. Per tant, podeu imaginar amb tot tipus de residus i, per sort, les classes no estan afectades, per tant, la seguretat dels infants està garantida, però no el servei de menjador i, sobretot, que és que, clar, ni avui ni demà i veurem què passa.
1: Per tant, no saben quan podran recuperar aquesta normalitat, perquè m'estàs escrivint, diguéssim, una situació caòtica ara mateix també, que no sabeu ben bé com traureu l'aigua.
14: Sí, no. De fet, ens ha agafat, jo estava a l'escola perquè estàvem en una reunió i és que ha estat urgència total de menjador i ja l'aigua estava fins als genolls. Hem intentat fer unes barricades, però clar, ja amb l'aigua corrent, impossible, vull dir, un desastre. No. Mm.
1: Us heu posat en contacte amb l'Ajuntament, amb el Departament també d'Educació, què és el que us diuen?
14: Em consta que la directora ha trucat al Consorci, però clar, sembla ser que no som l'única escola i per tant ens han dit que, bueno, que havíem d'esperar i que veure. Paral·lelament, com per fora estàvem els pares i mares de l'escola, ens hem començat a mobilitzar i hem trucat a bombers, hem trucat a emergències perquè, clar, la veritat que és desesperar la situació.
1: Doncs molts ànims i moltes gràcies per acompanyar-nos. Clara, una abraçada.
14: A vosaltres. Bon dia.
1: Això està passant a l'escola Poeta Foix de Barcelona. Altres situacions que pugueu denunciar al 93201-7474. Maria Fernández Noguera, bon dia.
0: Doncs mira, tenim novetats pel que fa a la mobilitat perquè s'ha interromput l'alta velocitat entre la Sagrera i Barcelona. Està suspesa la circulació en aquest tram i això afecta els serveis d'alta velocitat de Barcelona cap a Barcelona i Figueres. Diu Adif que és a causa d'una incidència a la senyalització. Això se suma doncs, a tot el panorama que ja teníem el dia d'avui. A l'R2 Nord, a Rodalies, no funciona. De Granollers a l'aeroport és una línia que en teoria avui sí que havia de funcionar, però com que ha plogut tant, finalment no funciona. S'assuma també a les línies que ja estava previst que no funcionessin bé, que hi hagués algun tram tallat, que són l'R1, l'R4, l'R7, l'R8 i l'R11. A Segalers també autobusos estan anul·lats al Vallès Oriental a causa de les pluges. També hi ha hagut una incidència a l'L7 a Ferrocarrils que està tallada per la pluja i també a causa de la meteorologia adversa doncs hi ha la línia L3 del metro que no funciona entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron. I tot plegat quan aquest matí el telèfon d'emergències de Protecció Civil ha rebut fins a les 10 8.914 trucades generades per més de 6.000, en concret 6.500 incidents per les pluges. A quines comarques? Doncs al Barcelonès, sobretot, hi ha hagut 3.200 trucades i en l'última hora 190 trucades.
1: Doncs ara mateix també estem veient imatges que ens arriben des de l'escola, per exemple, Salle, com tal del Raval, que té el menjador i el gimnàs plens d'aigua. Moltes incidències a escoles, 93201-7474, línies obertes per explicar de primera mà el que està passant amb aquest temporal. Atenció, confinament ordenat per part de la Generalitat. La ràdio sempre us acompanyarà, perquè també hi ha talls de llum, per tant, important tenir ràdio en piles. Recordem, allò més essencial, aigua, algunes llaunes d'alimentació. És el kit de supervivència que vam aprendre que havíem de tenir durant la pagada, però que després ens n'hem oblidat. Doncs bé, en dies com avui, la ràdio és més necessària que mai. Per cert, us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha veus, Esquerra Republicana, que exploren o diuen que hi ha possibilitat de que Junqueras sigui candidat a Madrid. La direcció del partit ens insisteix en aquest programa que el candidat és Gabriel Rufián. 3 minuts i ho comentem.
15: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
16: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
15: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
17: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
1: Passen dos minuts de 3:15. Som al matí de Catalunya Ràdio en aquesta hora especial amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. I en aquests moments informem també a la ciutadania i als oients que ens estiguin escoltant que hi haurà programació especial a Catalunya Ràdio fins a les dues, fins al Catalunya Migdia, per informar de l'estat que viu el país, d'aquestes pluges que estan confinant Catalunya per ordre del Departament d'Interior. Ara en parlarem també amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Fem un cop d'ull abans de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs sí, perquè aquesta hora força col·lapsa les rondes de Barcelona, especialment la ronda de dalt, la B20, està tallada a Santa Coloma, direcció Montgat, per inundacions. La mateixa B20 es troba tallada també a l'alçada de la sortida 2 en direcció Llobregat. S'estan fent desviaments precisament per aquesta sortida. I pel que fa a la ronda litoral, circulació també molt complicada a aquesta hora degut a la presència de diversos vessals d'aigua. Tot això sense oblidar-nos també de la zona del Vallès Oriental. Us ho estem explicant durant tot el matí. Les pluges que han caigut en dificultat dificulten molt la circulació. Hi ha retencions a aquesta hora importants a la P7 de Cardedeu a Parets en sentit sud. Es manté també el trànsit molt dens a la C-17 de Canovelles a Granollers també en sentit sud i a la C-60 a la Roca del Vallès cap a l'enllaç amb la P7.
1: Ens arriben imatges de la ronda litoral, veiem molta aigua ara mateix a Clàudia Serra, per tant, molt important això, que la gent eviti desplaçaments al barcelonès també i que intenti evitar anar per zones on es pot acumular aigua, com la ronda litoral o la ronda de dalt.
19: Sí, de moment no consta cap tram tallat de la ronda litoral, tot i que intentarem, mirarem de confirmar-ho. Sí, mirarem de confirmar-ho.
1: Com no tallin ja, hi haurà un caos de nou a la ronda litoral.
19: El que està claríssim és que sí, que molta prudència perquè està plovent amb força en aquesta zona.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
19: Fins ara.
1: Ara són les 10:49. Pau Llong, no sé com estàs veient el que està passant també al país, una evidència més de que el clima cada vegada és més imprevisible. L'Eloi Cordomins deia que la probabilitat d'aquest episodi era un 5%, però ha passat i estem en un moment de caos.
11: Sí, home, és normal que la gent sospiti que, tot i que hi havia moltíssima gent que felicitava per com s'havia gestionat una mica l'emergència, és veritat que sent dilluns sempre costa molt més de parar les coses. Vull dir que pot... Jo no dubto que això que dieu sigui del tot cert, i segur que és veritat, i potser era imprevisible, però tot i això sempre veiem que costa molt més parar dilluns que no pas el cap de setmana, no? Per interessos econòmics, etcètera, no? En tot cas, jo el que voldria dir és que per les emergències sempre sentim que cal autoprotecció, que cal, com dèieu, que cal formació, conscienciació, alertes, prevenció, o sigui, actituds molt, podríem dir, individuals, i sentim poc a parlar, en un dia com avui és normal que estigueu atents especialment a les emergències i ja està, no? Però m'agradaria assenyalar que el que cal és parlar d'obres públiques, de zones inundades planificadament, com han dit experts també en aquesta ràdio, sí, d'urbanisme adaptat al canvi climàtic, de decreixement econòmic, dic decreixement no en benestar, sinó en matèria d'energia, perquè això, no? Fa anys que sentim experts, sabem que un aire i un mar més calents contenen més energia i que el Mediterrani s'escalfa més de pressa que la mitjana del planeta, sabem que ja hem arribat a 1,3 graus Catalunya per sobre de l'era preindustrial, i la sequera, que hem vingut patint també els últims anys, responia a les mateixes causes. Per tant, això, que patim un clima extrem, que té com a causa el canvi climàtic. I el canvi climàtic té origen en un mode de producció, distribució i consum molt concret, que evidentment no pot parar de créixer i que evidentment es diu capitalisme. Per tant, amb calma i repòs, estaria bé també que més enllà d'experts, podríem dir climàtics, poguéssim tenir aquest debat d'una vegada amb una mica de consistència entre experts econòmics, no? I connecta amb el que estem parlant avui, perquè en el fons les conseqüències en l'àmbit de l'habitatge d'aquest fenomen, que és el canvi climàtic, ha estat precisament aquest creixement no planificat a les nostres ciutats, que ara alguns volen accentuar dient que el que cal és produir més habitatge i ja està. És a dir, tot està molt connectat. Sentim els liberals, entre els quals Junts i entre els quals l'Aitor, però no només, que ens diuen que bàsicament doncs, això de regular l'especulació està molt malament i que el problema no és un problema de demanda i que, bueno, que el turisme no cal regular-lo i que el creixement no planificat
4: no mai,
11: i tal. Bueno, però ha estat en el marc de la legislació de Junts fins fa 4 dies, que insisteixo, ara s'han posat la vestida dura progressista, i el que veiem en el fons és que sense un creixement planificat de les ciutats, per tant, sense parlar de quina mena de ciutats volem, i sense negar la necessitat de produir habitatges, però amb la necessitat imperiosa de decidir com es produeixen, doncs ens trobarem amb aquests problemes reiteradament. Per tant, s'ha d'obrir una mica el focus. És difícil en un dia totalment com avui, on tothom està pendent de l'Hospital de Granollers i de moltes coses que són molt importants, però al final, bé, sempre està bé trobar temps per veure com això no va passant més a més. Recordem fa poques setmanes i mesos que estàvem discutint que ens deien els experts...
1: Clau, Pau, deies planificació, no? És a dir, que al final, clar, és a dir, podem planificar emergències i ens hem d'adaptar, i Protecció Civil està fent un esforç immens per adaptar-nos a aquests nous temps i a aquests nous temps canviants. Però, en paral·lel, hi ha d'haver un pla més a mig termini, llarg termini, de planificació...
11: No, sí. Sentíem experts en aquesta ràdio fa quatre dies abans de l'estiu, que ens deien que això passaria. Després de la calor de l'estiu, el que passarà és això, el Mediterrani està bullint i, per tant, hi haurà tempestes pràcticament tropicals. Fa tres mesos. Llavors, jo no dic que sigui fàcil adaptar el país i les infraestructures en tres mesos, però podríem començar a parlar a mig i llarg termini de què cal transformar de fons en el... Per exemple, en el meu cas, ningú sorprendrà la propietat del sòl, o sigui, la necessitat de prioritzar les necessitats de la societat i no els beneficis de promotores, constructors, etcètera, etcètera, que estan en el centre, altra vegada, de les polítiques més liberals i de dretes en el cas de l'habitatge, del drama de l'habitatge.
4: Pau, jo m'agrada molt escoltar-te perquè, entre d'altres coses, em recorda quan jo anava a la universitat i, evidentment, em podia permetre el luxe, doncs, de somiar, de veure el món amb uns ulls molt macos, però sí que és veritat que les dades confirmen... Doncs, que
11: s'hauràs de tornar a la universitat, home.
4: No, bueno, de fet, encara hi soc, perquè m'estic traient un màster, però...
1: Però no deixis de somiar, Aitor, si deixes de somiar...
4: No, però...
11: Necessitem somiador, tio.
4: Però,
1: el país el construeixen gent esperançadors, eh?
4: Mira, si soc romàntic, que m'he dedicat uns anys a la docència. Escolta'm, aquest és un país que no espera que plogui perquè col·lapsi. És a dir, quan hi havia sequera, aquí també col·lapsava, i ja ho sabem, Rodalies és el mal son, no?, de ser català, bàsicament, no? Però després també m'agradaria, se'm fa molt estrany més que res perquè m'està bullint el WhatsApp, deixa'm que avui faci una miqueta d'aquest tipus de ciutadà que truca, i és que també hi ha molta gent que seguim sense llum a les nostres cases, que també és una altra realitat, no? Trucant a E-Distribució, una empresa pública, per cert, que és incapaç de donar resposta i que deixa a la gent sense llum a les seves cases, però al 100%. No hi ha llum a moltíssimes cases, hi ha moltíssima gent que està patint, i per tant també és aquesta cosa, no?, de que les empreses públiques, doncs, també fallen. I per tant, què tenim? Tenim un problema, efectivament, de que vivim amb el col·lapse total en aquest país. És a dir, de sobte sembla que res funciona. Paguem molts impostos, paguem més que mai. És veritat que estem en dèficit, és veritat, però és veritat que l'administració va començar ara fa 8 anys amb un nivell d'impostos i ara té més que mai i ha decidit no deflactar. Aquesta és una decisió ideològica, efectivament, però han decidit no deflactar perquè ens diuen que necessitem lo públic perquè tot funcioni i no funciona res. I aquí està l'emprenyamenta. Aquí està l'emprenyamenta, simplement, que la gent... Ara estic intentant fer una miqueta de portaveu de qualsevol ciutadà, que tots estem pagant molts impostos, però que no veiem on són.
3: Jo crec que hem d'acceptar la vulnerabilitat en la qual ens situa el canvi climàtic. I crec que es fan molts enunciats, no?, i hi ha molts diagnòstics, però poca actuació, no? Jo crec...
11: Efectivament.
4: Pensava que parlaves del rei als decrets d'ara.
3: No, però si vols podríem tornar-ne a parlar, però ara estem parlant, crec, que d'una cosa bastant més important que malauradament no formarà part de l'eix central de la política, i és com ens hi juguem la vida amb el canvi climàtic, i això implica prendre decisions que ens han dit fins ara que no es podien prendre, començant pel model econòmic que tenim. Fa un any es va posar en marxa l'Observatori de Zones Inundables aquí a la Generalitat. Només s'ha parlat de càmpings, no s'ha parlat de les 224 escoles que estan en zones amb risc d'inundació, de les 50 residències d'avis, dels 50 centres sanitaris, no hem parlat més que de diagnòstic de la R1, de com s'ha de redefinir, per on passa la R1, per on passen les infraestructures. Som un país que, no quan plou extraordinàriament, sinó que quan cauen quatre gotes, Rodalies deixa de funcionar, perquè hi ha hagut un dèficit de manteniment de talussos, no només quan parlem del manteniment de la infraestructura ferroviària.
1: És a dir, que a 5:45 del matí no hi hagués cap informador, les pantalles anunciessin trens normals d'un dilluns quan no funcionaven la meitat. A 6:45, és veritat que hi havia informadors.
11: Això és el de cada dia, Ricard.
1: Clar, és el de cada dia, però en dies com avui...
11: Com arribo a la ràdio?
1: Sí, tens raó, però en dies com avui...
11: A les 5 del matí m'ha hagut de sortir per arribar de llet, perquè si no és impossible.
1: Però s'ha de preveure que en dies com avui la gent anirà a buscar el tren amb normalitat. Per tant, has d'informar. La incidència tothom la pot entendre.
11: Bueno,
1: sí. O no, d'acord. Però pots entendre que si hi ha un episodi de pluges com aquest, doncs els trens avui no van. Bueno, que demà no vagin no ho entendrem tant i demà passat encara menys. Però però hi ha un informador que t'informi i això no passa. Llavors, mira, això és el que desespera la gent.
3: Jo crec que el problema és que la previsió meteorològica pot ser difícil. Ja ens ho ha dit abans, no?, els experts en el temps, no?, que esperaven aquestes pluges torrencials per dues hores més tard. Però la previsió que mai falla és la de saber la nit anterior que Rodalies no funcionarà i que la informació no funcionarà. I jo crec que això és el que frustra més els ciutadans, no tenir expectativa de millora en aquest sentit. I pel que fa al canvi climàtic, el problema és que ho tractem com si fossin episodis puntuals i anem a remolc, anem de forma reactiva i no de forma preventiva. Però és que anar de forma preventiva, insisteixo, representa tocar moll de l'os del nostre sistema productiu, del nostre model econòmic i sobretot tenir el gran debat sobre com s'han de plantejar les infraestructures i el transport en aquest país.
1: Deixa'm fer un cop d'ull a la mobilitat ara mateix. Ara deixo parlar, Toni. Maria Fernández, bon dia.
0: Bon dia. Doncs la mobilitat s'està complicant a mesura que avança el matí perquè el metro, l'L1, ara tampoc hi ha servei entre la Sagrera i Torres i Bages. A més, l'andana en direcció Fondo de l'estació Rambla Just Oliveres està fora de servei. Aquest tall parcial de l'L1 s'assuma al que ja havíem dit abans, al tall parcial de l'L3 del metro, que no funciona entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. I això s'assuma també altres incidències que arrossegàvem des d'ahir, que són les de l'L9 Nord entre 11 de setembre i Bon Pastor, tampoc hi ha servei, i tampoc hi ha servei entre L10 Nord entre 11 de setembre i Llafià. Això pel que fa al metro. Després tenim els trens, i ara tenim una novetat, que és que hi ha un tall al sud del país, en concret s'ha hagut de tallar la circulació a causa de les pluges entre Ulldecona i l'Aldea. Això afecta l'R16 i també els trens que connecten Catalunya i Castelló. També això s'assuma a una altra incidència a l'alta velocitat que en principi no té a veure amb les pluges. Està suspesa la circulació a causa d'una senyalització, d'un problema en la senyalització, i està circulació interrompuda entre la Sagrera i Barcelona Sants. Això afecta els serveis d'alta velocitat de Barcelona cap a Girona i Figueres. I tot plegat també s'assuma a la situació de Rodalies amb afectacions a l'R2 Nord, R1, R4, R7, R8 i R11. A més, també l'L7 a Ferrocarrils de la Generalitat també està tallada i tot plegat mentre, per exemple, al Vallès Oriental, doncs, els autobusos de Sabadell tampoc funcionen.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix pel que fa a la mobilitat. Toni Bolaño.
6: Mira, jo discrepo del plantejament del Pau, però l'entenc i crec que d'alguna manera se té que afrontar. Segurament els meus plantejaments serien diferents, però és un debat que tenim pendent, perquè el canvi climàtic no és una cosa teòrica, sinó que la tenim aquí. I durant anys es va construir en zones on no es devia construir i que al final ens agafarà el toro. Però compte en aquest debat, eh? O sigui, estem dient, escolta, ens hem de posar les piles i hem de fer un altre debat més a fons. Ostres, si guanya el PP i Vox, apaga i vámonos, eh? No ens enganyem. O sigui, aquesta és la nostra realitat, perquè hem sentit el senyor Feijó i el senyor Abascal dient que això és cosa de les esquerres, que tot això és mentida, que no hi ha canvi climàtic i que tot és normal. Home, no és normal això que està passant en aquest país avui. A veure, després sempre tenim el gran debat, o et passes en el CESALER, o et passes o et quedes curt. I sempre és molt complicat. Jo aquí sí que discrepo del Pau. O sigui, avui no s'ha posat a l'ESALER perquè les prediccions no donaven aquesta contundència i més en algunes zones de Catalunya. O sigui, aquí a la ràdio, a la Diagonal de Barcelona, ara segueix plovent, però molt poquet, però fa una estona que hi ha sacs i barrals, eh? O sigui, era bastant important, no?, la pluja. A la qual cosa, tot això és complicat. No perquè sigui un dia de setmana i aquí els poders econòmics es poden emprenyar. Això es va fer, no fa massa. I el primer que va sortir dient la seva va ser l'alcalde de Girona. Diu, oh, és que han destrossat Girona en un dia. Home, també vaig veure un comunicat de la Federació d'Oci de Barcelona dient, home, la Generalitat tenia que compensar que el dissabte a la nit no va anar bé perquè la gent es quedava a casa. Això, en sèrio? O sigui, és que també el tema de la cultura de la gent entorn les alarmes que pots rebre, és important, perquè jo estava veient el dissabte a la tarda com estaven rebent les alertes i la gent pel carrer com si estiguessin de festa, perquè s'estaven mullant.
1: Bueno, xaval, això i els riders, no? Els riders que hi havia d'empreses com Glovo, bueno, directament.
6: Això és brutal.
1: Que això em sembla donar responsabilitat de l'empresa i de la gent que no, des de casa té la barra de demanar una aigua.
6: Ricard, o sigui, és molt exacte. I és una explotació per part de l'empresa i una falta de cultura per part de la gent. I el pitjor de tot és que la gent que demana Glovo el dia que plou i és un desastre, és gent jove. O sigui, també cuidado,
4: Toni, una cosa
6: que això ho hem de mirar.
4: En relació als polítics, i molt ràpid, en relació als polítics i la seva visió sobre l'agenda 2030, etc. És veritat que PP, sobretot lligat per Vox, no hi esperarem res, però també et dic que tampoc s'hi val posar-se només un pin, eh? Vull dir que, el debat
6: que no.
4: del canvi climàtic, de com transformem l'economia perquè sigui més sostenible, per mi ha de seguir sent una economia de mercat, però de forma sostenible, perquè jo crec que tu pots fer una economia comunista, però seguir contaminant moltíssim. Jo, sincerament, ho dic, no s'hi val només posar-se un pin. O posar, perquè llavors és això que se'n diuen a les empreses, no?, del greenwashing, doncs això no és exclusiu de les empreses, tampoc poden fer els partits polítics, i déu-n'hi-do.
6: Ni el Pau ni jo hem dit això. O sigui,
4: no, tu has dit que com que vindrà PP Vox ja ens en podem oblidar, ja, Pedro Sánchez se pone el pin, però tampoc...
6: Sí, perdona, sí que fa, o sigui, a veure...
4: Bueno, però l'Úrsula Bordet deien també...
6: Aquest entusiasme que tens, o sigui, aquesta rancúnia que tens a l'esquerra, perquè clar, abans has citat...
4: Jo no tinc rancúnia a l'esquerra.
6: Has citat a nivell personal, i això, les desqualificacions personals em semblen molt malament, a Pilar Bernabé, Jordi Hereu, Mònica García, Gabriel Rufián.
4: He dit hipòcrites, no... inútils i ganduls. Sí, quin és el problema? I t'he demostrat que ho eren.
6: No he vist que diguis res ni de Santi Abascal, ni d'Ignacio Garriga, ni de Feijó, ni d'Alejandro Fernández, ni d'Ayuso, ni de Carles Puigdemont.
4: Ni... Si vols, faig una altra llista la setmana que ve.
6: Casualment, o sigui, simplement, poses de manifest el nacionalisme de dretes, el nacionalisme de dretes d'aquest país, està molt ben situat i està encantat de que arribi un govern nacionalista de dretes.
4: Estaran encantats. Toni,
6: i després també et dic una cosa. Lo de les... Sí, molt infantil. Lo de les companyies de distribució d'energia elèctrica, alguns han comprat duros a quatre pessetes. I això, quan passen aquestes coses, malament. Perquè aquesta companyia no té servei d'anar a arreglar. Té que anar l'empresa distribuïdora principal, a la qual cosa...
4: Estan venuts, no? Gràcies, Toni.
1: Home, són les 11...
6: Ho tens complicat, sí.
1: Un moment, són les 11 i 4, tenim diferents alcaldes que es posen en contacte amb nosaltres per explicar el que està passant. A veure, anem cap a Pineda. Saludem l'alcaldessa aquest matí a les 7 del matí. Sílvia Biosca, bon dia de nou.
20: Hola, bon dia.
1: Alcaldessa, quina és la situació ara mateix a Pineda?
20: Doncs tornem a tenir pluja, avís de pluja que poden ser intenses, almenys fins les 2 de la tarda, em sembla que és així l'avís, perquè va canviant, Semblava que era fins les 12, ara ens diuen les 2, i bé, doncs, atents, no?, a aquesta alerta, intentant evitar desplaçaments innecessaris, però que és una mica la recomanació que donem, que si no és imprescindible, doncs que no hi hagi desplaçaments que no siguin totalment necessaris, i bé, centres de treball actius, les escoles també en funcionament, tot i que hi ha hagut molta menys afluència de nens i nenes aquest matí, però vaja, intentant doncs tornar a la normalitat del dia que vam passar ahir, que va ser molt complicat.
1: Les tasques de búsqueda d'aquesta persona que estava desapareguda, de mateix, com estan?
20: Doncs seguim la recerca, no tenim més informació que el que hem dit fins ara. De moment, doncs, hi ha dos testimonis que asseguren que aquesta persona va caure a la riera i per tant, continuem amb la cerca, ara ja més focalitzada al mar, dins del mar, perquè bombers descarta d'entrada doncs, que hagi pogut quedar atrapada a la riera.
1: És l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Gràcies, alcaldessa. Bon dia.
20: Gràcies, bon dia.
1: Bartolomé Ajeas, alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix a Montcada i Reixac?
21: Pues bueno, màxima precaució, sobretot el que tenim a les rieres i el riu, tant el Ripoll com el Besòs, i està caient molta aigua, s'està recollint molta aigua tant de la Salada Marina com de Collserola. I també tota la que ve de l'Oriental, doncs Montcada recull tota aquesta aigua, que és la que tira cap al Besòs, i màxima precaució, molta, molta precaució, perquè bueno, els nivells dels rius i rieres van pujant.
1: Hem vist un tuit que ha fet l'Ajuntament de Montcada i Reixac aproximadament fa mitja hora, actualitzant el pla Inuncat i els efectes que està tenint, sobretot els passos inferiors, no? Que
21: sí,
1: hi teniu a Montcada i Reixac, ara mateix hi hauria molta aigua.
21: Sí, nosaltres a les 7 de matí ja hem fet el comitè d'emergència, ara a dos quarts també tenim un altre, per saber l'evolució, no, de tots aquests ponts i rieres que tenim, i bueno, ara farem una valoració també, pues, de la situació real, no? Perquè això va canviant en minuts. Vull dir, no esperàvem tanta aigua avui, nosaltres a Montcada.
1: Molta precaució, per tant, i evitar desplaçaments innecessaris. Bartolomé Egea és alcalde de Montcada i Reixac. Alcalde, gràcies.
21: Moltes gràcies a vostè.
1: També tenim l'alcalde del Masnou al telèfon, és Jaume Oliveres. Alcalde, bon dia.
2: Sí, hola, molt bon dia.
1: Què està passant ara mateix al Masnou, alcalde?
2: Doncs mira, ara tenim la Nacional 2 tallada, eh? Hem activat també tots els plans locals d'emergència, el Profil, que és el que engloba tots els plans, amb la fase d'alerta que estem, i estem avaluant també tots els danys que van haver-hi ahir, no? Que hem tingut un problema, un esllibassament a la Riera de l'Ella, que afecta unes cases i una part del pati de l'Institut Mediterrània, afectacions de jardineria i l'arbrat, i també algunes inundacions d'alguns equipaments municipals i algun cas particular. Però en aquests moments ara estem, doncs, en aquesta fase, doncs, intentant, doncs, anar fent el seguiment i actuant on sigui necessari. Perquè la Riera de l'Ella està baixant amb moderació, però de moment segueix tot controlat.
1: Doncs esperem que continuï així aquestes hores. Alcalde, gràcies. Des del Masnou.
2: Gràcies a tu. Vinga.
1: És Jaume Oliveres, alcalde del Masnou. També tenim a Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme. Senyor Navarro, alcalde, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Quina situació tenen ara mateix a Premià de Mar?
8: Doncs ara mateix la situació és de pluja intensa, amb alguns carrers tallats preventivament, perquè tenim tota la part, doncs, que toca la Nacional 2, que sempre és el nostre taló d'Aquiles, com la resta de poblacions de costaneres, i estem encara lluitant contra el retorn de l'electricitat, amb una part important de veïns afectats per un transformador que va quedar afectat la nit de dissabte a diumenge i que encara a hores d'ara Endesa no ha estat capaç de restablir la llum. Hi ha veïns de Premià que porten més de 60 hores sense llum.
1: Estem parlant molt del Maresme, no només per l'alerta, també per la situació orogràfica del Maresme. Li preocupa, alcalde, com a president també del Consell Comarcal del Maresme, el que pugui venir aquests propers dies i mesos?
8: És evident que és una preocupació conjunta de tots els alcaldes i alcaldesses, i com a president del Consell Comarcal, doncs, és una prioritat. De fet, ahir vam estar a punt de convocar un Consell d'Alcaldies per intentar, doncs, gestionar recursos de la manera més eficient possible, però davant de la impossibilitat de poder destinar recursos d'un poble a un altre, perquè tothom té ara mateix les seves preocupacions i les seves problemàtiques, vam decidir posposar-lo, i avui mateix enviem circular a tots els ajuntaments perquè puguin fer retorn de danys econòmics i materials per intentar, doncs, tenir una interlocució comuna davant de la Generalitat de Catalunya, davant dels estaments responsables, d'intentar que, quan passen aquests capítols, que són inevitables, doncs cada vegada estiguem més preparats.
1: Doncs gràcies també, alcalde, per acompanyar-nos, l'alcalde de Premià de Mar, president del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 10 minuts de les 11 del matí. Atenció, molta precaució, perquè està plovent molt amb ganes ara mateix a alguns punts del Vallès, del Barcelonès i del Maresme. Segueix augmentant aquesta pluja acumulada des de dissabte. Destaca Granollers, amb 98 litres per metre quadrat fins a les 11, en un llarg episodi de pluja que està afectant, com dèiem, a diferents zones, que repassarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans anem cap a una escola de Barcelona. Lara García, on et trobes?
22: Bon dia, Ricard. Doncs ara mateix em trobo a l'escola La Salle Comtal del Raval de Barcelona. Aquí fa una estona se'ls ha inundat tot el que és el menjador, la planta baixa del menjador, ha començat a entrar aigua. Ara han aconseguit assecar-ho, però s'han hagut de mobilitzar molts esforços, fins i tot alumnes que han estat buidant aquí l'aigua. Podem parlar ara mateix amb l'Ernest Casaponsa, que és el director d'aquest centre. Ernest, bon dia.
23: Molt bon dia.
22: Ho he passat malament aquí fa una estona.
23: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, a la una ha d'estar funcionant el menjador, no ens podem permetre el luxe de tancar-lo. Però bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
22: Em deies, però, que això ha sigut una sorpresa perquè no és habitual que se us inundi l'escola.
23: No, dissabte ja vàrem venir durant tot el dia. A la matinada de la nit de dissabte, diumenge, també vam estar controlant aiguats, i en principi aquest menjador ens semblava que no s'havia inundat, i aquest matí quan hem arribat també. O sigui que va sortir mica en mica, i sobre la marxa anem solucionant.
22: També teniu goteres, un gimnàs inundat, vull dir que aneu fent.
23: Sí, sí, de moment tot segur, vull dir, és una mica drama perquè els edificis són antics, però hi anem movent els alumnes. I clar, hi ha moltes coses, no estem preparats per aquest nivell d'aigua, però és veritat que hi ha molt bona predisposició i anem tapant foradets i ens hem en sortint.
22: Feu el que podeu i sobretot això, Ricard, són edificis molt antics, les escoles de Catalunya són molt antigues, per tant, a la mínima que cau una mica d'aigua ja veiem instal·lacions com aquesta de l'escola Salle, doncs que s'inunden, que de seguida entra un pam d'aigua.
1: Gràcies, Lara García, en aquest cas és des del Raval de Barcelona. Saludem ara Montse Romo. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Des d'on truques, Montse?
5: De l'escola Bressol.
1: Des de, perdona?
5: L'escola Bressol.
1: Des de Sant Adrià de Besòs, una escola bressol, em deia.
5: Sí.
1: Que tenim poca cobertura, no sé si pots intentar moure't una mica, Montse, perquè això serà difícil la conversa. A veure ara com et sento. Hola? No, tenim dificultats. Intentarem recuperar-ho d'aquí una estona. Mentrestant, Eloi, anem a fer una fotografia de com estan ara mateix les tempestes. Quines afectacions són les més greus ara mateix?
13: Mira, on tenim més acumulació de pluja és a la ciutat de Barcelona. A Sagrera, al barri del Sagrera, ja arriben als 100 litres per metre quadrat. I a la zona del Coll, Teixonera i el Carmel, estan arribant als 110 litres per metre quadrat. Més enllà d'aquests 95 que comentaves de Granollers, la pluja més intensa es desplaça ara cap al Maresme i sud del Vallès Oriental. Aquí ens consta, per exemple, que la Riera de Tiana està baixant amb força. A Tiana han caigut uns 60 litres per metre quadrat. El riu Besòs ha respost molt ràpidament a tota aquesta precipitació, ha pujat ràpid de cabal a 280 metres cúbics per segon. Sembla que hauria arribat al màxim i ara comença a recular una miqueta, es troba a 260 metres cúbics per segon. I deixeu-me que us descrigui també el que estem veient, la radiografia, diguéssim, des del satèl·lit i des del radar, perquè és un gran sistema de tempestes, el que tècnicament diem un sistema convectiu mesoescalar, és molt rodó, té una forma com amb braços espirals, tant de precipitació com de núvols, té grans dimensions, ocupa des de Catalunya, arriba fins a Menorca. Grans dimensions verticals, també. Arriba fins a 20 quilòmetres d'altura al seu nucli, al seu centre. I veiem una rotació molt marcada de la precipitació al voltant del centre, que aquest centre estaria situat al mig del mar. Per tant, fixeu-vos que és una estructura amb moltes semblances a un cicló tropical. No, li falta l'ull, no el té, però és una estructura que té característiques tropicals, clarament.
1: Clar, és que estàs escrivint un huracà, directament.
13: Sí. Petitet, però estic descrivint un huracà sense ull. Llavors, no sé quin nom tindrà, hem de decidir veure quin nom li posem això i avaluar, doncs, tots els paràmetres meteorològics, però el que estem veient des del satèl·lit és això mateix que t'acabo d'escriure.
1: És a dir, aquell que no es va acabar formant aquest cap de setmana, ara es podria haver format, tancat.
13: Podria arribar-se a formar, de moment no ho veiem, perquè no veiem el... O sigui, no estem detectant, per exemple, ràfegues fortes de vent que hauríem de detectar al voltant del nucli, no estem detectant el nucli, l'ull d'aquest mini huracà mediterrani no l'estem detectant, però sigui el que sigui, és una cosa que té semblances, té característiques, comparteix aquestes característiques amb aquests fenòmens tropicals, en alguns aspectes. Llavors s'ha d'analitzar totes aquestes característiques, totes aquestes circumstàncies i valorar, doncs, què és això que s'està formant, què és el que es va formar el cap de setmana i què és el que s'està formant ara.
1: No tenim nom, però seria el nom més atribuïble seria ara mateix mini huracà, si s'acaba formant.
13: No, tècnicament el nom que hauríem de dir-li és un sistema convectiu mesoescalar, que és aquest gran sistema de tempestes de grans dimensions. Però sí que és veritat que té algunes semblances amb fenòmens tropicals, que hem d'acabar de definir com les traduïm aquí al Mediterrani, perquè no estem acostumats a això.
1: Doncs gràcies, Eloi. Fins ara.
13: Fins ara, Dulce.
1: I ara sí que podem recuperar la Montse Romo, que treballa en una llar d'infants, ens deia Sant Adrià de Besòs. Montse, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. S'escolta millor?
1: Sí, perfecte. Montse, explica'ns.
7: Vale. Doncs mira, treballo en una escola bressol d'aquí de Sant Adrià del Besòs i aquest matí quan hem arribat doncs hi havia a l'escola un pam d'aigua. Hem començat a treure aigua totes com hem pogut. Les famílies anaven arribant, clar, no les hem pogut agafar. I quan havíem tret tota l'aigua ha tornat a ploure una miqueta més fort i ha entrat tot una altra vegada tot ple d'aigua i en tenim l'escola ara plena d'aigua, amb un pam d'aigua tota l'escola. 1.500 metres quadrats d'escola. Sí, tota l'escola amb un pam d'aigua.
1: I què és el que heu fet? Com heu fet?
7: Doncs mira, primer hem estat amb escombres, amb recollidors, amb tot el que tenim de neteja, tot el que tenim entre totes, que som un equip força gran, aixecant aigua, traient aigua cap a fora. I llavors ha començat a ploure i han tornat a entrar tota l'aigua una altra vegada per dintre, perquè deu estar l'escola com més baix de mar o jo què sé, la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. I a més els mobles, quan hem arribat tot el mobiliari, les mòduls de Sico, clar, tot totes les estances plenes d'aigua, tots els mobles fets malbé, vamos, un desastre.
1: Doncs Montse, moltes gràcies per trucar i una abraçada i molts ànims, també.
7: Gràcies.
1: Bona feina. Aquesta és la situació ara mateix a Catalunya. Atenció, perquè hi ha molta afectació ara mateix. Bé, estic veient el radar meteorològic a Eloi i realment és impactant, eh? Els colors que apareixen ja en aquests mapes, que són colors que fa uns anys eren poc habituals de veure en un radar meteorològic, eh?
13: Sí que és veritat que hi ha algunes zones, per exemple, del Barcelonès, del Baix Llobregat, que ha minvat la intensitat de la precipitació. Ara mateix el focus hauríem de centrar-lo a l'àrea del Maresme i del Vallès Oriental, perquè és on també de retruc el Vallès

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
2: Catalunya Ràdio.
3: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
4: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
5: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
4: I ja l'has trobat?
5: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
4: Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
4: Més info a aldi.es.
6: Es pensaven que s'havia acabat.
7: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
8: I això no és cap escape room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
8: Merda, aquesta no l'esperava.
10: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
11: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
13: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
13: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
13: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya Ràdio.
1: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
0: Ara mateix som en directe al matí de Catalunya Ràdio en aquest especial. Per cert, hospital de campanya en marxa, obert enmig del temporal, a Santana, a Barcelona, i veiem una imatge que ens arriba on veiem també molta gent que es troba a l'església de Santana, doncs refugiant-se amb aquest temporal que està afectant també el barcelonès. Ara en parlarem i farem actualització de l'estat de les carreteres d'aquí a pocs minuts. Per anar tancant aquesta àgora, Pau, volies apuntar alguna cosa?
15: No, sí, perquè abans potser l'aportació semblava al final molt abstracta, no? I l'Aitor em deia, bé, doncs jo ja no sóc idealista. Mira, seré molt concret. El 4 de novembre del 2024, Aitor, pocs dies després de la Anna, Ecologistes en Acció, d'acord, i moltíssimes entitats van fer un requeriment a la Conselleria de Territori, d'Habitatge i Transició Ecològica perquè decretés una moratòria immediata en tots els projectes urbanístics amb risc d'inundabilitat, molts dels quals en els municipis que avui estan pillant més, d'acord? Aquí la llista dels plans urbanístics són infinites i no vull avorrir a la gent que ens escolta. Sant Adrià del Besòs, Hospitalet, Ribera de les Salines, Cornellà, Gavà, etc. Resposta del govern, descartar una moratòria pels plans urbanístics en tramitació. Aquest és la real polític a la que apel·leu els que no esteu disposats a somiar, perquè al final somiar, pues clar, com que al final és impossible d'imaginar, no? No junts, sinó tots els partidets són incapaços d'imaginar una economia de mercat que deixi de créixer i punt. Es ven aquesta moto de que el desacoplament absolut o relatiu és possible, no? És a dir, que es pot créixer econòmicament i deixar d'emetre emissions. És una cosa que s'ha demostrat arreu del món. Hi ha alguns exemples de desacoplament relatiu, és a dir, de petites economies que estan creixent sense emetre més, però en molts casos és externalitzant les seves emissions en tercers països que són productors. Per tant, el desacoplament absolut com a tesi de salvar el capitalisme i fer-lo una mica verd s'ha desmuntat reiteradament. I, per tant, clar, alguns ens limitem a somiar, perquè si no somiem amb una altra cosa, bàsicament no tenim futur. És a dir, els mateixos que aquest estiu ens deien que això passaria a la tardor són els mateixos que ens diuen que és que no arribem a 2050, Aitor. Llavors, i això saps què passa? Saps quin és el problema? Que això li passarà a la gent de Mollet, o a la gent de Canovelles, o a la gent de Granollers, que estan buidant els seus pàrquings ara mateix, o a la gent de Cardedeu, que jo tinc la família tancada a casa ara mateix, però també us passarà als que esteu a Sant Cugat i sembla que estigueu allà, que no us pugui passar res. Ens passarà a tots. Per tant, hauria de ser una visió una mica interclassista, fins i tot irraonable, de com podem per exemple, planificar les nostres ciutats i l'urbanisme i les ciutats perquè no sigui la guerra, no sigui els jocs de la fam, això. I per tant, a mi, desautoritzar un plantejament ecologista, que és una mica cap on està virant tota la ciència, no només la biologia i l'ecologia, també l'economia ecològica, com una cosa de somiadors de la universitat, em sembla molt poc rigorós. I em sembla d'una persona que bàsicament s'alinea

0: i amb les posicions d'un partit, que això està passant una mica en aquestes tertúlies, que sembla que això sigui un tiqui-taca entre socialistes i convergents, i crec que a vegades la gent valora que eixamplem una mica el focus i deixem de defensar els partidets, que jo no en defenso cap, no ho he fet, i discutim de les coses. Si estic parlant del canvi climàtic, no em parlis de somiar truites i després m'aterris dient no sé quines coses concretes que has dit que no tenen res a veure amb el que estic plantejant. Els problemes que tenim d'urbanisme i d'inundacions avui tenen a veure amb fenòmens globals i no teniu ganes d'afrontar-los. I el mercat no el soluciona.
1: Pau, jo...
0: Ja he acabat, ara pots parlar.
1: No, primer de tot no volia que ningú se sentís que li faltava el respecte.
0: No, m'hi ha sentit pas, a mi m'encanta discutir.
1: Que no volia faltar el respecte i potser no s'ha entès aquí, però potser algú en entén així. No volia dir això. Jo el que volia dir és que el teu model econòmic no ha funcionat en cap part del món.
0: I
1: llavors em sembla que és un privilegi poder seguir somiant amb aquell model econòmic on no ha funcionat enlloc. Jo, en canvi, considero que l'ecologisme, que jo hi estic molt a favor, però hi estic molt a favor perquè si jo vull seguir existint com a humanitat, i de fet ho faig també pels meus nebots, que avui segurament ho tenen molt complicat per arribar a l'escola, jo vull poder-los deixar en herència un món que sigui més o menys sostenible. Fantàstic. I que el puguin fer en una economia de mercat, perquè jo sí que crec que l'economia de mercat no va en detriment de l'ecologisme. I deixa'm dir-te simplement una cosa. La llufa contínua. Jo l'accepto, la llufa contínua de que jo vinc aquí a representar un partit polític en concret.
0: No és una llufa, a vegades ho sembla, no t'agafis malament.
1: Però deixa'm dir que jo t'he escoltat. Dic, una cosa és que jo em senti molt ben representat per un partit, però jo aquí vinc a representar les meves idees.
0: Fantàstic.
1: Les meves.
0: Jo també no les de l'estalinisme, que és el que acabes d'inferir. Clar, és que al final a mi m'atribueixes defensar un sistema que no he defensat. Parlem d'un sistema de mercat en mercat que sigui cooperativista i socialista i sigui, tingui una visió ecosocial sostenible.
1: Però on ha funcionat això? No ha funcionat enlloc, Pau.
0: El teu sistema
1: ja està
0: afinant a la humanitat,
1: igual que,
0: a la destrucció.
2: Per això
0: ens hem de posar d'acord amb un sistema que funcioni. Que tingui mercat, però que tingui planificació.
1: Però igual que no ha funcionat, per exemple, el control de topall de preus. És que jo simplement us dic això. És que no funciona... No, totes aquestes mesures us sonen molt bé en el vostre cap. No. Us ho podeu permetre, podeu somiar. Jo també somio moltes coses. Jo no dic que jo no somi. Ara, estem parlant de la veritat de la gent.
0: El sòl públic funciona a Singapur.
1: I l'únic sistema...
0: El control de rendes funciona...
1: L'únic sistema que ha assegurat el màxim de generació de riquesa possible i de distribució de la riquesa és l'economia de mercat.
0: Capitalista.
1: Amb els seus defectes.
0: No digues economia de mercat.
3: Perdó, perquè vindré...
1: El capitalisme, m'és igual.
3: Perdó, perquè vindré a aterrar una mica les coses, eh?
1: Sara, un moment.
3: Sí.
1: El capitalisme, perfecte. Doncs molt bé. És l'únic. Són les dades que hi ha.
2: Ara, sisplau, si no, no fem sentir.
1: Tots plegats hem d'entendre que el planeta, efectivament, no té ideologia i ens necessita a tots, cadascú des de les seves ideologies, cadascú des dels seus partits, si els tens o no els tens, m'és igual, no m'importa, però ens necessita a tots, perquè, no, és a dir, no hi ha fronteres en aquest sentit. No és tanta, la pluja no decideix on plou, i per cert, et diré una cosa, no es pot ser tan cutre de pensar que Sant Cugat tots són d'una manera. M'ha semblat un comentari molt classista, perquè jo precisament visc en una zona on molts dels meus veïns són d'autoconstrucció. És que tu has donat per fet que pel meu nom, per com pugui anar vestit, pel partit que jo pugui votar i perquè visc a Sant Cugat, jo penso d'una manera. Doncs fota't, perquè jo visc en una zona on està plena de gent que viu d'autoconstrucció i que vota majoritàriament comuns. Per cert, gent que avui també s'ha quedat sense llum i que ens entenem molt bé.
0: No demanis respecte i diguis fota't a les persones.
2: Digues, Pau.
0: Parla una mica més
4: adequat. Jo també penso...
0: Sí, al final... No, jo deia, segurament amb el calor una discussió que té aquest viatge tan partidista, encara que el vulgui negar l'Aitor, que és que cadascú defensa, els partits que defensa, és difícil tenir una discussió sensata i tranquil·la, com s'està donant en els àmbits de la ciència, insisteixo, no només de l'economia ecològica, sinó també la biologia, etcètera, etcètera, sobre que és contradictori defensar un sistema que només mesura els seus guanys en PIB amb un planeta finit. I podeu dir com vulgueu, amb la retòrica i la poesia que vulgueu, dient sí perquè tots ens plou la mateixa pluja i fer poesia liberal d'estar per casa. Però la qüestió és fonamental. Necessitem un model econòmic que no consisteixi en depredar la matèria i l'energia, i això és impossible en el capitalisme. Ja està. Viviu d'una època de creixement i de benestar que, efectivament, per molts ha tingut més a veure amb la domesticació del capitalisme, per exemple, en els 30 anys gloriosos de la socialdemocràcia, que no pas amb el capitalisme. Fantàstic, això ha portat guanys de benestar per molta gent del món, però ara mateix estem veient, ho estem veient avui, no parem de veure-ho setmana rere setmana, quines són les conseqüències nefastes de no posar límits. I una economia que no sap posar límits és una economia que ens porta al desastre d'aquí 10, 15 o 20 anys. Llavors, contra això, argumentar que alguns defensem un model que ni tan sols hem defensat, perquè és molt fàcil defensar un model, per exemple, en mercat, però un model que no estigui orientat al benefici sempre i sistemàticament, sinó al benestar de les persones, això no té per què ser ni la Hongria stalinista ni la Rússia soviètica, o sigui, deslegitimar, el que verifica efectivament és que no teniu alternativa i no teniu un model a proposar.
1: Disculpes per lo de fotat.
0: Acceptades, sí, perquè no. Normalment hi ha molt bon toqui i m'ha sorprès. Acceptades les disculpes.
2: Bueno, però es forma part de la passió dels debats.
0: Sí, no passa res, no passa res.
1: Perdó, perdó.
0: Estem molt acostumats a rebre crítiques. No
2: hi ha problema. Sí, que el Pau ve d'un
0: any. Sí, no,
2: és diferent. Vull dir que no pateixis. Com? Dos minuts seran dos quarts d'hores de seguida a la Sara i el Toni, que volen parlar. Però abans, l'alcalde, ens acompanya l'alcalde de Santa Eulària de Ronçana, Francesc Bonet, alcalde, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Quina és la situació ara mateix a Santa Eulària de Ronçana?
5: Doncs bé, Santa Eulària de Ronçana, el que és el cabdal del riu va baixant dins de la normalitat. La pluja estem pendents, no?, d'aigües amunt, que també sembla que va baixant bé. I, bueno, la dificultat la vam tindre ahir, que van caure 171 litres per metre quadrat, però avui, de moment, aquí no ens toca... De moment ens escapem, vaja.
2: La recomanació que fa als seus ciutadans, alcalde?
5: Digue'm.
2: Quina recomanació fa als seus ciutadans?
5: Bueno, la primera és seguir les recomanacions, sobretot que evitin de posar-se en zones de risc o algunes situacions de perill, i que estiguin atents, perquè ara estem dins del cabdal del riu, estem dins de la normalitat, però, per exemple, ahir vam tindre per la nit a baixar molta aigua, no va arribar a desbordar, tot i que se'ns va fer en l'aire tres passeres del riu, però bé, sobretot seguir les recomanacions i estar alerta.
2: Alcalde de Santa Eulària de Ronçana, gràcies i una abraçada, que vagi molt bé.
5: Va, merci.
2: És Francesc Bonet, alcalde de Santa Eulària de Ronçana. Per cert, concert d'Oques Grasses.
0: Ojo,
2: en principi, es manté. Sí, Marta.
6: Sí, ho acaben d'anunciar The Project, la promotora que hi ha darrere d'aquests concerts. Acaben de penjar un missatge a les xarxes socials. Diuen que, de moment, mantenen el concert per aquesta nit a 8:45 a l'Estadi Olímpic. L'organització assegura que està treballant per tirar-lo endavant, tot i la situació adversa del temps, que estan seguint de molt a prop l'evolució d'aquest temporal. A les 2:00, que serà quan serà el final de les alertes de protecció civil, doncs emetran un nou comunicat amb una decisió actualitzada, però aquesta és la notícia. De moment, a hores d'ara, el concert d'Oques Grasses es manté.
2: Doncs aquesta és la notícia. Aquesta era, per cert, recordar que un dels seus discos es diu Fans del Sol. Per tant, a veure si avui el proclamen. Sara González.
3: Sí, a veure, jo no parlaré de somiar, sinó que justament parlaré de realisme.
0: Perquè bueno, he començat amb un exemple molt concret, jo, Sara, que és el tema dels plans urbanístics.
3: És que
0: podem
3: això,
0: discutir d'ecosocialisme, però al final hi ha coses que es poden fer. No?
3: Vaig aterrar-ho, sí, vaig aterrar-ho. Mm-hmm. És a dir, hi ha qüestions que fins ara se'ns han dit que eren inamovibles perquè són faraòniques, perquè són impossibles de moure, i potser el realisme ens obliga a acceptar que o desmuntem la R1 i la traslladem i l'allunyem del mar, o serà el mar qui prengui la decisió dràstica d'emportar-se la R1. I això fa molts anys que moltes persones ho diuen i sempre se'ns està dient, no, impossible, això
0: que
3: és
0: són
3: inger...
0: comunistes.
3: Clar, no, però és que és una
0: no,
3: qüestió...
0: No, se'ns ha dit sempre.
3: Clar, és clar, clar, però jo no ho plantejaria en termes de somnis, sinó és en termes de realisme pur i dur.
0: Totalment.
3: O ens n'anem a traslladar habitatges, per molt difícil que sigui, per molt feixuc que sigui, i escoles i centres hospitalaris que estan en aquest 15% de terreny inundable... O si no prenem aquesta mesura, perquè, clar, és molt difícil, resulta que la prendrà el cel per nosaltres, la pluja, no Déu Nostre Senyor, sinó la pluja, prendrà la decisió per nosaltres i deixarà invalidades aquestes infraestructures. Jo ja sé que des de la política és millor i és més agraït inaugurar coses que no pas desmuntar-les per tornar-les a construir. Però és que la política està justament per protegir els seus ciutadans. I estem, insisteixo, ho deia abans, en una situació de canvi climàtic que ens deixa, com a ciutadans, en una situació de vulnerabilitat en la mesura que la ciutat on vivim no està preparada per fer front a aquests fenòmens meteorològics cada vegada més sovintejats i cada vegada més intensos i cada vegada més difícil de preveure. Per tant, el que hem d'aspirar o el que hem de reclamar als dirigents polítics, que jo crec que la immensa majoria d'ells tenen la vocació de prendre mesures que beneficiïn els ciutadans, és que es prenguin mesures de caràcter estructural perquè no hàgim d'estar actuant de forma reactiva constantment, sinó que puguem Ja sé que no serà a curt termini, però a mig i llarg termini poder prendre mesures perquè estiguem molt millor preparats i, per tant, actuar de forma preventiva, justament per protegir-nos.
0: Hi ha un visor a l'ACA, si em permeteu una cosa molt breu, que ja sé que he parlat molt, perdona, Toni, una cosa només. Hi ha un visor a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua, que convido tothom a que miri. Jo aquest cap de setmana l'estava mirant. Si tu mires les zones d'inundabilitat de Catalunya, pots mirar el teu poble, a quina zona hi ha problemes de que acabi sota l'aigua. Jo, dono la casualitat que estic en un lloc entre dues rieres que, de miracle, estic al mig, però tres carrers més cap al costat, en risc d'inundabilitat. Si es lia una mica més aquest cap de setmana, totes les persones que viuen aquí, mires el risc d'inundabilitat, per exemple, a Mollet del Vallès, i és t'agafen calfreds.
1: I perdona, i és molt probable que l'Ajuntament de Torn, és molt probable que l'Ajuntament de Torn no tingui el pla que és obligat de per llei.
0: Efectivament, tens tota la raó.
1: Això també és una cosa molt
0: concreta.
1: Només
0: volia dir això, perdoneu. Digues, Toni.
4: A veure, jo crec que el problema no el tenim en el futur, ho tenim, com deia ara el Pau, en el passat. O sigui, les construccions en zones inundables hi són i tindrem problemes. O sigui, només cal veure a Barcelona, i és una anècdota, tots els carrers que es diuen Torrent o Riera. Això vol dir alguna cosa històricament, no? Sí. I a vegades hem tingut problemes en aquests carrers que es diuen Torrent i Riera, perquè és per on anava històricament a l'aigua. Bé, el debat sí, però jo crec que jo no estaré d'acord amb tu, Pau, en el tema del decreixement, no. Però tampoc estic a favor d'aquest capitalisme salvatge que vol, bueno, pues tornar a les nuclears, tornar un altre cop al carbó, tornar a qualsevol cosa, perquè al final La realitat, com deia la Sara, és la que és. I la realitat és molt tossuda. Tenim problemes ara mateix i cada vegada en tindrem més. Per què? Perquè en som més gent. I al ser més gent, més habitatges, més zones inundables ocupades, etcètera, etcètera. Però el que sí que vull dir, i ho dic amb tot el carinyo del món, jo represento a Toni Bolaño.
0: Vale, d'acord.
4: Soc periodista. S'eleva. I sí,
0: us heu enfadat molt amb això que he dit, eh?
4: Sí, perquè jo mai t'he dit que tu defenses un sector, mai, ni ho diré. Soc progressista i soc progressista d'esquerres i em sento identificat en una formació política, sí. I per això mai demanaré perdó, ho sento, però i seré crític en la meva formació, quan toqui, no tinguis cap dubte.
0: Vale. Això estarà molt bé.
2: Això ho hem vist, Toni, amb el Toni Bolaño. Dit això, anem a sentir la directora de l'Institut Antoni Comella de Granollers, Cira Melo, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Què ha passat al vostre institut?
7: Bé, una mica el que ha passat a la resta de centres de Granollers, que no ens esperàvem doncs, aquesta intensitat amb les pluges, i ha coincidit que tot ha començat quan teníem docents de camí i algunes famílies doncs, també portant alumnes, i ens hem estat coordinant amb l'Ajuntament i també amb els nostres representants de la Junta de Direccions per saber doncs, què havíem de fer, i hem anat fent pas a pas. Primer recomanant doncs, pocs desplaçaments que no fossin imprescindibles, però realment no es podia venir ni a peu. I al final s'han anul·lat les classes.
2: Per tant, ara mateix està tancat l'institut i esteu...
7: El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
2: I ara mateix el temps quin és? Està plovent a Granollers?
7: Sí, segueix plovent, sí. Hem rebut un net alert ara fa una hora i mitja, que sí que se'ns deia que ens confinéssim perquè nosaltres estem al costat de la riera on és el riu Congost, és una riera, i llavors era perill no d'inici de desbordament, però si se'n seguia amb pluges torrencials podia haver-hi perill, i hem rebut aquest alert, i estem aquí al centre doncs, uns 10 membres del personal traient aigua i acondicionant un altre cop les aules.
2: Doncs Cira, molts ànims i gràcies també per trucar, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
2: Adéu-siau. Anem a fer un cop d'ull també a com està ara mateix el trànsit. Clàudia Serra.
8: Bon dia. Doncs el trànsit que segueix complicat és molt variant, perquè les pluges afecten de ple a les carreteres. Això ho notem ara, per exemple, a l'entorn de Barcelona, la B20. La Ronda de Dalt es troba tallada a l'alçada de Santa Coloma, en sentit Montgat, precisament per inundació. Altres punts a la Ronda de Dalt, molta precaució perquè hi ha aigua acumulada i pot ser que s'hagin d'anar fent talls puntuals. Mateixa situació a la Ronda Litoral i també d'entrada a la ciutat de Barcelona per la C33 i la C58, com dèiem, en sentit Trinitat. Aquí hi ha trànsit dens perquè hi ha zones on s'han acumulat bassals d'aigua, i tot això sense oblidar-nos de la zona del Vallès Oriental, on es mantenen retencions en vies principals com l'AP7 de Cardedeu a Parets en sentit sud. A la mateixa AP7 recordem que els accessos a Cardedeu estan tallats, i encara retencions també a la C17 de Canovelles a Granollers en sentit Barcelona, a més de diverses vies secundàries tallades, algunes de les quals s'arrosseguen ja des d'ahir.
2: Gràcies, Clàudia. De seguida informarem més de les incidències que pugui haver també en la mobilitat i farem un cop d'ull a com està el temps. Abans, agrair a la Sara González, a l'editora Arriaga, al Toni Bolany i al Pau Llong la seva paciència i el bon to, també, perquè és molt d'agrair en dies d'emergència pels oients, doncs, que hi hagi bon to i hi hagi també aquest rigor que heu tingut a l'Àgora, malgrat els malgrats. De veritat que ha sigut així. Una abraçada i gràcies.
4: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
2: Benvinguts a les 12.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
9: A Catalunya Ràdio. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
11: Llarga vida a Oques Grasses.
12: Tinc un cel i un infern a dins. Milers de nits que es fan matins.
11: Ha arribat el dia, el principi de la fi d'Oques Grasses. Ens diuen adeu després de 16 anys amb una barreja perfecta de deliri, tendresa, filosofia i política, en què ens ha encantat que la vida, com més senzilla, de veritat i prop de la gent que estimem, millor, i que només ens hem de conformar a veure

0: volant.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap
2: per resoldre els interrogants del dia.
3: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Nit.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Quatre minuts seran 3:15. Som al matí de Catalunya Ràdio. En aquest especial que estem fent avui a Catalunya Ràdio, de seguida tindrem més veus, com per exemple David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Quines incidències més destacades hem tingut avui que heu hagut d'atendre des dels bombers?
5: Bé, doncs, la planificació que teníem a primera hora d'avui és que teníem quatre àrees afectades. Diguéssim que havíem d'entrar en una fase de recuperació, de netejar, doncs, ajudar a netejar carrers, netejar alguns baixos, alguns establiments i de més. Això, aquestes quatre àrees eren bàsicament, doncs, Granollers, a l'Alt Maresme, a la zona de, teníem el centre de comandament a la zona de Pineda, a la Selva i al Baix Empordà, a Vall d'Aro i Lloret. I el que ens ha acabat passant és que a la banda de que és Vallès Oriental, no? Granollers i l'Alt Maresme, doncs ha canviat la previsió meteorològica sobtadament. Aquests 80 litres per metre quadrat que hem tingut ens han provocat moltíssimes actuacions. Algunes d'elles, doncs, salvaments, 30 salvaments, bàsicament tots centrats a la zona de Granollers. I, per tant, tenim aquestes, ara mateix, la foto que tenim és que en el Vallès i en l'Alt Maresme estem en fase de resposta altra vegada, donant resposta a totes les emergències que anem tenint, i amb aquesta fase de recuperació, amb aquestes dues altres àrees del país. I aquesta és la foto que tenim a hores d'ara. Què preveiem? Preveiem que ara hi hagi una entrada de precipitacions, tot un arc de precipitacions que ens entrarà, doncs, del Maresme cap amunt fins a la Selva, com a mínim, en un parell d'hores, i per tant, doncs, que puguem tenir una reactivació de serveis en aquestes àrees. I el que estem fent és monitoritzant, a part de les estacions d'aforament i dels radars, doncs, també amb binomis en el terreny, a les diferents rieres que podem tenir, diguéssim, problemes, per si fos necessari anticipar-nos i fer alguna altra alerta a la població, poder-ho demanar a Protecció Civil que s'activi.
4: Hi ha hagut algun rescat que heu hagut de fer aquestes últimes hores?
5: Sí, 30 salvaments.
4: 30 salvaments, sí.
5: Sí, el que passa és que la majoria d'aquests salvaments no han estat salvaments, diguéssim, perquè s'entengui de vida o mort. Han estat sobretot amb àrees, sobretot, doncs, de vehicles, atrapats, amb que, doncs, teníem gent a dalt del vehicle i que els hem hagut de, diguéssim, de treure, però no amb que el vehicle se'ls enduia perquè s'entengui o, diguéssim, en situacions d'això que dic, no? De risc vital imminent. No és aquesta la foto, eh?
4: Claro que, no sé, en aquest sentit, també s'hi ha hagut de reforçar, entenc, més personal. Això que ha passat no estava previst, és a dir, cap model preveia el que ha passat. No sé si en el cas dels bombers, venint del cap de setmana que veníem, us ha agafat també en una situació que no preveia, que no contemplava a nivell de personal.
5: A veure, no ho contemplàvem a nivell de que la previsió del risc, diguéssim, que no era aquesta, però ja teníem vam demanar justament ahir que el pla es mantingués amb emergència, justament per poder donar resposta, i teníem fer doblar tot el personal. Ja el mateix que teníem el cap de setmana ho hem mantingut, perquè encara ens quedava, doncs, aquesta rehabilitació de moltes zones, i també teníem, encara que fos remot, doncs, el risc de que es pogués reactivar en algun punt, i per això, doncs, ja estàvem, diguéssim, que nosaltres ens ha agafat bastant preparats.
4: Hi havia un esborrany que hem vist, en aquest cas, a Granollers. Es confirma que hi ha dos edificis evacuats?
5: Sí, es confirma que s'ha donat l'ordre d'evacuació d'aquests dos edificis. Hem enviat el nostre grup d'estructures col·lapsades han pogut valorar-ho i a hores d'ara han pogut tornar ja perquè no hi ha afectació estructural i, per tant, tot i que l'esvoranc és espectacular, han pogut tornar, diguéssim, a aquests edificis. Doncs, bàsicament, els edificis que s'han evacuat són naus on estaven treballant i han tornat a ocupar-les.
4: David Borrell, cap del Cos de Bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
4: I ara mateix anem cap al centre de comandament, al Palau Olímpic de Granollers. Marta Vallès, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs sí, des d'aquí s'està muntant el centre de comandament. Tot just ara es comença a muntar. Es farà atenció també als mitjans per actualitzar la situació, però els bombers ja ens renoven algunes dades. Per exemple, que des d'avui a les 6 del matí han rebut una petició de 84 serveis des del Vallès Oriental, des de diferents punts de la comarca, però que els municipis més afectats són Granollers, La Roca i també Canovelles. Hi ha carreteres tallades per esllavissades. Per exemple, hi ha aquest problema a la carretera de la Roca a Vilanova del Vallès i també hi ha inundacions al túnel de la Ronda Nord de Granollers, inundacions importants. També hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 entre Montmeló i la Roca i hi ha trànsit col·lapsat en molts punts, és a dir, que es recomana a tothom que si no és imprescindible no es mogui per aquesta zona. Col·lapsa, per exemple, a la C60 que connecta el Maresme amb el Vallès i també hi ha trànsit molt lent a l'autopista A7. Ens confirmen també que a aquesta hora hi ha gent atrapada dins del vehicle que s'ha d'anar a rescatar, però com sentíem no són situacions de perill imminent, però sí de persones que s'han quedat enganxades en algun punt a causa del fang o de l'aigua. De moment, aquesta és l'actualització que ens donen des de bombers i també ens confirmen el que ens deien de la zona dels jutjats de l'Esvoranc, que no hi ha cap perill.
4: M'està arribant també situacions molt complexes a alguns hospitals. Ara informarem, però fins situacions greus, perquè, clar, estem parlant de zones en què hi ha urgències i, per tant, si entra aigua, doncs tot això s'ha de canviar i s'ha de planificar. Gràcies, Marta Vallès. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí. Però abans, Maria, quina és la situació ara mateix a les carreteres i a la mobilitat?
6: Doncs és una situació força complicada pel que fa al transport públic. A l'R1, la línia del Maresme de Rodalies, no hi ha servei ferroviari en tot el seu recorregut. A l'R2 i l'R2 Nord, la circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Montmeló. A l'R3 hi ha servei alternatiu per carretera, com ja es feia. A l'R4, la circulació està interrompuda entre Terrassa i Manresa, també hi ha servei alternatiu per carretera. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès, i entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat els viatgers poden desplaçar-se mitjançant un bus express. Després, pel que fa al metro de Barcelona, s'ha restablert la circulació que estava parcialment aturada a l'L1, però en canvi ara tenim l'L4 sense servei entre Maragall i Trinitat Nova. Això s'afegeix a l'L3, que també està sense servei des de fa una estona, entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron. I això també s'afegeix al seu torn a les incidències que s'arrosseguen des d'ahir, que són les de l'L9 Nord i l'L10 Nord. D'altra banda, pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, està suprimit el servei de la línia L7 a l'avinguda Tibidabo. Al tram Besòs també no hi ha servei a la T6 i a la T5 entre Gorg i Can Jaume Andreu, i també, d'altra banda, hi ha afectacions als autobusos de Moventis i de Segalers a causa de les pluges. I una bona notícia és que l'alta velocitat s'ha restablert. Estava interrompuda la circulació entre la Sagrera i Barcelona Sants a causa d'una incidència en la senyalització, però ara aquesta alta velocitat entre Barcelona i Girona i Figueres ja torna a circular.
4: I diferents oients que ens truquen ja al 93201474, oients i companys d'aquesta casa. Agnès Marquès, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: On et trobes?
7: Bon dia.
4: On et trobes?
7: Mira, jo sóc a la zona del Montal, això és a Maresme, Sant Vicenç de Montal, uns 10-15 quilòmetres una mica al nord de l'inici de la C60, que uneix Maresme amb Vallès Oriental, i et puc dir que amb bona visibilitat cap a mar, el que hem anat veient és que, en fi, un cel absolutament gris tirant a negre, com anava entrant, i efectivament ara doncs, sí, plou amb molta força. La sort, diria que és, que va i ve, és a dir, plou amb molta força durant 10-15 minuts, s'atura una mica i torna. Clar, jo dic que estic al Montal i per tant no tinc visibilitat de què és el que passa doncs, en els pobles Sant Vicenç, la Riera de Caldetes, Arenys, sigui arriba a Llavaneres, però tot això ha de ser una zona on ara mateix es deu haver d'anar molt de compte, sí, perquè tota aquesta aigua, a més al Maresme ho sabem, que cau a la muntanya, després baixa moltíssima força cap al mar.
4: Mira, t'ho explicarà l'Eloi, que el tinguem aquí en línia. Eloi Cordomí, hola, hola. A veure, com està la situació en aquesta zona que deia? Caldetes, per exemple.
8: Clar, aquests rius no els tenim monitoritzats, per tant no et puc dir si està creixent o no, però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos ara ja al centre i nord de Mallorca.
4: De Mallorca? Maresme. Mallorca ja te'n vas?
8: No, Mallorca no. També
4: has de descansar també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
8: Menorca. Ai.
4: Menorca, ara?
8: Maresme.
4: Val. És a dir, ara mateix la preocupació on l'hem de posar, Eloi?
8: Al Maresme.
4: El Maresme,
8: sí. Pensa que estem de tot aquest sistema convectiu de mesoscala, tot aquest gran sistema de tempestes, estem a la zona perifèrica. Per tant, tot just a la tangent d'aquest fenomen afecta el Barcelonès i el Maresme. Llavors, de Mataró cap al nord, és on tenim els nuclis de pluja més intensos, que poden deixar doncs, també aquests aiguats torrencials. I insistim en el que hem anat dient tot el dia, amb un terreny moll i que llavors té una resposta molt ràpida qualsevol mena de curs fluvial.
7: És això.
4: Això dèiem que aquesta previsió, diguéssim, d'afectació al Maresme, també parlàvem del Vallès Oriental, que hi ha unes imatges que ens estan arribant també espectaculars, el que ha passat a Granollers i voltants. Deies que duraria unes dues hores. Ara ja han passat les dues hores en escreix. Quina és la situació, la previsió, diguéssim, dels propers minuts?
8: Hi ha una gran incertesa, perquè és a dir, no hi ha cap model que tinguem sobre la taula que estigui pronosticant això. Per tant, no podem fer servir cap model.
4: És a dir, el que ha passat avui no ho preveia cap model. No. Ara ja. Cap.
8: No.
4: Ah, doncs aquest és el tema.
8: Hi havia models que t'insinuaven més tempestes a la costa, però la formació d'aquest sistema convectiu, així com el cap de setmana el van preveure, val? Hi havia l'opció de que es formés aquell minicicló mediterrani o no, però el sistema convectiu estava perfectament previst. Aquest cop no. No, això ha aparegut com un bolet i llavors tenim gran certesa de què passarà. Què veiem? Que el nucli es desplaça més aviat cap al nord-est. Per tant, tota aquesta zona perifèrica que ens està afectant i que està afectant encara el Barcelonès, Maresme i de retruc en alguns punts de les comarques de Girona on es formen algunes tempestes, doncs tot això anirà evolucionant cap al nord i nord-est. Llavors pot ser que encara alguns trams de la costa puguem tenir pluja una bona estona més.
4: Per exemple, el concert d'Oques Grasses, no? que s'ha confirmat que es farà a Barcelona aquesta tarda. Hi ha certesa de que no pugui tornar a haver-hi un episodi com el d'avui? D'aquest matí?
8: Certesa, en aquests moments no hi ha res a la vida,
4: no.
8: però és molt més improbable.
4: Val.
8: És molt improbable.
4: Però aquest és l'escenari en què estem, Agnès, és a dir, que ja no estem superats, és a dir, el canvi climàtic ha superat ja els models dels meteoròlegs.
7: Totalment. Mira, nosaltres som els dels que estàvem sortint per la porta de casa quan ha arribat el primer alert i hem dit, va, doncs és igual, no portem la nena a escola, veiem a veure què és el que ha de passar. Mira, a títol personal, deixa'm recomanar molt a la gent, perquè la feina que estem fent a la ràdio és imprescindible, però la línia de l'autoprotecció, no?, aquest missatge que ens envien tant, l'aplicació del Meteocat, és molt interessant i que jo recomano que tothom se la baixi perquè és allà on pots tenir ara mateix, no?, quina és la fotografia. Està arribant un front, aquesta taca vermella està arribant a la zona on jo soc, doncs escolta, no em moc, no? Més enllà d'aquest avís que esperem que ens enviïn, no? Perquè ara també ens estem acostumant a que ens diguin què hem de fer i què no hem de fer. Doncs és molt útil perquè jo he estat veient a través d'aquesta aplicació com arribava aquesta taca vermella cap a nosaltres i efectivament s'ha complert, no? I ara la tenim per aquí a la vora tota l'estona.
4: Sí, però clar, hem d'anar minut a minut veient què és el que passa, perquè si no és imprevisible. Sí.
7: També és veritat que van apareixent taques, que vam anar pobres a l'Eloi i companyia de Corcoll, perquè si mires el radar, apareixen taques vermelles de cop. I dius, caram, això, aquí s'ha format ara una cosa més intensa que no venia, no? Que no havies previst. Això sense
8: sí,
7: nosaltres,
8: fons, també,
7: sense saber-ne res, eh?
8: Clar, no, també influeix el relleu, és a dir, amb un vent de mar cap a terra i amb el relleu que té el Maresme, tot això afavoreix la convecció i els fenòmens aquests de tempesta. Per tant, més enllà d'aquest sistema convectiu, d'aquest monstre que s'ha format sobre el Mediterrani, també hi ha els fenòmens locals que aquests sí que estem acostumats doncs, a veure i fins i tot preveure. Per tant, aquí sumem això, tots aquests bolets petitets que van apareixent a causa doncs, de fenòmens locals i influenciats pel relleu. Mira, ara a Sant Andreu de Llavaneres hi ha alguns llocs que marquen precipitacions de...
4: I el minuracà de precipitacions de, perdona, Eloi, de...
8: No li dono fiabilitat, no. Perquè és una dada molt puntual.
4: Mm-hmm.
8: El Mataró estan donant pluges de 30, Argentona uns 30 litres, Vilassar de Dalt també 25, 40 litres, Premià entre 30 i 50 litres, estem aquests nivells.
7: Sí.
4: I el Minuracà, sí. Perquè deies que hi havia una possibilitat de formació de Minuracà, Eloi, això com
8: no,
4: està?
8: O sigui, el que estem veient és això, aquest gran sistema convectiu, és a dir, una gran bola des del Meteosat, que ocupa des de Catalunya fins al nord de l'arxipèlag Balear, amb una estructura molt rodona, de grans dimensions verticals també, que té 20 quilòmetres d'altura al seu centre, tot aquest núvol. Té una mica de braços espirals, i fins i tot també quan veus la precipitació al radar s'intueix aquesta forma espiral i una rotació. Per tant, mirant això, ja veus que té unes semblances amb una estructura tropical, no? Amb un cicló tropical, té semblances. No és un mini-huracà, no li hem de dir així, però sí que té algunes semblances amb els fenòmens tropicals. Fins i tot ja et fa una estona un moment allò d'emoció entre els col·legues meteoròlegs, perquè a prop de Mallorca s'ha intuït la formació d'un ull, no? Que és el que li faltava això per semblar-se una miqueta més a un cicló tropical. Finalment això s'ha desdibuixat, per tant no ha anat més enllà, perquè això es convertís en aquest mini-huracà mediterrani, segurament hauríem d'estar detectant també més vent a la zona perifèrica de l'ull. Després hauríem d'analitzar què està passant als nivells baixos de l'atmosfera i mitjans, perquè s'hauria d'estar detectant també un augment de la temperatura degut a l'energia que allibera en el moment que condensa tota aquesta humitat. Vull dir, són moltes coses, molts factors que s'han d'analitzar amb calma, però de moment sembla que no anem cap a aquesta línia de formar un mini huracà mediterrani.
4: Gràcies, Eloi. Agnès, fins ara. Fins ara.
7: Que vagi bé, fins ara.
4: No sé si podràs venir, suposo que sí, no?
7: Home, espero que sí. Sí, home, sí.
4: Encara faltes, i en principi això ha de canviar.
7: Vaig mirant el radar i escoltant-vos.
4: Molt bé, gràcies, Agnès. Fins ara.
7: A vosaltres.
4: I a aquesta hora anirem fins a les dues per explicar el que va passant després del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández també i tot l'equip d'informatius per seguir informant del que està passant. S'incorpora a l'antena de Catalunya Ràdio des dels estudis de Catalunya Ràdio. Anna Grau, bon dia, Anna, com estàs?
9: Bon dia, per dir una cosa, sí. Climàticament.
4: Està mig plovent ara aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. També ens acompanya des de Granollers Marc Bataller, bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: Jofre Llombard des de Sant Cugat, bon dia.
11: Hola, què tal? Bon dia.
4: I Mohamed Alamrani des de Girona. Bon dia, Mohamed.
12: Molt bon dia.
4: Veig que heu fet cas de les recomanacions, eh, Mohamed?
12: I tant.
4: Com s'ha de fer? L'Anna estava a prop i hem dit, doncs vine cap aquí.
12: Sí, aprofitant que tenim aquí a Girona uns estudis fantàstics, doncs clar.
4: I va, home, que... ho tens bé. Tant, aquí. Tant.
9: Home, sona molt bé, sona molt bé.
4: Sí.
12: Ara m'he sentit, sí.
4: És que la ràdio, Jofre, ja, sempre som molt pesats amb això, eh? Però quan hi ha emergències d'aquest tipus i et permet tenir aquesta facilitat de connectar, de trucar, de ser a tot arreu, és que no hi ha cap mitjà que pugui superar-ho.
11: I no vull romantitzar una situació molt complicada, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament, però la sensació de poder-te tancar a casa amb la ràdio posada i anar fent feina, anar fent coses que no tenies prevista, autoassignar-te unes hores que estaven previstes per fer altres feines, això no té... A banda de la ràdio al cotxe, que això també, a banda de ser més romàntic, també és molt útil.
4: Sí. Ara parlarem de tot el que està passant a nivell temporal i també parlarem de política. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
4: I atenció al que us avancem ara al matí de Catalunya Ràdio.
13: És el posicionament de Junts davant la convocatòria electoral. El plantejarà Míriam Nogueras. Diu, ja no decidiran Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir els catalans quin model de país volem. Junts juga amb l'argument del que va passar l'altre dia al Congrés. Diu, volem el model que ens arrossega l'empobriment i que ens ofega impostos, o volem trencar amb tot això i anar a la Catalunya que ha fet tot allò que històricament ens ha fet millors i més forts. Som els únics que davant la confrontació de les dues Espanyes, a la que tots els altres s'han deixat arrossegar, hem escollit i escollirem sempre Catalunya i els catalans. També ha tuitejat la seva reacció Oriol Junqueras, que ha dit preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent. Per cert, que Gabriel Rufián encara no ha reaccionat. L'últim tuit és una portada del Marca comentant el resultat del futbol femení d'ahir.
4: Doncs veurem què és el que passa amb tot això de les eleccions, perquè enmig d'aquest temporal doncs hi ha un altre a Madrid, que és que Pedro Sánchez, s'ha confirmat el que tothom apuntava, ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Ara ho comentarem en aquesta hora especial que tindrem al llarg d'aquestes dues hores al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
14: Hola, bon dia.
4: Quin és l'estat de la situació ara mateix a Badalona?
10: Pues plou força, la veritat, des de les 8 del matí i nosaltres hem ja signat, he signat en aquest cas el pla d'emergència per tot el dia d'avui i a l'espera. És evident doncs, que aquest nivell de pluja doncs, acabarà creant problemes. Badalona aquest cap de setmana doncs, no ha estat una de les principals ciutats que hagi tingut una afectació més gran. Ho vam poder absorbir amb normalitat i jo que espero és que més allà problemes típics quan plou molt, doncs tampoc no tinguem un dia especialment complicat.
4: No sé si preocupen especialment algun punt exacte, alcalde, que hi ha més preocupació que altres.
10: Bé, tenim sempre doncs, 3-4 punts a la ciutat. També si el que em preocupa és que sembla que en algunes escoles doncs, ja estan en aigua i ja poden haver-hi goteres. Bueno, situacions que es donen en moments com els que estem, som els que es viuen amb una pluja d'aquest tipus, no? Però bueno, com que tenim 3 o 4 punts a la ciutat o algun pas subterrani pues que s'inunden i tal, són els que estem prestant una especial atenció, insisteixo, més enllà doncs, d'algun equipament públic que sembla que està entrant aigua.
4: Deixi'm preguntar-li breument, alcalde, ja sé que no toca avui, però és obligada la pregunta, per les eleccions generals del 29 de novembre, com valora aquest avançament electoral?
10: Bé, jo crec que arriba tard. Jo crec que l'avançament electoral arriba tard, però bueno, segur que bueno, aquelles persones que creuen que Espanya no pot seguir Catalunya amb la mateixa dinàmica doncs faran una aposta per al canvi, no? però temps tindrem per parlar d'aquesta qüestió.
4: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
10: Gràcies.
4: És l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Anem cap a Barcelona, cap al centre. Lara García, no et trobes?
14: Doncs ara mateix em trobo a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna. Aquest és un dels pocs llocs on refugiar-se que tenen les persones sense llar a Barcelona quan hi ha aquests temporals. Aquesta parròquia ha estat oberta tota la nit perquè la gent doncs, que ho necessités vingués a dormir doncs, tant a la part de la parròquia com a les seves instal·lacions. Podem parlar ara mateix amb en Peyu Sánchez, que és el rector de la parròquia. Bon dia.
15: Hola.
14: Des de quina hora obert?
15: Bé, o sigui, la nostra parròquia està oberta permanentment com a centre d'acollida per a persones sense llar i cada dia passen 500 persones que estan directament sense llar a Barcelona. I aquest dia, en les pluges, la gent està molt desprotegida, està també en falta de recursos d'acollida i per això mantenim oberta l'església no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit.
14: I heu notat amb les pluges que vingui més gent de l'habitual? Hi ha cares noves?
15: O sigui, no tant que tenim cares noves, sinó que la gent que tenim, que és molta, moltíssima, està molt malament i que també falten recursos perquè sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien? I a més, com s'enteren a què lloc han d'anar? I després, com han d'anar al lloc que han d'anar? I després que s'han remullat, com poden secar-se del que s'han remullat? Llavors, totes aquestes preguntes no tenen resposta perquè les alarmes no arriben als més vulnerables.
14: A Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar i, com vostè deia, creu que falten recursos per part de l'administració per protegir-los d'aquests temporals.
15: No únicament falten recursos, sinó que falta també una organització adequada que dé resposta a les realitats de les persones i que, de la mateixa manera que se fa una alarma general, que l'alarma tingui també un recorregut i una cobertura i també esperem una revisió pública dels mecanismes per a millorar-los, perquè clarament són insuficients.
14: Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, moltes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
4: És d'altra cara.
14: Ricard, sí, des d'aquí fan una crida, des de la parròquia, que vingui gent sense llar, que necessiti refugi durant aquest temporal.
4: És una altra realitat també important, la gent que doncs, no té casa i que es troba en situació d'emergència al mig del carrer amb una aigua que està a negar ara mateix bona part del país. Ara en parlarem, Maria, de moment, pel que fa a les incidències de la mobilitat, estan canviant? Ja hi ha algunes línies que estan recuperant la seva normalitat?
6: Sí, exactament. La més important, la que més afecta ara mateix, és la de l'R16. S'ha restablert la circulació per via única entre l'Aldea i Ulldecona. Recordem que s'havia tallat a causa de les pluges. Això afectava l'R16 i també aquells trens que connecten València, el País Valencià, amb Catalunya. I ara ja s'ha pogut restablir. També fa una estona, molt poca estona, s'ha restablert també la circulació d'alta velocitat, ho hem dit fa una estona, entre la Sagrera i Barcelona. Això vol dir que ja poden circular els trens d'alta velocitat entre Barcelona, Girona i Figueres. I també s'ha restablert la circulació a la línia L7 de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils. I això vol dir que ara mateix a Ferrocarrils, doncs ja a tot arreu se circula amb normalitat, o bé, com a mínim, el que es fa és que se circula a tot arreu, sí que encara amb alguns retards. Això se suma a la situació complicadíssima que hi ha també a Rodalies, ho hem anat dient. A l'R1, per exemple, no hi ha servei en tot el recorregut. L'R2 Nord no funciona des de Granollers fins a l'aeroport, quan se suposava que avui sí que havia de funcionar, però com que ha plogut tant, doncs al final no. També hi ha problemes a l'R4, R7, R8 i R11. I de moment això és el que us podem explicar pel que fa a la mobilitat.
4: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra?
16: Doncs molt pendents de dues zones amb trànsit especialment complicat. Una és l'àrea de Barcelona. Acaba de reobrir el túnel de la B20 a Santa Coloma en sentit Montgat, que estava tallat per inundació, però tot i que ja ha reobert, precaució, encara hi ha trànsit lent i acumulacions d'aigua. Trànsit lent també a la C33 i a la C58 en sentit Trinitat per aigua acumulada. I l'altra zona, com us hem estat explicant durant tot aquest matí, és els entorns de la ciutat de Granollers i la mateixa ciutat de Granollers, al Vallès Oriental. Es mantenen retencions a la P7 de Cardedeu a Granollers en sentit sud, a la C17 de Canovelles a Granollers també en sentit sud, a més de diverses vies secundàries tallades a Granollers, a municipis de l'entorn com la Roca, les Franqueses i Canovelles.
4: Tot això està passant avui en directe, ho estem explicant a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pendents també d'una compareixença d'Interior, una roda de premsa de Protecció Civil per valorar el que està passant, la situació de pluges i inundacions que està afectant bona part del país, sobretot al Maresme, ens deia l'Eloi Cordomí, i és on posarem més l'accent. També línies obertes al 93201-7474, per si voleu també dir-hi la vostra, explicar-nos el que està passant. 93201-7474. Som la ràdio que sempre hi som, i sempre ho fem amb servei públic i amb vocació de servei públic. Avui Catalunya Ràdio també al vostre costat. 93201-7474. Més enllà de les pluges, que ara en parlarem, avui l'altra notícia del dia és l'avançament electoral de Pedro Sánchez, 29 de novembre. M'agradaria sentir-vos i fer una primera valoració d'aquesta data i del fet de com hem arribat fins aquí. Marc.
17: Sí, bon dia, primer de tot, per dir alguna cosa. Ho comentàvem divendres, precisament en aquesta mateixa tertúlia, abans de que tombessin els decrets, que Pedro Sánchez es troba davant d'una finestra d'oportunitat, purament electoral. Em refereixo tant a intentar solucionar malauradament el problema de l'habitatge, sinó purament electoral. Les seves primeres càbales, i es havien comentat diversos cops, era intentar aprovar pressupostos, intentar-ho, com que en teoria no tenia els vots suficients, convocar després eleccions, i que la presentació de pressupostos fos el seu primer gran acte de precampanya. Doncs ha trobat la finestra abans. Ha trobat aquest decret d'habitatge que es va tombar amb els vots de Junts, PP i Vox. El PSOE també ha arrossegat, no ens enganyem, bastant els peus amb aquest decret d'habitatge, perquè recordem que la primera vegada que es tomba era el mes d'abril i fins ara que hi ha hagut el cas de la Mari Carmen no havia fet res. I, per tant, el gran jugador Pedro Sánchez diu: trobo-t'ho una oportunitat, intento que aquí tingui millors resultats, fins i tot converteixo ara sí el decret d'habitatge en el gran acte de precampanya, aprovant-lo en la Diputació Permanent, i veurem què passa, perquè la gran incògnita és fins i tot qui guanya les eleccions. Ell vol guanyar les eleccions, ara ho té complicadíssim per poder tenir prou suports per poder tornar a governar, perquè veiem com està Sumar, veiem que no té líder, que el dirà d'aquí uns dies, i que, per tant, difícilment sumaran. Veurem què passa, però jo crec que, repeteixo, el que ell vol és guanyar les eleccions, si més no salvar-se ell, i després, si governa PP i Vox, fins i tot el socialisme ho pot aprofitar per tornar a dir: torna a la dreta, torna a la dreta, torna a la dreta, o l'extrema dreta, millor dit.
4: Anna.
9: Bé, d'una banda jo separaria el fons de la forma aquí. En el tema de la vivenda estic totalment d'acord amb el Marc, que és el de menys. És el de menys en aquestes decisions polítiques, de les de tothom, eh? Perquè, tot i que no s'hi acostumin, jo els de Junts no els hi acostumo a felicitar, però sí que estic d'acord amb el comunicat que van fer per no votar els decrets, però en canvi no veig per què no podien votar. L'única mesura sensata, que des del meu punt de vista s'ha posat damunt la taula en aquestes setmanes, que la va posar el govern Illa, que era la de la compra conjunta d'habitatges a persones més grans de 40 anys i que això, diguem-ne, fos una mena de copropietat que acabés revertint el bar públic de vivenda. No votar això penso que va contra la imatge de seny que ha intentat donar Junts i demostra doncs, que Junts també està en un tango preelectoral. Bé, a veure, Pedro Sánchez ho té difícil per guanyar aquestes eleccions, però no ho té impossible si tenim en compte que el que hi ha a la seva esquerra s'està esmicolant, s'està escrostonant, i bueno, ell podria créixer a costa d'aquest doncs, escrostonament, i home, si Vox puja i el PP, diguem-ne, punxa, doncs bé, tot i que és difícil imaginar un govern alternatiu al del PP i Vox, no és impossible imaginar-ho, i en tot cas podria ser un govern molt breu i molt fràgil perquè es trobarien els carrers incendiats i la caixa buida. Llavors, és clar, el panorama és bastant desolador per totes bandes, perquè jo crec que anirem a unes setmanes d'intensíssima crispació política, d'intensíssima mala bava dels uns amb els altres, i serà molt difícil, diguem-ne, que d'això en surti. Els uns tenen fam de resistència, passi el que passi, i els altres tenen fam, diguem-ne, de fer-los fora, passi el que passi. Jo crec que la gent troba a faltar propostes, o sigui, menys arengues i més propostes, i d'això probablement és el que veurem menys en les properes setmanes. Però, en fi, com diuen a Madrid, que diu reparta suerte o votos.
4: Jofre Llombarra.
11: Sí, mira, aquí sempre tindrem el dubte de si, com que no va poder aprovar els decrets de l'habitatge, convoca unes eleccions que ara aniran sobre habitatge, o si bé que l'única finestra que tenia per poder intentar guanyar les eleccions és que les eleccions anessin d'habitatge, i precisament per això va fer fracassar els decrets. Sé que sona maquiavèlic, però com que Pedro Sánchez s'ha guanyat la fama d'astut, de resilient, de no sé quantes coses més, com a mínim ha obert la sospita, no? Però aleshores els decrets de l'habitatge són el de menys.
9: Home, maquiavèlic no, perquè jo penso que estan fets expressament perquè no s'aprovin.
11: Doncs m'estàs donant la raó.
9: Tenen punts dèbils evidents, no? O perquè si haguessin sortit endavant es poguessin recórrer al Constitucional i el Constitucional els hagués de tombar.
17: No, però repeteixo, el primer sí que es podia aprovar. I bastant clarament. Els bascos l'aprovaven.
11: Una altra qüestió que s'ha de tenir en compte és que en aquest discurs que ha fet avui, que era l'últim discurs com a president, el primer com a candidat en campanya, no ha parlat d'immigració, no ha parlat de corrupció i no ha parlat de Catalunya. Cosa que em sembla tres pilars fonamentals sobre que són els tres grans fantasmes que es vol estalviar en aquesta campanya. Vol que sigui una campanya estrictament dretes-esquerres. I apunto diferents coses que passaran d'aquí a que hi hagi les eleccions el 29 de novembre.
4: Meteoròleg? I ho dic... Jofre Llombart, vinga.
11: Sí, no. Coses establertes al calendari, Ho dic perquè jo ja entenc que la voluntat del PSOE és centrar-ho tot en habitatge i drets i por a l'extrema dreta i tal, però hi ha una sèrie de coses que passaran d'aquí al 29 de novembre. Una, hi ha eleccions al Brasil que no estan clares. Dos, hi ha les midterms a les eleccions als Estats Units que si guanyen els demòcrates tal com està previst, ell pot vendre, veieu com hi ha esperança, tornarà Puigdemont. No sé com impactarà Carles Puigdemont.
4: Ho donem per fet, però ara si hi ha eleccions, és que el Suprem n'ha fet moltes. És a dir, tenim garanties que el Suprem apliqui l'amnistia en un context electoral.
11: Doncs t'ho milloro. O torna Puigdemont o no torna Puigdemont. Però qualsevol de les dues coses impactarà la campanya.
4: Sens dubte.
11: Puigdemont, que ja estava clar que tornava, no podem tornar, amb la qual cosa mobilitzes part d'un electorat de Junts que estava adormit, o Puigdemont passejant-se pels carrers amb, ja sé que heu tret la informació que heu tret, però de moment amb Aliança Catalana no presentant-se a les eleccions, de moment. I dues coses més que sembla que no tinguin cap mena d'importància, però que les tenen. El 29 de novembre és el cap de setmana del Black Friday, on es notarà que la cistella de la compra no dona tant de si. I última cosa, paradoxalment, és a la setmana on els pensionistes han cobrat la paga doble.
9: Ja. Yeah.
4: I també Esquerra, que és un altre factor, eh? Perquè si no s'aplica la llei d'amnistia, també Junqueras, doncs, tampoc...
11: Sí, sí.
9: Home,
11: però jo crec que es pot passejar per Catalunya.
9: Home, però Puigdemont jo...
11: No. Sí.
9: Però jo, sí, crec, sí. Jo crec que, a veure, que en Junqueras, a veure... Jo diria que això és una maniobra per a veure, en Gabriel Rufián ha llançat va dir jo sé el candidat però vull fer una llista meva a Madrid, no vull imposicions, no vull paraques, no vull tal. Home, jo no m'imagino un Junqueras, suposant que l'amnistia arribés a temps, que està per veure que arribi tot plegat, home, estrenar-se amb una previsible castanya electoral tampoc.
18: Castanya, jo penso que és una... Anna, on te veus aquesta castanya?
9: Home, a veure, jo penso que tot el que està a l'esquerra del PSOE ara mateix patirà en aquestes eleccions, i patirà molt.
18: No ho veig tan clar,
9: patirà molt.
18: Poden patir Sumar, però Esquerra...
9: Vull dir que si jo fos en Junqueras em reservaria per les catalanes.
18: Sí, tenim, la direcció tenim... descarta.
9: Jo penso que és una mesura de pressió i que el candidat acabarà sent en Rufián, sí. Però que el que s'està ventilant és qui fa la llista. I qui
4: tenim interrogants,
9: llista.
4: Interrogant Aliança és un interrogant, tot i que Aliança, de moment, el que diu oficialment és que no anirà a les eleccions generals, i atenció, perquè la CUP dissabte ha convocat també una assemblea per decidir si va a les eleccions generals. Que això també no ho esperava. Mohamed.
12: Sí, a veure, la legislatura comença com... acaba com ha començat. Amb el paper de Junts rellevant, Junts va començar qüestionant si facilitava aquesta investidura de Sánchez, i durant aquests anys no ha actuat com un soci de govern, sinó que ha intentat marcar un perfil propi. Un perfil propi que bé, és interessant preguntar-se aquesta pressió al límit que ha exercit Junts, doncs què han aconseguit amb això, no? Entenc que sí que per una part l'amnistia, però per altra... jo crec que és difícil preguntar-se per les coses que afecten realment els ciutadans, doncs, què s'ha aconseguit. Aquesta és una legislatura que venia marcada per la corrupció, pel desgast, per les dificultats parlamentàries i, evidentment, per aquesta absència de majoria, però aplicant aquest marc mental del momentum polític del manual de resistència de Pedro Sánchez, al final ell no tria el moment més favorable per convocar unes eleccions, sinó que estratègicament el moment que li permeti a ell continuar defensant una posició d'esquerres més evident. Ara bé, estem parlant de l'habitatge, no? Que l'habitatge influirà i que l'habitatge tindrà un paper important, però jo crec que serà molt difícil en aquest cas, a diferència d'altres lluites, com per exemple la lluita contra tot el que implica l'extrema dreta o tot el que implica posar en risc certs valors que s'havien assumit. En relació amb el tema de l'habitatge, i tenim el precedent del 15M, és molt difícil ser capaç de portar al teu taulat una qüestió que tu has tingut abandonada durant 8 anys i que ara corre cuita a través de dos decrets, intentis doncs una miqueta a causa d'un efecte papallona d'una senyora que en una situació de vulnerabilitat se l'ha de fer fora del seu pis, i aquesta imatge impacta i colpeja la consciència de tothom, i a corre cuita ha de fer front a una necessitat com és l'habitatge. Però bé, aquí el tema és

0: gran incògnita és com Pedro Sánchez serà capaç de convèncer a aquesta esquerra, a part de que viene el lobo, que és un relat que ha funcionat durant molts anys, ara ja no funciona perquè crec que fins i tot, a diferència d'altres posicions o partits de la dreta europea, l'extrema dreta forma part de forma natural del tauler polític. Per tant, és com l'esquerra, o com almenys Pedro Sánchez, o el que queda de l'esquerra, serà capaç de defensar que realment tenen solucions per l'habitatge, que és, jo crec, el gran dubte que tinc en relació a la seva capacitat de mobilitzar la seva base.
1: Mm-hmm. Anna?
2: Home, a veure, jo crec que l'esquerra no té solucions per l'habitatge, si les té, molt ben amagades. O sigui, a veure, l'esquerra el que fa és... lamentablement, perquè jo crec que necessitem una esquerra sòlida, socialdemòcrata, progressista, que realment corregeixi, diguem-ne, o sigui, que garanteixi l'existència d'un parc de vivenda pública al marge de les lleis del mercat, però clar, això no s'arregla desvestint un sant i vestint l'altre i fent emprenyar tothom i no donant-li cap solució. Llavors, a veure, jo crec que precisament aquesta precipitació en l'avançament electoral és que, a veure, la política de vivenda, per desgràcia, té en comú amb la política sobre les pensions, que quan és un desastre es descobreix quan ja és massa tard. Però és que en aquest cas dius, home, a veure, és molt obvi que com més anem, menys valem amb el tema de la vivenda. I, diguem-ne, capitalitzar el malestar de la gent que té por de no poder tenir una vivenda digna és molt més fàcil que arreglar el problema estructuralment, no? I a més, s'està creant un estat d'ànim on si tu discrepes de les fórmules aquestes, per mi estrambòtiques, que s'estan traient de la màniga, doncs, diguem-ne, l'extrema esquerra, perquè es parla molta por de l'ultradreta, però em fa també molta por a l'ultraesquerra, doncs resulta que ets satanàs, ets el dimoni dels pastorets i vols que la gent la desnonin i es pengi d'un pont que sota el qual no podria viure. Doncs no és així. El que volem són solucions serioses.
0: La diferència entre l'ultraesquerra i l'ultradreta...
1: Un moment.
3: Sí,
0: la diferència entre l'ultraesquerra i l'ultradreta és que l'ultradreta qüestiona drets humans.
2: L'ultraesquerra no?
0: No.
2: Ah, no. Ja.
0: És a dir, l'ultraesquerra, o esquerra, o com li vulguem anomenar, no diu que vol a una persona pel seu color de pell o pel seu nom fer-la fora.
2: Només et diuen fatxa, genocida, el que vulguis...
0: Si Israel s'està cometent un genocidi, es diu que és un genocidi.
2: Jo no crec que s'estigui cometent un genocidi.
0: Jo crec que s'està cometent un genocidi i de fet ho diu Nacions Unides. No és que ho diguem tu i jo.
2: Bueno, però escolta, però la qüestió és que la ultraesquerra està creant un ambient guerra civilista.
0: No té
2: que tothom
0: per
2: què. Que no us doni la raó
1: que
2: és d'ultradreta o és una cosa més forta que no puc dir amb la ràdio pública en aquest horari.
1: No, però quan dius això, Anna, no creus que també ho fa una part de la dreta?
2: Una part de la dreta? Home, jo crec que...
1: No creus que hi ha una part de l'extrema dreta que també fa això que dius de l'extrema esquerra que tu nomenes?
2: Home, a veure, però és que l'extrema dreta... Jo no estic defensant l'extrema dreta.
1: No, però t'ho dic perquè...
2: Jo el que estic dient és que
1: t'ajuda a explicar-te.
2: És que, a veure, l'extrema dreta, evidentment, és preocupant, però és que l'extrema esquerra també, i en canvi sembla que tingui volar petó, o sigui, que no passi res. Llavors, a veure, a mi em sembla que és tan preocupant un extrem com l'altre. O sigui, jo no entenc per què la gent s'espanta tant quan el jovent alemany vota massivament amb una formació extrema dreta i sembla que no s'immuten gens perquè voti també massivament una formació extrema esquerra.
0: Bàsicament perquè l'extrema dreta et vol anul·lar. És a dir, jo personalment...
2: I l'extrema esquerra et vol cancel·lar.
0: No em vol cancel·lar, és a dir, al final està defensant...
2: Pregunta-li a Lídia Falcón, per exemple, què va passar.
0: És una qüestió de drets humans i drets fonamentals.
2: Sí, sí, exacte, drets humans i drets fonamentals. Exacte. A veure, jo conec molta gent cancel·lada per l'extrema esquerra i gent, diguem-ne, que ho ha passat molt malament i que sobre això no s'esmenta, no es pot dir perquè no es pot dir.
0: Però aquest ambient guerra civilista, només cal escoltar la declaració posterior de Feijóo després de que Sánchez hagués convocat eleccions. Diu que estamos ante el momento más grave de los últimos 50 años.
2: Bueno, i només s'ha d'escoltar el sindicat de llogateres cridant a la vaga general i trinjant de miserable a tothom que
0: s'oposés
2: a dos decrets que eren una autèntica porqueria. I no, tothom ho sap.
0: Eren dos decrets de mínims per defensar drets bàsics i fonamentals de la ciutadania. Eren dos decrets de mínims.
2: De paper
0: un,
2: de fumar.
0: Un et pot agradar menys.
1: Són les 12:23. Ara us deixo parlar també a Marc i Jofre, però abans anem a actualitzar la situació del temps perquè és sempre preocupant, sobretot, atenció, a Palafolls, a Blanes i Malgrat de Mar. Alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix a Palafolls?
3: Bueno, doncs estem sota un ruixat intens...

0: ens diuen les previsions que en principi estem parlant d'una intensitat remarcable, però que l'altre factor, que és la duració, doncs no hauria d'arribar ni molt menys a les cotes d'ahir, i per tant el problema és que està plovent sobre mullat i evidentment doncs, això està dificultant moltíssim totes les tasques de recuperació que estaven en marxa.
1: Abans visitàvem Palafolls, hem pogut conversar sota la pluja, veiem la biblioteca com estava. En aquest sentit, alcalde, hi ha alguna zona que li preocupi més que una altra?
0: Bé, doncs, com que estem parlant de qüestions estructurals, com comentàvem aquest matí, no?, que tenim diversos punts del municipi en els que segurament la reflexió que s'hauria de fer amb més calma i més tranquil·litat, ara que escoltava aquesta discussió que mantenien, no?, és allà on s'ha construït, no?, i és també el canvi de paradigma. Potser, i deixeu-me dir una cosa, m'ha estat molt greu, m'hi poso sense voler, però igual l'extrema que no hauríem de permetre ni de dreta, ni d'esquerra, ni de cap sentit, és la que nega el canvi climàtic i la que nega la circumstància amb la qual estem treballant ara mateix. A mi això sí que em sembla una falta de responsabilitat enorme. Per tant, com que hem construït en zones que no pertocaven i hi ha un canvi de paradigma meteorològic i climàtic, doncs ara tenim les repercussions que tenim. I aquestes són les zones que pateixo més o patim més perquè són les que estan exposades constantment en aquestes intensitats tan importants.
1: Francesc Alemany és l'alcalde de Palafolls. Gràcies, alcalde.
0: Moltes gràcies.
1: Saludem també l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Alcalde, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Vostè dirà, com està la situació ara mateix?
2: Bueno, pues esperant aquest nou episodi que diuen que pot arribar cap a les 2 de la tarda. Ara fa quart d'hora que hi ha hagut un xàfec important, però els embornalls estan empassadent l'aigua i hi ha l'expectativa.
1: Ara mateix per això plou amb intensitat, a Blanes, eh?
2: Ara ha parat una mica, però fa cosa de 20 minuts sí que ha caigut un bon xafa, molt intens, molt curt, que és el que havia de fer, que fa mal, no? Quan cau aigua, tanta quantitat d'aigua durant tan poc de temps. És el que va passar ahir, també, que va fer un aigat escandalós, no? 300 litres, si cauen en 2 dies, els pots absorbir, però si cauen en 2 hores, no.
1: Li preocupa la desembocadura del riu Tordera?
2: De moment el creixement és estable, tenim marge encara perquè creixi, però també tenim la protecció civil i policia local a l'expectativa de veure el que passa. És cert que des que va passar el Dana, la llum que té els ponts són més amples i permet córrer millor l'aigua.
1: Doncs, alcalde, gràcies també per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: És l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Línies obertes al 93-201-7474 per escoltar-vos, per seguir minut a minut aquest temporal que està afectant a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Bon
1: dia. De seguida ho actualitzem. Però abans, Miquel Hart, que estem pendents d'una compareixença de Protecció Civil.
4: Així és. Un comitè tècnic que s'acaba de celebrar, també el comitè assessor, tots dos presidits pel president Salvador Illa, aquí al Departament d'Interior, tot a punt per la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada de Sarai Sarroca, directora del Meteocat, i també per part de bombers d'Oriol Corbella. Aquí, entre les 6 i les 11, el 112 ha rebut 969 trucades generades per 764 incidències, la majoria 200 trucades de Granollers, i és que Granollers, recordem-ho, ens ho explicava aquí Sergi Delgado en aquest programa especial, hi ha ordre de confinament a tot el Vallès Oriental i caldrà veure si s'aixequen també o es mantenen les restriccions a totes les comarques del litoral que van des del Penedès fins a la Selva.
1: Gràcies, Miquel. Pendents d'aquesta compareixença de Protecció Civil i també pendents del que està passant a Granollers. Anem cap allà, en Alfonso.
5: Un episodi intens de pluja aquest matí.
6: L'alcaldessa Alba Arnosell, aquí a Granollers, acaba justament de començar aquesta roda. No sé si la podeu sentir.
1: Sí, la sentim.
5: I, per tant, també aquí, en els mitjans de comunicació, que sé que ens heu estat buscant, dir-vos que el primer i el nostre objectiu ha estat atendre absolutament a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes i atendre les emergències que hi han hagut, situacions molt complexes aquesta matinada ja començant al voltant de les 7:30 del matí. Per tant, dir-vos això, no us hem pogut atendre per aquest motiu i per tant des d'aquí també gràcies per la comprensió. Gràcies també a tota la ciutadania per la comprensió. Òbviament el primer era evitar més dificultats i danys personals que afortunadament no hi han hagut. I per aquest motiu jo voldria començar amb un agraïment immens a la gent de la policia local i el cos de la policia local, a la gent de protecció civil, a tots els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, bombers, cossos d'emergència i també absolutament a tots els equips municipals, protecció civil, neteja, manteniment, brigada d'obres, que si ja ens remetem a l'episodi d'ahir, des d'ahir a la matinada estan treballant intensament amb aquest episodi que va ser ahir dels més complexes de tot Catalunya. I avui, aquest matí, n'hem tingut a tenir un que ha sigut totalment inesperat i així mateix ho ha comunicat el Meteocat i amb dades per part del Meteocat, un episodi que ha entrat per sorpresa. Però per això voldria començar amb aquest agraïment i heu vist les imatges perquè les heu publicades mitjans i tothom les ha publicat també en xarxes socials i nosaltres estàvem tots els cossos, tots els agents i les persones individuals, treballadors públics, treballant per evitar danys personals i per anar resolent totes les situacions que ens hem anat trobant i que encara hi ha a la ciutat. Voldria també agrair a tota la ciutadania, primer la seva responsabilitat, sobretot o corresponsabilitat, el seu sentit comú. Per tant, aquest també és apel·lar al sentit comú amb tots els episodis, però sobretot aquesta corresponsabilitat i tota la gent que també ens ha trucat per prestar la seva col·laboració. Ara després en parlarem i donaré indicacions al respecte, però sí que d'entrada hem trucat moltíssimes trucades i molta gent que...
1: Situació molt complicada, complexa, a Granollers. De seguida resumim el que digui l'alcaldessa, però en aquests moments compareix també la consellera Núria Parlon des de Protecció Civil. La sentim.
3: Pel sistema convectiu mesoescalar que ens va afectar des de la tarda de dissabte fins diumenge al vespre. Aquest matí, en una situació d'inestabilitat atmosfèrica que ja vam avançar en els diferents models de predicció, ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoescalar nou, que és el que ens està impactant. Els diferents models que s'han consultat no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat que amb les informacions que ara de manera detallada us facilitarà tant la directora del Meteocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoescalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa, central litoral i prelitoral, que des de primera hora del matí el que hem fet és activar tota la nostra capacitat de reacció a partir de la vigilància monitoritzada minut a minut del servei de predicció del Meteocat per donar la millor resposta als municipis que estaven sent impactats, especialment Granollers. A Granollers hem acumulat més de 100 litres en el que portem d'episodi des d'aquest matí, en contacte en tot moment des de Protecció Civil amb l'alcaldessa i els alcaldes de la zona per anar prenent les decisions que eren necessàries d'acord a aquesta situació. D'aquí que hem enviat una primera és alert per recomanar la reducció de la mobilitat i una segona, donat els danys que ja s'estaven produint, perquè ja estàvem tenint constància de danys, a una segona per confinar la població, especialment també doncs, perquè assumissin riscos amb la quantitat de pluja que estava caient amb la seva mobilitat. Posteriorment, hem tingut els avisos ja de situació meteorològica del Meteocat que hem pogut compartir amb el president de la Generalitat i el conseller Dalmau, que han assistit al CECAT, on veien doncs, que aquest fenomen afectava aquestes 8 comarques a la costa central, litoral i prelitoral, amb un 5 de 6, és a dir, avís vermell de pluja torrencial, amb molta quantitat de pluja, amb el que suposa també de risc hidrològic pel creixement i dels cabals de rius, rieres, barrancs, que porta doncs, que haguem avisat a través també del sistema d'alerta fins a les 2 de la matinada, recomanant-li a la població que reduís la seva mobilitat. Les pròximes hores estarem, doncs, com els hem dit, amatents a aquesta situació. Tenim un escenari de vigilància a curt termini continuada per part dels equips del Meteocat, treballant de manera coordinada amb els serveis hidrològics de l'ACA, amb els serveis de protecció civil i, òbviament, amb els serveis d'emergència que tenim treballant en el territori amb un 6,4 pel que fa a l'operativa de bombers, i amb els serveis doblats en els parcs de bombers que estan treballant i amb el mecanisme de treball en xarxa per poder donar la millor resposta a aquestes emergències sobrevingudes que puguem tenir i danys que puguem tenir d'acord amb aquest escenari que es presenta, doncs, d'impacte generalitzat en aquestes 8 comarques, no a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en dues parts, fins a les 2, on tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat. Això és molt important. De cara a la tarda, farem ara a les 2, quan ja les mesures que tenim vigents acaben, farem ara una altra reunió del comitè tècnic per decidir què hem de fer d'acord amb la previsió que tenim i la informació que ens arriba del territori. Penseu que quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí, i després, doncs, tornarem a fer un comitè assessor amb la presència del president de la Generalitat per prendre les decisions oportunes de cara a la tarda amb l'actualització de mapes que ens farà el Meteocat. Missatge al conjunt de la ciutadania: tranquil·litat, prudència, precaució, seguir els consells de protecció civil a través dels canals oficials, a través dels mitjans de comunicació, que doneu cobertura a les informacions que estem facilitant, i durant les pròximes hores anirem, doncs, baremant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les previsions meteorològiques, per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori. I la ciutadania, que sempre és, com ens recorden els meteoròlegs també, la darrera baula de la protecció, doncs, atenta i evitant riscos. Li passo la paraula a la directora del Meteocat. Després, posteriorment, com sempre fem a les rodes de premsa, tenim a les diferents agències que estan treballant en l'emergència: la subdirectora de Protecció Civil, l'inspector del cos de bombers, el representant dels equips d'emergències del SEM, i també tenim el responsable del cos d'agents rurals, per si necessiteu alguna pregunta, alguna qüestió, doncs ells aniran fent també la seva intervenció sobre el que estan fent en el conjunt de l'emergència, i a la vostra disposició quan acabem la roda de premsa per respondre les preguntes que tingueu.
7: Gràcies, consellera. Ara mateix tenim una situació una mica indefinida a nivell atmosfèric, però estem tranquils perquè la nostra capacitat de reacció ja hem demostrat que està la capacitat d'atendre qualsevol factor imprevist. Així, doncs, aquest matí, com heu pogut veure, hem començat fent avisos...
1: Per la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca.
7: Aquí els cossos d'emergència han pogut actuar ràpid i després, amb els avisos de predicció que de seguida us explicarem, doncs hem pogut reaccionar ràpid. Per què dic que tenim una situació atmosfèrica indefinida? Doncs perquè no és una situació de Dana, no és una situació tipus Glòria, no és una llevantada pròpiament dita, no és un sistema frontal fred, sinó que més aviat estem parlant d'unes línies línies que d'inestabilitat que han acabat formant un altre sistema convectiu de mesoscala, similar al que ens ha afectat durant el cap de setmana, però que no té res a veure. Aquest va marxar i ara en tenim un segon. Veurem com va evolucionant. En qualsevol cas, sí que la part més activa ha quedat a l'interior del mar i a nosaltres ens ha fregat una mica i ha arribat a afectar sobretot la zona del litoral i prelitoral de Barcelona. En aquest punt, deixeu-me destacar-vos alguns registres que ja hem acumulat. Gran Granollers, per exemple, només amb el dia d'avui i amb l'estona que ha durat el ruixat o la tempesta torrencial, més aviat, doncs ha deixat 107 litres per metre quadrat. I en el conjunt dels dos episodis, 346 litres per metre quadrat a la ciutat de Granollers. Estem parlant d'unes xifres força elevades. Us destaco també un altre observatori, el Fabra, que és un observatori centenari. Només amb dues o tres hores del dia d'avui ja portava més de 70 litres per metre quadrat. També estem parlant de registres molt significatius. I per què tenim aquesta atmosfera tan inestable que qualsevol línia de que us comentava així amb una mica d'inestabilitat ja facilita aquesta guspira per formar sistemes de convectius de mesoscala? Doncs el principal motiu és la temperatura de l'aigua del mar, que a través d'imatges de satèl·lit ja vegem en el conjunt del planeta com és molt elevada, però sobretot deixeu-me destacar que aquí tenim la sort de tenir un observador de la xarxa d'observadors meteorològics de Catalunya que ens pren mesures de la temperatura de l'aigua al nostre mar, concretament a l'Estartit, i ens dona els paràmetres prou locals per poder afirmar de forma clara que la costa catalana té a hores d'ara registres de temperatura de l'aigua del mar molt per sobre del que tocaria per aquesta època. El fet que tinguem el mar tan calent ha sigut l'origen de que qualsevol guspira doncs pugui desencadenar amb pluja tan inestable. Us deia també que des del Servei Meteorològic estem preparats, tenim capacitat de reacció i evidentment els nostres equips funcionen 24/7 i per tant mantindrem els avisos actualitzats en tot moment i si cal en farem també de vigilància. Ara el Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà els avisos que tenim de predicció i que es mantenen de cara a les pròximes hores fins a la propera actualització, que serà al voltant de les 5, les 6 de la tarda.
1: Santi Segalà, que és el cap de predicció del Meteocat, ara mateix compareixent des de Protecció Civil.
8: Bé, gràcies, directora, consellera. Estem monitoritzant doncs, aquest segon sistema convectiu de mesoscala. Els models meteorològics de les darreres hores han anat amb molta incertesa. De fet, és una paraula que clarament està associada, ens ho sentiu dient els meteoròlegs durant moltes vegades, i avui és un clar exemple. De fet, per causa de totes aquestes característiques que explicava ara la directora i de manera explosiva aquesta matinada, doncs aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània entre les Illes Balears i Catalunya i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí, que han generat, gràcies doncs, precisament a aquesta vigilància 24/7 que comentava la directora, doncs, pels primers avisos de vigilància. En aquests casos, clarament, s'ha de fer el seguiment de la situació, perquè quan els models meteorològics doncs, van anar a aquest elevat grau d'incertesa, ens queda una altra eina que és molt important, que és precisament fer el seguiment de la situació meteorològica i, com a conseqüència, després, ho deia la consellera, doncs, totes les decisions que s'han de dur a terme. Què està passant a hores d'ara? Ara mateix, si mirem el radar meteorològic, veiem com hi ha precipitació a tot el litoral i part del prelitoral central i sud de les comarques de Girona. Algunes comarques afectades en aquests moments per les precipitacions més importants són el Maresme, el Vallès i probablement la Selva, si no ho està fent ara, ja ho farà d'aquí poca estona. Què hem d'esperar de cara a les immediates hores? Aquest sistema convectiu, en el cas de Catalunya, continuarà generant aquests aiguats que aniran afregant la zona del litoral i prelitoral, central i nord. En aquestes zones tenim activats avisos de situació meteorològica de perill per intensitat torrencial, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, a la zona de litoral i prelitoral central amb el grau de perill més elevat, amb color vermell. Aquest grau de perill tan elevat està envoltat, sempre ho diem, de comarques amb color taronja, que no hem de menysprear, perquè en aquestes zones també es poden produir alguns xàfecs potser més aïllats, més locals, però també amb probabilitat de que puguin ser torrencials. Aquest avís màxim creiem que arribarà fins a les 2 del migdia i a partir de la tarda la configuració meteorològica canvia lleugerament, així ens ho indiquen els models a curt termini. A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona. En el cas de la tarda, el que veurem seran que aquests aiguats seran dispersos, però igualment amb la possibilitat de que puguin superar el llindar de torrencialitat. Aquest avís està reforçat avui també per un avís del llindar de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Aquest avís el tenim vigent també fins a la tarda, però amb més probabilitat fins a les 2 del migdia. Amb la idea aquesta que us deia al principi de monitoritzar, doncs amb la predicció a curt termini, aquesta primera part de l'episodi d'avui. Aquesta llindar també està afectant les mateixes comarques, bàsicament entre el Garraf i la Selva, però també amb d'altres zones de les comarques de Girona, Catalunya Central i fins i tot nord de comarques de Tarragona. Si sorgeix algun aiguat, doncs també podria donar lloc a aquestes quantitats tan elevades d'intensitat. Avui és un dia d'estar pendent de les intensitats. Les quantitats acumulades, avui no tenim avís de més de 200 litres per metre quadrat, però sí que preveiem que en algun lloc de caire local, doncs, si cauen més de 90 litres en 3 hores, presumiblement podrien arribar a superar quantitats acumulades de més de 100, 120 o fins i tot al voltant de 150 litres més respecte als que van caure ja en l'episodi del cap de setmana. I per finalitzar vull donar un altre missatge. Aquesta situació inestable, fruit doncs, del que comentava la directora, d'un estiu molt càlid, d'una gran càrrega d'aigua precipitable disponible, que és l'aliment, la gasolina, perquè aquests aiguats, aquests sistemes convectius doncs, es formin a Catalunya, es mantindrà de cara als pròxims dies. Per tant, el missatge és estar pendent de les actualitzacions dels avisos de situació meteorològica de perill i també de les eines de vigilància i teledetecció que tenim a disposició de la població, com són, en aquest cas concret de la pluja, doncs, la xarxa de radars meteorològics. De moment això és tot.
3: Molt bé, doncs li passaríem la paraula a l'inspector Oriol Corbella, que ens actualitzi quina és la informació que tenim sobre terreny dels serveis que estan duent a terme els equips de bombers.
9: Moltes gràcies, consellera. Doncs a nivell de bombers ens estem coordinant bàsicament en 4 zones, que és el Vallès Oriental, l'Alt Maresme, la Selva i el Baix Empordà. Tenim un centre de comandament per cadascuna d'aquestes zones. Llavors, el que estem fent és definir en quina fase estem en cadascun d'aquests 4, d'aquestes 4 zones. N'hi ha, en principi, ja ho estan dissenyant des d'ahir, per poder doncs, iniciar una fase de recuperació, de coordinació doncs, de totes les mesures pel retorn a la normalitat i també de coordinació doncs, de tot el voluntariat com per ajudar els veïns a retornar a la normalitat. A raó d'aquest matí i aquesta gran quantitat de pluja que hi ha hagut, doncs, hi ha 2 de les zones, que són el Vallès Oriental i l'Alt Maresme, que salten de la fase de recuperació a la fase de resposta. Això succeeix perquè hi ha nous serveis que en la pròpia priorització doncs, passen just per davant doncs, aquestes inundacions, aquests elements que són demorables i que llavors són prioritaris. En aquesta fase de resposta, bàsicament el que estem tornant a tenir, igual que ahir abans d'ahir, doncs, bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15 hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles. Ja parlarem posteriorment aquesta fase de recuperació en la que es mantenen tant la Selva com el Baix Empordà, però tenim tot el dispositiu a nivell de Catalunya, tots els parcs de Catalunya, que el tenim doblats en una situació de el que anomenem de M2, d'obligatorietat d'incorporació, i és perquè tots els parcs de Catalunya tinguin doblats i d'aquesta manera treballar en xarxa i aquests parcs els portem en ajuda als llocs on fa falta. Tots aquests bombers doncs, estan coordinats pel dispositiu de zona i a través de les sales de coordinació territorial i també de sala central. Paral·lelament, el que estem treballant també és posant ulls sobre terreny, binomis que estan treballant en observació d'aquestes zones que anticipadament, per intentar anticipar doncs, si pot haver desbordaments, si pot haver doncs, comportament torrencial a totes aquestes rieres de cap al nord del Maresme i tota la per atendre just a la situació que estan comentant a nivell meteorològic i poder observar i donar...
1: És Sergi Jiménez, sergent dels bombers de la Generalitat, també analitzant la situació pel que fa a les incidències que hi ha hagut i els rescats de persones atrapades que hi ha hagut durant aquest capítol. Són les 12:47, mentrestant anem a fer un cop d'ull al trànsit. Clàudia Serra, com està la situació?
10: Doncs mira, A aquesta hora tenim menys retencions de les que teníem fa una estona. Sembla que la gent està fent cas a les recomanacions i està disminuint aquesta mobilitat. El punt més complicat el trobem a l'AP7 de Santa Perpètua a Barberà del Vallès, en sentit sud cap a Tarragona, precisament per la caiguda d'arbres. Tot i això, molta precaució als entorns de Barcelona per acumulació d'aigua en vies, especialment a les dues rondes, Ronda de Dalt i Ronda Litoral. També als entorns de la ciutat de Granollers, al Vallès Oriental i sobretot en carreteres d'aquesta comarca del Vallès Oriental, del Maresme i de la Selva, on, com dèiem, no hi ha retencions destacades, però sí que es mantenen aquestes afectacions provocades per aquestes pluges.
1: Doncs aquesta és la situació a les carreteres. I mentrestant, David Àngela, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: On et trobes?
11: Doncs mira, ara mateix estem al barri de Canyelles i aquí continua plovent, però amb menys intensitat. Al voltant del mercat municipal, a sobre de la Ronda de Dalt, als carrers hi baixa menys aigua, però hi ha restes que testimonien la gran tempesta que s'hi ha viscut. Hi queden moltes llengües de fang, pedres, branquillons, que l'aigua ha arrossegat des de la serra de Collserola cap aquí, cap al Nou Barris. La Diana és una treballadora d'un supermercat que ja ha viscut tres capítols com aquest en els últims dies.
12: Ha pasado por de la riera, de la montaña, ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle, pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
13: Pues llevamos...
12: Sí, la segunda vez.
13: La tercera.
12: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
14: Esta semana es la tercera vez.
12: La semana pasada.
14: Hace dos, tres días.
12: La semana pasada volvió a pasar lo mismo, ¿eh? Con normalidad nos hemos quedado sin luz, pues imagínate. No podemos atender al cliente.
11: Ara mateix hi ha quatre parades obertes aquí al mercat, però estan sense llum, com sentíem. Això també testimonia la situació excepcional que s'està vivint a molts punts de Barcelona. Arribar fins aquí és una cursa d'obstacles, amb les línies de metro tallades, carreteres negades, com les rondes, esvorancs o caigudes d'arbres a diversos punts dels barris alts de la ciutat, aquells per on arriba primer i amb força tota l'aigua que baixa de Collserola.
1: 10 minuts seran la una, de seguida ho comentem tot plegat també amb Mohamed Alamrani, Jofre Llombart, Marc Bataller i Anna Grau. Som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
16: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
17: Ferran Adrià, com està?
18: Bé, tranquil.
17: Però què us passa, que tots gelats? O què?
19: Escolta, mira, no em cridis, eh?
17: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
18: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
20: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
21: Això no és bo per la cuina catalana.
22: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
18: Que si el bull hi cau, caiem tots.
15: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
24: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
15: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: Carlos Cordón és alcalde de Cerdanyola del Vallès. Alcalde, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: Com està ara mateix el seu municipi?
25: Doncs bé, ahir a la tarda vam aconseguir estabilitzar gairebé a tarda vespre gairebé tota la zona on havíem tingut punts crítics. El tema negatiu és que aquesta nit, la matinada ha començat a ploure, la voltant de les 6 ha començat a ploure molt fort i hem hagut de seguir, ha plogut sobre mullat. Tenim un punt zero, una zona zero, que és la biblioteca, que pues és catastròfic el que ens ha passat allà. En general, la resta de la ciutat ha anat aguantant. Tenim zones a barris de muntanya on passa la Riera Sant Cugat, hem tingut molts problemes, a entrada d'edificis municipals, d'escoles, però a poc, amb l'ajuda de brigades municipals, protecció civil, policia, estem anant a tot arreu. Ara mateix ens queda la biblioteca, que trigarem temps en recuperar-la.
1: Mm. Hi ha alguna zona que estigui més afectada que una altra que també tingui precaució per les pluges que estan caient ara, alcalde?
25: Teòricament, Cerdanyola té diverses zones on es travessa un riu, el riu Sec, que després conflueix amb el Ripoll i després cap al Besòs. Té diverses zones al voltant del riu Sec que són zones inundables. Aquestes zones, els barris de Sarau, per exemple, doncs han aguantat millor en aquesta ocasió. Barri de Fontetes encara una mica pitjor, perquè tenim zones del barri que estan per sota del riu i bueno, són zones complicades, estan indetectades, les estem treballant, hem fet molta feina de prevenció, de neteja d'invernals, portem fent des de principi del curs neteja d'invernals per garantir, doncs, per minimitzar les conseqüències, però el que no esperàvem precisament és la crescuda de la Riera Sant Cugat, que ens ha fet, bueno, ens ha provocat moltes afectacions durant el cap de setmana al barri de Montfluí, que és un barri que connecta amb Collserola, i sobretot bueno, que no tant la crescuda del riu, però sí la força de l'aigua del riu a l'alçada de la biblioteca va fer trencar una part del perímetre i que entrés un gran part del cabal durant unes quantes hores a tot el recinte de la biblioteca, que ara mateix tenim anegat, que vam estar tota la tarda doncs, traient aigua amb diversos camions, però la pluja d'avui impedeix seguir traient aigua i que estem esperant a recuperar certa normalitat de pluja per seguir treballant allà, que és ara mateix la màxima prioritat.
1: Mm. Alcalde, gràcies a Cerdanyola. Una abraçada també per acompanyar-nos.
25: Gràcies a vosaltres i una abraçada per a tothom, que sé que són moments difícils per moltes poblacions.
1: És Carles Cordon, alcalde de Cerdanyola del Vallès, amb solidaritat també amb altres municipis. Gràcies. Són les 12:54. Saludem també l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero. Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia, bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix a Canovelles?
0: Bueno, ara mateix estem una mica restablint tota aquesta pluja que ens ha vingut una mica sobrevinguda aquest matí, no? Que sabíem que plouria, però no amb aquesta intensitat i amb aquesta força, no? Ja hem tingut episodis de carrers tallats, de ponts del municipi que se'ns ha col·lapsat de la R3, diguem, per on passa la R3, se'ns ha col·lapsat d'aigua, hem hagut de tallar i la veritat que la ronda també la tenim tallada a la sala del pont de les Franqueses i es passa que ens arriben els camions i els tràilers fins aquí i no saben on sortir. Llavors, ha sigut un moment de col·lapse. Ara per sort, estem obrint ja carrers, estem una mica amb la normalitat d'una pluja normal, per entendre'ns. Hem tingut algun episodi d'algun garatge inundat, alguna casa que hi sortia també l'aigua per lavabos. Ha sigut una mica complicat a primera hora del matí.
1: Alcalde, gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: És Emilio Cordero, l'alcalde de Canovelles, actualitzant també la situació que han viscut aquest matí. Afectació ara molt, molt important al Vallès Oriental, per tant, molta precaució també a la mobilitat. Recordem que hi ha un confinament fins a les 2 del migdia. Mohamed Alamran, no sé si vols comentar alguna cosa també d'aquest temps imprevisible que estem vivint, perquè al final hi havia molt poca probabilitat que això passés. De fet, cap model preveia el que estem vivint i explicant avui en directe, i per tant això ens posa en una situació molt vulnerable ara mateix.
2: Sí, evidentment, la situació és delicada i també implica que hem de començar a preparar-nos mai com mai, pensant que el món ha canviat, que la situació és més adversa, i apel·lant al que explicava, si no m'equivoco, abans l'alcalde de Palafolls, que deia que el negacionisme climàtic també influeix en les polítiques i en el futur que volem construir. Per tant, aquest negacionisme també doncs, hi té molt a veure. Però pensant molt a les persones en situació de vulnerabilitat, persones en situació de sensellarisme, que abans l'entrevista que hem fet des d'aquesta parròquia, que també anava molt en aquesta línia des d'aquests protocols, que hem de tenir en compte que, bé, que no podem mantenir els que hem fet servir tota la vida, que hi ha noves realitats i que això implica repensar-ho tot de dalt a baix.
1: Ara?
4: Bé, a mi m'agradaria trencar una llança en favor dels meteoròlegs, que ara tothom els mira de mal ull, i en contra, diguem-ne, de les administracions en un sentit ampli. A veure, per què dic això? Dic, a veure, els meteoròlegs, és veritat que llavors que els models no serveixen bé. És molt difícil calcular és molt més difícil calcular el temps a Catalunya que no pas a Nova York, per un tema de... Si a Nova York, diguem-ne, una tempesta es veu venir des de molt lluny. no? Diguem-ne, com més tanques el territori, i més un territori com el nostre, doncs els meteoròlegs realment han d'afinar molt més. Evidentment, negar el canvi climàtic avui en dia, vull dir, s'ha de ser, i deixeu-m'ho dir així d'una manera col·loquial, s'ha de ser molt desgraciat. Però hi ha dues maneres de negacionisme al canvi climàtic. El que encara es nega l'evidència, i no veu, doncs, que vaja, no sé, jo la pluja de dissabte passat aquí només l'havia vist a Cuba o per la tele, no sé com dir-ho, no? Però també dius, a veure, tot i que evidentment els serveis d'emergència, els bombers i tot això, sí que penso que estan reaccionant molt bé, clar, el que no pot ser, dius, a veure, les quatre estacions de Vivaldi han passat a la història, que hem viscut molt bé molts anys perquè el clima era benigne i això et permetia, doncs, ser irresponsable, poc previsor, no fer infraestructures per prevenir la sequera, no fer infraestructures per... O sigui, no pot ser que cada cop que plou es pari el metro. Vull dir, a Nova York, amb nevades siberianes, el metro seguia funcionant.
1: No estem preparats. Les imatges que estem veient de l'Hospital de Granollers, que avui hem explicat també en directe, doncs són preocupants. I el que estem veient també a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'estació de Gràcia de Barcelona, hi ha una imatge que se'n baixa una riera.
4: Clar, però és que dius, a veure, i,
1: a
4: no,
1: escales,
4: i no es pot edificar a les rieres del Maresme, llavors, esclar, vull dir, fins ara s'han pogut fer moltes coses o no fer-les, en el ben entès, bueno, que com que el temps era benigne, doncs no passava res, doncs ara sí que passarà, i evidentment està molt bé doncs tenir activades les alertes, llavors en aquest cas, el que són les alertes, els avisos a la població i els serveis d'emergència sí que jo penso que estan funcionant bé. El que no funciona és la infraestructura de fons. El que no funciona és el país, diguem-ne, en el sentit de dir les carreteres, els trens, els metros. Vull dir, no pot ser que et quedis absolutament tirat quan cauen quatre gotes o 400, més igual, perquè, evidentment, com ens acaben d'advertir, això pot passar moltes més vegades.
1: Arribem al punt de la una, de seguida us deixo parlar també Jofre Llombart i Marc Bataller en aquest especial que estem fent avui a l'antena de Catalunya Ràdio i pel 3Cat Info. Ens actualitzem i continuem explicant el que passa minut a minut a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
3: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
5: Si a l'estiu cada vegada marcàvem un nou rècord de calor, cada dia marcàvem un nou rècord de calor, ara que ha arribat la tardor s'està convertint en habitual superar rècord de registre pluviomètric. Si abans, quan sentíem els homes i les dones del temps parlar de més de 100 litres per metre quadrat, ja sabíem que pintaven bastos, ara ja ens parlen de prop de 300 litres. S'han superat, per exemple, aquests valors a les cases d'Alcanar si comptem tota l'aigua que ha caigut de dijous a diumenge aquesta setmana. I s'han fregat també a l'Ametlla de Mar aquests 300 litres. Al Barcelona, el Vallès Oriental i el Maresme van marcar registres d'entre 200 i 250 litres per metre quadrat i falta afegir l'aigua que ha caigut i que caurà avui encara. Un altre rècord és el de la temperatura de l'aigua, 24 graus i mig segons la boia de l'Estartit. Ja fa temps que sentim els experts parlant de la tropicalització del nostre clima i de manera excepcional aquest cap de setmana també vam sentir parlar de la possibilitat de tenir aquí un mini huracà mediterrani que ens va portar a més a descobrir una nova paraula, el medicà, la contracció de mediterrani més huracà. Registres i fenòmens que fins ara veiem en la distància, a l'altra banda de l'Atlàntic, i que ara comencen a ser cada vegada més familiars per nosaltres. Ens hi haurem d'adoptar, no tenim més remei. I ràpid, perquè els temporals i les llevantades no ens oferiran cap possibilitat de moratòria. Haurem de replantejar el nostre urbanisme, per exemple, amb menys asfalt i més terra que filtri l'aigua, o el pla de rieres. La primavera passada el Maresme ja apuntava que hi havia 10 rieres on calia actuar amb prioritat, amb urgència, per reduir el risc d'inundació. I apuntava, a més, que en aquesta comarca hi ha més de 100.000 persones en risc de ser exposades en cas de temporal. El Maresme ha estat una de les comarques més afectades pels aiguats de les últimes hores, però també el barcelonès i, sobretot, s'han acarnissat a Granollers, al Vallès Oriental. Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
5: Tenim registres d'aquest matí, d'aquestes últimes hores, i sobretot ens interessa saber què passarà en les pròximes hores.
6: Doncs mira, per actualitzar una miqueta més aquesta portada, molt, molt encertada, Estel, enhorabona.
5: Gràcies.
6: Sí. A partir d'aquí, dir-te que a Granollers, que precisament és l'última hora d'aquest matí, si sumem els 250 i escaig caiguts durant el cap de setmana, dissabte bàsicament i diumenge, els 108 litres caiguts aquest matí, ens anem a 350 litres per metre quadrat en 48 hores. Una barbaritat. A l'Observatori Fabra de Barcelona, 74 més, a Badalona, 54, Parets del Vallès, 44, plou sobre mullat i, per tant, la resposta del terreny, rius i rieres pot ser sobtada o, en alguns casos, amb desperfectes. Precaució, tot i que el sistema sembla que està com a mínim girant, perquè el gros està damunt del mar, és un sistema amb característiques gairebé tropicals de precipitació, doncs està girant dins del mar, entre les Balears i la costa catalana, es va allunyant, de fet aquí als estudis de TV3 ja veiem la línia de cel serè a partir de Molins de Rei aproximadament, però del Barcelonès cap a la zona de la costa de la Selva és on encara hi ha ruixats amb intensitat que encara poden caure localment amb força, precaució, però que anirien a menys aquesta tarda i ja parlaríem aquesta tarda de ruixats irregulars en alguns punts del país, però no amb aquesta característica gairebé tropical a tocar del mar.
5: Per tant, a partir d'aquesta tarda podrien començar a respirar una mica més tranquils, malgrat plogui, i també crec que els pròxims dies, però no amb tanta intensitat?
6: Sí, sembla que anem per aquí, però ho has dit molt bé també, malgrat plogui en alguns punts, és a dir, que hi hagi ruixats i que puguin tenir una certa intensitat, i per això hi ha avisos encara activats.
5: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, bon dia.
6: Bon dia.
5: Les pluges han complicat també molt la circulació, tant de trànsit rodat com, i sobretot, els trens. Equip viari, Clàudia Serra, quines són les principals incidències? I diem principals perquè m'imagino que n'hi ha moltes. Fem-ne un resum.
7: Sí, n'hi ha moltes. Intentem fer un resum. Tot i això hem de dir que ara no hi ha grans retencions perquè sembla que la mobilitat ha disminuït. És a dir, sembla que la gent està fent cas aquesta recomanació de no utilitzar el cotxe si no és ben bé imprescindible. El punt més complicat en aquest moment és a l'AP7. Tenim retencions de Santa Perpètua a Barberà en sentit Tarragona per caiguda d'arbres i molta precaució, com dèiem, sobretot als entorns del Barcelonès, Vallesos, Maresme i la Selva, on hi ha diverses carreteres afectades, tallades encara la B140 Santa Perpètua, la C1415A Castellà del Vallès, els accessos a Cardedeu cap a la P7 i la C352 entre les Franqueses i Canovelles.
5: Ha tingut també un gran impacte sobre els trens, per exemple, l'R1, la de Rodalia, és una de les que transporta més volum de passatgers de Catalunya, no funciona, i la queixa, la de sempre, la falta d'informació, sobretot a primera hora.
8: Ja el primer tren no ha arribat, m'he estat esperant a l'estació, ni tan sols avisen, perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
3: Catalunya al dia.
5: Per tant, un dia més al Catalunya al dia pendent del cel, de les pluges, de les principals afectacions i la de la valoració dels estralls que la llevantada ha fet aquest cap de setmana. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
5: Serem, per exemple, a Blanes, on l'aigua va inundar part de l'Hospital Comarcal de la Selva, les urgències, concretament.
9: I també connectarem amb el Baix Empordà, amb Platja d'Aro, un dels llocs més afectats per les pluges d'ahir. Veurem com s'estan organitzant els regants de l'Ebre després dels últims aiguats, que en aquesta zona van ser especialment virulents divendres.
5: I, per tant, el temps i les seves conseqüències. A més d'això, també serem al Port de la Bona aigua. Des d'avui hi ha talls de circulació que poden arribar a les 5 hores i mitja.
9: Aquesta carretera, la C28, està tallada al trànsit de dilluns a dissabte de 8:45 del matí fins a les 2 del migdia. La resta d'hores i els diumenges es donarà pas alternatiu.
5: L'alcalde d'Esterri està satisfet que les tardes es pugui passar pel Port de la Bonaigua.
10: Escolta, això no és el matí per treballar, però la tarda, doncs, tota aquesta gent, treballadors de vaqueira, professors, no els pots fer tornar. És 8 de la tarda aquí a Esterri.
5: També parlarem d'una pràctica que semblava una mica enterrada, que sona a passat, però es veu que no, que és vigent encara. Són les novetades.
9: A la Seu d'Urgell, concretament, 4 alumnes d'INEF han acabat a l'hospital per intoxicació etílica. Havien participat a una mena de gincama per donar la benvinguda als estudiants de primer.
5: El director general d'INEF desvincula el centre d'aquestes activitats. Diu que les organitzen els alumnes.
13: Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat, però són festes que organitzen ells per pròpia voluntat.
5: I els esports arribaran com sempre quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Amb quins titulars avui, Montserrat Iam?
11: Golejada històrica del Barça femení en el clàssic contra Madrid a la Lliga de Futbol, 7-0 ahir al Camp Nou amb més de 40.000 espectadors. Clàudia Pina amb 4 gols, la més destacada. El Girona es manté dins la zona de play-off d'ascens després d'empatar ahir contra Mallorca a 0 a Montilivi. L'equip de Quique Álvarez és 5è a la segona divisió i recupera aquesta setmana els internacionals per jugar pròxim partit d'avui en 8 al camp del Tenerife. Berni Álvarez, el conseller d'Esports de la Generalitat, presenta en aquests moments a l'INEF Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves que se celebraran l'any que ve a Sort i a la Seu d'Urgell. I tercera derrota consecutiva del Nàstic a la primera federació de futbol. Els granes van perdre ahir 2-0 al camp de Múrcia i baixen fins la 14a posició a 4 punts de la zona d'ascens.
5: Tot això al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia, la Sots Edició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:08, comencem.
12: Catalunya al Dia, amb Estel Batet.

Doncs, novament, molt pendents del cel, Protecció Civil creu que la situació de pluges intenses a Catalunya es mantindrà fins ben bé una hora més, fins les dues del migdia, però avisa que a la tarda hi ha una inestabilitat que podria comportar nous aiguats a la costa central, a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya central.

0: Anem, doncs, a saber-ne l'última hora des de la seu del Departament d'Interior a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
1: Molt bon dia, Estel.
0: Admeten des d'aquí que les pluges d'aquest matí no estaven previstes, però sí que treuen pit per la capacitat que han tingut de reacció.
1: Exacte, aquí ningú s'esperava, els models no ho preveiem. El que tenim és un escenari de vigilància en el qual estem actualment encara amb dos avisos per part de Protecció Civil. Un molt extens que demana limitar la mobilitat i aniria de tot el litoral, des del Penedès fins a la Selva, i després un de molt concret destinat específicament al Vallès, perquè allà és on s'han produït les intensitats més fortes, on hi ha hagut més problemes, i aquí es demana la confinació de la població. Això estarà vigent fins a les dues. A les dues hi haurà un nou comitè tècnic i també hi haurà un nou comitè assessor, tots dos presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa, com el que ha fet fins fa una estona aquí mateix a Interior. Fa només uns minuts s'expressava així la consellera d'Interior, Núria Parlon, que demanava extremar encara al màxim la prudència.
2: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
1: Els bombers han fet més de 300 serveis des de primera hora del matí. Hi ha una variació respecte ahir pel que fa a la cerca d'aquesta persona que s'hauria abocat a la riera de Pineda de Mar i que hauria caigut, segons un parell de testimonis. Sembla que no tenir resultats, aquesta recerca passa a una fase diferent on no s'hi destinaran tants recursos, però continua oberta. Hi ha hagut moltes sortides, mentrestant, durant tot el matí, per gent atrapada a cotxes, especialment, com dèiem, al Vallès Oriental i més concretament a Granollers, que ha estat la zona zero de l'episodi. Ho explicava l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles amb risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3 quarts d'una, hem tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades amb vehicles.
1: En paral·lel, el SEM ha rebut 700 trucades al 112. I de cara a la tarda, el Meteocat el que preveu és que les pluges es mantinguin. Ho apuntava Santi Segalà, responsable de previsions del Meteocat.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya. No només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
1: Tant Santi Segalà com Sarai Sarroca, des del Meteocat, advertien que la situació és nova. Són situacions dinàmiques que s'han generat amb aquestes acumulacions de nuvolositat, amb aquestes tempestes ciclòniques que han descarregat principalment el mar, però que també han tocat el que és la costa, sobretot del Barcelonès, i tota la costa nord de Catalunya. Adverteixen que aquesta formació de tempestes podria continuar durant tota la setmana.
0: Molt bé, però ja amb menor intensitat, com ara ens deia en Francesc Mauri. Això és el que ha donat de si aquesta última compareixença que han fet des de la seu del Departament d'Interior i que ha seguit en Miquel Jarque. Miquel, gràcies.
1: Molt bon dia.
0: I pendents de la nova reunió que hi haurà ara a les dues del migdia, una nova reunió del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, i que novament estarà presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa. I ara també ho sentíem, en Miquel ens ho deia, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per les pluges d'aquest matí. L'alcaldessa de Granollers demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria havien quedat atrapades dins dels seus vehicles. S'ha suspès, a més, l'activitat lectiva a Granollers. No hi ha hagut escoles ni a Granollers, ni a La Roca, ni a Canovelles, ni a Vilanova del Vallès. I l'Hospital de Granollers, l'altre focus informatiu de avui, ha tornat a patir inundacions. I per tant, a aquesta hora podem connectar en directe amb Granollers, doble connexió, d'una banda amb l'Anna Alfonso, que ha seguit la roda de premsa que acaba de fer l'Ajuntament. Què han explicat, Anna? Bon dia.
5: Bon dia, doncs han explicat primer que no hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles, com deies, però que ha estat un dels episodis més complexes d'avui a tot Catalunya. De fet, aquest matí a les 7, des de l'Ajuntament estaven molt pendents dels desperfectes del dia d'ahir, de com arreglar aquestes destrosses, i s'han trobat per sorpresa amb aquest episodi d'intens de pluges d'avui. Segons dades del Meteocat, avui han caigut a Granollers 100 litres per metre quadrat i la xifra conjunta entre ahir i avui supera els 300. Per tant, molta aigua, moltes destrosses i molta feina per arreglar els desperfectes. I precisament per això, l'alcaldessa Alba Barnosell ha enviat un missatge de prudència i demanava a la ciutadania col·laboració.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure, perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. No sortir si no és imprescindible.
5: També ha explicat que una de les grans dificultats és la mobilitat, els accessos a la ciutat. Els punts més crítics són els mateixos d'ahir, és a dir, la Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i l'Esvoranc, al carrer de Josep Umbert, que ha obligat a desallotjar uns edificis d'oficines, però que ja han pogut tornar. I l'altre punt crític també és l'estació de Rodalies, on s'hi acumulen persones que no són de Granollers, i aquí l'Ajuntament ha dit que buscarien solucions d'allotjament. I també l'altre punt és l'Hospital de Granollers, que ha patit alguns desperfectes materials.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I l'altre punt de connexió és amb el Centre de Comandament dels Bombers, aquí també a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Han explicat que s'ha viscut alguna situació de perill al llarg d'aquest matí?
7: Ens han dit que de moment res greu. Al matí, això sí, ha estat molt complicat. Ha diluviat en molts moments i el 112 ha rebut 229 trucades entre les 6 i les 12 del migdia. Claudi Gallardo és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i de més. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i de més. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
7: Ell ens deia que no hi ha hagut cap situació de perill, però una altra cosa és com es veu des de l'altre costat. Quan fas la carretera de Vall d'Oriolf, amb bassals enormes, pluja torrencial encara de nit i pensant a cada instant que et quedes clavat allà mateix. Quan arribes finalment a la rotonda, la situació és encara pitjor. La rotonda de la torreta d'accés a Granollers era com una piscina i la força de l'aigua baixava cap a la riera enmig de la rotonda. Tots els conductors hem fet el mateix, aturar-nos i pensar ràpid un lloc segur. En una rotonda de pas inferior, això, la veritat és que té poques opcions. Hi ha hagut molts nervis, la sensació que el cotxe es movia sol i veure com l'aigua anava pujant.
0: I això ho expliques tu, exacte, ho expliques tu perquè sí. Ho has viscut en primera persona, eh?
7: Doncs sí, aquesta sensació l'he tinguda. I a mi érem molts conductors, molta gent, que hem pogut arraconar els vehicles com hem pogut perquè la piscina anava pujant cada vegada més de nivell. I, per exemple, la Míriam m'ha explicat que venia de Vilanova que portava els nens al cotxe.
9: Nosaltres, quan hem sortit de casa, queien quatre gotes. O sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. I ens hem ficat per aquí per no anar pel centre de Granollers i ens hem trobat aquí doncs, tota aquesta situació, no? Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
7: I en Càndido, que ha arraconat la seva furgoneta, ja ha esbroncat els conductors imprudents.
10: Ara digo, ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són inconscients. Ostres, queda't al puto puesto i queda't aquí quiet i ja està.
11: No es pot passar i el millor és estar-te parat i esperar que et diguin el que sigui. Clar, aquí la gent comença a moure's i tothom va a la seva, i no pot ser. Jo m'he acollonit, molta aigua.
7: I jo també. Els bombers alerten que no es pot abaixar la guàrdia.
8: Aquest sistema no va retroalimentant i sembla que en les properes hores, dues hores, podríem tornar a tenir intensitat de precipitació. Per tant, fer una crida també a recomanació de prudència, de limitar mobilitat, desplaçaments i demés, perquè podem tenir durant un parell d'hores altra vegada un increment de serveis.
7: Doncs aquesta és la situació ara mateix al Vallès Oriental i concretament al voltant de Granollers.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta. Gràcies per haver-ho de viure malauradament en directe, perquè a vegades els periodistes no ens queda més remei que posar-nos i quan la recomanació és justament el contrari. Però en tot cas, doncs, això, gràcies per la informació feta de primera mà.

0: Explicant les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són les zones més afectades avui per les pluges. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu que es dona amb autobusos en aquests trams afectats per les línies ferroviàries. Des de primera hora hi ha indignació, a més, entre els usuaris perquè s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació a les andanes. Anem, doncs, cap a l'estació de Sants a Barcelona. Des de primera hora també hi és en Joan García. Joan, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, si et sembla, d'entrada repassem com està el servei ara mateix, què funciona i què no.
1: L'última hora és la caiguda de la R1, que ja havia començat el dia amb pinces, perquè hi ha molt de fang, pedra, sobretot a l'Alt Maresme, que ja feia que s'hagués d'anar amb autocars entre Arenys i Maçanet, però ara, des de fa cosa d'una hora, ja s'ha interromput totalment. Aquesta és la principal afectació, i l'última hora d'un matí molt complicat. És d'aquells matins que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació per avui ja molt complicada que Renfe va acabar de fer, i a les 12 de la nit s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí al Vallès Oriental i al Maresme. Una altra línia important que ha rebut a mig matí, la R2 i la R2 Nord, havia començat amb trens des de Granollers. S'ha limitat el servei de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. I el servei per carretera de Granollers en amunt també ha quedat afectat, també s'ha hagut d'interrompre. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer amb ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona. Hi ha autocars. El que s'ha resolt, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i almenys els avant, des de Figueres i Girona fins a Barcelona, ja tornen a funcionar. Això pel que fa a Rodalies. A ferrocarril s'ha normalitzat el servei, i finalment a metro hem de parlar de tres línies interrompudes. La L3, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron, i l'estació de Liceu fora de servei. La L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i la línia 10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
0: Clar, això a primera hora, si més no, no hi havia cap informador a les antenes, no? He sentit que ho deies, amplificaves aquesta queixa al matí de Catalunya Ràdio. Clar, era una cosa més o menys que ja es podia preveure, que després del cap de setmana que hem tingut, que certa afectació hi hauria segur a les vies. Per tant, els usuaris un dia més indignats, m'imagino.
1: Sí, a quarts de sis no hi havia cap informador que informava era jo, i han arribat els informadors a partir de quarts de set. I els usuaris que eren a les vies a quarts de sis, doncs s'ho han agafat lògicament amb molta indignació, perquè a més a aquella hora les pantalles anunciaven trens inexistents que no corresponien amb la planificació de Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava irritat després d'haver esperat trens que no arribaven i d'haver parlat amb mi.
2: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
1: Les pantalles deien una cosa, l'aplicació de Renfe en deia una altra, tot plegat confonia usuàries com aquesta.
3: Sí, arribo tard a la feina.
1: A on vas?
3: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Mira, en l'aplicació, perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles, i simplement esperar.
1: Aquí, per acabar, Estel, només dir-te que operativament el que ha complicat molt la situació dels trens aquest matí a Barcelona és que no s'hagi pogut fer servir el túnel de Plaça Catalunya, que és per on passen més trens, tots els de la R1 i els de la R4 i els de la R3, quan no hi ha el tall pel desdoblament, no? Tot ha hagut d'anar per Passeig de Gràcia, i això ha limitat molt les circulacions.
0: Això és el que col·lapsa tot el sistema, clar. Doncs només una recomanació més a tots els passatgers que en una andana es trobin sense informadors, que busquin el micròfon de Catalunya Ràdio, perquè segur que darrere hi ha Joan García disposat a donar-los una informació veraç i molt útil de què poden fer a partir d'aleshores. Moltíssimes gràcies un dia més, Joan.
1: Gustosament ho farem, com també ho fan tots els informadors, que són molt, molt professionals i també estan atenent tothom, però és d'aquells dies que la situació a vegades ens desborda tots plegats.
0: Que ells no hi sempre hi són i tu en canvi sí. Va, Joan, fins ara.
1: Bon dia.

0: I seguim repassant altres incidències de les pluges de les últimes hores, quan falten poc més de 5 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Unes pluges que han provocat inundacions importants novament a Barcelona i avui als barris de muntanya. Anem a Canyelles, allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Què t'hi has trobat aquí?
1: Doncs mira, ara mateix el barri una mica trasbalsat, plou, ara mateix està plovent, però no ho fa amb tanta intensitat aquí a Nou Barris, per sobre de la Ronda de Dalt, on al carrer hi queden les restes de la tempesta que s'ha viscut aquest matí. Fang, pedres, branquillons, algun esvoranc, tot el que arrossega amb força l'aigua que baixa directament de la serra de Collserola. Per exemple, la Diana és una treballadora d'un supermercat que ja ha viscut en els últims 2 o 3 dies situacions com aquesta.
2: Ha pasado por de la riera, de la montaña, ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle, pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
3: Pues llevamos...
2: Sí, la segunda vez.
3: La tercera.
2: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
4: Esta semana es la tercera
2: vez. La semana pasada.
4: Hace 2 o 3 días.
2: La semana pasada volvió a pasar lo mismo, ¿eh? Con normalidad nos hemos quedado sin luz, pues imagínate. No podemos atender al cliente.
1: Mentrestant, ja ho heu sentit, al Mercat Municipal de Canyelles no hi ha cap client perquè ha marxat la llum ja fa estona i només hi queda alguna parada oberta. El Juan Alberto és un carnisser que en resumia la situació que han viscut aquest matí.
5: Jamás hemos visto un fenómeno como este, nunca. Por ahí iba una lengua de agua importante de más de medio metro, que caía en cascada, venía desde el pasillo este y caía como un río. Pero aquí era muy, muy, muy exagerado, un pedazo así de agua. Y aquí abajo bajaba igual, con la misma intensidad y todo.
1: Els treballadors del mercat es queixen que ningú els està donant informació i que els és impossible contactar amb la companyia elèctrica. Per cert, Estel, si m'ho permets, arribar fins aquí avui ha sigut una cursa d'obstacles amb línies de metro, les línies de metro tallades d'una banda, carreteres negades, com les rondes, esvorancs, caigudes d'arbres a diversos punts dels barris alts de la ciutat. Aquells per on arriba primer, i avui ho ha fet amb molta força, tota l'aigua que baixa de la serra de Collserola.
0: Doncs moltes gràcies també, David Àngela, per l'esforç d'intentar arribar als llocs més afectats i explicar-nos-ho. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: Això a Barcelona, mentrestant, a Blanes. Són els bombers i els serveis de manteniment treballant a l'Hospital Comarcal de la Selva, aquí a Blanes, per evitar que es produeixin inundacions al servei d'urgències, com les imatges que hem vist aquest cap de setmana amb tots aquests bocs i altres passadissos inundats, que va obligar a pujar a plantes superiors una vintena de pacients. Anem, doncs, cap allà des de Blanes. Pau Bertrulli, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
0: L'hospital funciona ja amb normalitat, podem dir-ho així?
6: Sí, podem dir que sí. L'Hospital de Blanes ha pogut recuperar pràcticament tota la normalitat després de quedar afectat, com deies, per l'aiguat d'aquest cap de setmana. Només queda un servei afectat, que són les ressonàncies magnètiques i els TACs. Els tècnics estan avaluant els danys a les màquines, però la resta, urgències i visites programades, funcionen amb normalitat. Clar, davant la previsió d'avui, aquí continua plovent, la pregunta és, podria tornar a passar? Es podrien repetir aquestes inundacions? La gerent de l'hospital, Sònia Pérez, ens ha explicat que els bombers han treballat de valent per netejar la zona i prevenir que no passi.
7: Estan pendents de que això no es torni a embussar, d'alguna manera, i ells poden, amb uns aspiradors que tenen, poden venir, bombejar aquesta aigua i també netejar contínuament aquesta màquina que tenim darrere, i amb això no hauria de passar que es torni a inundar aquest pati.
6: També hem parlat fa una estona amb en Dani, del servei de manteniment de l'hospital. Ens deia que passarà un temps perquè tot torni a quedar com estava.
8: No, això trigarà a estar bé perquè les parets, les portes patiran. Però bueno, tot mica en mica solucionarà i esperem que no torni a caure durant la setmana i ens deixi treballar. I el que estem fent avui, pues, avui quedarà bastant bé.
6: L'Hospital de Blanes estarà treballant també amb un pla preventiu amb el Departament d'Infraestructures del CatSalut, Estel, per evitar que les inundacions es puguin tornar a repetir.
0: Molt bé, doncs gràcies, Pau Bertrulli. Això és l'última hora des de l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
9: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Són Les noves incidències, les d'aquest dilluns, que se sumen a la ressaca que portem després d'un cap de setmana molt i molt mogut per aquest episodi excepcional d'intensitat i de perdurabilitat de les pluges. Al Baix Empordà, les pluges d'ahir van provocar el desbordament del Ridaura a la part sud i que s'escardés un dels ponts que hi passa per sobre. L'alcalde demana que es facin de nou aquests ponts. Anem, doncs, cap allà. Podem saludar la Laia Claret. Laia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, ens interessa saber quin temps fa aquí. Està plovent molt poc?
10: Doncs mira, potser ho sentiu dins el cotxe? Sentiu una mica?
0: Sentim una mica les gotes caient a sobre del cotxe, sí.
10: Sí, ara hi plou. Durant el matí ha plovisquejat, parava, però vaja, ha estat un matí tranquil. Fa aproximadament un quart d'hora que ha començat a ploure una mica més amb aquesta intensitat. Aquí a Platja d'Aro, com deies, el que fan és netejar les destrosses d'ahir. Aquí el que va passar és que el Ridaura va desbordar just on hi ha el pont que passa per sobre. A la zona sud, al carrer Toses, hi ha una esquerda al pont, però no és estructural, si pot passar. Ara bé, l'alcalde demana que aquest pont, que va fer de tap de l'aigua perquè té columnes, i aquest, i el que hi ha més amunt, que es canviïn i de pressa. Mauricio Jiménez és l'alcalde.
11: L'any 2009, precisament arrel d'un desbordament anterior a l'any 2005, es va fer l'endegament del Ridaura. Aquell endegament tenia dues obres a executar. Una primera, que era la possibilitat d'ampliar el que era la llera del riu. Aquesta obra es va executar, però hi havia una segona obra, que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
10: Per tant, segueixen reclamant i ara diuen que es faci amb més celeritat. Aquest matí els bombers ens els hem trobat traient aigua dels baixos d'aquesta zona. Els veïns expliquen que van viure així.
12: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, sí, tot inundat.
13: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
10: Hem voltat també la zona, hem anat fins a Santa Cristina d'Aro, que hi ha dues cases que s'han descalçat per les tempestes d'ahir. Un dels veïns afectat que ha passat la nit fora és David Azorín.
14: Pero los cimientos se han rebajado, la tierra donde están enterrados, y ahora están en el aire. O sea que si vamos a la terraza igual se hunde, ¿sabes?
10: L'alcalde Josep Xifra ens donava aquesta explicació del que ha passat a Santa Cristina, aquesta zona més, podríem dir, vertical.
15: Ara nosaltres ho estem fent valoranys també per part de l'assegurança, i van anar els bombers, i ara doncs ja el que s'està fent d'immediat és els serveis de neteja, perquè clar, surten camions de terra d'allà.
10: I hem trobat realment moltes esllavissades en aquesta carretera pujant fins a Santa Cristina d'Aro. A aquesta hora, des de la Bisbal d'Empordà, el que ens diuen és que els hem trucat per parlar del riu d'Aro. Mm. Ahir baixava en emergència molt ple. Ens diuen que baixa ple, no tant com ahir, i que ara mateix no hi ha risc activat.
0: A més, és una imatge que contrasta molt amb la que és habitual del riu d'Aro, que és pràcticament sí, sec, o hi ha un rajolinet, i últimament l'hem vist amb unes imatges que són força increïbles. Molt bé, moltes gràcies, Laia Claret. Aquesta és la situació a Platja d'Aro, i també recollit pel que fa doncs la resta del Baix Empordà, com ha quedat després d'aquestes precipitacions, especialment ahir, que van caure en aquesta zona. Fins ara, Laia, gràcies.
10: Fins ara.
0: Un temporal que va començar divendres, en vam parlar ja aquí al Catalunya al Dia, aleshores molt centrat a les Terres de l'Ebre. Després d'un cap de setmana mirant el cel i d'una última nit on per moments hi ha hagut pluja molt intensa, sobretot al Montsià, ajuntaments i veïns comencen a tenir clar el que caldrà refer de nou. Anem a Ulldecona, Jordi Barranca.
16: Sí, bon dia. De fet, en aquest municipi del Montsià encara hi ha camps anegats, i aquesta última nit han tingut feina i fins i tot també s'ha hagut de desallotjar una persona d'un dels disseminats. Un municipi on l'Ajuntament ja fa números de tot el que caldrà invertir de nou. Núria Ventura és l'alcaldessa i ens ho deixa, i aquí hi ha tres que d'info.
17: La zona, per exemple, afectada esta nit és la zona que la Generalitat, que van patir lo fort de la dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins, i que ara encara no han pogut arribar per a fer una revisió de com estaven. També la del dijous a la nit, de dijous a divendres, va afectar moltíssim a la part nord del terme municipal, que també teníem unes obres en marxa, en este cas de reparació de la dana del 2024.
16: Un dels problemes principals aquí a Ulldecona és el dany causat a la sèquia que subministra aigua als regants. José Monoqueral és el secretari de la Junta. pregunta.
18: Però s'han inundat bastantes parcel·les de terreno, o sigui que en olives en a punt de produir, tarongers, i, o sigui, perquè està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
16: El balanç definitiu dels cítrics no se sabrà fins que s'iniciï la campanya. Queden tot just algunes setmanes. En el cas de l'arròs, gairebé tot estava assegat, però sí que hi ha algunes finques anegades tant en posta aquí la comarca com també a la Cava, a Deltebre, al Baix Ebre.

0: Passen pràcticament 5 minuts de 2:15 del migdia. Marc Vidal, bon dia de nou.
1: Què tal, bon dia.
0: Repassem amb tot això com d'útil ens pot ser l'app i el web del 3cat Info.
1: Doncs sí, tenim un minut a minut engegat sobre aquesta qüestió de les pluges, els aiguats, i podreu veure doncs això, les imatges que han deixat aquest matí al Vallès Oriental aquestes pluges torrencials, també doncs altres imatges, ara mateix acabem de penjar doncs imatges de Vallvidrera, també imatges de l'aeroport, en fi, tot també l'estat del trànsit, podeu repassar quina és la situació a l'última hora a la web pilot del 3cat Info. També molt útil que tenim penjada la imatge del radar en directe, el radar de com està caient la pluja en aquests moments arreu del territori. Per tant, allà podreu veure aquests punts en vermell que són, com ja sabeu, el moment en què realment ens hem de protegir, com diu, protecció civil.
0: Que hem vist fins i tot punts liles aquesta vegada.
1: Per això, sí, són els punts de més intensitat.
0: Sí, sí,
1: tot el cap de setmana.
0: Molt bé, Marc, doncs no marxis perquè ara anem amb la pregunta. Perquè ja sabeu que fem un concurs, una mena de trivial sobre Catalunya, de manera que cada dia de programa us plantegem una pregunta. Avui és dilluns, avui toca història. I la pregunta que us proposem avui és, Marc...
1: Quin nom tenia la dinastia que va regnar a Catalunya fins la mort de Martí l'Humà?
0: Com sempre us donem tres opcions, amb la A...
1: La A és Trastàmara.
0: La B...
1: Angevins.
0: O la C...
1: Balònides.
0: I la resposta a l'últim minut de programa, quan siguin les 13:59.
2: Catalunya al dia.
0: Seguim amb altres qüestions més enllà del temporal, en què tindrem encara un ull pendent d'això per si hi ha novetats al respecte. Avui han començat els talls continuats al Port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar a les 5:30 ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. I al Port de la Bonaigua hi tenim durant tot el matí en Pau Rovira. Pau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, és una situació, aquestes obres, aquest tall del Port de la Bonaigua, que ha generat molt malestar entre els usuaris poc habituals de la carretera, sobretot estrangers, que no sabien res d'aquest tall de circulació.
3: Doncs exactament, des d'aquest matí ha entrat en funcionament aquest nou horari. La carretera queda tancada des de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 14:00, per tant, encara està tancada. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi ha pas alternatiu. Com deies, la majoria dels que utilitzen aquesta via, tant de la Vall d'Aran com del Sobirà, ja ho sabien, per tant, no han vingut, però aquí sí que hi havia conductors que venien de Japó, de Corea, d'Anglaterra o de Sevilla, doncs que no ho tenien tan clar.
4: Que la carretera durant la setmana estarà cerrada de les 2:00.
3: No ho sabíeu, que estava tancada la carretera?
5: No. Igual nos daremos una vuelta y ya está. Nos tenemos que quedar aquí hasta las 2:00.
6: I'm not happy because I happen to go to a spot.
7: I'm from Korea.
8: Andorra.
7: Andorra La Vella. We're going to wait because I looked for another route and couldn't find a good route. So, without going way back.
9: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso.
10: Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
3: Ja ho sentíeu, anaven cap a Sort, cap a Andorra la Vella, però no han pogut passar. Tot i que els cartells diuen que el tall total també es farà entre 6:15 d'aquesta tarda i les 7, finalment no serà així, gràcies a les demandes de diversos alcaldes i veïns d'aquí del territori, i el calendari d'aquestes obres es mantindran fins a la primavera, tot i que, segons carreteres, es poden ajustar quan comenci la temporada d'esquí.
0: Doncs ho anirem seguint amb aquestes molèsties derivades d'aquest tall i, com sempre diem, una vegada més es demostra la importància de la informació.
3: Totalment.
0: Perquè aquí, Pau, tu també has fet una mica de Joan Garcia, has acabat fent d'informador tu.
3: Sí, sí, la veritat que molts no ho sabien i quan els operaris doncs, estaven enfeinats, doncs eren nosaltres qui els anaven informant.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies en nom de tots ells, també.
3: Molt bé, adeu.
2: Catalunya al dia.
0: La Generalitat ja tramita les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i des de dijous ja ho han demanat unes 1.200 persones. Amb aquest nou formulari es pot demanar a la vegada també el complement d'ajuda a la infància, el CAPI i la renda garantida. Mar Riera, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I tot això com es pot fer?
2: Doncs mira, per via telemàtica, però també de manera presencial, com reclamaven les entitats socials. Es pot demanar cita prèvia o directament anar a una oficina d'atenció ciutadana on hi ha ordinadors d'autoservei i allà es pot demanar el suport d'un professional per omplir el formulari sense cap tipus de cita. L'objectiu és que el tràmit sigui molt més àgil i que més persones que hi tenen dret ho demanin. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
8: En un mateix formulari pots demanar dues prestacions i que, a més, pots demanar el CAPI, que és una de les prestacions d'infància que a Catalunya és minoritària, moltes vegades per desconeixement del conjunt de les famílies. No? I, per tant, això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè, mica en mica, doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
2: De cara a l'any que ve, la Generalitat tramitarà també les mensualitats d'aquest ingrés mínim vital, una prestació estatal. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones que se'n beneficien i cobren de mitjana uns 450 euros per família.
0: I el Sindicat de Llogateres manté les mobilitzacions i la crida de vaga general, tot i la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Com sabeu, aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que hi haurà eleccions el 29 de novembre. L'organització celebra que demà el Consell de Ministres recuperi els decrets d'habitatge, però alerta que les normes només paren el cop. Núria Har, bon dia.
11: Bon dia. Sí, pel Sindicat de Llogateres la convocatòria electoral no canvia el seu full de ruta. Això sí, celebren que demà el Consell de Ministres recuperi aquests decrets d'habitatge tombats divendres pel Congrés. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat anar més enllà.
12: Aquest decret no capgira el sistema d'habitatge, no atura l'especulació. L'única manera d'aturar l'especulació són mesures realment estructurals. I, per tant, per això anem cap a una vaga general, per tocar el moll de l'os.
11: Així doncs, el sindicat manté la seva intenció de convocar vaga general. De moment no hi ha data, diuen que l'aturada és imminent, però tampoc tenen pressa perquè volen tancar bé tots els serrells amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als plans que hi havia per aquesta tarda, hi havia convocat una manifestació al centre de Barcelona, tot i les fortes pluges, la convocatòria es manté o no?
11: Sí, de moment sí, el sindicat manté aquesta mobilització a les 7 de la tarda a plaça Urquina, on el recorregut acaba a plaça Catalunya, a l'acampada, on anunciaran les properes accions.
0: Molt bé, gràcies, Núria. I a Lleida s'ha ajornat a última hora el desnonament d'una dona que fa 22 anys que viu en un pis de l'Agència de l'Habitatge. Una cinquantena de persones li han donat suport. David Badia.
13: Doncs sí, així és. La dona es diu Vanessa, viu amb el seu fill de 20 anys, explica que va perdre la feina arran de la Covid-19 i que no ha pogut assumir el lloguer.
14: La verdad, yo no quisieron negociar conmigo para nada, no quisieron hacer trato, querían que me fuera a la calle, conseguir su piso sí o sí. Hoy han venido a echarme de mi casa, no tengo dónde ir, la asistenta social tampoco me han dado nada.
13: La protesta per evitar aquest desnonament l'han convocat el Sindicat d'Habitatge Socialista i l'Organització Juvenil Socialista de Lleida.

0: Dos minuts per arribar a tres quarts de dues. Avui, segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández. És la noia de Girona a qui un exnòvio va matar el 2023. Aquest matí, la mare de la víctima ha declarat que, d'un primer moment, va sospitar del detingut per la seva obsessió amb la Carla. Fèlix Martín, des de Girona, bon dia. Què ha dit?
1: Hola, bon dia. La sentirem ara mateix, però deixa'm recordar abans que el cadàver el van trobar l'endemà del crim. Aquell mateix matí, el noi a qui jutgen va anar fins a la feina de la mare per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. La dona, Blanca Gutiérrez, ho va trobar molt estrany, perquè tots dos joves feia temps que no es parlaven. Diu que després ho va entendre tot. Ell buscava una coartada i estava molt tranquil.
2: Frío y sin ninguna duda. Solamente perdí un momento la compostura cuando yo le dije, a ver, a Carla le dolió mucho el perder la amistad contigo porque ha sido un amigo constante en su vida y en ese momento fue únicamente cuando se puso las manos, perdón, en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
1: Al final, l'acusat va reconèixer els fets i la defensa ho considera un homicidi. En canvi, fiscal i acusació ho qualifiquen d'assassinat perquè va planificar els fets i li reclamen presó revisable permanent. Aquest judici es fa amb jurat popular i continuarà tota la setmana a l'Audiència de Girona.
0: I els Mossos interroguen avui els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Demà passaran a disposició del jutge. Lleida, Noelia Casellas.
3: Són dos homes de 18 i 43 anys a qui els Mossos van detenir ahir per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergència i ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
4: Catalunya al dia.
0: Més judicis. Avui s'ha començat a jutjar la llicència d'obres municipal a les línies elèctriques d'evacuació del macroparc solar d'Alcarràs, que passen per sobre de l'Horta de Lleida. La plataforma contra l'AMAT vol que s'anul·li el projecte que ja està executat. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
0: Per tant, el judici arriba quan les obres ja estan fetes.
5: Exacte, els treballs han anat més ràpid que la justícia. La plataforma contra l'AMAT demana que s'anul·li la llicència d'obres perquè diuen l'impacte de les torres elèctriques a l'Horta s'hauria pogut evitar amb el soterrament, com ja es fa en part de la línia d'evacuació del parc solar d'Alcarràs. L'advocada de l'entitat, Dorinda Aventín, explica què passaria si la justícia els donés la raó i recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també té pendent resoldre sobre les autoritzacions del govern del parc solar i les línies d'evacuació.
6: Se tendría que abrir un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y a partir de ahí se valorarían pues cómo ha de proseguir esta cuestión, lógicamente, o con soterramiento o con desmantelamiento. Hay que recordar que las autorizaciones madre que provienen de la Generalitat y que validan el proyecto también están recurridas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pendientes de que se dicte sentencia sobre si estas autorizaciones pues se dieron válidamente en derecho o no.
5: Està previst que declarin una quinzena de tècnics de diferents administracions.
0: I la planta de biogàs que es projecta per al 2028, en aquest cas a Sant Mateu de Bages, al límit amb Súria i Callús, ha generat oposició al territori. La plataforma ciutadana Cardener Viu hi ha presentat al·legacions en contra. La troben desproporcionada de mida perquè hauria d'ocupar més de 6 hectàrees i temen que perjudiqui la petita pagesia. Abans d'ahir, dissabte, van fer dues caminades de protesta i van participar unes 250 persones. Corresponsal al Bages, Natia Dell.
7: Comencem escoltant el Joan Rivera, membre de la plataforma Cardener Viu.
8: Nosaltres no estem en contra del biogàs, ni tampoc de les plantes de biogàs, sempre que estiguin integrades i arrelades al territori. El que ens volen posar aquí és una macroplanta d'unes dimensions descomunals. O sigui, aquí entraran 200.000 tones de purins a l'any.
7: Miquel Sala és pagès i educador ambiental.
9: Aquest sistema el que afavoreix és les macrogranges, que anirà en detriment de les petites de la gent que viu al territori.
7: Quina preocupació veu bé és l'alcalde de Súria, Albert Cubaró, que fa aquesta demanda.
10: Els actors implicats estudien la reubicació o, com a mínim, si no, doncs la dimensió de la planta, que també creiem que és desproporcionada.
7: El municipi ha aconseguit que els camions no passin pel mig del poble. També hem parlat amb l'alcaldessa de Callús, l'Elisabet Hernández, perquè les dimensions topen amb el Pla Estratègic de Plantes a Biogàs de Catalunya.
11: El que aquí es projecta no té res a veure amb les indicacions o les recomanacions que es posen en aquest pla estratègic. Per tant, aquí hem de poder parar i entendre el per què aquí volen fer el que es vol fer.
7: I des de Sant Mateu de Bages, l'alcalde Jordi Borràs ho veu d'aquesta manera.
12: Que es faci bé, per tant, si legalment es pot fer, jo no m'oposaré.
7: Per últim, hem parlat amb el Ricard Planes, director tècnic de Solucions, l'enginyeria que s'ocupa del projecte, que defensa la proporcionalitat de la planta tenint en compte l'alta càrrega ramadera del Bages.
13: Aquesta planta està dimensionada a donar resposta en aquest territori. Si es produeixen 800.000 tonelades en aquest territori, una planta de 200.000 es menja el 25%. Això és molt per sota del que ens trobem en una mitjana europea.
7: I sobre les olors també li hem preguntat.
13: Tots els estudis ens indiquen que no se sentirà en absolut cap pudor més enllà del propi àmbit de la planta.
7: El projecte està pendent del vistiplau ambiental de la Generalitat.
0: Us ho avançàvem tot just començar. Unes novetades d'INEF a la Seu d'Urgell. Han acabat amb 4 estudiants, un dels quals menor, a urgències per intoxicacions etíliques. Això, tot i que aquest tipus d'activitats estan prohibides a tots els centres d'INEF. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
14: Hola, Estel, bon dia.
0: I què hi diu el centre al respecte?
14: Doncs lamenten els fets, però asseguren que són unes festes que han organitzat els alumnes pel seu compte, fora del centre i de l'horari lectiu. Unes festes que, més que novetades, serien unes activitats de benvinguda entre alumnes que, com deies, fa anys que es van prohibir. Eduard Inglés és el director general d'INEF.
15: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades. Ens en sentim responsables com de tot el que pugui passar a la Seu al voltant del nostre alumnat i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
14: Per això divendres ja es van fer reunions amb els estudiants per aclarir els fets i veure si cal prendre alguna mesura disciplinària en el cas que es detecti algun tipus d'abús o d'assetjament.
0: I quina versió donen els alumnes i les seves famílies?
14: Bé, els alumnes defensen que només va ser una mena de gimcana on no es va obligar ningú a participar ni a veure i que de tot plegat se n'ha fet un gramassa. Algunes de les famílies amb qui han pogut parlar, però, diuen que sí que hi havia una certa pressió social i celebren que el centre hagi obert aquestes converses amb els estudiants per evitar que això es pugui repetir.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim Albalate, des de la Seu d'Urgell. Bon dia.
14: Adéu-siau, bon dia.
4: Catalunya al dia.

0: Quina cançó tan adient pel que explicarem tot seguit, i és que Oques Grasses treballa contra rellotge per salvar el primer dels quatre concerts de comiat que s'ha de fer aquest vespre a l'Estadi Olímpic a Barcelona. La pluja. Montse Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Manté l'espectacle a l'aire, això és així?
1: Sí, l'organització i la banda osonenca han assegurat en un comunicat que estan seguit de prop l'evolució meteorològica i que mantenen l'optimisme per la cita d'aquesta nit prevista per 8:45. La decisió definitiva, però, la faran pública a 2:00 PM, d'aquí uns minuts, coincidint amb la fi de l'alerta de protecció civil per l'episodi de pluja d'avui. La prioritat, afegeixen, és la seguretat del públic i dels equips tècnics.
0: Òbviament, això per descomptat, però molta gent estarà amb els dits creuats esperant aquesta decisió a 2:00 PM.
1: 50.000 persones.
0: 50.000 persones, gairebé res. Per tant, si la meteorologia ho permet, doncs, aquest d'avui serà el primer dels quatre concerts amb què el grup que lidera Josep Montero posarà punt final a 14 anys de carrera d'Oques Grasses.
1: Exacte, i ho farà amb un repertori generós que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai, John Brown, La gent que estimo, Petaro o Cool. A més, s'especula amb la presència de convidats especials com Julieta, Al·lèrgiques al Pol·len o Arnau Tordera. La gira, l'últim concert, ha venut gairebé la totalitat de 220.000 entrades disponibles per aquests quatre concerts previstos aquesta setmana a Montjuïc. Per cert, que en els últims dies el grup ha alliberat algunes entrades d'última hora i encara en queden unes quantes per als concerts d'avui i de dimecres. Per als de divendres i dissabte ja no en queda ni una.
0: Doncs apa, ja ho sabeu, si encara no teniu entrada i avui us voleu arriscar, doncs endavant. I ara canviem de registre. Anxiety.

0: Va, i ara un altre tipus de gimcama, que és la de dir bé els noms que conformen un cartell d'un festival internacional, i en aquest cas el del Primavera Sound. Les artistes nord-americanes Ducci, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum, Montse.
1: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per artistes com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKI Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Baguial podran fer el seu concert després de la pluja, o després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrin, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si s'han de sumar, la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6.
0: Molt bé, doncs enhorabona, Montse Mas, ho has fet molt bé, això de pronunciar tots aquests noms.
1: Gràcies.
2: Esports.
0: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Comencem amb un nou rècord del Barça femení, golejada al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
3: Davant de 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, amb quatre gols de Clàudia Pina, un de Graham, un de Peyor i un de Sidney. El descans a marcador ja era de 5-0. La gran protagonista de partit va ser Clàudia Pina.
4: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
3: I Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ho analitza així.
5: Para mí era muy difícil y muy injusto por mi equipo pedir excelencia en este mes de septiembre, pero sí que queríamos competir y hacer bien las cosas. Por lo tanto, una vez pasamos este tramo, una vez se reincorpora todo el equipo, a la espera evidentemente de Vicky, Kika y Laia, este es el nivel que queremos mostrar. Creo que nos ayuda muchísimo a seguir confiando en nuestra idea de juego, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Así que creo que lo de esta semana es súper positivo para el desarrollo de la temporada.
3: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts de Madrid, que és segon a la classificació, també a la Lliga F, l'Espanyol 7è, el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra.
3: A la classificació, els vallesans són 7ens amb 13 punts. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
6: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar i, com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota a dins.
3: I fa només uns minuts s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Ja entraven equips de primera divisió. L'Espanyol jugarà al camp del Sestao. El Sabadell ho farà al camp de l'Utebo Futbol Club. Duel entre el Manresa i el Sant Andreu. L'Europa jugarà al camp del Calamotxa i el guanyador de l'eliminatòria Prat-Sant Rafel s'enfrontarà a l'Atlètic Club. És una eliminatòria a partit únic que jugarà els dies 27, 28 o 29 d'octubre. Encara no han entrat en aquest sorteig els quatre equips de primera que juguen la Supercopa: Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I aquesta tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
0: I aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai, amb un 8-0 davant de França.
3: Malgrat les males condicions de la pista, l'equip dirigit pel barceloní Sergi Macià s'ha imposat clarament a l'equip francès amb 3 gols de Victòria Porta.
7: Ha sigut un partit molt complicat d'inici, segurament o quasi segur per l'estat de la pista, la qual relliscava molt. Sabíem que l'important eren els 3 punts. Bueno, i ara el que hem de pensar és directament el partit de demà, que és el que ens donarà el passe o no a partir de les semifinals.
3: Aquesta nit a 3:15 l'equip espanyol jugarà contra Xile en un partit més exigent.
0: En motor, 22 catalans van competir fins dissabte passat al Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial.
3: Edgar Canet va adjudicar-se amb la seva KTM a la competició absoluta de motos, el seu primer gran triomf al Mundial, una victòria que l'ha deixat molt confiat respecte al pròxim Rally Dakar. Per la seva part, Oriol Mena ha tornat amb el trofeu de campió als buguis de sèrie després de la seva primera experiència copilotant amb un altre exmotorista, Matías Wolfner.
8: És un pilot que és super, super, super crític, sempre vol millorar i m'ha ensenyat una pila de coses que fins ara doncs, potser no, jo no havia posat en pràctica, fins i tot quan corria en moto, i són coses que realment són molt, molt, molt valuoses, perdó, per la nostra feina. Així que super encantat. Ens hem entès molt bé i espero que continuï siguent així.
3: Els cotxes Ultimate, Nani Roma i Àlex Haro en Ford han acabat en quarta posició. La Laia Sanz va tenir problemes mecànics. El seu Ebro ha creuat la meta perquè es va poder reenganxar per reglament. Ella explica quina és actualment la situació pròxim Rally de cara amb la guerra del Golf de fons.
9: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
3: I afectacions a l'esport pel temporal. S'ha de buscar data per al partit Noia-Barça de la Lliga de Futbol Sala. S'havia jugat al migdia, es va passar al vespre, però al final el Barça no va viatjar a la Corunya pel mal temps. I a la Lliga CB de Bàsquet, suspès a partit Joventut Andorra.
0: Un minut i les dues del migdia. Fa un moment la Montse Mas ens deia que les dues Oques Grasses decidiria què passava amb el concert d'aquesta nit a l'Estadi Olímpic. Doncs bé, s'ha posposat. Es passa a dijous 8 d'octubre, el primer dels 4 concerts per posar fi als 14 anys de trajectòria de la banda. I vinga, molt ràpidament acabem amb la pregunta. Recordem que avui era d'història, Marc, i dèiem...
10: La pregunta era exactament quin nom tenia la dinastia que va regnar a Catalunya fins a la mort de Martí l'Humà al 1410.
0: Teníeu tres opcions, amb la Trastàmara, amb la B Angevins i amb la C Balònides. I la resposta correcta és...
10: Balònides.
0: És el nom del baló de Carcassona, avi de Guifré el Palós, que va donar nom a aquesta dinastia. Per tant, avui marxeu sapiguent una cosa més. Fins demà a la una del migdia. Gràcies.
11: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: Nou matí des d'Alers, a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
13: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
11: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
14: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoscalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
15: De manera explosiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu s'ha desenvolupat a la Mediterrània, entre les Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
11: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Riudaura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, ha estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats, en Alfonso.
16: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
17: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
11: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
11: Què ha de passar a partir d'ara?
19: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-Alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
11: Gràcies, Francesc, bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Marilut Garcia.
20: Tenim tota la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens amb Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. I indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans ja del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
21: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de protecció civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la Ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellà del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
11: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer a l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
13: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
11: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
16: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà el tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
22: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
11: Quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
23: Bon dia.
11: Amb la golejada del Barça ahir al Clàssic.
23: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí i l'equip ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan Garcia, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem al Catalunya Migdia les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
11: Passen gairebé 7 minuts de les dues. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha decidit possiblement la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
1: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
14: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant. Els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
2: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3:15, han tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments en vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades en vehicles.
14: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
4: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
14: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
11: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, Ana Alfonso, bon dia.
16: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí des de l'Ajuntament de Granollers estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir, quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i sumats als d'ahir ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
17: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
16: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
17: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Humbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
16: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
11: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al Centre de Comandament dels Bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deies, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
6: quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, doncs han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i demés, i ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i demés. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
5: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
7: Nosaltres quan hem sortit de casa queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
8: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, són uns conscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
9: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
5: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
11: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges. Però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris, David Àngela.
24: Bon dia. Imatge insòlita als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
25: Ha pasado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura...
26: Pues
25: sí, la segunda vez.
26: La tercera vez que lo vemos,
25: sí.
27: Esta semana es la tercera vez.
25: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
24: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
11: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
0: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron, pel que fa la resta de zones sanitàries de Barcelona. Hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
28: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
0: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
11: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan Garcia. Joan, bon dia.
29: Bon dia, Òscar.
11: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
29: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer amb ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'Avinguda Tibidabo, i en metro tenim tres línies amb problemes: l'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei, l'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bonpastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
11: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
29: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents, que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
3: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
29: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça de Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
11: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem aquest Catalunya migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu dèieu, no?, que aquí plou sobre mullat perquè el riu, l'acabem de veure, res, fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Redaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja

0: escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
1: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles, i la directora també de l'Institut de Granollers.
2: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir, com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, paterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
3: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
1: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa, de l'escola Salle del Raval, i la Montse Roca, de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
4: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i, clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però, bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, moltes galledes, totes les escombres i recollidors que hem trobat i a cargar aigua.
5: Però la qüestió és que a la que ha plogut una mica torna a entrar una altra vegada tota l'aigua que havíem tret. Avui, quan hem arribat, tot el mobiliari, els mòduls de psico, totes les estances plenes d'aigua, aigua, tots els mobles fets malbé.
1: El rector de la parròquia de Santana de Barcelona, Peyu Sánchez, ha decidit obrir les portes per a les persones sense llar.
6: En tenim oberta a l'església, no únicament com el menjador social, sinó també l'acollida entre el dia. De fet, ara tenim aproximadament 200 persones acollides dintre de l'església i després també per la nit. Sonen les alarmes i diu, refugia't a casa. I què passa amb els que no tenen casa? On se refugien?
0: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
7: Catalunya Migdia.
8: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
12: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
13: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
12: Si vols ser la compra bé, estan a
14: Carrefour. Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
19: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada...

0: es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
0: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
1: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
0: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
1: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
0: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
2: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
0: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
1: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
0: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
2: Bé, doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijó situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco. I ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
3: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
5: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
3: I ja marca les línies del futur govern amb el PP. Prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
2: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estàvem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents, sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix.
6: Mar, quan tu vulguis.
2: Senyals horaris de 2:45 de la tarda, en directe a Catalunya Migdia, Imma Soler, Protecció Civil.
7: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
2: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
7: Sí.
2: A punt per actualitzar. Comença.
7: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han, comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2 de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs, ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs, hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori ja el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers, ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental, i ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre que enviem una alerta intentem posar el temps que durarà aquesta alerta perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment, com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades i per tant, doncs, continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs, que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant-hi, ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori, tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs, han tingut afectació el que són les infraestructures i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs, a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
2: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les dues, tot i això recordeu que hi ha hagut un alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2:15... I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
8: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar el nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
9: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
8: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar, pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
2: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
10: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
11: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
10: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
11: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
10: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i el els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya, després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
2: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalan.
12: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
13: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir als catalans quin país i quin model de societat volem.
12: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29N.
2: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
14: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
15: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
14: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
2: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
16: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
17: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
16: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Álvarez...
18: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
16: Doncs ara haurà d'esperar.
2: Un apunt de la informació internacional perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
19: Fora Lula! É fora! Tchau, Lula! Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
20: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
19: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
21: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno.
19: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
2: Són 3:15 PM. Estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
24: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
25: Per què ens cal avui desencadenar el present?
24: Atura't, pregunta't i reflexiona.
25: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
24: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
27: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
28: Sex.
27: Francesc.
28: Sex.
29: ¿Cómo?
27: Francesc.
30: Fàbregas, que no me sale.
31: O cada uno me llama como quiere.
26: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: Passant 2:45 PM. Anxiety. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
32: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underwall, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, For Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
2: I atenció si teníeu entrades per avui. Fer-te feliç tot el que vull. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Ocas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
32: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Ocas Grasses actuarà doncs 4 nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai o La gent que estimo.
26: Catalunya migdia.
2: 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia, Laia Tudel, bona tarda.
0: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
2: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
0: 7-0 van guanyar i el Madrid que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: si algú es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7. Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un golaç de Schenterleib. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt, molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga, el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer, respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça. I en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després, sense minuts, contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions, cette position c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular, l'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course. I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar, millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir, Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, el Sestao River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quart de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Eprat jugarà contra l'Atlètic Club. Els balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1 a 5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0 a 0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa, a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Ferran Adrià, com està?
17: Bé, tranquil.
16: Però què et passa, que tots gelats? O què?
18: Escolta, a mi no em cridis, eh?
16: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
19: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
20: Això no és bo per la cuina catalana.
21: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Si el bulli cau, caiem tots.
22: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
25: Som 3Cat.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià. Són reunions definitives?
26: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I, finalment, em diuen que no hi assistiran representants de l'NBA ni de la FIBA i, per tant, seran totes les franquícies... Perdó. Totes les llicències A de l'Euroliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies, i a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Euroliga, transformar aquestes llicències A en franquícies, i sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hockey Patins Femení a Paraguai.
1: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França. Aquest vespre, nit, hora catalana, segona jornada, una Espanya així la partida 11:15 de la nit.
0: I un apunt més dels campionats del món d'aigües braves.
1: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb dos grans focus d'atenció que continuen a les d'ara. El nou episodi de pluges torrencials que ha escombrat tot el litoral i el prelitoral central aquest matí, amb el Vallès Oriental i especialment Granollers com zona més afectada al país, i la convocatòria d'eleccions generals anticipades que ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí i que queden fixades pel dia 29 de novembre. Ara mateix l'actualitat continua passant per aquests dos temes, Joan Bota.
4: Doncs sí, ho hem pogut sentir en directe durant aquesta primera hora del Catalunya Migdia. Mimma Soler, sols directora de Protecció Civil, que ha explicat que a partir de la tarda preveuen que la situació sigui més tranquil·la i, de fet, han aixecat a partir de les dues totes les restriccions. Tot i això, Protecció Civil, òbviament, continua demanant molta prudència, especialment ara a la zona del Baix Empordà per un perill de desbordament de rius i rieres. Tot això mentre tenim encara una situació complicadíssima de Rodalies. A aquesta hora, la línia R1, la del Maresme, continua aturada, no funciona en cap punt i també hi ha problemes. De fet, tampoc circulen trens a l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental. A més, l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona. Tot plegat fa enfadar els usuaris de Rodalies que s'han trobat a les andanes i sense informació. Anem a l'estació de Sants, Joan García.
5: La veritat és que a aquesta hora passen molt pocs trens per Sants i els que ho fan circulen fora dels horaris marcats. Si s'ha d'anar cap al sud encara bé, perquè tant l'R2 sud com l'R4 arriben a Sant Vicenç de Calders i també als regionals, però si es tracta d'anar cap al nord, no hi ha servei, com dèieu, ni de l'R1, ni de l'R4, i l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental es queden a Sant Andreu. I tampoc no hi ha els trens de l'R11 cap a Girona. El fet que el túnel de Plaça Catalunya estigui fora de servei complica molt les operacions. I encara afegir d'última hora al metro, un altre tall, ara a l'L4, la groga, entre Maragall i Via Júlia. S'afegeix el de l'L3 entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i els de les línies 9 i 10 Nord.
4: I un últim apunt. Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, han estat absolts per l'Audiència de Barcelona, us en recordareu, en aquell judici sobre el retard a la vacunació dels policies i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid-19. Als cossos policials se'ls va endarrerir la vacunació. El Departament de Salut esgrimia arguments basats en la necessitat de posar un calendari que anés protegint la població segons les capes de més necessitats i va haver aquest judici perquè els sindicats de la policia i la Guàrdia Civil no estaven d'acord amb aquest canvi de criteri i ara l'Audiència de Barcelona els acaba d'absoldre.
3: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
3: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
25: Molt bona tarda.
3: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
27: Hola, bona tarda.
3: La tenim a Girona perquè quan ha vist com plovia aquest matí ha pensat, escolta, més val que no ens movem.
25: Quatre gotes i mira.
3: No, quatre gotes, home. Escolta, els que vam haver de venir dissabte i estar-nos fins a les 2 de la matinada i que aquest matí hem estat pendents de Granollers, no ens diguis quatre gotes, Cabré, perquè acabarem malament. I creuem dits i duem fusta perquè aquesta tarda no es compliqui, perquè ja Protecció Civil ha aixecat les restriccions, però mantindran allò, estaran a la guait, perquè especialment ara a la zona de Platja d'Aro, Segaró, estan pendents del riu Daura, que no hi hagi el cap ensurt. I perquè la setmana, a més, es veu que continua sent passada per aigua. Tindreu molta teca sobre sí. això i sobre eleccions anticipades, 29 de novembre, però abans fem un parèntesi. Sabeu que els dilluns comencem la segona hora del Catalunya Mitjà amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda,
3: Òscar. Espero que no em parlis de pluges ni d'eleccions anticipades, que després hi anirem, eh? Ara hi anem, ara hi anem, sí, però fes-me un parèntesi.
2: Un parèntesi? No, jo l'únic que volia dir és que quan hi ha pluja, sí. el transport públic el que funciona és, el dir, si tu tens accés i pots viatjar, es fa com un buff, un tel a les... que és molt molest. Per tant, demanaria si hi ha algú que pugui posar uns ventiladors, alguna cosa, saps?
3: Un invent perquè no se'n bafi aquell vidre,
2: que surts amb els cabells arrissats, saps? Sí, no caldria. Ja està, és una crida que volia fer.
3: Molt bé, escolta'm, el defensor de l'oient.
2: Exacte. Molt bé, escolta'm.
3: Què més?
2: No sé si esteu al cas del safareig que va generar la sortida de Leire Martínez a la banda de Poble Oreja de Van Gogh.
3: Bé, la substitució l'una de l'altra, si la van deixar tirada o no, si
2: aquí
3: una mica d'embolic. Sí.
2: Sí, una cosa molt lleig. A més, hi va haver molta opacitat, barrengany a l'hora d'admetre els nois del conjunt i la mateixa Amaia si tornava o no tornava. Van deixar la pobra Leire abandonada amb una benzinera, pobreta meva, i els seus seguidors també. I recordem que ells van negar categòricament fins al final el retorn de la cantant original, eh? Amaia Montero va tornar i actualment l'Oreja de Van Gogh està oferint uns concerts de dubtosa qualitat.

0: palabras. Fa allò que quan arribes a la nota...
1: Ja.
0: Fas un Bruce Springsteen i ho fa.
1: Acabarem malament, Acabarem malament. Amb Springsteen no me'l toquis.
0: Jo dic una cosa, Òscar Fernández. Jo era de les que pensava que em feia un gramassa, tots els que sou seguidors de Bruce Springsteen, cada cop que Bruce Springsteen arribava a la ciutat de Barcelona...
1: Fins que el vas anar a veure.
0: Sí.
1: I quan el vas anar a veure et vas convertir a la fe veritable.
0: És que no es pot explicar el que passa allà. No es pot explicar. Ho dic seriosament.
1: De fet, no cal que corri molt la notícia, perquè ja, és que si no ja és impossible trobar entrades, per tant...
0: Sí, però a més vull dir que tenen un aforament molt controlat, perquè pots moure tranquil·lament per pista, vull dir que ho té... Sí, sap que està tocant per gent gran i que necessitem tenir un nostre espai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, escolta.
0: No, una meravella. Bé, no és el cas de l'Oreja de Van Gogh. No és el cas de l'Oreja de Van Gogh.
1: Vaig veure un concert de l'Oreja de Van Gogh en què... No hi vaig anar, vaig veure a través de xarxes, que no els hi funcionava aquella plataforma per aixecar-la i que, per tant, hi va haver un moment que no se la veia i que es veia només el caparronet, no?
0: Es veia el caparronet, que hi va haver...
1: Ara ja molt professional no va parar de cantar, eh?
0: No, vull dir, ell, i es mirava així els músics i els músics la miraven amb ella fent així amb el cap, seguint el ritme.
2: Jo no sé si el professional és seguir cantant o parar una mica.
1: La gent no la veia, vull dir, sentia la veu i veia només allò al serrallet, perquè no sortia del terra.
0: Exacte. Hi va haver aquella corrua d'acudits a Twitter, que n'hi va haver un que a mi em va encantar, que m'han dit, sembla la morena, saps? La morena, vull dir, l'hemorroide, pobreta meva, i vaig pensar, o que allò oferrat enmig del plat i tot, bueno, va ser, ens va... Amaya Montero jo crec que ara mateix és un mem.
1: Sí.
0: S'ha convertit en això. Perquè cantar fa plorar el nen Jesús quan ella canta. Algú podria pensar que amb aquesta qualitat anirà als concerts de Laura Harrit a la Cantaora, però no. Els estadis estan plens, el públic està entregat, hi ha una catarsi emocional, esmais, trucades al 112, saps? Una cosa... Quan parles amb algun o alguna seguidora de la banda et diuen que, doncs, que són molt conscients de la qualitat vocal que actualment té Amaya Montero, que és digna d'intervenció policial, però, clar, és que és ella, és que és l'Amaya. I l'Oreja de Van Gogh ha estat, és i serà sempre Amaya Montero. Bé, recordo que Amaya va estar a la banda els 11 primers anys i que la Leire en va estar 17. Vull dir que, si hem de comparar-ho per temps invertit, la Leire s'emporta la palma aquí. Leire Martínez hauria de ser més Oreja de Van Gogh que Amaya. De fet, anem a un altre tema. Això ho deixo aquí. Ara esborrem la pissarra. Us sona aquesta banda sonora?

0: Home, a casa nostra vam patir un fenomen molt semblant amb els Lacs en Busto.
1: Sí.
0: Claro.
1: Van canviar de cantants, sí.
0: Aquí està, el
1: Pem frontman. I Fortuny.
0: En Pem hi va dir doncs, que plegava i després va estar 20 anys a la banda i es va incorporar en Salva Racero, que en Salva és una veu que al principi, clar, deies, bueno, aquest toc una miqueta roquer, però no acaba de ser en Pem, però en Salva va fer cançons com aquesta, Que no té cap ni peus. Home, és un himne, això. Cabreixes per arrembalar pit. Tu fas un sopar romàntic i després sí que arranca una miqueta, saps? Fa aquella cosa. Però ja està bé. Tu imagina tu, mongeta tendre i patates i això.
2: I això, molt bé.
0: És bonic, és bonic.
1: La mongeta tendre i patates no la pots passar?
0: És una cosa molt trista, però també ens identifica molt els catalans. Vull dir, no pots tenir una nit romàntica amb...
2: Exacte.
1: O una cosa que et passi factura després, no? Això és lleugeret.
0: Sí, sí. O beure més de dues copes de vi que després sues molt al llit, saps? Vull dir que és horrorós. No us passa? I t'aixeques i dius, que he suat aquesta nit, ja sigut el vi? Bueno, però això et passa quan ja tens una edat, la gent jove que té 20 anys, que begui el vi que vulgui, que s'ha de sostenir el país. Bé, per molta gent en Salva no va ser el mateix que en Pemi, evidentment. Si jo us dic Aleix Rangel, sabeu qui és? Ah, veus? L'Aleix és l'actor que va fer de David Peris després que en Quim Gutiérrez deixés el cor de la ciutat. Fins i tot la Margarida Minguillón ja no feia els petons igual. Se li costava a l'Aleix i feia... És com un cosí germà, saps? No com un fill. Era així. Catalunya no tenia res en contra de l'Aleix, que ho feia molt bé, però en David Peris sempre serà en Quim Gutiérrez. En programes d'entreteniment, qui no recorda això?
1: No ho recorden els joves, perquè això ho recordem els que tenim una edat,
0: Exacte.
2: Pues que a la primera nota ja hi érem.
0: Exacte, ja hi érem. Sí, senyor. Pip, piripi, ja has tornat. Aquelles nits de divendres, evidentment. Ha estat tota una generació de persones que ara tenim entre 40, 50 anys, 60 anys, que no els parlis de l'1, 2, 3 presentat per ningú més que no fos ella.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3. Para mí es una gran alegría
0: quin estar estil, en este programa. Això és una elegància.
3: Donde yo hice mis primeros pinitos. Y sobre todo...
0: Quines os i quines esses més bendites, Després de la Maira va venir l'estimat i enyorat Josep Maria Bax. Només va estar un any en Josep Maria Bax perquè es veu que no ho va aguantar, perquè va ser com molt hostil l'un, dos, tres del Josep Maria cap en Josep Maria, i va plegar. Després va arribar en Jordi Estadella i després algun invent amb gasosa que van fer els anys 2000 i que no va veure ni la Botilde, saps? Bé, aquell un, dos, tres dels anys 80 amb les tacanyones, la Ruperta, la Bombi, que feia i eso duele... Era meravellosa, la Bombi, Quina dona més espectacular. Hi havia l'Arévalo, mal ens pesi, que és allò que sempre explicava acudits, que ara mateix no es podrien explicar. I per molta gent, l'un, dos, tres, sempre va ser la Maira. I si us poso l'exemple del teatre, l'Àngels Gunyalons va fer de Blanca la primera temporada de Maricel. De fet, no va acabar ni la primera temporada. Va plegar abans, que la va substituir la Carme Cuesta, a qui més tard veuríem fent de Rosa a Flor de Nit. La temporada 2004-2005, la Blanca va ser l'Helena Gadel. I la 14-15, l'Anna Sant Martín, la 24-25, l'Alexia Pasqual. Quan la gent tanca els ulls, amigues meves, i pensa en la Blanca de Maricel, la primera que li ve al cap és aquesta.

0: quin pastic a l'ànima, eh?
1: No era conscient que no acabés ni la primera temporada. No. Sí, jo sí, pensava no que va fer uns quants anys i que per això va quedar en la memòria col·lectiva com la protagonista. I en canvi no, va fer menys d'un any, eh?
0: Sí, sí, va plegar abans. Se'n va anar a fer un altre musical, crec que amb el Ricard Reguant, i ja està, i va marxar. Bé, en canvi el Carlos Gramaje, que va fer el Saïd, va fer el Saïd 3 temporades, menys l'última. Però clar, ningú diu, ostres, el Saïd del Carlos Gramaje no té res a veure amb el del Garreta, que és l'últim, no? Aquí ja és aquella comparació que dic, potser ja no és tant la nostàlgia, sinó que ja és una batalla de que, entre actrius, que dius, ens la podríem estalviar. Bé, i us vull presentar un últim tema, és aquest. Bé, no sé si sabeu que aquest Nadal la cadena HBO estrena una sèrie en la que tornarà a revisar la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, i clar, tots tenim les interpretacions del Daniel Radcliffe, l'Emma Watson, el Rupert Print, fent del trio aquest meravellós que lluiten contra les forces del mal, eh? Calcem-nos perquè les comparacions ja han començat, eh? I això que estem parlant de nens actors, vull dir, nens a qui realment els pot afectar moltíssim l'opinió que es doni a les xarxes sobre la seva actuació i la seva feina. Vaig acabant. Quanta gent segueix dient no hi ha polítics com en Jordi Pujol, no tornarem a tenir un alcalde de Barcelona com en Pasqual Maragall, Izquierda Unida es lamenta que no tornaran a tenir un Julio Anguita. Estic convençuda que la dreta espanyola hi ha gent que troba a faltar una figura com Manuel Fraga, amb aquella silueta de bombona de butano que deia la Trinca. Ens costa molt acceptar els canvis, perquè poques vegades la cosa surt bé com a la saga de Spider-Man o la saga de Batman, que els van canviant i dius, bueno, mira, aquest el compro, m'agrada més el segon, m'agrada més el tercer... Però què hauria passat si ens canvien el Harrison Ford a Indiana Jones? L'haguéssim acceptat? No l'haguéssim acceptat? La pregunta és... És evident que hi ha un pes de la nostàlgia idealitzat, però això per què ens passa? És a dir, per què sempre pensem que temps passats van ser millors? Tendim sempre a fer això? O és l'opinió general i en diferents àmbits de la vida? Jordi, tu tens una pinta, és un nostàlgic de guardar-ho tot.
2: Has vist com estem? Has mirat al teu voltant com està tot?
0: Clar, aquí és on vaig. És nostàlgia només o no, és que realment...
2: A vegades és nostàlgia... I, perdona, no has esmentat un?
0: Quin?
2: Només hi ha un i veritable Superman.
0: Bé, bueno, perquè, clar, els altres... No. És que ja les pel·lícules eren tan menors...
2: No hi són, no existeixen.
0: No, 100%.
2: Eclipsats totalment des que va existir...
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I en canvi, hi ha personatges que van canviant, ara m'ho recordaven també, és veritat, de 007 n'hi ha hagut diversos. Sí, sí. I ja es dona per fet que hi haurà una mena de cursa de relleus. I ja es dona per fet que no, en fan 2 o 3 pel·lícules i després ja el canviaran. Això es dona per fet.
0: Sí, sí.
2: No, de vegades és nostàlgia, segur, segur. I a més, a mesura que ens n'hem fet més grandets, doncs allò... Tot semblava més fàcil, aleshores més prometedor, tot era possible i per tant pot haver-hi un punt de ficció i d'il·lusió, d'il·lusionisme amb tot plegat, però de vegades era objectivament millor. O de vegades objectivament millor i no em facis parlar massa, però, però ho deixem amb el Superman, que fer rip.
0: I a banda d'això he dit alguna cosa que crec que penses realment, no? Hi ha hagut alguna frase que he sentit un riure
2: no sé
0: i he pensat, mira, aquí en Cabré
2: de telepatia.
0: Se t'han negat els ulls de cop i volta i he pensat, vital, ja està, li he tocat la fibra, t'he pessigat el cor.
2: Ja ho has vist.
0: Tu, Júlia, què penses?
3: Jo és que crec que s'idealitzen molt els lideratges un cop, entre moltes cometes, ja no ho són, o ja els donem per amortitzats. I no per això vol dir que en el moment en el que estaven en actiu els valoréssim. Per tant, crec que és una cosa que passa molt, però que alhora també és cert que jo crec que vivim en una societat molt de tap. És a dir, jo penso ara amb la política, no? Has dit algunes persones que han liderat aquest país, però és que ara, si ens fixem en els candidats que hi haurà o que hi poden haver a les properes eleccions, ja no només... Per això ho dic, no només general...
2: No
3: només general, sinó també...
1: Quan ser del periòdico, que seria Jordi Neu.
3: No només general, sinó també penso en les municipals o fins i tot en les catalanes, la majoria són persones que ja han estat al capdavant d'aquests partits. Per tant, sí que hi ha una falta de relleus i jo moltes vegades tinc la sensació que és perquè no se'n deixa ascendir de nous, no tant perquè siguin uns lideratges que ara mateix tinguin les capacitats que la societat necessita.
2: Sí, i això és veritat, hi ha aquest sostre de vidre segur, hi ha mena de davant d'allò conegut, doncs millor agafar el que sempre ha funcionat, etc. I de vegades és una mica insultant. Si ha funcionat per sempre, enhorabona, gràcies per tot i adeu. I girem full, no? És a dir, anem a fer que altra gent pugi. El que passa és que la gent que puja nova ha de saber fer un Superman com cal i amb cara i ulls i que realment pugui estar a l'alçada del de debò.
3: Però se'ls ha de permetre que ho intentin.
2: Clar,
3: jo crec que ara mateix a dins de molts partits això no es permet.
2: Sí,
3: per tant,
2: sí,
3: crec que
2: cert,
3: aquest és el problema.
2: És cert.
0: I pot ser també que hi hagi, per exemple, molta gent que pensi que alguns líders polítics, ja que hem anat cap aquí, que en el seu dia, parlo pels anys 70, anys 80, que eren gent jove, relativament jove, seran la seva vintena, la seva trentena, ja tinguessin un carisma especial i una força i unes idees molt clares, i que avui en dia potser hi ha gent jove que ja no puja amb aquestes idees, amb aquest carisma i amb aquest pes específic dins els partits.
3: Això, o que segurament ja no hi ha aquesta participació política, que jo crec que això encara em preocupa més, no?
0: És a dir,
3: si mirem les bases dels partits o mirem l'edat que tenen les persones que estan al capdavant de les joventuts, crec que ens sorprendríem de l'edat que tenen.
1: Alba, com que estàs a Girona avui, els hi costa tenir-te present, digues.
4: No, a veure, que jo crec que el tema de la memòria, jo crec que al final el nostre cervell normalment el que fa és que tendeix a relativitzar, no?, o apagar bastant el record d'aquelles coses que ens han sigut desagradables o problemes, i es reforça molt tot allò positiu amb el que es construeix també la nostàlgia, perquè es construeix sobretot a partir de vincles emocionals que establim amb determinades figures. Per exemple, no, ara parlaves doncs de la Maya Montero, amb l'Oreja de... Els primers o les primeres que amb qui tu vas establir un vincle emocional per algo que et va agradar, i allò es queda com falcat, no, en la teva memòria. I això és el que... I és la nostàlgia, que és algo com molt... molt bonic, hi ha gent que li pesa massa, però també hi ha una altra part que jo penso que és important, i és, abans ho comentava, no?, quan ets jove sembla que el món el veus des d'un altre lloc, menys responsabilitats, és com que, no?, vius les coses amb més intensitat, segurament, i això també fa que recordis tot allò com algo molt més positiu. I per altra part també crec que hi ha un altre element, i és que els problemes passats que ara semblen ja resolts, no?, o fins i tot oblidats, és allò que dèiem, és com que tens la sensació de que allò ja es va resoldre i es va fer bé, tot i que en aquell moment potser va ser molt crítica amb allò, però amb la distància, val, aquell problema disminueix molt la intensitat. Llavors jo crec que al final és un mecanisme i hem d'anar molt en compte, perquè a vegades, si no, podem ser com una mica injustos, no? Dir, és que abans tot funcionava millor, quan realment potser no és cert, i és més el nostre record, la nostra memòria,
2: com
4: a puja o baixa la intensitat, no?, de les afectacions, de com vivíem les coses, i a vegades hem de recórrer, a part de la nostra experiència, coses una mica més objectives, perquè si no el cervell funciona així, està molt bé, que funcioni així, i aquests vincles emocionals també, però a vegades és poc objectiu per realment decidir si, no?, jo que sé, un tema a nivell més polític o social està millor o pitjor.
2: És cert, és a dir, tu pots ara agafar en perspectiva, i normalment, no sé si hi ha un mecanisme psicològic amb això, Alba, que és que acabem agafant el millor, la bona nota, ens quedem amb aquesta, i si agaféssim la maroteca d'aquell mateix dia, d'aquell mateix personatge, veuríem totes les crítiques, tota la brutícia,
4: sí,
2: tota la part fosca, etc. I després, doncs, el pas del temps, doncs, fa que això quedi esborrat, no?, sota la pols.
4: I després també, quan hi ha aquests canvis, ara que parlàveu, no?, de canvis de lideratges o canvis de no?, i que si en grups de música, el frontman o la frontwoman, gent aquesta, no?, que està al capdavant, també és cert que això genera molta... Els canvis en generen inseguretat. Llavors,

0: que té. Avui i ben orgullós, eh? I ben orgullós.
1: Entre Bruce Springsteen.
2: Home. Això no se'n recordarà, Jordi, molt temps, l'Òscar. No. No,
3: sí. Jo, un apunt del tema Oreja de Bangkok, que abans ho parlàvem amb la Pineda fora. En el fons, els que tenim entrades per l'Oreja de Bangkok, que jo sóc una d'elles,
1: sí, eh?
3: I anem per veure que canti malament, ens és igual com canti.
1: Clar,
3: al final ja anem per, clar, purament per nosaltres i rememorar el que hem viscut, sí, amb aquestes cançons. A mi, jo ja dono per fet que cantarà malament. De fet, agraeixo si fa playback, m'entens?
4: El Barça n'hi vas per això, eh?
3: No, depèn del concert.
4: Però sí, sí.
3: Hi ha altres concerts, per exemple, el de la Rosalía, que ho passaria molt malament, clar, si no cantés bé.
1: Clar, clar, amb ella ja li dones per fet que això passarà, a banda dels problemes que ha tingut a Maya Montero, psicològics, físics, etcètera, etcètera. No li podem demanar que, evidentment, canti com cantava fa 30 anys enrere o 20 anys enrere, però sí que és veritat que, bueno, el que demaneu és aquesta performance i aquest viatge al passat, que és el que ens connecta amb aquesta zona de confort, Alba, també, no? Vull dir, supervivència moltes vegades, de com que tinc por al desconegut, allò que no sé què passarà, si aquest canvi m'afectarà, si em farà anar pitjor, doncs m'arrelo a una cosa que,
4: que em dóna seguretat. Allò que té el rovelló dient vull tornar a casa.
1: Sí, exacte.
2: I ara que parlàveu de cantar bé o malament, jo, a veure, a més soc de Girona, el Sopa de Cabra, no? En Gerard Quintana.
1: Sí. Has afinat tota la vida.
2: Clar, llavors, però sí que és cert que et porta en un lloc que tu vas construir aquell món en aquell moment que era tan fantàstic estar allà, que és que encara que canti malament, desafini i tinguin no sé quants anys més, en allà et connecta amb això que dèiem, amb aquest vincle emocional que vas fer en aquell moment, no?
1: Sí.
2: I és fantàstic perquè et porta en un estat emocional que com que tot el dolent que tenies no te'n recordes, només és el bo, és que és brutal. I, està
1: bueno, i a banda del moviment pèlvic de Gerard Quintana, que això era una cosa molt performàtica, sí, sí, que agraïen profundament les senyores que aleshores comptàvem uns 15, entre 15 i 25 anys, aquesta forquilla, vam pujar molt agraïdes per aquells moviments i aquella
2: energia.
1: Aquell
2: pantaló ben estret d'allà.
1: Bruce Springsteen fa una cosa, Gerard Quintana fa una altra totalment diferent. O sigui, Bruce Springsteen ja no està per remenar els malucs.
0: No, home, no, si ja, pobre, però ja l'han de treure gairebé...
1: Sí, no, sí. No creguis, eh?
0: No,
1: sí, encara.
0: No, no, els, sí? Sí, sí, sí. Pels malalts de Springsteen, ja per acabar la dèria, sí, hi va haver un moment de dubte quan va morir el saxofonista mític Clarence Clemons. Què farà Springsteen amb Clarence Clemons? Com el substituirà? Primer vam pensar que no el substituiria i que faria una mena de secció de vents. I el va substituir pel nebot, Jake Clemons, que l'ha suplert força bé, tot i que se li veuen les costures quan s'ha d'improvisar.
1: Ai,
0: no és el tiet. Bueno. Ara, quan pot assajar la cançó, escolta'm, perfecte.
4: No, sí, sí.
0: Ara, després...
4: Molt un encert, un encert. I hauríem de parlar també d'això dels nebots i els fills i tot això, el pobre fill del Mozart, que va compondre no sé quantes simfonies que no coneix absolutament ningú.
1: Pobres. Ah, els fills fracassats.
4: Clar, clar. Bueno, no fracassats, sinó
1: que... Per la setmana que ve, fills fracassats.
3: A la política catalana també tenim uns quants d'aquests.
1: Sí, tant.
0: També en tenim, també en tenim.
1: I tant. I els mitjans de comunicació.
0: Fes-ho sense entrar en política, que així m'estalviaràs un
1: poc. D'acord.
0: 6 minuts i seran dos quarts. Elisenda Pineda, gràcies.
1: Gràcies
0: a
1: vosaltres.
0: Una pausa i de seguida actualitzem. Pluges, sembla que el pitjor ha passat, tot i que encara hem d'estar pendents, i ens preguntem què ha passat aquest matí.
5: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
5: Entrades a auditori.cat. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
5: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxe?
9: Expo Ocasió, home.
8: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
10: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Catalunya migdia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
11: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: Hi som per informar-te i per escoltar.

0: despertar-te.
1: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
2: Tots els meus records, tot ha marxat.
3: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
4: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
5: Està molt bé, sí, que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
6: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
7: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
8: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
9: Màxima precaució.
10: Hi som sempre, també en l'emergència.
0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
10: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. En dia en què hem tornat a tenir una situació complicada amb les pluges que han caigut de manera intensa i sobtada al litoral central i al Vallès Oriental, amb Granollers com a ciutat especialment afectada, avui l'expressió plou sobre mullat la podem dir amb tota la literalitat perquè han descarregat fort sobre terrenys que encara no havien engolit els aiguats del cap de setmana. Ara la situació està una mica més tranquil·la, tot i que encara queden efectes, per exemple, a la zona de Platja d'Aro, Garó, amb molt pendents del riu Daura. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Ara mateix i en les pròximes hores hem d'estar tranquils? No es preveu una situació com la d'aquest matí o la del cap de setmana?
12: No es preveu una situació ni del matí ni del cap de setmana, però hem de mantenir l'alerta perquè tenim aquesta pertorbació, aquestes línies de tempestes que encara descarreguen dins el mar, poden anar entrant, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa violència que ho ha fet aquest matí, però plou, com deies tu, sobremullat i, per tant, qualsevol d'aquestes ruixats o aquestes tempestes que puguin créixer i puguin afectar les mateixes comarques, doncs pot tenir les seves afectacions, sobretot doncs, en rius, rieres o barrancs. Per tant, no es preveu que torni a passar el que ha passat, però igualment no hem de baixar doncs, aquesta prudència, sobretot en aquests sectors. Ara mateix plou una miqueta doncs, cap a l'Alt Baix Empordà, una mica a la Selva, al Pla de l'Estany, però també aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades cap a comarques interiors i alguns d'aquests ruixats de dins el mar també poden tornar a fregar la mateixa línia de la costa.
10: Els aiguats del dissabte els veu veure venir, i això va fer que el govern, sí, vosaltres mateixos, avisessin els dies previs, i per tant es va poder actuar amb molta previsió. En canvi, els d'aquest matí us han sorprès, no s'esperava tant d'hora, no?
12: Sí, no s'esperaven tant d'hora ni amb tanta intensitat. És a dir, els models meteorològics que es fan servir per fer aquestes previsions i per fer després aquests avisos, doncs no mostraven ni la intensitat ni l'hora, tampoc, no? S'esperava que a partir de les 10:11, sí que hi haguessin aquests ruixats que entressin de mar cap a terra, no s'esperava que fossin tan intensos, tan persistents. Per tant, aquesta situació que tenim darrerament, no, que tenim un mar mediterrani doncs, amb una temperatura molt alta, que això és molta energia, i aquestes situacions diferents a les que estàvem més habituats, doncs avui sí, aquesta previsió no... Eren uns ruixats que no eren previstos, la veritat.
10: Normalment, els que no hi entenem de mapes, quan mires, veus en el radar i veus un front que va de nord a sud, o de sud a nord, o d'est a oest, i el veus a venir, i per tant pots, diguem-ne, que avançar-te a quin recorregut farà. En canvi, aquests episodis apareixen de cop com una mena de bolet, sí, i a més es desenvolupen amb una bestialitat que quan veus la foto final dius com pot ser, no el veus a venir. És totalment diferent i per tant això deu fer molt més difícil la previsió.
12: Sí, són, clar, el nom és com estrany, i encara s'ha d'anar veient a veure què ha acabat sent, no? És un sistema convectiu mesoescalar. Què vol dir això? Doncs un grup de tempestes de grans dimensions que es desenvolupa ràpidament, que l'aigua del mar el que li fa és aquesta calor latent que li va donant energia i que té... no ha acabat de ser rotatori, no? El que es deia el cap de setmana que podria ser un mini huracà, un huracà mediterrani, no va acabar de tenir la rotació d'un huracà, però sí que era una franja de precipitacions molt àmplia que anava entrant des del mar cap a terra i afectava moltes comarques.
10: I això ens hem d'acostumar, no? Perquè, clar, si tenim uns estius que cada vegada són més calorosos, que cada vegada s'allarguen més en el temps, que escalfen més el mar Mediterrani, clar, tota aquesta escalfor del mar és el que xoca,
12: sí,
10: diguem.
12: Sí, és l'energia, no? Exacte. Sí, a la tardor sempre ha passat, és a dir, després, a la tardor sempre hem tingut aquestes tempestes, aquestes pluges intenses. Què està passant ara? Doncs que tenim un mar Mediterrani molt, molt més càlid, podríem dir tropicalitzat. Per tant, aquells fenòmens que nosaltres no estem acostumats, aquells fenòmens que es desenvolupen a les zones tropicals, doncs ara, no amb la mateixa intensitat, però també s'estan desenvolupant aquí a casa nostra. I això és el que és la tendència degut a aquest escalfament global i sobretot a l'escalfament del Mediterrani.
10: No sé si us heu plantejat que hauríeu de canviar els models, en el sentit que els models deuen estar desenvolupats en base a una tradició que feia que el mar Mediterrani no estigués tan calent, i si això s'ha tropicalitzat, com tu dius, no sé si caldrà canviar els models.
12: Sí, els models el que fan també és mirar el que està passant ara mateix i llavors van rectificant, és a dir, no només tenen en compte la situació, l'atmosfera que tenim en aquell moment, sinó que també van rectificant i, per tant, aquesta serà la tendència. És a dir, que a vegades una situació que no s'havia previst, la següent simulació del model ja veu una mica cap on anirà aquestes tempestes. Però sí que hi ha aquesta part d'incertesa en aquests darrers episodis de veure com anirà augmentant, on es quedarà potser una mica més estancada, on la pluja serà més intensa, i això s'haurà d'anar prenent, sí.
10: Doncs és la Gemma Puig, no sé si o el Jordi o la Júlia o l'Alba, teniu alguna pregunta o algun dubte, perquè realment ara estem acostumant aquests dies a no mirar el cel, sinó mirar les previsions i mirar el radar i del Meteocat per veure...
13: I mirar la pantalla del mòbil. És a dir, jo, que parlem de nostàlgia i aquest de temps passats, jo no hauria pensat mai que arribaria una època en què s'activaria una alarma per tota la població per un tipus determinat de pluges que són com inèdites, que realment el clima ha canviat tant i que ens hem d'adaptar tots i ens hem d'activar tots. Això sí que ho vas comptant i vas veient com va pujant de freqüència i, a més, li has de posar tot el respecte i te n'adones que realment, doncs, el continent, el mar en què vivim i el planeta sencer, doncs, realment ja no és el que era, no?
14: Jo crec que precisament és això, és a dir, el canvi climàtic ens aboca a condicions extremes, però el que fa més por és que són inesperades, no? Aquest matí tot el que ha passat a Granollers sense que hi hagués aquesta alerta també és perquè hi havia una falta de prediccions en aquest cas. Per tant, això és el que realment crec que fa por. És a dir, jo crec que en el moment en què rebem una alerta, a mi en certa manera el que em dona és seguretat, no? De dir que, bé, mesures d'autoprotecció sí, sempre, però no les podem tenir si no tenim la informació. Per tant, crec que el debat avui és aquest. Si no hi ha aquestes prediccions, com podem actuar? És molt difícil. De fet, sincerament, crec que s'ha actuat prou bé des de les administracions per la que ha caigut.
15: Perquè ara que hi ha la Gemma aquí, i que evidentment no, jo com a psicòloga no en tinc ni idea, o sigui, quina diferència entre aquells fenòmens que podeu predir i que, per tant, no, els veieu com es van formant, i què passa amb aquests altres fenòmens que apareixen de cop, no, i que són el que dieu, no, pràcticament imprevisibles, no? I què passa aquí? Quins models diferents hi ha, o són fenòmens completament diferents, o què està passant amb això?
12: El que ha passat és que els models meteorològics per aquest matí no hi havia una previsió de que es formessin aquestes tempestes tan fortes. Estaven previstes més de cara a unes hores més tard, i per tant, clar, nosaltres ens guiem, doncs, en aquests models meteorològics. Nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, és a dir, tots els meteoròlegs, n'hi ha molts de models, és a dir, i a vegades sí que pot passar que un dels models no ho caça, però un altre sí, perquè cada model té la seva pròpia física darrere. I en aquest cas, doncs, avui no hi havia cap model que havia previst, doncs, aquesta possibilitat o aquesta possibilitat que hi haguessin aquests ruixats, perquè si hi haguessin sigut només en algun dels models, segurament potser no hi haurien hagut avisos vermells, però sí que hi hauria hagut algun avís, no? Una situació de, i més a més, després del que ha passat al cap de setmana. Per tant, són avui la situació aquesta. Això té molt a veure, s'haurà d'anar veient, en el que deia abans, en aquestes temperatures tan altes del mar Mediterrani, que això és molta energia. Llavors, només que hagi arribat una miqueta d'aire fred, que potser no estava previst, clar, tot és una situació de tota l'atmosfera, no estem parlant de que arriba un front només, sinó que és una situació d'inestabilitat molt marcada, la que tenim aquests dies, i que encara continuarem tenint, i llavors això ha fet que es formessin aquestes tempestes tan intenses, que anessin entrant de mar cap a terra, i per tant aquestes intensitats i aquestes acumulacions tan destacades.
10: Tenim algun pare que ens diu que s'estan suspenent les extraescolars d'avui, quan potser la situació era més delicada al matí que no pas a la tarda. En teoria, les extraescolars no haurien de córrer perill, no?
12: No, no haurien de córrer perill. El que passa que després d'una situació així, bueno, una situació així, doncs la gent intenta doncs, que no hi hagi molta mobilitat. No, la tarda ha de ser força, força estable. És a dir, pot haver algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que ha passat. Però suposo que la decisió ha vingut per intentar doncs, que la gent es mogui el menys possible, perquè encara hi ha algunes afectacions.
10: Doncs és la Gemma Puig, que juntament amb els nostres companys meteoròlegs estan tenint uns dies de feina extra. Ànims, Gemma.
12: Bona tarda.
10: Gràcies i bona tarda. Passen 6 minuts de 2:15. Si us sembla, ho deixem aquí, anem a publicitat i en tornar, eleccions anticipades 29 de novembre. Ara ho analitzem.
11: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia. Every day.
16: El millor dia del món? El tenim nosaltres! Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: El cinema fantàstic torna a Sitges.
18: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
17: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
18: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
17: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
19: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Catalunya migdia.
20: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
22: Esto promete, Manu.
21: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza de Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
22: Huele a compra, Manu.
21: Huele. Va.
22: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
21: ¡Venga!
23: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
24: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
23: 18a temporada.
25: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc mai un home forçat a ser papa.
23: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
11: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
11: Som
0: 3CAT.
10: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. No podem dir que hagi estat sorpresa. Ja durant el cap de setmana ho donaven per fet, des que divendres van caure els decrets d'habitatge. Però avui, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareixia i deia això.
26: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
10: Pedro Sánchez, doncs, que ha donat per acabada la legislatura 9 mesos abans del que hauria tocat, avui ha demanat a la ciutadania que triï entre un govern progressista o una coalició d'extrema dreta, dit, de PP i Vox. Finalment, ha estat la crisi de l'habitatge, doncs, el que ha fet decidir Pedro Sánchez, que segurament ha vist un moment més propici pels seus interessos, els interessos socialistes, amb un tema cabdal per la ciutadania que li dona lideratge entre les esquerres, que confronta ideològicament els partits de la dreta conservadora i l'ultradreta, i que, a més, li permet deixar en un segon pla doncs, casos de presumpta corrupció al PSOE, les cites judicials de la seva dona, del seu germà. Potser per això, a més de convocar eleccions, ha fet una jugada, per cert, legal, tot i que, si voleu, un punt discutible, que és aprovar els decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent del Congrés, que és un organisme que segueix funcionant un cop s'han dissolt les Corts. A la Diputació Permanent hi ha una majoria justa dels partits que van votar sí al primer decret d'habitatge divendres passat, és a dir, el govern no necessita aquí el vot de Junts per Catalunya i, per tant, sembla que aquests decrets podrien tirar endavant en aquesta Diputació Permanent. No sé com veieu la jugada, tots tres. D'altra banda, ja esperable, des de divendres, més o menys, donaven per fet que avui podia haver convocatòria electoral.
14: A veure, jo sempre crec que en el moment en què això depèn únicament del president, és normal que triï la situació que més li convingui, és millor marcar tu els temps que no pas que te'ls marquin, i més amb l'horitzó que tenia per davant, que era bàsicament els judicis, la corrupció al PSOE que ara parlaves, també el tema de Ceuta, que està enquistat, i per tant això a nivell de campanya electoral no és un bon símptoma pel PSOE, i també les eleccions als Estats Units, que crec que ell buscarà confrontar directament amb Trump. Veurem si li funciona o no, si Trump fa algun missatge en aquest sentit, però jo crec que aquí també voldrà que jugui la campanya bàsicament per anar en contra del PP i la seva possible aliança amb Vox. Ara bé, el que comentàvem de la Diputació Permanent és un mecanisme que és vàlid, però és cert que estèticament és lleig, i és lleig perquè ell farà servir aquests decrets per entrar en campanya, i entrar en campanya defensant una votació que en el Congrés no va sortir endavant, però és cert que ara, com a mínim, els pot aplicar i entrar en vigor, i crec que això també s'ha de valorar en el sentit de que ajudarà molta gent a que de moment no la facin fora de casa.
13: És veritat que entrem amb un intent de dinàmica de blocs, i vaja, sempre s'acaba intentant, però sempre tot això és molt matisable i sempre acaba depenent d'altres factors. És a dir, és molt curiós com ara se'ns convidarà a parlar de l'Espanya progressista contra l'Espanya fatxa, que en efecte això existeix, aquestes dues Espanyes hi són, però després, a l'hora de buscar un pretext, de buscar una excusa per poder convocar, doncs el factor català sempre hi és, o molt sovint hi és. L'any 95, Felipe González convoca perquè Pujol li deixa de donar suport. El 2019 és Esquerra Republicana qui no aprova els pressupostos de Sánchez i es convoquen eleccions, i ara és Junts que no aprova un parell de decrets, i això serveix d'excusa o de pretext per convocar eleccions. És a dir, el factor català o el factor aquests partits que són frontissa, que acostumen a ser partits territorials o nacionalistes o sobiranistes i independentistes, doncs juga molt a l'hora de dir, no, escolta, doncs continuo o plego, etc. Aquesta part més que ells anomenen perifèrica. Ho dic perquè a l'hora de convocar eleccions i a l'hora de fer un programa i de parlar de dues Espanyes i de dos blocs, sembla que de cop, i escoltant l'Ivan Redondo i escoltant també altres periodistes propers al PSOE, el factor plurinacional de sobte ha desaparegut. Aquella carta que semblava que volia jugar Pedro Sánchez, de dir, no, ara farem una mena d'eleccions constituents en què posarem al dia la Constitució espanyola, el factor territorial, el reconeixement nacional, etc. De sobte, tot això desapareix en nom de la Mari Carmen. Que està bé, però no deixa de ser un pretext que em sembla que oblida una bona part del tema, que és allò que endèmic de l'Estat, que soc molt escèptic, i gairebé més que mai, que aquesta vegada s'acabi agafant de debò.
15: Clar, jo crec que també ara Pedro Sánchez, per com ens ha demostrat què és, no?, aquest tipus de personalitat que té, que és una persona que arrisca, no?, sempre, i és com allò, aquells que diuen que fan el salt aquell, com diuen els hombres pájaros, no sé com es diu, el nom tècnic d'aquella gent que salta, no?, que diuen, ara hi ha una finestra d'oportunitat dels vents, perquè puc passar per aquí al mig, i és super arriscat, però és que si t'hi fixes en tota la seva, una mica, la seva història personal i professional també, ha sigut una persona que sempre arrisca i sempre va al límit, no? Llavors, jo crec que davant d'una possible finestra d'oportunitat en la que s'alinea que a les esquerres, no?, tenen un embolic, no?, entre els Podem, Sumar, els enganxo una mica contrapeu, hi ha tot el tema de l'habitatge, que semblaria que es podria d'alguna forma, no?, poder aprofitar d'aquesta corrent, si més no a les esquerres, que és com una, també com una finestra d'oportunitat davant d'un relat constant que s'està imposant per part de l'extrema dreta. I a més jo crec que també hi ha tota una part també de desgast personal i emocional per tot el que ha anat passant, perquè tot i que ell ha escrit el manual de la resistència, al final tot això també et va, jo crec que internament et va perjudicant, no?, tot el tema de la judicialització de la seva dona, i per tant jo crec que està en un moment en el que si tu ja estàs veient que totes les enquestes apunten, no?, que sembla que no podràs repetir, que a més emocionalment estàs devastat perquè la teva dona està en un procés judicial, el germà, no sé què, llavors per la la seva... Hi ha gent que diria, bueno, doncs escolta, anirem morint a poc a poc i ja està, però ell jo crec que té la necessitat de fins a últim moment, no? Allò que diuen, doncs, acabar com a mínim, però lluitant fins a l'últim segon, no? I jo crec que encaixa molt amb la seva personalitat el fet de dir, mira, ho provo ara. Igualment, si m'espero, sembla que la cosa acabarà malament, doncs per tant hi haurà una finestra d'oportunitat i em llenço. I aquí també hi ha tot aquest punt una mica de que sembla que hi ha com aquesta debilitat de legitimitat política, i abans parlàveu de la confrontació amb Trump. Ell necessita d'alguna forma també, jo crec, el fet de si realment vol exercir, no?, aquest contrapoder davant de l'extrema dreta i de grans aquests lideratges, no?, que estan apareixent a nivell internacional i es vol erigir com una mica el portaveu de les esquerres, jo crec que necessita també posar a debat, realment clarificar davant d'aquesta polarització la gent realment què vol, no? Llavors, bueno, jo crec que dins de tot no sé què passarà, però entenc perfectament i encaixa molt amb la seva manera de fer i de funcionar aquesta decisió.
10: Deixeu-me incloure la conversa el Toni Rodon, és politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Toni, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
10: Amb el Toni li hem demanat fer com una mena d'anàlisi de cada partit com arriba o què ha de fer cada partit abans de les eleccions. És evident que aquest curs polític, diguem-ne, havia d'haver-hi eleccions, és a dir, com a màxim podia estirar fins al mes d'agost, setembre, depèn de quines fonts, però vaja, fins a l'estiu. És evident que li interessa al PSOE, si pensem en el PSOE, Toni, que el debat vagi d'habitatge, més que no pas de Ceuta, d'immigració i tot plegat. Per tant, l'objectiu ara de Pedro Sánchez és que el debat es continuï aquí, encallat amb habitatge?
1: Sí, i també no. En quin sentit? Fixeu-vos que en la declaració institucional convocant les eleccions, Pedro Sánchez no ha mencionat el tema de l'habitatge. Òbviament l'habitatge és una qüestió que entronca amb el missatge que vol enviar el PSOE i que, com sempre, doncs, ho intenta emmarcar doncs, en les qüestions més ideològiques de dreta-esquerra, però també som conscients, molt probablement, que parlar d'un únic tema d'aquí fins a finals de novembre doncs serà difícil de sostenir i, de fet, doncs, haurà de mantenir, no?, una mica això que ara dèieu a la tertúlia, que és que, malgrat que potser molts votants consideren que hi ha hagut un cert desgast en aquests últims anys i que doncs, no s'ha aconseguit tot el que es voldria, l'alternativa a això doncs, és molt pitjor i, per tant, convé doncs, que el tornin a votar. Aquesta seria una mica... l'emmarcament que desitjaria el PSOE fins que hi hagués les eleccions.
10: Per tant, repetiran allò de o jo o... Si no vas, ells tornen, que van utilitzar, per exemple, fa molts anys?
1: Sí, jo, de fet, ja no ho anomenaria si no hi vas, ells tornen, sinó diria més que bell llop, no? Perquè té un component emocional potser més important. Aquí el principal dubte que jo tinc és si seran capaços d'aconseguir-ho. Per què? Doncs perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE, com sempre en aquest tipus d'eleccions, haurà d'intentar aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada. En les últimes eleccions va ser d'un 66,6%, si no recordo malament, i, per tant, tot allò que estigui al voltant d'aquesta xifra, el PSOE doncs, li pot beneficiar més que no pas perjudicar. I després l'altre és que totes les altres peces combinin. Això vol dir moltes coses, tant doncs, aconseguir que l'esquerra alternativa, que de moment no té candidat, i de fet té nom des de fa poc, aconsegueixi doncs, un resultat prou bo per potencialment arribar a pactes, com també cap a la dreta, malgrat no pugui agafar-ne votants, que Vox doncs, augmenti d'escons i tingui un pes relatiu més elevat, perquè això provocaria doncs, no només deixar el PP en una situació més debilitada, sinó que, encara que perdés les eleccions al PSOE, doncs recordem que l'any que ve hi ha eleccions municipals i autonòmiques i, per tant, doncs, amb una mica amb la vista llarga posada que si les coses ens van malament a les generals, com a mínim recuperar cert terreny en aquestes municipals i autonòmiques.
10: El Partit Popular i Vox no se n'han amagat. Avui mateix han dit una mena de gent hora, per fi. De fet, a la seu de Gènova, a la seu central del Partit Popular, ha aparegut una pancarta enorme a tota la façana que diu això, por fin, i una urna. Això ho han petjat aquest migdia. Què ha de fer el Partit Popular i què ha de fer Vox des d'ara i fins al 29 de novembre?
1: Bé, el que hi ha una cosa que han de fer des del seu punt de vista, que és mantenir l'electorat mobilitzat. De fet, com vostès saben, el PP i Vox doncs ja han sigut molt beligerants cap a l'executiu des del principi, estan en precampanya o en campanya permanent des que pràcticament va començar la legislatura, i si on mira les enquestes el que veiem és que el grau de mobilització de la dreta, centre-dreta i extrema dreta és molt, molt elevat. Això acostuma a passar habitualment. De fet, les esquerres acostumen a mobilitzar-se més aviat tard, cap a prop de les eleccions, veurem si això és així, però aquesta vegada aquestes diferències les veiem amb més intensitat. Després, l'altra gran qüestió estratègica que hi ha sobre la taula, doncs n'hi ha dues al meu entendre. Una és en relació al PP. El PP va estar a molts districtes molt a prop d'aconseguir alguns escons que li haurien donat doncs, un escenari diferent. Per exemple, si no recordo malament, a Girona, per poc més de 360 vots, Junts va aconseguir l'últim escó i a llocs com, per exemple, a Cantàbria, Vox li va guanyar algun suport o a Zamora va estar a punt també de fer la sorpresa. No? Per tant, aquestes batalles, si aconseguís guanyar-les i li aportés un escó aquí i allà, com una mica va fer Rajoy en el seu dia amb Lleida, que en va aconseguir un fent-hi prou campanya, doncs li donarien un pèl relatiu, un pèl més important. Per part de Vox, i això és el segon punt d'importància, Vox en les últimes eleccions a nivell electoral, de fet, va treure un prou bon resultat. Potser una de les coses que més el va perjudicar és que té un vot prou repartit en districtes petits que acostumen a penalitzar aquestes qüestions. I veurem, no, si és capaç de tornar a agafar aquesta implementació, perquè, òbviament, a la dreta es juga una altra elecció en particular. Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs, serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
10: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. De moment, Gabriel Rufián ha anunciat que s'agafa uns dies de reflexió. Ell sempre s'ha mostrat partidari d'una unió de partits d'esquerra per tal d'aglutinar, diguem-ne, tot el votant que hi ha a l'esquerra del PSOE, però s'ha agafat com uns dies de reflexió per veure si ell encapçala la llista o no, si s'ofereix al partit o no per encapçalar-la. I Junts per Catalunya està també esperant de si es concreta la possible tornada de Carles Puigdemont abans del 29 de novembre. Què ha de passar amb tots dos?
1: Bé, doncs en el cas de Rufián és una qüestió interessant perquè Rufián, tal com hem sabut aquests dies en una enquesta que s'ha publicat doncs, recentment, el que veiem és que té una àmplia valoració entre l'electorat de molts partits. De fet, hi ha electors que valoren millor Rufián que no pas el seu propi candidat o candidata. Aquí veurem què fa, no sé, suposo que en properes entrevistes ho anirà indicant, però a mi la intuïció em diu que tot dependrà una mica de què s'articuli amb l'esquerra alternativa, que, si se'm permet l'opinió, en aquest cas personal i no de politòleg, a mi em dóna la sensació que ha fet una miqueta tard, no en relació a configurar una coalició al voltant de Rufián, sinó que ja fa molt de temps que es diu que aquestes eleccions podrien arribar i diguéssim que encara no tenen candidat o candidata i el nom d'aquesta potencial coalició encara acaba de sortir del forn, com aquell qui diu. No?
10: Per tant,
1: va una mica tard. Sí, Frente Ampli va una miqueta tard i, per tant, sé que ha passat altres vegades i han acabat remuntant, però de moment el que ens diuen les enquestes és que hi ha certa fatiga en aquest espai perquè recordem doncs, que el PSOE i Sumar o l'Esquerra Alternativa porten uns quants anys governant i, per tant, hi ha certa obra de govern que a molts, pel que veiem les enquestes, els agradaria que hagués anat més enllà i això no s'ha produït.
10: I Junts?
1: Bé, Junts és un altre misteri que tenim sobre la taula. Aquí hi ha dos factors, al meu entendre. La primera, si en els últims... O el primer factor és que si els últims moviments que han fet, sobretot arran de l'habitatge, però no només, doncs aconseguiran resituar una mica Junts cap a aquest espai de centre o centre-dreta. Recordem que Aliança Catalana no es presentarà que sapiguem, i segons han confirmat, però vés a saber, en política ja ho saben que passa de tot, a les eleccions del Congrés dels Diputats. Per tant, hi ha un cert potencial de vot que pot anar cap a Junts. Tot i que, en compte amb això, perquè algú podria dir, doncs, que aquests moviments de l'habitatge només beneficien o beneficien sobretot a Junts, però el que veiem, sobretot en les enquestes, és que aquest electorat de centre-centre-dreta està preocupat més aviat per la immigració. Sé que l'habitatge i la immigració estan molt relacionats, però no és tan clar que hagi de tenir un guany net clar. I després l'altre segon factor és la qüestió, doncs, del lideratge. Potser algú podria dir que ara mateix els tribunals espanyols podrien estar interessats en accelerar la tornada de Puigdemont, perquè això pot, diguéssim, erosionar el PSOE. Algú pot especular que seria el candidat a Junts per Madrid. Jo, sincerament, no ho veig, però vés a saber què passa.
10: Doncs haurem d'estar pendents. Queda una mica més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, un parell de mesos perquè siguin les eleccions. Per tant, no va a la badà i hauran d'anar molt ràpid. 6-8 punts de diferència que hi ha ara mateix en favor de les dretes són recuperables en dos mesos?
1: Tot és recuperable, en certa manera, eh? No seria la primera vegada que ho veiem. Sí que és veritat que és molt difícil. En tot cas, aquí cal considerar que les eleccions, els partits les poden guanyar de moltes maneres. Recordem, de fet, que actualment el PSOE no va guanyar les eleccions en termes d'escons, de vot tampoc, de fet, i tot i així governa, perquè en un sistema parlamentari com el nostre, doncs, ha sigut capaç d'arribar a pactar, o d'aquella manera, però de formar govern com a mínim, amb 7 formacions diferents. Aquí una bona part de si això és possible o no ho veurem sobretot en les 2-3 últimes setmanes abans dels comicis, quan comencem a detectar quina és la mobilització per part de l'esquerra, que, com deia, l'esquerra li costa decidir molt fins al final, en termes generals, i és més aviat apàtica fins que no s'acosten el dia de les eleccions.
10: Doncs estarem pendents de tot plegat. Toni Rodon, politòleg, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i col·laborador del Suplement amb el Roger Escapa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
10: No sé com ho veieu.
14: La veritat és que molt d'acord amb ell. Només un factor tenint en compte, el 2023 Sánchez ja va fer aquest tipus de campanya, és a dir, jo crec que no l'alterarà gaire, amb una diferència que en aquell moment Vox no estava amb un creixement com el que veiem a dia d'avui, i per tant és possible que al passar per les urnes el PP sí que necessiti a Vox per governar, i això implicaria entrar a govern. També hem de veure que hi ha hagut un canvi d'estratègia de l'extrema dreta. Primer van intentar condicionar des de fora, van entrar després als governs, en van sortir per trencar amb el PP i marcar una aposta pròpia, i jo crec que ara Abascal el que vol és tocar poder, i crec que aquí és on podrà condicionar encara més el Partit Popular.
13: I tot i així, el to de la campanya també ens indicarà una mica que hem d'esperar dels dos partits centrals espanyols, és a dir, el PSOE sí que sembla molt disposat a menjar-se l'espai electoral a la seva esquerra, que el veig francament desaparegut i que no veig tampoc ni tan sols Rufián disposat a liderar una mena de front ampli ni coses d'aquestes. Més aviat ens la que Pedro Sánchez vol erigir-se com l'esquerra mateixa, ell sol. I per la part del PP també m'intriga veure fins a quin punt es volen deixar absorbir per l'extrema dreta, fins a quin punt volen tant PSOE com PP quin comportament volen tenir envers allò que anomenem el centre i la moderació. És una cosa que ara mateix no la veig, no sembla que hi sigui, però diria que en termes de campanya electoral podria aparèixer.
15: Bueno, i agafant una mica el que deia el Toni, no? que deia la idea aquesta dels socialistes de vell llop, que hi havia aquest component molt emocional, jo crec que serà una campanya, i ara en Jordi parlava del to, crec que serà una campanya molt dura, molt agressiva i violenta, i fins i tot crec que serà desagradable, perquè si tot ha de, no? Sobretot la dreta i l'extrema dreta al voltant de la immigració, crec que es diran autèntiques barbaritats, i que serà, no sé, pensant una mica, crec que més que debats polítics veurem realment accions violentes, no?, a nivell verbal, i, bueno, i es pot fer molt llarg. I també una mica, a veure què passa, això que dèiem, les esquerres, el Toni Rodon, a veure si realment hi ha aquesta mobilització ni que sigui cap al final dels dies, no?, quan s'apropi el 29 de novembre. Però també en les experiències prèvies que hi ha hagut entre Vox i el PP, en moltes ocasions han sigut un fracàs, perquè ha sigut impossible que poguessin governar plegats. Llavors, a veure tot això també, si realment aconseguiran, si guanyessin, fer algun pacte i com funcionaria un govern entre Vox i PP.
10: Doncs veurem, no ens ha donat molts ànims, l'Alba dient que serà desagradable la campanya electoral. Francesc Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
10: No hi ha manera de donar-te un relleu optimista, eh?
2: Home, és que avui és un dia molt accidentat, no, en tots els sentits.
10: M'ho dius o m'ho expliques?
2: Què t'he de dir?
10: Què fareu a la tarda?
2: Doncs mira, per exemple, preguntar-nos què passa amb la gent que avui havia d'anar a veure les Oques Grasses, el concert d'Oques Grasses.
10: De dijous els hi han passat, eh?
2: Els han passat a dijous, però així no poden.
10: Wow.
2: Com s'ha pres aquesta decisió? Mires el balcó ara i hi ha sol. Doncs ara en parlarem.
10: Molt bé. Doncs ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, acomiado la Júlia Reguell, Jordi Cabré, Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
14: Gràcies, bona tarda.
10: Continua el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a les dues. Adéu, adéu.
3: Són les 4, bona tarda, benvinguts. Protecció Civil aixeca el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un SALERT als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu ni als barrancs propers pel possible creixement d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous sense pilars que facin de tap.

0: Jornada complicada també a Rodalies. No hi ha servei a la línia R1 del Maresme, tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental, ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que ja funciona amb normalitat. També hi ha algunes afectacions puntuals al metro, mentre que s'ha restablert el servei de l'R7 de Ferrocarrils. I Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. Justament uns PP i Vox que coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29N com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat. Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el Partit Socialista de Catalunya, pel PSC, pel ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueres i la campanya pot coincidir amb la tornada de Puigdemont. I la pluja obliga a Oques Grasses a posposar fins dijous el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic. Les entrades d'avui seran vàlides per la nova data i qui no hi pugui assistir en podrà demanar la devolució.
1: Esports.
2: El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Per exemple, encara s'han de disputar enfrontaments a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Avui destaquen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia a 9:15. Demà la selecció espanyola jugarà a Croàcia. I aquest migdia s'ha fet el sorteig a la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa-Sant Andreu, Sestao-Ribera-Espanyol, Cuarte-Girona, Utebo-Sabadell, Calamocha-Europa, Reus-Baracaldo i el guanyador del Prat-Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I pel que fa al temps, aquest temps insegur va a la baixa respecte al matí. Encara de forma més aïllada pot haver-hi alguns ruixats i tempestes que podran ser intensos al litoral i prelitoral i comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i mantingueu-vos allunyats de zones inundables. Les temperatures més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Joan Vilaplana.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Departament d'Interior aixeca el confinament al Vallès Oriental, que des d'aquest matí estava vigent a la comarca. Activa, però, una alerta als municipis de la conca del Ridaura, al Baix Empordà, per possibles crescudes. Aquest matí, que es preveia de balanç pels estralls dels aiguats de dissabte, s'ha convertit en caòtic per unes pluges torrencials que ningú esperava. Granollers s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. I mentrestant, els bombers continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar. Anem cap a la seu d'Interior, on s'ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil, Miquel Jarque.
3: El comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidit la suspensió del confinament a Granollers i aixecar les restriccions a la resta de comarques. Ho anunciava la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Dic que farem un enviament d'una alerta. Avui, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havíem fet. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari.
3: Així acaba una jornada on les pluges han estat del tot inesperades. La consellera Núria Parlon ha subratllat que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
5: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
3: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi atreva, n'apareixeran de noves.
6: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
3: Durant aquest dilluns, els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments i el SEM ha atès 58 persones. Els més delicats, els de persones atrapades als seus vehicles.
0: Gràcies, Miquel. El Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per les pluges d'aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca i també a La Roca, a Canovelles i a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, en Alfonso.
7: La ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí, des de l'Ajuntament de Granollers, estaven treballant per arreglar les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i, sumats als d'ahir, ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles, i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa Alba Barnosell ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
8: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
7: A Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i La Roca del Vallès, i la mobilitat és molt complicada, amb molts accessos tancats i un esvoranc a Granollers que s'ha obert a l'asfalt, al carrer Josep Humbert, també sense provocar danys personals. Els altres punts crítics a la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, també l'Hospital de Granollers, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, que se sumen a les d'ahir, i el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults i que està tancat per una esllavissada.
0: Els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers a Granollers hi tenim la Marta Vallès.
9: La pluja torrencial, que a partir de les 7 del matí ha començat a caure al Vallès Oriental, ha creat situacions de risc, un caos circulatori enorme al voltant de Granollers i un gran volum de feina pels bombers, que han hagut de prioritzar les actuacions més urgents. Eduard Martínez, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers de la Generalitat.
10: Ara mateix no hi ha situacions de risc per persones, però sí que s'han efectuat de l'ordre d'uns 15 salvaments que comportaven risc a les persones. Han finalitzat tots ells bé. El Vallès Oriental ha registrat de l'ordre de 229 alarmes, fonamentalment concentrades a la ciutat de Granollers. Vull dir que el volum de serveis és importantíssim.
9: Encara era de nit quan les persones que circulaven a l'entorn de Granollers han començat a trobar carrers i rotondes inundats. Ha estat de sobte i ha sorprès molts conductors.
11: Nosaltres, quan hem sortit de casa, queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
12: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, som inconscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
13: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
9: Tot i que a primera hora de la tarda ha sortit el sol, els bombers alerten que no es pot abaixar la guàrdia.
0: I jornada molt complicada a Rodalies. Aquesta hora la línia R1 del Maresme no funciona, tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental i l'R4 no dona servei cap al Vallès Occidental. També hi ha afectacions cap a Girona, on els viatgers només poden arribar amb alta velocitat o autobús. Tot plegat ha fet enfadar els usuaris, que des de primera hora s'han trobat sense informació.
14: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
0: El dia ha començat amb moltes afectacions a la xarxa com a conseqüència dels aiguats del cap de setmana que han inundat el túnel de Plaça Catalunya a Barcelona. Els xàfecs d'aquest matí han complicat encara més la situació de la mobilitat. Els usuaris no tenen cap certesa sobre quan arriba el seu tren.
15: Sí, arribo tard a la feina.
16: A on vas?
15: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
0: L'alta velocitat torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí s'ha resolt un problema amb la senyalització entre la Sagrera i Sants. Els ferrocarrils de la Generalitat també funcionen amb normalitat. Aquest matí la línia L7 d'Avinguda Tibidabo ha estat tallada durant una estona.
1: 3CAT Info.
0: Crònica política. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el proper 29 de novembre.
16: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: El president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on inclou el PP i Vox. Anem a Madrid, Paula Brujats.
7: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra, vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
16: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
7: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
16: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
7: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tirarà endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
16: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear, convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
7: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
0: El Partit Popular i Vox fa temps que reclamaven eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijóo i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid, Tània Tàpia.
17: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
18: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
17: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
19: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
17: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentrestant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
0: Un quart de cinc de la tarda, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat, tren amb carreteres, volem dir, també transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs continua la circulació amb menys trànsit del que és habitual, segurament a causa dels aiguats. Encara tres vies dels dos Vallès tallades, comarcal 352, la ronda de Granollers, entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, comarcal 1415C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, es fan desviaments, comarcal 1415A a Castellà del Vallès per esllavissar. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu, també a la C-17 retencions de Canovelles a Lliçà d'Amunt direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments, també tallat el ramal cap a la comarcal 352. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C-31 en direcció al Nus de la Trinitat. Es fa pas alternatiu a l'N-150 a Terrassa a causa d'esllavissades i a la C-35 hi ha tallada la sortida 87 a l'altura de Vidreres. Pel que fa a altres incidències, a cues a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat a causa d'un vehicle avariat a la C-58 a l'altura de Vallbona, que ja han retirat de la calçada. Ja s'està normalitzant la circulació, però encara queden aturades a la B-20 la Pota Nord des de Santa Coloma. També s'aturen ara els vehicles a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per alguna possible incidència. I també aturats a l'autopista AP-7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. Pel que fa a la situació del transport públic, múltiples afectacions a Rodalies. L'R1 del Maresme no funciona. Interrompudes R2 i R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers Centre. L'R4 només funciona al tram sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, mentre que la resta cap a Terrassa i Sabadell s'ha de fer amb ferrocarrils o amb línies d'autobús. Entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu per carretera. R8 també tota per carretera i l'R11 no circula. Hi ha autobusos entre Sant Andreu i Girona. Al metro de Barcelona i al tramvia queden algunes afectacions menors. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
20: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
21: Aquesta tarda serà més estable, tot i que encara hi poden haver alguns ruixats i no hem de baixar aquesta prudència i aquesta tensió, sobretot rius, rieres, barrancs, però sí que la situació s'anirà sent cada cop una miqueta més tranquil·la. Encara quedaran alguns ruixats més irregulars cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a comarques interiors, litoral i prelitoral, i encara alguns d'ells poden descarregar amb certa intensitat. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, aquests ruixats que poden acabar doncs, deixant aquests 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, per acabar caució, tot i que ara mateix tenim un panorama doncs, molt més estable, més estabilitat que s'ha mantingut durant tot el dia cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures avui han pujat una mica més, 30 graus a Vinebre, a Gimenells o 30 al Pantà de Riba-roja, i pel que fa a precipitació, doncs destaquem aquests 108 litres per metre quadrat que han caigut a Granollers, 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 44 a Parets. Però sobretot, en aquest episodi, des del dia 3 fins avui, aquests 346 litres per metre quadrat a Granollers o els 290 a Vilassar de Mar. Per tant, molta precaució perquè en moltes d'aquestes comarques ha plogut molt i, per tant, alguns d'aquests ruixats doncs, encara podrien provocar algunes alteracions. De cara a la propera nit i matinada, com dèiem, un temps un pèl més estable. Demà al matí tindrem boires matinals, humitat alta, temperatures que no variaran gaire. Al matí, migdia, hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, més estabilitat, i després de la tarda sí que tornarien els ruixats, les tempestes. De moment, durant la tarda, sembla que serien ruixats irregulars cap a sectors del Pirineu, comarques interiors, i sembla que de matinada al vespre es podrien reactivar aquestes precipitacions a la façana litoral, entre la costa central i sud de la Costa Brava, una situació que també haurem d'anar seguint. I aquesta tendència al temps insegur és la que mantindrem tota la setmana.
0: Gràcies, Gemma.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Seguim parlant de la convocatòria d'eleccions que ha anunciat avui Pedro Sánchez, però ens fixem ara en les reaccions dels diferents partits. L'esquerra del Partit Socialista activa el compte enrere per triar cap de cartell. Els partits que aglutina Sumar es refundaran sota la marca Front Ampli. Però hores d'ara no tenen candidat. Tampoc està decidit si concorreran a les eleccions en coalició amb Podem. I és que l'avançament electoral ha enxampat el soci minoritari del govern espanyol en ple debat intern per reorganitzar-se. D'entrada, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, s'han postulat per encapçalar l'espai Espanya i Catalunya, respectivament.
22: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
23: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Urtasun ja ho va avançar dies enrere en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Amb tot, però, també continuen sonant amb força com a presidenciables el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no convenç més Madrid. A banda, la candidatura també ha de resoldre la seva relació amb Podem. La cap de llista de la formació morada, Irene Montero, ha

0: el nou sistema de finançament i millores anunciades a Rodalies.
1: Tot allò que havia d'anar al Congrés dels Diputats i que requeria doncs, una tramitació i un procediment parlamentari, haurem de treballar perquè arribi a un Congrés dels Diputats amb majories suficients perquè s'aprovin àmpliament i sense problemes.
0: Esquerra Republicana aposta per Gabriel Rufián com a candidat a Madrid, però Rufián s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no de cap de llista. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre PP i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió, hi ha veus dins d'Esquerra que defensen que el candidat a les eleccions generals sigui el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
2: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
3: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
2: Rufián no tindrà gaire temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 6 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemany, però, ha volgut deixar clar que Junqueras només té un objectiu.
3: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
2: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
0: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts. Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
4: Els de Puigdemont van investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara han precipitat les eleccions. Aquest matí, el líder del partit, Carles Puigdemont, ha reunit a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Des d'allà, Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
4: La convocatòria d'eleccions agafa Junts pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont com a revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29-N.
0: Repassats els grans temes del dia a la sintonia de Tescat Info, pluges i eleccions espanyoles, i posem ara una mica de música. Després d'un matí d'incertesa a causa de la pluja, Oques Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les 4 actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució.
6: Esports.
0: Fins 4:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. El Barça de futbol ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla, però, encara està concentrada en les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits a la UEFA Nations League. Avui es disputen 8 partits. Destaquen corresponents a la 4ª jornada l'Itàlia-Turquia i el França-Bèlgica. En l'equip francès hi trobarem el jugador del Barça, Koundé. Demà la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra d'enfrontaments.

0: A la primera volta, jugat fa tot just 6 dies, l'Espanya va guanyar per 4-1.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River de la Primera Federació i que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Cuarte, de la Tercera Federació. L'altre equip català de la segona divisió, el Sabadell, visitarà l'Utebo de la Segona Federació i d'aquesta mateixa categoria el Calamotxa rebrà l'Europa d'una categoria superior. El Reus, de la Segona Federació, rebrà el Baracaldo, de la Primera Ref, i el guanyador del Prat Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A l'anada, el Prat ja havia guanyat per 1-5 en el primer partit. Aquesta primera fase es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I aquesta tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa Femenina i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Precisament el Sant Rafael no va poder viatjar a Catalunya pel mal temps i és un dels partits que han de reprogramar. A la Lliga CB, la 6a Joventut d'Andorra s'havia de jugar dissabte a les 6 de la tarda i ara es disputarà el dimecres 14 d'octubre. A la Lliga Catalana Masculina d'Hoquei Patins es van ajornar el Vilafranca Igualada, que jugarà també el dia 14. En canvi, el Lloret Barça es disputarà demà i el Caldes Calafell encara no té data. Tots s'havien de jugar inicialment dissabte. També es va suspendre el Lloret Alcoi previst per ahir al migdia. En futbol, el grup dels catalans de la Segona Federació es van ajornar dos partits, l'Espanyol B Nàxara i el Terrassa Girona B. En futbol sala tampoc es va poder jugar el Noia Barça de la Lliga, ja que l'equip blaugrana no es va poder desplaçar fins a Galícia pel mal temps. Inicialment, el jutge de competició va fixar el partit per ahir al vespre, però hores abans la federació va decidir ajornar-lo del tot. Ara, els dos clubs busquen una data per jugar, tal com explica el director esportiu del futbol sala blaugrana, Jordi Torres.
2: Estem treballant en això. Ja des d'ahir portem mirant el calendari i és complicat, molt complicat. Primer, perquè nosaltres sí que podem potser dir una data que segurament no ens anirà bé. Haurem de jugar partits molt seguits. Estem valorant fer com una excursió de dos partits fora de la pròpia lliga, però, clar, després ha d'acceptar Noia.
0: En hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Assumpción, al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista i fins i tot han demanat no jugar, però el partit finalment s'ha disputat. El català Sergi Macià és el seleccionador espanyol.
3: Ha sigut un partit molt complicat d'inici, segurament o quasi segur per l'estat de la pista, la qual relliscava molt. Sabíem que l'important eren els 3 punts. Bueno, i ara el que hem de pensar és directament el partit de demà, que és el que ens donarà el pas o no a partir de les semifinals.
0: Actuació destacada de Victòria Porta amb un triplet. Aquesta nit la selecció espanyola femenina jugarà contra Xile en un duel més exigent a 11:15 de la nit hora nostra. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà la final del torneig ATP 500 de Tòquio després de superar el mallorquí Jaume Munar a la primera semifinal per 2-16-1. Demà al matí jugarà contra el txec Jiří Lejeka.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. En un dilluns marcat per les pluges i per la convocatòria d'eleccions que ha anunciat Pedro Sánchez. Sobre la primera qüestió, Protecció Civil aixeca el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. D'altra banda, el govern ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Daura, el Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu ni als barrancs propers pel possible creixement d'aigua. I Pedro Sánchez ha anunciat aquest avançament de les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava i 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. I vinculat a aquesta convocatòria d'eleccions, en aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el sindicat de llogateres desvincula la lluita per l'habitatge del calendari electoral i mantenen les mobilitzacions i la crida de vaga general. El sindicat celebra que el govern espanyol intenti recuperar demà els decrets d'habitatge, però es reclamen mesures estructurals per revertir la crisi habitacional. I que l'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid. I també us explicarem que avui el Festival Primavera Sound ha presentat el seu cartell per l'edició de l'any vinent, que serà la 25a. D'aquí uns minuts en coneixerem els noms més destacats, entre els quals els de Phoebe Bridgers, Fontaine C.C., Massive Attack i Fake Yate Twix. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quina informació destacada, Ricard?
1: Destaquem que el Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat, però el gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions.
0: I pel que fa a la meteorologia, tarda encara amb temps insegur, però a la baixa respecte al matí. De forma més aïllada, alguns ruixats i tempestes podran ser intensos al litoral i prelitoral i comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució, però, i mantingueu-vos allunyats de zones inundables. Les temperatures més altes aquesta tarda tocaran els 30 graus. De fet, el Departament d'Interior ha aixecat el confinament al Vallès Oriental, que des d'aquest matí estava vigent a la comarca. Activa, però, una alerta als municipis de la conca del Ridaura, al Baix Empordà, per possibles crescudes. Aquest matí, que es preveia de balanç pels estralls dels aiguats de dissabte, s'ha convertit en caòtic per unes pluges torrencials que ningú esperava. Granollers s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Mentrestant, els bombers continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar. Anem cap a la seu d'Interior, allà s'hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil i hi tenim en Miquel Jarque.
2: El comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidit la suspensió del confinament a Granollers i aixecar les restriccions a la resta de comarques. Ho anunciava la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Dic que farem un enviament d'una alerta. Avui, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havíem fet. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari.
2: Així acaba una jornada on les pluges han estat del tot inesperades. La consellera Núria Parlon ha subratllat que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
4: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
2: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi atreva, n'apareixeran de noves.
5: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
2: Durant aquest dilluns, els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments i els hem atès 58 persones. Els més delicats, els de persones atrapades als seus vehicles.
0: La jornada continua sent molt complicada a Rodalies, sobretot a les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. És el cas de la R1 i la R11, que no funcionen, de l'R2, que no té servei entre l'estació de Sant Andreu i Granollers, o de l'R4, on el trajecte entre Terrassa i Manresa es cobreix. Tot plegat enmig de la indignació i el desconcert de molts passatgers. Anem ara en directe a l'estació de Sants a Barcelona. Allà tenim en Roger Santaló. Roger, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Aquí els usuaris estan resignant a la situació, com bé has dit, que no hi ha servei a les línies que van de Barcelona cap al nord-est del país, la R1, la línia de la Maresme, la R2 i la R2 Nord, que acaba a Sant Andreu, o la R11, que va cap a Girona, però que en aquest cas sí que té servei alternatiu per carretera a partir de Sant Andreu, i es recomana també agafar els trens d'alta velocitat. La situació és complicada a la resta de la xarxa, que en alguns casos acumula retards considerables. Escoltem en Karim i la Clàudia, dos usuaris de Rodalies, que expliquen els problemes que tenen en el dia d'avui.
7: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Catalunya andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
8: Se suposa que passava un a les 3:22 i ara no passa un altre fins a les 5:05. Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una altra alternativa.
6: Les pluges també han afectat altres transports públics, com per exemple el metro, que mica en mica està recuperant la normalitat, i ara mateix els problemes principals es centren a la línia 2, a l'andana direcció Badalona a partir de l'estació de Sant Roc, que està fora de servei, i a la línia 3, que també no hi ha servei entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron, i l'estació de Liceu en aquests moments roman tancada. El govern avisa que els serveis alternatius que s'han posat pels problemes de Rodalies potser no poden absorbir tots els usuaris que poden quedar afectats aquesta tarda i, per tant, per facilitar els desplaçaments, es recomana avançar la tornada a casa i evitar concentrar els desplaçaments a última hora.
0: És en Roger Santaló, en directe des de l'estació de Sants de Barcelona. Gràcies, Roger. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I els barris de muntanya de la capital catalana miren de recuperar la normalitat després del patac d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris, David Àngela.
9: Imatge insòlita als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
10: Ha bajado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura.
11: Pues llevamos...
10: Sí, la segunda vez.
11: La tercera.
10: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
12: Esta semana es la tercera vez.
10: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
9: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
0: Passant ara mateix 9 minuts de 4:45 de la tarda, l'altre gran tema del dia és la convocatòria d'eleccions anunciada aquest matí per Pedro Sánchez. S'ho jugarà tot el president espanyol a les urnes el proper 29 de novembre.
13: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: Sánchez dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on inclou el Partit Popular i Vox. Anem a Madrid, Paula Brujats.
12: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra, vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
13: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
12: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
13: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
12: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tirarà endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
13: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear, convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
12: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
0: I a la convocatòria anticipada d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, però consideren que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge. La seva portaveu, Carme Carazo, és conscient que les reivindicacions socials han arribat a un punt d'inflexió.
14: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
0: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar a vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació de les 7 de la tarda a Urquinaona. I a Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà, per ara, l'acampada de la Puerta del Sol.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 2:03 de la tarda, canviem de qüestió. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant l'època que va esclatar la crisi de la Covid. Tots van seure al banc dels acusats arran d'una denúncia de sindicats policials per un possible delicte de discriminació dels agents de la Policia Nacional durant el procés de vacunació a Catalunya l'any 2020. La sentència dona suport a la gestió de Vergés i Argimon, per a qui la Fiscalia demanava 12 anys d'inhabilitació. I obrim ara a plana internacional. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots, davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. Anem a São Paulo, Joan Biosca.
16: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu Partit dels Treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
17: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deron esse voto de confiança.
16: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
18: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno.
16: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
0: 3:45 de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Àrea de servei que comencem repassant la situació de la mobilitat, trànsit, també transport públic. Ho fem connectant amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. A causa dels aiguats aquest matí, encara tres vies dels dos Vallès tallades. La comarcal 352, la ronda de Granollers entre Canovelles i les Franqueses del Vallès. La comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, es fan desviaments. I també tallada a la comarcal 14-15A, a Castellà del Vallès, per esllavissades. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a l'altura de Cardedeu. A la C-17, retencions de Canovelles a Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments, també tallat al ramal cap a la comarcal 352. També tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C-31, direcció al Nus de la Trinitat. Es fa pas alternatiu a l'N-150 Terrassa per esllavissades i a la C-35 hi ha tallada la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A causa d'accidents, tallada l'autovia A7 a Reus en direcció Castelló, a l'AP7 aturats a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. I a Barcelona, la ronda a dalt, amb retencions entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, també per una col·lisió. També una altra topada provoca retencions a la C-31C a l'altura de Sant Boi, direcció a l'aeroport. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
19: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
20: Després d'un matí molt i molt complicat amb aquestes pluges torrencials, amb aquests aiguats que han afectat sobretot sectors del Vallès, del Maresme, precipitacions molt intenses, 108 litres per metre quadrat a Granollers, però que ja portàvem en aquest episodi més de 200 litres i, per tant, en tots aquests 3 dies, 346 a Granollers, 296 a Vilassar de Mar o 255 a Mataró. També avui, aquest 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 56 a Badalona. Una tarda encara pendents del cel, però amb una situació molt a la baixa respecte al matí. Ruixats que es poden anar formant de forma irregular, aïllada, cap a sectors del Pirineu, Prepirineu. Això no vol dir que algun d'aquests ruixats pugui ser intens. Encara hi ha avisos vigents en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i, per tant, molta precaució i molta prudència en aquest sentit. Més estones de sol que es mantindran cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre en un dia que les temperatures avui han pujat una miqueta més, sobretot cap a l'interior, cap al Pirineu o també cap a la meitat oest. 30 graus a Vinebre, 30 al pantà de Riba-roja o 30 a Gimenells. Per tant, temperatures més altes en aquests llocs on s'ha mantingut el temps molt més estable. De cara a aquestes properes hores i sobretot de cara demà al matí tindrem boires matinals cap a comarques interiors, humitat, temps més estable cap al Pirineu, temperatures semblants a primera hora i després sí que a partir del migdia ja hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, molt més anecdòtica que no pas avui, i a la tarda sí que els ruixats podran tornar a afectar sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors. De moment sembla que durant el vespre sí que reactivaria altre cop la inestabilitat, no només cap al Prepirineu, sinó també altre cop fregant la mateixa línia de la costa, entre el Barcelonès, Maresme, la Selva. Per tant, molta precaució. Haurem d'anar veient com anirà evolucionant una situació inestable que de moment ens acompanyarà ben bé fins dijous.

0: el camarero tiene tiempo durante lo que dura la comida de entender de qué va la mesa.
1: L'auditori principal del Saló Sant Sebastián Gastronòmica ha ovacionat el xef Joan Roca pel desplegament de creativitat, innovació culinària i sentit de l'humor que ha mostrat en la descripció del nou menú de celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: Roca ha deixat bocabadats els assistents amb una ponència que ha combinat receptes que posen al dia plats tradicionals de les comarques de Girona, com un niu de fejol amb tripa de bacallà i pit de colomí, o tecnologia punta com unes postres servides amb ulleres de realitat augmentada per veure en 3D la història del celler. Són només alguns exemples dels 40 plats nous que aquests dies els germans Roca estrenen al celler de Can Roca.
3: Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor.
2: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. Sentim la directora d'innovació del grup Torres, Mireia Torres, i l'enòleg del celler, Sergi Castro.
4: Mas la Plana és un dels vins icona de la família que d'alguna manera representa, no?, l'esperit d'innovació que tenia el meu pare doncs, quan va arribar després d'estudiar a França, enologia, Dijon.
5: Actualment podem parlar de potser un dels més grans cabernets mediterranis que existeixen. Va néixer quan no hi havia veritablement referències de cabernets sauvignons aquí al Mediterrani.
2: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució com Juan Mari Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, premi honorífic del certamen.
1: Passant ara mateix 5 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda i posem una mica de música. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. My anxiety. Les artistes nord-americanes Duchy, que sentim de fons, Phoebe Bridgers i Hayley Williams, i els irlandesos Fontaine DC encapçalen la 25a edició del Primavera Sound. Es farà del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum, Montse Mas.
6: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per noms com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop que, juntament amb la catalana Bat Gyal, podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però s'hi han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hawtin, Fortet i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El Castillo, la sèrie de Movistar Plus sobre la prostitució a Espanya, encapçala les novetats de la setmana a les plataformes de streaming. També tornen Carrie, els Oasis i Bola de Drac. Ens ho amplia Marc Garriga.
8: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
9: Ya la llenaremos.
10: Con cada cliente tienes media hora.
11: Movistar Plus estrena dijous una de les seves produccions de l'any, El Castillo, basada en el llibre El Proxeneta, de Mabel Lozano, creada per Isabel Peña, la madreta de Rodrigo Sorogoyen, i dirigida per Elena Martín, que hi deixa la seva empremta des de la primera escena. És una sèrie impactant, amb interpretacions de luxe, com les de Raúl Arévalo, Laia Marull o Marc Rodríguez, i que denuncia que fins ben entrat al segle XXI, la tracta de dones per a la prostitució no estava penada a Espanya.
12: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
13: Hi, I'm Sue, by the way.
11: Per celebrar els 50 anys de Carrie, un clàssic del cinema de terror, Prime Video estrena dimecres una adaptació en format sèrie de la novel·la original de Stephen King. El seu creador és l'inefable Mike Flanagan, responsable d'algunes de les sèries fantàstiques o de terror més rellevants dels últims anys, com La caída de la casa Usher, Misa de medianoche o La maldición de Hill House. Ara expandeix, renova i actualitza el món opressiu on viu Carrie White, una noia que finalment esclata en una nit memorable.
14: I know where you can get some answers. They're called homunculi.
9: Tiny prophets who lived in glass jars full of water.
11: Altres sèries noves interessants que arriben aquesta setmana són la meravellosa Pequeños Profetas a Apple TV, una sitcom excèntrica i màgica, la comèdia millennial britànica Big Mood a Movistar Plus, el thriller de terror aquàtic Bajo la Superficie a Netflix i el drama legal suec El Peso de la Justícia a Filmin. A més, HBO estrena la segona temporada de Fúria, on repeteixen Maribel Verdú i Carmen Maura.
14: A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
11: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa en plataformes, destaca Animales, divendres a Netflix, un thriller dirigit i protagonitzat per Ben Affleck, que interpreta un candidat a l'alcaldia de Los Angeles a qui li segresten el fill. A més, Disney Plus ofereix el documental Oasis, Don't Look Back in Anger, després d'un pas fugaç per sales. I Crunchyroll, la plataforma especialitzada en anime, estrena diumenge Dragon Ball Super Beerus, un remake de l'arc de la Batalla dels Déus que van veure Bola de Drac Super i Bola de Drac Z.
15: I really, really loved you and I never wanted this to happen.
1: 10 segons i faltaran només 5 minuts per les 5 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva.
7: Esports.
1: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
16: Bona tarda, Joan. El Barça de futbol ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla del Barça, però encara està concentrada amb les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits de la UEFA Nations League. Avui es disputen 8 enfrontaments. Destaquen corresponents a la quarta jornada, l'Itàlia-Turquia a 3:15 i a la mateixa hora el França-Bèlgica, amb la presència de Koundé del Barça a la defensa francesa. Precisament, el jugador blaugrana ha fet autocrítica de la seva situació al Barça.
17: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
18: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
17: Dans mes meilleures dispositions... Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
16: Demà, la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de partits. A la primera volta, jugat tot just fa 6 dies, Espanya va guanyar per 4-1.
7: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, de la primera divisió, visitarà el Sestao River, de la primera federació, que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona, de la segona divisió, jugarà al camp del Cuarte, de la tercera federació. L'altre equip català de la segona divisió, el Sabadell, visitarà l'Utebo, de la segona federació. D'aquesta mateixa categoria, el Calamotxa rebrà l'Europa, de la primera REF. El Reus, de la segona federació, rebrà el Baracaldo, de la primera federació, i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A l'anada, el Prat ja havia guanyat per 1-5. Aquesta primera fase es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Pel que fa a la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, també sortejada avui, l'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, el Badalona Women, l'Sporting Club de Huelva i l'Europa de la primera federació rebrà el Deport. Sentim Natalia Fernández, jugadora de l'Europa.
19: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Dejar este escudo lo más alto posible.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
16: Precisament, el Sant Rafel d'Eivissa no va poder viatjar a Catalunya pel mal temps i és un dels partits que han de reprogramar. A Lliga CB, la 6a Joventut a Andorra s'havia de jugar dissabte a les 6 de la tarda i, degut al mal temps, ara es disputarà el dimecres 14 d'octubre. A la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins es van ajornar el Vilafranca Igualada, que també jugarà el dia 14. En canvi, Lloret-Barça es disputarà demà i el Caldes-Calafell encara no té data. Tots havien de jugar inicialment dissabte. També es va suspendre el Lloret Alcoi previst per ahir al migdia. En futbol, el grup dels catalans de la segona federació es van ajornar dos partits, l'Espanyol B Nàxara i el Terrassa Girona B. En futbol sala tampoc es va poder jugar el Noia Barça de la Lliga, ja que l'equip blaugrana no va poder desplaçar fins a Galícia pel mal temps. Inicialment, el jutge de competició va fixar el partit per ahir al vespre, però hores abans la Federació Espanyola va decidir ajornar-lo del tot.
7: 3CAT Info.
16: En hoquei patins, debut exitós, volíem dir, de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de les 10 que conformen l'equip i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat de l'estat de la pista i fins i tot han demanat no jugar, però el partit finalment s'ha disputat. Actuació destacada en aquest 8-0 de Victòria Porta amb un triplet, i aquesta mateixa nit, a 3:15, hora nostra, la selecció espanyola s'enfrontarà a Xile. En tennis, Carlos Alcaraz jugarà la final del torneig ATP 500 de Tòquio després de superar el mallorquí Jaume Munar aquest matí a la primera semifinal per 2-16-1. Demà al matí jugarà contra el txec Jiří Lejeka. I el torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra Àlex de Miñaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev. El rus ha colpejat una pilota que ha impactat en un jugador. En aquell moment dominava el serbi per 1-7-0 i 5-3 al segon set.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara tallades pels aiguats del matí, la comarcal 352, la ronda de Granollers entre les Franqueses i Canovelles i la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu, a la C-17 aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments. I també es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista al Maresme, a la C-31, direcció al Nus de Trinitat.
0: Protecció Civil ha aixecat el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat avui per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí, perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un SOS als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu, tampoc als barrancs propers, pel possible creixement ara d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir es va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous, sense pilars que facin de tap. I jornada avui també molt complicada, sobretot a Rodalies. No hi ha servei de la línia R1 del Maresme. Tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental, ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que funciona ja amb normalitat. Pedro Sánchez avança a les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després, això sí, del revés del Congrés als decrets d'habitatge, i el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre els seus governs progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. El PP i Vox precisament coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29 de novembre com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar, la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat, Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el PSC, el ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueres i la campanya per coincidir ara amb la tornada de Puigdemont. Flavio Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva es disputaran la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de l'expresident ultraconservador, Jair Bolsonaro, condemnat, recordem, per l'intent de cop d'estat, ha guanyat contra pronòstic amb un 47% dels vots, sobretot del sud del país. Doechii, Phoebe Bridget, Fontaines D.C. i FKA encapçalaran la 25a edició del Primavera Sound del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. El cartell del festival també recuperarà Massive Attack i Bad Gyal, que van haver de cancel·lar la seva actuació en l'última edició.
2: Esports. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Cuarte, Girona, Utepo, Sabadell, Calamocha, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A la tercera ronda de la Copa Femenina, Celta, Espanyol, Sporting de Huelva, Badalona, Women i Europa, Deportivo de la Coruña.
0: I ens falta el temps, tarda encara, amb temps molt insegur, però ja a la baixa respecte al matí. De forma més aïllada, això sí, alguns ruixats i tempestes podran ser intensos al litoral i prelitoral i també les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i mantingueu-vos, doncs, allunyats de les zones inundables. Les temperatures més altes avui tocaran els 30 graus.
3: Trescat Info.
0: 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: El Departament d'Interior ha aixecat el confinament al Vallès Oriental, que des d'aquest matí estava vigent encara a la comarca. Ha activat, però, una alerta als municipis de la conca del riu Daura, al Baix Empordà, per possibles crescudes. Aquest matí, que es preveia de balanç pels estralls dels aiguats de dissabte, s'ha convertit en caòtic per unes pluges torrencials que ningú, doncs, esperava. Granollers s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que els nous aiguats no estaven previstos, però ha tret pit de la capacitat de reacció. I mentrestant, els bombers continuen buscant l'home encara desaparegut a Pineda de Mar. Anem cap a la seu d'Interior, on s'ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil, Miquel Jarque.
4: El comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidit la suspensió del confinament a Granollers i aixecar les restriccions a la resta de comarques. Ho anunciava la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: Dic que farem un enviament d'una alerta. Avui, Bombers ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havíem fet. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari.
4: Així acaba una jornada on les pluges han estat del tot inesperades. La consellera Núria Parlon ha subratllat que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
6: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
4: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi atreva, n'apareixeran de noves.
7: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya, no només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
4: Durant aquest dilluns, els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments i el SEM ha atès 58 persones. Els més delicats, els de persones atrapades als seus vehicles.
0: La jornada, de moment, continua, com us dèiem, sent molt complicada a Rodalies, sobretot pel que fa a les línies que enllacen amb el Vallès i el Maresme, o que bé fan part del recorregut per aquestes comarques on no hi ha servei o, en alguns casos, s'està cobrint ara per carretera. La Generalitat alerta que els autobusos poden ser insuficients per absorbir, però, la demanda d'aquesta última hora. Anem allà en directe a l'estació de Sants, a Barcelona, perquè hi tenim la nostra unitat mòbil amb els nostres companys Pep Casanova i en Roger Santaló. Molt bona tarda, Roger.
8: Hola, bona tarda. Sí, en aquests moments no hi ha servei a les línies que van de Barcelona cap al nord-est del país, és a dir, a la R1, la línia del Maresme, la R2 i R2 Nord, que acaba a Sant Andreu, o la R11 cap a Girona, que té servei alternatiu per carretera a partir de Sant Andreu i es recomana agafar els trens d'alta velocitat. Hi ha diversos problemes greus a la infraestructura de Rodalies. Un d'ells és a la plaça Catalunya de Barcelona, on l'estació està tancada perquè hi ha molta aigua als túnels, però les afectacions més greus es concentren a la zona del Vallès Oriental i el Maresme, on les conseqüències del temporal impedeixen ara que circulin trens per a la seva xarxa ferroviària. Escoltem els problemes d'en Xema, usuari de la R1, per tornar a casa des de Sants.
9: A les 4 de la tarda, per tornar a Mataró, no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
8: Però la situació també és complicada a la resta de la xarxa de Rodalies, que en alguns casos acumula retards considerables per la situació general, com a la R4 cap a Terrassa, que ha de continuar per carretera fins a Manresa. Un exemple ens l'explica la Clàudia, que és usuària d'aquesta línia i vol arribar a Sant Feliu de Llobregat.
10: Se suposa que passava un a les 3:22 i ara no passa un altre fins a les 5:05. Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una altra alternativa.
8: També hi ha hagut altres afectacions en el transport públic del país. El metro, per exemple, està recuperant la normalitat en aquests moments. Els problemes principals es centren a la línia 2, a l'andana de Pompeu Fabra en direcció a Badalona, a l'estació de Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc, que en aquests moments està fora de servei, o a la línia 3, que no té servei entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron, i l'estació de Liceu també està fora de servei. El govern de la Generalitat avisa que els serveis alternatius que s'han posat pels problemes de Rodalies potser no poden absorbir tots els usuaris que poden quedar afectats aquesta tarda i, per facilitar els desplaçaments, recomanen avançar la tornada a casa i evitar concentrar els desplaçaments a última hora.
0: Tot plegat ho anirem actualitzant aquí a l'antena de 3CAT Info. Gràcies, Roger. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I a Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. A l'estació de Can Bruixa hi han hagut 213 litres per metre quadrat. És la quantitat més alta, doncs, que s'ha registrat mai a la ciutat. Les pluges han provocat afectacions ben bé des de dissabte i aquest dilluns, que també han complicat la mobilitat. La Diana, treballadora del supermercat de Canyelles, a Nou Barris, explica que la pluja ja havia afectat, de fet, la seva activitat en els últims dies.
11: Empezaba a llover y se ha inundado la calle, pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. La segunda vez ya que lo vemos.
12: Esta semana es la tercera vez.
11: La semana pasada nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
0: La gran quantitat d'aigua que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Els 15 dipòsits fluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja durant aquest episodi. En total, doncs, han recollit 197 litres per metre quadrat. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi un cop al clavegueram. L'Ajuntament destaca, però, que ha estat clau per gestionar aquests aiguats.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
13: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: El president del govern espanyol dona ja per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta, on inclou també el PP i Vox. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
14: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
13: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
14: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
13: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
14: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tirarà endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
13: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear, convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
14: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
0: Per cert, que dirigents del PSOE i companys socialistes de Sánchez del Consell de Ministres celebren que el president espanyol hagi fet el pas de convocar a les urnes després d'haver-lo animat a fer-ho. Per la seva portaveu del partit, Montse Mínguez, i també la ministra portaveu, Elma Saiz, les eleccions aniran d'avançar o de retrocedir.
15: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se votó el derecho, se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
16: Vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos, en progreso y en justicia social.
0: I no deixem Madrid perquè a PP i Vox fa temps que reclamen també eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijóo i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Sánchez. Tània Tàpia.
17: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
18: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
17: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
12: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
17: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentretant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
0: És un quart de sis, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara amb algunes complicacions provocades pels aiguats d'aquest matí. Hi ha encara dues vies del Vallès tallades. La comarcal 352, que és la ronda de Granollers, entre les Franqueses i Canovelles, i la comarcal 1415C ha quedat tallada aquesta tarda a la Roca del Vallès perquè hi ha perill d'esfondrament si estan fent desviaments. També hi ha tallades les entrades i sortides de l'AP7 a l'altura de Cardedeu. També a la C17 aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, perquè aquí hi ha un carril tallat per despreniments. També hi ha tallat el ramal cap a la comarcal 352. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de la C31, l'autopista del Maresme, pels vehicles que circulen en direcció al Nus de la Trinitat. Pas alternatiu a l'N150 a Terrassa per les Llavissades. I es manté tallada la sortida 87 de la C35 a l'altura de Vidreres. Per accidents, continua tallada l'autovia A7 a Reus en direcció Castelló. Hi ha aturades a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a sud i a la C31C a Sant Boi en direcció a l'aeroport, també a causa d'un accident. A l'àrea de Barcelona, poques complicacions i aturades a la ronda entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i a l'altura del port, també direcció al Nus de la Trinitat, i a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz, i fem un cop d'ull també a la previsió meteorològica.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Aquesta tarda serà més estable, tot i que encara hi poden haver alguns ruixats i no hem de baixar aquesta prudència i aquesta tensió, sobretot riu, rieres, barrancs, però sí que la situació s'anirà sent cada cop una miqueta més tranquil·la. Encara quedaran alguns ruixats més irregulars cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a comarques interiors, litoral i prelitoral, i encara alguns d'ells poden descarregar amb certa intensitat. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, aquests ruixats que poden acabar doncs, deixant aquests 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, per acabar tot i que ara mateix tenim un panorama doncs, molt més estable, més estabilitat que s'ha mantingut durant tot el dia cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures avui han pujat una mica més, 30 graus a Vinebre, a Gimenells o 30 al Pantà de Riba-roja, i pel que fa a precipitació, doncs destaquem aquests 108 litres per metre quadrat que han caigut a Granollers, 74 a Barcelona, a l'Observatori Fabra o 44 a Parets. Però sobretot en aquest episodi, des del dia 3 fins avui, aquests 346 litres per metre quadrat a Granollers o els 296 a Vilassar de Mar. Per tant, molta precaució perquè en moltes d'aquestes comarques ha plogut molt i, per tant, alguns d'aquests ruixats doncs, encara podrien provocar algunes alteracions. De cara a la propera nit i matinada, com dèiem, un temps un pèl més estable. Demà al matí tindrem boires matinals, humitat alta, temperatures que no variaran gaire. Al matí, migdia, hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, més estabilitat, i després de la tarda sí que tornarien els ruixats, les tempestes. De moment, durant la tarda, sembla que serien ruixats irregulars cap a sectors del Pirineu, comarques interiors, i sembla que de matinada al vespre es podrien reactivar aquestes precipitacions a la façana litoral, entre la costa central i sud de la costa Brava, una situació que també haurem d'anar seguint. Aquesta tendència al temps insegur és la que mantindrem tota la setmana.
3: 3CAT Info.
20: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Fresca Info.
0: I no deixem de parlar de la convocatòria d'eleccions al govern espanyol. Us explicarem ara les reaccions del partit. L'esquerra del Partit Socialista activara el compte enrere per triar el cap de cartell. Els partits que aglutina, doncs, Suma, es refundaran sota la marca Front Ampli, però a hores d'ara, de moment, no tenen candidat. Tampoc està decidit si concorreran a les eleccions en coalició amb Podem. I és que l'avançament electoral ha enxampat el soci minoritari del govern espanyol en ple debat intern ara per reorganitzar-se, i d'entrada la ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, s'han postulat per encapçalar l'espai a Espanya i també a Catalunya, respectivament.
2: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
21: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Urtasun ja ho va avançar dies enrere en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, amb tot, però també continuen sonant amb força com a presidenciables el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no convenç més Madrid. I a banda, la candidatura també ha de resoldre la seva relació amb Podem. La cap de llista de la formació morada, Irene Montero, ha proposat avui a tot l'espai una votació per escollir el número 1.
22: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda.

0: diputats i que requeria doncs, una tramitació i un procediment parlamentari, haurem de treballar perquè arribi a un Congrés dels Diputats amb majories suficients perquè s'aprovin àmpliament i sense problemes.
1: Esquerra Republicana aposta per Gabriel Rufián com a candidat a Madrid, però Rufián s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no de cap de llista. Després d'aquest avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el PP i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió, hi ha veus dins d'Esquerra que defensen que el candidat a les eleccions generals sigui el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Tots els detalls els té la Marta Corbalán.
2: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
3: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
2: Rufián no tindrà gaire temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 6 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemany, però, ha volgut deixar clar que Junqueras només té un objectiu.
3: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
2: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
1: I les eleccions poden coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts. Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n ara rèdit electoral. Jordi Corbalán.
4: Els de Puigdemont van investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara han precipitat les eleccions. Aquest matí, el líder del partit, Carles Puigdemont, ha reunit a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Des d'allà, Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
4: La convocatòria d'eleccions agafa Junts pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont com a revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29N.
1: 5 minuts mal comptats per 6:15.
6: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. El Barça de futbol ha tornat a la feina després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla del Barça, però, encara està concentrada amb les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits a la UEFA Nations League. Avui es juguen 8 partits, destaquen, a corresponents a la quarta jornada, l'Itàlia-Turquia i el França-Bèlgica, tots dos a 9:15. Precisament, el defensa del Barça, Koundé, ha fet autocrítica de la seva situació al club blaugrana.
8: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Demà la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de partits. A la primera volta, jugat fa 6 dies, la selecció espanyola va guanyar per 4-1. La Lliga de la Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça-Getafe jugarà dissabte a 6:45.
6: 3CAT Info.
7: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans.

0: el Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River de la Primera Federació i que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Cuarte de la Tercera Federació. L'altre equip català de la segona divisió, el Sabadell, visitarà l'Utebo de la segona federació. D'aquesta mateixa categoria, el Calamotxa rebrà l'Europa de la Primera REF, el Reus de la segona federació rebrà el Barracaldo de la Primera Federació i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic Club. A l'anada, el Prat ja havia guanyat per 1-5. Aquesta primera fase es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I a la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, l'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, el Badalona Women, també de primera divisió, visitarà l'Sporting Club de Huelva i l'Europa de la primera federació rebrà el Deportivo de la Corunya. Aquesta és la valoració que feia la jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, tot després del sorteig.
1: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
0: Precisament el Sant Rafel, rival del Prat per accedir a la Copa del Rei, no va poder viatjar a Catalunya per jugar el partit de tornada pel mal temps i és un dels partits que encara s'han de reprogramar. A la Lliga CB, la sisa Joventut Andorra, que s'havia de jugar dissabte, ara es disputarà el dimecres 14 d'octubre. A la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins es van ajornar el Vilafranca Igualada, que jugarà també el dia 14 d'octubre. En canvi, el Lloret Barça es jugarà demà i el Caldes Calafell encara no té data. Tots s'havien de jugar inicialment dissabte. També es va suspendre el Lloret Alcoi, previst per ahir al migdia. En futbol, el grup dels catalans de la segona federació es van ajornar dos partits, l'Espanyol B Nàxara i el Terrassa Girona B, i queden pendents de tenir nou horari. En futbol sala tampoc es va poder jugar el Noia Barça de la Lliga, ja que l'equip blaugrana no es va poder desplaçar fins a Galícia pel mal temps. Inicialment, el jutge de competició va fixar el partit per ahir al vespre, però hores abans de la federació va decidir ajornar-lo del tot. En hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Asunción al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. Aquesta nit, la selecció espanyola femenina d'hoquei jugarà contra Xile en un duel més exigent a partir de 3:15 de la nit.

0: Són 6:15. Repassem els principals titulars d'aquesta hora, però abans, com sempre, fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Encara dues vies tallades a la circulació pels aiguats, comarcal 352 entre les Franqueses i Canovelles, comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. A la C-17, retencions de Canovelles a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments, tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C-31, direcció al Nus de la Trinitat. Pas alternatiu a l'N150 Terrassa per esllavissades i també, d'altra banda, per accidents tallada a l'autovia A7 a Reus, direcció Castelló, l'AP7 amb retencions a Santa Perpètua de Mogoda, sentit sud, i la C31C a Sant Boi, direcció a l'aeroport.
0: Protecció Civil ha aixecat el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat per la pluja, amb Granollers com a zona zero d'aquests estralls. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. El govern ha enviat un SAlert també als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu, tampoc als barrancs propers, pel possible creixement d'aigua. Tot plegat ha provocat que la jornada sigui molt complicada també al transport públic, especialment a Rodalies. Recordem, no hi ha servei a la línia R1 al Maresme ni a l'R2, R2 Nord cap al Vallès Oriental i tampoc a l'R4 cap al Vallès. I Pedro Sánchez avança les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després del revés del Congrés pel decret dels habitatges. El president del govern espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta de PP i Vox. Aquests són els titulars que us hem explicat fins ara i fins les 6 en punt. També us explicarem altres notícies. Per exemple, que avui ha arribat al judici la llicència d'obres municipal de les línies elèctriques d'evacuació del macroparc solar del Carràs, que passen per sobre de l'Horta de Lleida. La plataforma contra l'AMAT vol que es declari nul·la la llicència i que es desmantelli la infraestructura que ja està construïda. O que aquesta pluja també ha obligat a suspendre el concert d'Oques Grasses, a ajornar-lo, de fet, a posposar fins dijous el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic. Les entrades d'avui seran vàlides per la nova data i qui no hi pugui assistir en podrà demanar també la devolució. En esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs que el Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que ha fet treball individualitzat. La Lliga torna aquest divendres amb el Màlaga espanyol i dissabte jugarà el Barça rebent el Getafe.
0: I repassem també el temps. Tarda encara amb temps insegur, però ja a la baixa respecte sobretot al matí. De forma més aïllada, alguns ruixats i tempestes podran ser intensos al litoral i prelitoral i també les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i també mantingueu-vos allunyats de les zones inundables. Les temperatures més altes tocaran avui els 30 graus. Dos quarts i 3 minuts de 6. El Departament d'Interior, com dèiem, ha aixecat el confinament al Vallès Oriental, que des d'aquest matí estava vigent a la comarca. Ha activat, però, una alerta també als municipis de la conca del riu Daura, al Baix Empordà, per possibles crescudes. Aquest matí es preveia de balanç pels estralls dels aiguats de dissabte. S'ha convertit, però, en caòtic per unes pluges torrencials que ningú esperava. Granollers, de fet, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que els nous aiguats no estaven previstos, però també ha tret pit d'aquesta reacció. Mentrestant, els bombers de moment continuen buscant un home desaparegut a Pineda de Mar. I és que els aiguats a Vallès Oriental, com dèiem, han estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges d'aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, també a la Roca, a Canovelles i a Vilanova del Vallès. I, a més, l'Hospital de Granollers ha tornat també a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergències. Anem cap a Granollers, en Alfonso.
3: La ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, aquest matí, des de l'Ajuntament de Granollers, estaven treballant per arreglar les destrosses d'ahir quan els ha sorprès un nou episodi de pluges torrencials. Només avui a la ciutat han caigut més de 100 litres per metre quadrat i, sumats als d'ahir, ja en són gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles, i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa Alba Barnosell ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
4: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això aquest missatge.
3: A Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, Canovelles i la Roca del Vallès, i la mobilitat és molt complicada, amb molts accessos tancats i un esvoranc a Granollers que s'ha obert a l'asfalt, al carrer Josep Umbert, també sense provocar danys personals. Els altres punts crítics a la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, també l'Hospital de Granollers, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, que se sumen a les d'ahir, i el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults i que està tancat per una esllavissada.
0: I els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins dels cotxes en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers, a Granollers, hi tenim la nostra companya, Marta Vallès.
5: La pluja torrencial, que a partir de les 7 del matí ha començat a caure al Vallès Oriental, ha creat situacions de risc, un caos circulatori enorme al voltant de Granollers i un gran volum de feina pels bombers, que han hagut de prioritzar les actuacions més urgents. Eduard Martínez, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers de la Generalitat.
6: Ara mateix no hi ha situacions de risc per persones, però sí que s'han efectuat de l'ordre d'uns 15 salvaments que comportaven risc a les persones. Han finalitzat tots ells bé. El Vallès Oriental ha registrat de l'ordre de 229 alarmes, fonamentalment concentrades a la ciutat de Granollers. Vull dir que el volum de serveis és importantíssim.
5: Encara era de nit quan les persones que circulaven a l'entorn de Granollers han començat a trobar carrers i rotondes inundats. Ha estat de sobte i ha sorprès molts conductors.
7: Nosaltres, quan hem sortit de casa, que hi ha quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
8: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, som inconscients. He quedat al puto puesto, he quedat aquí quiet i ja està.
9: No pot passar i el millor és estar preparat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
5: Tot i que a primera hora de la tarda ha sortit el sol, els bombers alerten que no es pot abaixar la guàrdia.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez ha avançat les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos, doncs, abans del que tocava. 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge, el president espanyol planteja aquests comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta de PP i Vox. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
11: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
12: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
11: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tirarà endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
12: Absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear, convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
11: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
0: I PP i Vox fa temps que reclamaven aquestes eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons han dit, els ciutadans puguin votar i es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Tornem cap a Madrid. Tània Tàpia.
13: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco, i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
14: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
13: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
15: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
13: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentretant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
0: Doncs bé, Pedro Sánchez ha convocat les eleccions en un moment en què l'habitatge és el centre del debat polític. Allargar aquesta situació, aquesta qüestió, fins a finals de novembre li serà difícil al PSOE, segons el politòleg i professor de Ciència Política de la UPF, Toni Rodón, que també té dubtes sobre si el partit podrà continuar presentant-se com a l'alternativa a la dreta i a l'extrema dreta. És l'anàlisi que en feia el Catalunya Migdia.
16: Perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE haurà intentat aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada, i després l'altra és que totes les altres peces combinin.
0: Segons Rodón, el PSOE també haurà de mirar d'arrestar vots ara a Vox i debilitar el PP, amb els ulls posats a les eleccions municipals. Els de Abascal i Feijóo saben que les enquestes els són favorables, però serà molt important que mantinguin mobilitzats els votants i veure el pes que tenen en una probable coalició de govern.
16: Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs, serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
0: El politòleg creu que Junts té un factor clau en aquestes eleccions, que és el de lideratge, amb la probable tornada de Carles Puigdemont, que no creu, però, que sigui el candidat per Madrid.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I us ho avançàvem al sumari. Avui ha arribat al judici la llicència d'obres municipal de les línies elèctriques d'evacuació del macroparc solar del Carràs, que passen per sobre de l'Horta de Lleida. La plataforma contra la MAT vol que ara es declari nula la llicència i que es desmantelli la infraestructura que, de fet, ja està construïda. Lleida, Júlia Albacar.
17: La plataforma Lleida contra la MAT demana que es declari nula la llicència d'obres perquè consideren que el traçat no s'ajusta al planejament urbanístic de l'Horta de Lleida i que les obres es van autoritzar sense valorar altres alternatives, com per exemple que la línia fos soterrada. Ara serà el Tribunal Contenciós qui s'haurà de pronunciar després de les declaracions d'una quinzena de tècnics de diferents administracions. En cas que s'acabi donant la raó a la plataforma, la seva advocada, Dorinda Ventín, explica què passaria i recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també té pendent resoldre sobre les autoritzacions del govern del Parc Solar i les línies d'evacuació.
18: Se tendría que abrir un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y a partir de ahí se valorarían pues cómo ha de proseguir esta cuestión, lógicamente, o con soterramiento o con desmantelamiento. Hay que recordar que las autorizaciones madre que provienen de la Generalitat y que validan el proyecto también están recurridas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17: El conflicte afecta un tram de la línia d'alta tensió de gairebé 2 quilòmetres que ja estan funcionant. Esta línia, que serveix per evacuar l'energia que es produeix al macroparc solar del Carràs, travessa l'Horta de Lleida i en alguns punts està a una distància d'uns 10 metres d'alguns habitatges. Una situació que Ventín ha recordat que també vulnera la normativa sobre renovables perquè no garanteix el mínim impacte paisatgístic.
0: I nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a alguns empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda justifica aquest ajornament per alinear, diu, els calendaris. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat la falta d'informació del procés d'aplicació i també els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot ni modificar ni esborrar. Tres quarts de sis, actualitzem la situació a les carreteres i al transport públic. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs encara algunes afectacions provocades pels aiguats. Encara dues vies del Vallès Oriental tallades. La comarcal 14-15C a la Roca del Vallès perquè hi ha perill d'esfondrament. Aquí es fan desviaments. I també la comarcal 352, que és la ronda de Granollers entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a l'altura de Cardedeu, igualment per inundació de la calçada. A la C-17, aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat per despreniments. També hi ha tallat el ramal d'accés cap a la comarcal 352. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de la C31, l'autopista del Maresme, en direcció al Nus de la Trinitat. També pas alternatiu a l'N150 a Terrassa per esllavissades i a la C35 es manté tallada la sortida 87 a l'altura de Vidreres, en tots els casos per a conseqüència dels aiguats. A causa d'accidents es manté tallada l'autovia A7 a l'altura de Reus, en direcció Castelló. Hi ha retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, i a la C31C a l'altura de Sant Boi, en direcció a l'aeroport. També aturades a la carretera Nacional 2 a l'altura de Tordera, en sentit sud, en direcció Barcelona. I als accessos a Barcelona, algunes aturades a la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada pel Nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i la Diagonal, i a les rondes de Barcelona, ronda de l'entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, i ronda de litoral a l'altura de Montjuïc a la Barceloneta i a Sant Adrià direcció al Nus de la Trinitat i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat. Més informació al punt de les 6.
10: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Després d'un matí molt i molt complicat amb aquestes pluges torrencials, amb aquests aiguats que han afectat sobretot sectors del Vallès, del Maresme, precipitacions molt intenses, 108 litres per metre quadrat a Granollers, però que ja portàvem en aquest episodi més de 200 litres i per tant en tots aquests 3 dies 346 a Granollers, 296 a Vilassar de Mar o 255 a Mataró. També avui aquest 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 56 a Badalona. Una tarda encara pendents del cel, però amb una situació molt elevada baixa respecte al matí, ruixats que es poden anar formant de forma irregular, aïllada, cap a sectors del Pirineu, Prepirineu. Això no vol dir que algun d'aquests ruixats pugui ser intens, encara hi ha avisos vigents en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i per tant molta precaució i molta prudència en aquest sentit. Més estones de sol que es mantindran cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre en un dia que les temperatures avui han pujat una miqueta més, sobretot cap a l'interior, cap al Pirineu o també cap a la meitat oest, 30 graus a Vinebre, 30 al Pantà de Riba-roja o 30 a Gimenells. Per tant, temperatures més altes en aquests llocs on s'ha mantingut el temps molt més estable. De cara a aquestes properes hores i sobretot de cara demà al matí tindrem boires matinals cap a comarques interiors, humitat, temps més estable cap al Pirineu, temperatures semblants a primera hora i després sí que a partir del migdia ja hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, molt més anecdòtica que no pas avui, i a la tarda sí que els ruixats podran tornar a afectar sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors. De moment sembla que durant el vespre sí que reactivaria altre cop la inestabilitat, no només cap al Prepirineu, sinó també altre cop fregant la mateixa línia de la costa, entre el Barcelonès, Maresme, la Selva. Per tant, molta precaució. Haurem d'anar veient com anirà evolucionant una situació inestable que de moment ens acompanyarà ben bé fins dijous.
10: 3CAT Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
20: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
21: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info.
22: Fer-te feliç tot el que vull.
0: Després d'un matí d'incertesa a causa de la pluja, Oques Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris. I aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i també dels problemes de mobilitat han decidit, doncs, ajornar-ho. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i també ha remarcat que és la prioritat de protegir tant el públic com els seus equips tècnics.

0: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
1: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
2: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrin, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però s'hi han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hawtin, Fortet i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
4: Sentíem la nostra companya Mònica Mas explicant-nos tots els detalls del Primavera Sound. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams, també els irlandesos Fontaines D.C., encapçalaran aquesta 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc, recordem, del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. I també us expliquem que el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments es farà del 8 d'octubre i fins al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany, però també de la mentida. Marta Vives.
5: El Festival Clàssics, que té com objectiu col·locar els clàssics al centre per pensar sobre les preocupacions essencials de la humanitat, tindrà enguany com a fil conductor la mentida i l'engany, ho ha explicat la directora del festival, Cira Benoza.
6: Des d'aquest present, en què ens sembla que la mentida hagi estat multiplicada per la intel·ligència artificial, ja sabeu que a nosaltres el que ens agrada és anar a l'arrel de les coses, no? I fer aquest recorregut al llarg de la història, com han anat evolucionant els conceptes i quines obres hem creat al voltant d'ells, etc.
5: Entre alguns dels noms destacats d'aquesta edició hi ha els d'Amazoni, que rescatarà cançons populars sobre mentides, o Yesherman, que repassarà la història de la literatura a través de les seves mentides, Àngels Gunyalons, que sota la direcció de Sergi Balbel posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig a càrrec d'Anna Alarcón. A més, el fotògraf Joan Fontcoberta, que exerceix de padrí conceptual d'aquesta edició, participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat no és innocent.
7: Sí, no? De desinformar, de crear confusió, etc.
5: El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
4: I l'auditori principal del Saló Sant Sebastià en Gastronòmica ha ovacionat el xef Joan Roca pel desplegament de creativitat, innovació culinària i també sentit de l'humor que ha mostrat en la descripció del nou menú de celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
8: Ha deixat bocabadats els assistents amb una ponència que ha combinat receptes que posen al dia plats tradicionals de les comarques de Girona, com un niu de fajol amb tripa de bacallà i pit de colomí, o tecnologia punta com unes postres servides amb ulleres de realitat augmentada per veure en 3D la història del celler. Són només alguns exemples dels 40 plats nous que aquests dies els germans Roca estrenen al celler de Can Roca.
9: Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor.
8: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. Sentim la directora d'innovació del grup Torres, Mireia Torres, i l'enòleg del celler, Sergi Castro.
10: Mas la Plana és un dels vins icona de la família que d'alguna manera representa, no?, l'esperit d'innovació que tenia el meu pare, doncs, quan arribà després d'estudiar a França, enologia, Dijon.
11: Actualment podem parlar de potser un dels més grans cabernets mediterranis que existeixen. Va néixer quan no hi havia veritablement referències de cabernets sauvignons aquí al Mediterrani.
8: La 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució com Juan Mari Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, premi honorífic del certamen.
4: I a aquesta hora estem pendents de la compareixença del president Salvador Illa des de la seu d'Interior i compareix per explicar el seguiment de la situació derivada de pluges. De seguida que ho tinguem a punt i anirem en directe. També em sembla que ja tenim a punt aquesta connexió i anem doncs en directe cap a la seu del Departament d'Interior perquè ha finalitzat la reunió del Comandament Tècnic de Protecció Civil i ha de compareixer el president Salvador Illa.
12: De salvament. Per tant, la situació ha sigut en algunes zones doncs, realment d'emergència. Insisteixo, encara hi ha molts serveis pendents de respondre, sobretot a la zona de Granollers i a la zona del nord del Maresme. S'està treballant per ordre de prioritat, intentant donar resposta a tots ells i amb el número màxim de recursos activats. Pel que fa referència als altres serveis, a l'àmbit de la salut, Vall d'Hebron i Hospital de Granollers han sigut les dues instal·lacions més afectades. En l'Hospital Vall d'Hebron hi ha una recuperació progressiva de l'activitat i s'ha pogut reorganitzar internament, però hi ha hagut afectacions, diguem-ne, no menors, deixin-m'ho dir així. I s'està treballant també des de l'àmbit del CatSalut, tota la màxima severitat i amb tots els recursos per poder recuperar la normalitat al 100%. No? La situació potser més delicada s'ha produït a l'Hospital de Granollers, s'estan derivant alguns serveis d'urgències i de farmàcia a altres centres hospitalaris per garantir que tots els ciutadans tenen atenció, però hi ha hagut una afectació, de saber-ho vostès, severa en aquest centre hospitalari que està a la ciutat, que més ha rebut les conseqüències fins a data d'avui d'aquesta situació climatològica que hem patit. No? Aquest matí hi ha hagut 16 centres escolars que no han pogut fer la seva activitat en condicions, també els que estan en aquestes zones més afectades, i en aquest moment està el Departament d'Educació, conjuntament amb els diferents ajuntaments, analitzant la situació d'alguns altres centres escolars, i en funció de l'estat dels centres es comunicarà també durant aquesta tarda per part dels municipis i del departament quins centres estan davant disposició d'actuar, d'obrir amb el màxim de normalitat possible. Però hi ha hagut, insisteixo, afectacions en alguns centres escolars d'aquestes zones. En tots els casos, com vostès poden imaginar, el primer criteri és el criteri de seguretat i de garantir que les condicions en què es presten els serveis públics requereixin tots els requisits, compleixin tots els requisits de seguretat. Pel que fa a mobilitat, estem en una situació de recuperació progressiva. Pel que fa a mobilitat viària, encara amb algunes afectacions en algunes a la xarxa viària. Gairebé en tots els casos s'han pogut obrir carrils de circulació, però en alguns casos queden encara treballs pendents. El metro funciona amb normalitat, excepte algunes afectacions puntuals que s'està treballant per recuperar. I pel que fa referència a la xarxa de Rodalies, les dues notícies més rellevants són que s'ha recuperat el túnel de Plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les vinyes de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la vinya R1 funcioni. Hi ha, sobretot, s'està treballant, i tindrem notícies aquesta tarda, en la vinya R1 i R2 Nord, que són R1 i R2 Nord, que són han tingut afectacions importants, i la vinya R11. En aquell moment s'està treballant i avui, a les 8 del vespre, tindran vostès notícia d'en quina situació es troben i quins serveis de Rodalies demà poden veure's encara amb alguna restricció de servei, de forma que tothom tingui temps per poder programar la seva mobilitat demà a primera hora del matí. També hem donat instruccions perquè s'augmenti l'espai i el nombre d'informadors a les estacions més importants, i per tant demà des de primera hora del matí, des de que entra en funcionament el servei, crec que és a les 5 del matí o a les 5 i mitja del matí, a les 4 de 6 tindran vostès informadors ja per poder atendre's davant dels dubtes que puguin tenir. Per tant, en matèria de mobilitat, recuperació progressiva. Hi ha encara uns 10.000 abonats que no tenen servei d'electricitat, servei de subministrament energètic. S'està treballant també per part de les companyies subministradores per poder restablir el més aviat possible, i s'han desplegat pel territori 23 grups.
13: Les 6 de la tarda esteu escoltant 3CAT Info. Estem sentint la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la reunió del Comitè Tècnic de Protecció Civil. Seguim escoltant-lo en directe.
12: El màxim de recursos per poder, amb progressivitat, anar recuperant el més aviat possible tots els serveis. Demà, a 11:45, es farà una reunió del FECAT d'actualització de la situació meteorològica. Si abans hi hagués alguna incidència que recomanés anticipar aquesta reunió, doncs, evidentment, es faria. I en funció, com cop s'hagi celebrat, la consellera per on, o els responsables tècnics pertinents donaran a vostès compte de com veiem la situació de cara a demà a la tarda, que és el que en aquest moment ens preocupa més. No? Vull també fer-vos avinent que demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra. Aquesta és la raó per la que aprovem aquest primer paquet d'extraordinari urgent. És un primer paquet perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No? 20 d'aquests 75 milions aniran a subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis, infraestructures afectades. Ahir vaig tenir ocasió de ser present a tres municipis i per posar-vos a vostès un exemple, doncs el municipi de Montornès ha vist tota la seva zona esportiva completament inutilitzada, també a la Roca del Vallès, també em comentava l'alcaldessa Granollers. Bueno, hi ha qüestions o de via pública que s'han de reparar, els ajuntaments tindran un suport de 20 milions d'euros com a primer paquet d'ajudes per poder fer front a aquestes despeses extraordinàries que es hagin d'enfrontar. Hi haurà un paquet de 5 milions d'euros per ajudar les empreses, els comerços, els autònoms i les activitats econòmiques que també hagin pogut sofrir perjudicis per raó de les inundacions que han pogut patir. Llavors hi haurà uns 50 milions d'euros a través de la línia de l'Institut Català de Finances d'Emergències per facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions de les assegurances. És a dir, he tingut un perjudici amb el meu negoci, el meu habitatge, amb el meu vehicle, és una eina de treball, l'assegurança em tarda, doncs l'Institut Català de Finances destina 50 milions d'euros a anticipar aquests diners a interès zero. De forma que, com vostè rebi l'assegurança, ja retornarà aquests diners. Una mica per agilitzar els tràmits i que aquesta angoixa de vegades esperar que hi hagin els peritatges, a més, amb una acumulació de casos que hi ha aquests dies, doncs no demori la recepció d'aquests ajuts perquè tothom pugui refer el més aviat possible la seva vida. Igualment, a banda d'aquests 75 milions d'euros d'ajut extraordinari i urgent, de primer paquet d'ajut extraordinari i urgent, també permetrem accelerar, prendrem mesures perquè es puguin accelerar totes les obres de reparació dels danys per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'Infracat, d'Infraestructures de la Generalitat i de Forestal Catalana. És a dir, si donarem capacitat perquè puguin agilitzar i contractar d'emergència totes les actuacions que convingui fer, insisteixo, per part d'aquestes tres agències que són, per dir-ho en llenguatge entenedor, el braç executor de la Generalitat a banda del que puguin fer l'administració municipal, a banda del que puguin fer altres administracions. No? Agència Catalana de l'Aigua, Infraestructures de Catalunya i Forestal Catalana. No? Estem en contacte també amb el govern d'Espanya i amb la delegació del govern i ens consta que s'està treballant per decretar els territoris que s'han vist més afectats com a zona greument afectada i, per tant, també tenir una capacitat de rebre ajuts específics per el temporal que hem patit. Això no serà de forma immediata, no ens consta que sigui en el Consell de Ministres d'aquests propers dies, però sí que s'està treballant per fer-ho de la forma més ràpida possible i en coordinació, i treballant en coordinació amb les decisions que prendrà el Govern de Catalunya. A partir d'aquí em poso a la seva disposició si tenen preguntes.
13: Doncs és la compareixença del president Illa després d'aquesta reunió del Comitè Tècnic de Protecció Civil, una compareixença que està fent des de Protecció Civil. Sentim les preguntes dels periodistes i les respostes del president.
14: Demanar-li també si se les busca també al mar per la possibilitat que la corrent se les hagi endut fins a la platja. D'altra banda, malgrat la imprevisibilitat de tot plegat, suposo que la ciutadania voldrà saber si es repetirà un episodi tan generalitzat com el d'aquest matí i com el d'ahir en els pròxims dies. I per acabar, com és natural, voldria demanar-li pel tema del dia, l'avançament electoral. No sé si podria fer una valoració i també saber si Catalunya s'ha d'acomiadar d'algunes reformes, com el tema del finançament singular o el traspàs de Rodalies.
12: Gràcies. Si començant, al final no faré cap valoració sobre aquesta qüestió. Estem en una roda de premsa que dedico exclusivament a parlar de, en aquell moment ocupa la meva activitat, que és la resposta a una emergència excepcional que, està, que ha viscut Catalunya. Tindrem temps de parlar-ne i, per tant, no és el moment avui, entenc la pregunta, no s'ho prengui malament, però no entrarem en això avui. Ni a respondre a la seva pregunta ni a cap altre que se'n pugui formular sobre aquesta qüestió. S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, amb els protocols que tenen tant el cos de bombers com el cos de Mossos d'Esquadra per, en aquestes situacions, doncs, tirar tota la informació de tots els fils possibles i buscar aquestes persones a tot arreu. No? És la prioritat número 1, com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar. En aquest moment, cap de les informacions que ens trasllada el Servei Meteorològic de Catalunya ens indica que es pugui tornar a repetir en el grau d'intensitat en què es va produir el que hem viscut aquests dies, que tècnicament es diu sistema convectiu de mesoscala. Això no tenim indicis. Ni els models de predicció que es fan servir, que són diferents models, i a partir d'aquí, diguem-ne, amb el coneixement i l'experiència acumulada dels tècnics de meteorologia, doncs acaben donant una predicció, cap predicció ens porta a pensar això. Ara, tenim aquí un episodi que va d'una predicció molt encertada, que va ser l'episodi de la matinada de dissabte, afortunadament, perquè si no la quantitat de pluja que va caure hagués provocat danys personals probablement molt superiors, no? Però la ciència no ho pot tot. Pot moltes coses, però no ho pot tot. I aquesta matinada, per exemple, s'ha produït un episodi que no es va poder preveure amb una antelació de 10 o 12 hores, que és el que sí que vam poder preveure el dissabte a la matinada. Això pot passar? Sí. Ha passat aquesta matinada. En aquests casos, pels sistemes de vigilància i monitorització i de prediccions a curt termini vull dir a mitja hora, una hora, no s'ha pogut avisar la població de seguida que s'ha tingut coneixement. En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà al matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant, i si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus. Es preveu que hi hagi, diguem-ne, pertorbacions atlàntiques. Per dir-ho fàcilment, aquests sistemes eren de terra, de mar a terra, i ara tindríem de terra a mar, una naturalesa meteorològica diferent, però que també pot provocar nivells de pluja intensos, a partir de demà a la tarda i durant dimecres. Sabem quan, a on i amb quina intensitat? No. Sabem que hi haurà un canvi, que es preveu un canvi demà al migdia, i per això demà al matí podran afinar, espero, podrem afinar més la predicció. Però sí que la ciutadania ha de saber que no ha acabat, que no ens anem a uns dies de sol, de cel serè com el que tenim aquesta tarda, no. I això, el que ens diuen des del Meteocat, és que fins dijous no hi haurà un canvi. I entrarem ja en un temps, diguem-ne, molt més normalitzat d'una tardor, diguem-ne, avançada, amb pluges, amb un episodi que estem acostumats habitualment a viure a la tardor. Per això mantenim el pla Inuncat en fase d'emergència, perquè volem tenir tots els recursos disponibles, tant avui aquesta tarda com demà. Els he indicat a vostès que dos dels centres de comandament dels bombers estan encara en el que ells anomenen tècnicament fase de resposta, per tant, amb molta feina encara acomodada. Vull agrair la paciència que tenen molts ciutadans que veuen com han reclamat que vagin els bombers a ajudar-los i es prioritza. No és capriciosa la selecció que es fa, es prioritza per ordre de jerarquitza si hi ha risc vida de persones. Saben vostès que hem tingut alguns esborancs, doncs es prioritza anar a veure això que pot afectar vides de persones i es va actuant per un criteri de prioritat. Per tant, estem encara, en alguns casos, en alguns llocs, Granollers i Pineda, en fase de resposta, no en fase de recuperació, per això mantenim activat el pla Inuncat en fase d'emergència. Actualització nova, demà, a darrera hora del matí, i si, fruit de la vigilància i de la predicció a curt termini que es fa, doncs convé fer un avís específic en una zona específica, doncs es farà. Per això és important, insisteixo, la prudència, estar atents a les instruccions que es donen, aprendre-les seriosament i a seguir aquelles recomanacions que s'emeten des de Protecció Civil.
15: Sí, bona tarda, president. Enric Sitja Rossinyol, de l'Agència Catalana de Notícies. Dissabte parlava de mini-huracà, no? Avisava que podria arribar un mini-huracà a Catalunya. Passat aquest fenomen, aquest episodi, considera que s'ha complert o els serveis corresponents li han traslladat que s'ha complert aquest fenomen després, ara amb vistes amb la perspectiva? Gràcies.
12: No, però hem estat a punt. Em traslladen, això és una pregunta més pertinent per un meteoròleg, per la directora del servei del Meteocat o per el cap de servei de predicció del Meteocat, però el que a mi em traslladen i el que m'ha provat és que hi ha hagut un sistema convectiu de mesoescala que ha estat a punt de derivar en un milluracà mediterrani, a punt, tant ahir com aquest matí, que és quan es fan aquestes bosses concèntriques. Hi ha unes característiques meteorològiques molt assimilables al que passa al tròpic, que és poc habitual que passi al Mediterrani. Però prefereixo que per més detalls tècnics des del Meteocat se li expliqui. Però a mi el que em diuen, i el que jo trasllado i trasllado en resposta a la seva pregunta, és que s'ha estat a punt, però no.
16: President, un breve resumen en castellano, por favor.
12: Bueno, pues hemos tenido una reunión del CECAT, del Centro de Emergencia.
13: Bé, doncs és el president Salvador Illa que està reproduint ara la seva compareixença en castellà. Un Salvador Illa que ha explicat que els esforços principals, la prioritat número 1 del govern ara mateix és localitzar les dues persones desaparegudes, és la prioritat número 1 de l'executiu i també dels cossos de seguretat i de recerca. També ha dit que ni aquesta nit ni demà al matí s'espera cap situació similar a les que s'han viscut avui i la que es va viure dissabte, però que, tot i això, tots els cossos, Protecció Civil i tots els cossos de la Generalitat segueixen alerta. Ha demanat prudència també a partir de demà a la tarda i fins dijous per la possibilitat també que es repeteixin pluges intenses i que per això es manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Salvador Illa també ha anunciat l'aprovació d'un primer paquet extraordinari de 75 milions d'euros urgent per ajudes per a afectacions derivades d'aquestes pluges. 20 seran per ajuntaments, 5 seran per empreses, comerços i autònoms i 50 per facilitar liquiditat mentre no arriben les indemnitzacions de les assegurances, una liquiditat que es facilitarà a través de l'Institut Català de Finances. I finalment també destaquem que ha anunciat mesures per accelerar les obres públiques de rehabilitació d'aquestes afectacions pel que fa a les pluges. És el més destacat d'aquesta compareixença que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la reunió del Comitè Tècnic de Protecció Civil. Encara sobre pluges, els aiguats d'avui han afectat el servei de Rodalies, sobretot a les línies que enllacen amb el Vallès i el Maresme, o que fan part del recorregut per aquestes comarques, o no hi ha servei, o en alguns casos es cobreix per carretera. I la Generalitat alerta que els autobusos poden ser insuficients per absorbir la demanda a última hora. Unitat mòbil a l'estació de Sants de Barcelona, anem cap allà amb en Pep Casanovas i en Roger Santaló.
17: Hi ha diverses línies sense servei, les que van de Barcelona al nord-est del país, com l'R1, la línia del Maresme, l'R2 i R2 Nord, que acaba a Sant Andreu, o l'R11 cap a Girona, que té servei alternatiu per carretera a partir de Sant Andreu i es recomana agafar els trens d'alta velocitat. També hi ha retards a la resta de la xarxa, sobretot a la R4, entre Sants i Sant Vicenç de Calders, pels problemes greus de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal. El govern avisa que els serveis alternatius que s'han posat pels problemes de Rodalies, potser no poden absorbir tots els usuaris que poden quedar afectats per tornar a casa seva i per facilitar els desplaçaments, es recomana avançar aquesta tornada i evitar concentrar els desplaçaments a última hora. Això es fa perquè no es succeeixin altres situacions com les que han hagut de viure en Karim o la Clàudia.
18: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren y ahora pues me voy a ir a Plaza Catalunya andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
19: Hasta una hora y mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
17: També hi ha hagut problemes en altres serveis de transport públic, com el metro de Barcelona. En aquests moments està tancada l'estació de Fabra i Puig pel temporal. Hoy tampoc hi ha servei entre Passeig de Gràcia i Vallcarca a la L3 del metro.
13: Quinze segons i arribarem al punt horari d'un quart de set de la tarda. És moment d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació pel que fa a l'afectació de les pluges i a la situació del trànsit i de la mobilitat amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs encara dues vies del Vallès Oriental tallades. La comarcal 352 entre Granollers i la Roca del Vallès. I també la comarcal 1415C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. Aquí es fan desviaments. També estan tallades les entrades i sortides de Cardedeu de l'autopista AP7. A la C17 aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona. I és que aquí hi ha un carril tallat per despreniments. També tallat el ramal d'enllaç cap a la comarcal 352. També es manté tallat l'accés a la Ronda Litoral des de la C31 Nord a l'autopista del Maresme en direcció al Nus de la Trinitat, igualment a causa dels aiguats. Es manté el pas alternatiu a Terrassa a l'N150 per esllavissades i a Vidreres encara tallada la sortida 87 de la carretera C35. A causa d'accidents, encara complicacions, a l'autovia A7 a l'altura de Reus en direcció Castelló, l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud i la C31C a l'altura de Sant Boi en direcció a l'aeroport. A l'àrea de Barcelona, menys retencions de les habituals perquè hi ha un menor volum de trànsit. Hi ha cues en la C58 i la C33 entre Montcadi i Torrebaró d'entrada a Barcelona, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, i és que hi ha retencions al tram inicial de la Ronda a Dalt des del Nus de la Trinitat i fins a Roquetes en direcció Llobregat per alguna possible incidència. També aturades en sentit contrari entre Pedralbes i Vallcarca, i a la Ronda Litoral aturades a força puntuals a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs, a la Barceloneta en totes dues direccions i també entre Poble Nou i Fòrum en sentit en Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
13: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
20: Bona tarda.
13: El temps.
0: El temps.
13: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Després d'un matí molt i molt complicat, amb aquestes pluges torrencials, amb aquests aiguats que han afectat sobretot sectors del Vallès, del Maresme, precipitacions molt intenses, 108 litres per metre quadrat a Granollers, però que ja portàvem en aquest episodi més de 200 litres, i per tant en tots aquests 3 dies 346 a Granollers, 296 a Vilassar de Mar o 255 a Mataró. També avui aquest 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 56 a Badalona. Una tarda encara pendents al cel, però amb una situació molt a la baixa respecte al matí. Ruixats que es poden anar formant de forma irregular, aïllada, cap a sectors del Pirineu, Prepirineu. Això no vol dir que algun d'aquests ruixats pugui ser intens. Encara hi ha avisos vigents en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i per tant molta precaució i molta prudència en aquest sentit. Més estones de sol que es mantindran cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre en un dia que les temperatures avui han pujat una miqueta més, sobretot cap a l'interior, cap al Pirineu o també cap a la meitat és 30 graus a Vinebre, 30 al Pantà de Riba-roja o 30 a Gimenells. Per tant, temperatures més altes en aquests llocs on s'ha mantingut el temps molt més estable. De cara a aquestes properes hores i sobretot de cara demà al matí, tindrem boires matinals cap a comarques interiors, humitat, temps més estable cap al Pirineu, temperatures semblants a primera hora, i després sí que a partir del migdia ja hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, molt més anecdòtica que no pas avui, i a la tarda sí que els ruixats podran tornar a afectar sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors. De moment sembla que durant el vespre sí que reactivaria altre cop la inestabilitat, no només cap al Prepirineu, sinó també altre cop fregant la mateixa línia de la costa, entre el Barcelonès, Maresme, la Selva. Per tant, molta precaució. Haurem d'anar veient com anirà evolucionant una situació inestable que de moment ens acompanyarà ben bé fins dijous.
13: Gràcies, Gemma. I l'altra gran qüestió del dia és la convocatòria d'eleccions que ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez. Les avança pel proper 29 de novembre, són 9 mesos abans del que tocava i 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del Partit Popular i Vox. Anem ara cap a Madrid, Paula Brujats.
22: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia: triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
23: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
22: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
23: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
22: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tiraran davant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
23: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
22: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se, i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
13: El Partit Popular i Vox fa temps que reclamaven eleccions i arriben com els més ben situats, segons a les enquestes. Feijóo i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid, Tània Tàpia.
1: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
2: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
1: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
3: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente.

van seure al banc dels acusats arran d'una denúncia de sindicats policials per un possible delicte de discriminació dels agents de la Policia Nacional durant el procés de vacunació a Catalunya l'any 2020. La sentència dona suport a la gestió de Vergés i Argimon, per a qui la Fiscalia demanava 12 anys d'inhabilitació.

0: Obrim plana cultural i posem una mica de música ara a la sintonia de 3cat Info. Anxiety, keep on trying me. Les artistes nord-americanes Doechii, que sentim de fons, Phoebe Bridgers i Hayley Williams, i els irlandesos Fontaines D.C., encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve, al Parc del Fòrum, Montse Mas.
1: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per noms com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop que, juntament amb la catalana Bad Gyal, podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però s'hi han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hawtin, Fortet i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores. Fer-te feliç,
0: tot el que vull. I després d'un matí d'incertesa a causa de la pluja, Ocas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i dels problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Esports. Informació esportiva fins 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. El Barça de futbol ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa i ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla, però, encara està concentrada amb les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits de la UEFA Nations League. Avui es juguen 8 d'aquests partits, destaquen, i són corresponents a la quarta jornada, l'Itàlia-Turquia i el França-Bèlgica, tots dos a 9:15. Precisament en presència d'un jugador del Barça, Koundé, amb els francesos, que ha aprofitat per fer autocrítica de la seva situació al club blaugrana.
3: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
4: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
3: Dans mes meilleures dispositions, cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
2: Demà, la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de partits. A la primera volta, jugat fa 6 dies, Espanya va guanyar per 4-1. La Lliga de la Primera Divisió tornarà aquest divendres a les 9 del vespre i en presència catalana, la de l'Espanyol, que visitarà el Màlaga. El Barça-Getafe jugarà dissabte a 6:45.
5: 3cat Info.
2: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Hi haurà enfrontament entre equips catalans, Manresa-Sant Andreu, l'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River de la Primera Federació i que va eliminar Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Cuarte de la Tercera Federació, el Sabadell visitarà l'Utebo de la Segona Federació i el Calamotxa rebrà l'Europa de la Primera Federació. El Calamotxa és un equip de la Segona Federació. El Reus, també de la Segona Federació, rebrà el Baracaldo de la Primera Ref.

0: i el guanyador de l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A l'anada, el Prat ja va guanyar per 1-5. Aquesta primera fase es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. A la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, tres aparellaments amb presència d'equips catalans. L'Espanyol visitarà el Celta de la Segona Federació, el Badalona Women, l'Sporting Club de Huelva i l'Europa al Depor.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Asunción al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. I abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista i fins i tot han demanat no jugar, però el partit finalment s'ha disputat. El català Sergi Macià és el seleccionador espanyol.
2: Ha sigut un partit molt complicat d'inici, segurament o quasi segur per l'estat de la pista, la qual relliscava molt. Sabíem que l'important eren els 3 punts. Bueno, i ara el que hem de pensar és directament al partit de demà, que és el que ens donarà el pas o no a partir dels semifinals.
0: Actuació destacada de Victòria Porta amb 3 gols i aquesta nit, a partir de 3:15 de la nit hora nostra, la selecció espanyola jugarà contra Xile en un duel més exigent.
1: 3CAT Info.
0: En tenis, Carlos Alcaraz jugarà la final del torneig ATP 500 de Tòquio després de superar el mallorquí Jaume Munar a la primera semifinal per 2-1. Demà al matí s'enfrontarà el txec Jiří Lejeka. Al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra Àlex de Miñaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev. El rus ha colpejat una pilota que ha impactat en un espectador. En aquell moment dominava el serbi per un 7-0 i 5-3 al segon set. Per la seva banda, Àlex de Miñaur s'hi ha classificat gràcies a la retirada del polonès Urkas. I demà dimarts estan previstos 4 partits en competició europea en bàsquet, en vòlei i waterpolo. El Joventut debuta rebent el Bnei Herzliya israelià a la fase de grups de la Champions League i el bàsquet Girona, per la seva banda, comença el seu camí a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
3: Són 6:45 de la tarda. I a aquesta hora fem una actualització breu de l'estat del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A causa dels aiguats d'aquest matí, encara 3 trams de carretera tallants al Vallès Oriental, la comarcal 352, la ronda de Granollers, entre Granollers i la Roca del Vallès, i també a l'altura de les Franqueses, i la comarcal 14-15C a la Roca per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu, la C-17 amb retencions de Canovelles a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C31 en direcció al Nus de la Trinitat i també retencions habituals d'hora punta a l'entrada a Barcelona, però menys de les d'altres dies.
3: El president de la Generalitat adverteix que l'episodi de pluges encara no ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana precaució als ciutadans. Els equips d'emergència busquen 2 persones desaparegudes en el marc del temporal. I el govern aprovarà demà un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. L'altre gran tema del dia és la convocatòria electoral que ha anunciat Pedro Sánchez pel proper 29 de novembre. És 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del Partit Popular i Vox. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que avui hi ha eleccions al Quebec. Segons les enquestes, podria haver-hi un canvi de govern amb els independentistes com a clars guanyadors. Us ho ampliem d'aquí uns minuts. I també anirem a la Seu d'Urgell. Unes novetades entre els alumnes d'INEF de la capital de l'Alt Urgell han acabat amb 4 estudiants, un dels quals menor d'edat, a urgències per intoxicacions etíliques. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribarà la informació esportiva amb quin argument destacat, Ricard?
0: Doncs que el Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa i ho ha fet amb les novetats Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors, però, encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. La Lliga torna divendres amb el Màlaga Espanyol i dissabte ja jugarà el Barça al Camp Nou contra el Getafe.
3: I pel que fa a la meteorologia, tarda encara amb temps insegur, però a la baixa respecte al matí. De forma més aïllada, alguns ruixats i tempestes podran ser intensos al litoral i prelitoral i comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució, per tant, mantingueu-vos allunyats de zones inundables en una tarda en què les temperatures més altes tocaran els 30 graus. El president de la Generalitat adverteix que l'episodi de pluges encara no ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana precaució als ciutadans. Els equips d'emergència busquen dues persones desaparegudes a causa del temporal. Una és un home que va caure a una riera de Pineda, segons el testimoni de dues persones, i l'altra, un menor que va desaparèixer ahir abans de les pluges fortes de Granollers i que ara els Mossos busquen.
5: Hi ha dues persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal. Hi ha una altra persona desapareguda en el mar del temporal, però sense relació directa amb el temporal. És una persona amb una situació personal, en fi, que en el mar del temporal hi havia passat altres vegades, doncs ha desaparegut i també estan tots els serveis de recerca per part, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, activats per trobar-los. Són les dues prioritats més importants, trobar aquestes dues persones.
3: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvaments de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
3: El govern treballa en coordinació amb l'executiu central perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades. Encara hi ha 10.000 usuaris sense llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. La gran quantitat d'aigua ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
6: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
3: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat des de dissabte fins dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I les pluges, ho deia fa uns minuts el president de la Generalitat en la seva compareixença des de Protecció Civil, també han afectat la xarxa de centres de salut del país. Hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, nounats i pediatria, volem dir, entre d'altres. També hi ha hagut problemes a diversos centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de zones sanitàries de Barcelona, també hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària al Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, també s'ha inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és la directora d'infermeria de l'hospital.
7: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
3: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica, però la resta de serveis funcionen amb normalitat. La gerent de l'hospital, Sònia Pérez, assegura que la neteja preventiva dels bombers ha d'evitar futures inundacions en cas de pluja intensa.
8: Estan pendents de que això no es torni a embussar, d'alguna manera, i ells poden, amb uns aspiradors que tenen, poden venir, bombejar aquesta aigua i també netejar contínuament aquesta màquina que tenim darrere, i amb això no hauria de passar que es torni a inundar aquest pati.
3: El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut. Pluges a banda, l'altre gran tema del dia és la convocatòria d'eleccions que ha anunciat aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Seran el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, i ho ha anunciat 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del Partit Popular i Vox. Anem a Madrid, Paula Brujats.
9: Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
10: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
9: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
10: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
9: I Sánchez ja escalfa la campanya electoral. Demà el Consell de Ministres tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i el preu dels lloguers congelat. Aquest cop sí que tirarà endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
10: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear, convencer. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
9: Sánchez també ha reconegut errors, però se la juga ara amb l'habitatge. Té una campanya molt difícil al davant perquè té pràcticament totes les enquestes en contra. Això s'hi suma la incertesa amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, que la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se, i també hi ha la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez, des de la Moncloa, no n'ha dit ni una paraula.
3: La convocatòria d'eleccions arriba en un moment en què l'habitatge és el centre del debat polític. Allargar aquesta qüestió fins a finals de novembre li serà difícil al PSOE, segons el politòleg i professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Toni Rodón, que també té dubtes sobre si el partit podrà continuar presentant-se com l'alternativa a la dreta i l'extrema dreta. És l'anàlisi que feia el Catalunya Migdia.
11: Perquè un cop ja ho has fet diverses vegades i després d'un cert temps en el govern, aquests missatges acostumen a perdre credibilitat. De fet, el PSOE haurà intentat aconseguir una mica la quadratura del cercle, que és, en primer lloc, que la participació es mantingui elevada, i després l'altra és que totes les altres peces combinin.
3: Segons Rodón, el PSOE també haurà de mirar d'arrestar vots a Vox per debilitar el Partit Popular amb els ulls posats a les eleccions municipals. Els d'Abascal i Feijó saben que les enquestes els són favorables, però serà important que mantinguin mobilitzats els votants i veure el pes que tenen en una probable coalició de govern.
11: Ells dos saben que seran l'única manera que poden governar, però el pes relatiu de cada actor doncs serà important a l'hora de configurar un potencial govern de coalició.
3: El politòleg creu que Junts té un factor clau en aquestes eleccions, que és el lideratge amb la probable tornada de Carles Puigdemont, que no creu, però, que sigui el candidat per Madrid. I la convocatòria anticipada d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres, que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, però consideren que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge. La seva portaveu, Carme Carazo, és conscient que les reivindicacions socials han arribat a un punt d'inflexió.
12: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
3: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent i a les 7 de la tarda començarà la manifestació que han convocat amb sortida des de plaça Urquinaona a Barcelona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, i això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Avui, prop de 6 milions, entrem en informació internacional, de ciutadans del Quebec estan cridats a les urnes en unes eleccions que apunten a un canvi de govern. L'independentista Partit Quebequès es perfila com a clar guanyador, mentre que el partit que ha governat els últims 8 anys, Futur Quebec, s'estavellaria, segons les enquestes. Washington, Oriol Serra.
13: Bon dia. El cost de la vida, però sobretot el desgast del govern del partit Futur Quebec, podrien retornar al partit quebequès, ara liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, al capdavant del govern d'aquesta província canadenca. De fet, el partit de govern podria passar de la majoria absoluta a les últimes eleccions a perdre gairebé el 90% dels escons. Tot i que el suport a la independència del Quebec travessa hores baixes, Plamondon mai havia amagat la seva intenció de promoure el que seria el tercer referèndum sobre la independència del Quebec durant el seu primer mandat. Els anteriors es van celebrar el 1980 i el 1995. El gran dubte, segons apunten les enquestes, és si el partit quebequès obtindrà la majoria absoluta o se'n quedarà a les portes. Això podria suposar o bé un govern en minoria o, en cas d'un suport molt menor al que indiquen les enquestes, un govern en coalició o amb el suport d'un altre partit, com podria ser Quebec Solidari, el qual no es tanca a la independència, incloent el dret a l'autodeterminació de les 11 nacions indígenes reconegudes al Quebec. En aquestes eleccions hi ha en joc els 127 escons de l'Assemblea Nacional del Quebec, els quals estan repartits en 127 circumscripcions electorals disputades a través de mandats directes.
3: Encara una informació més en l'àmbit internacional. Abans d'obrir àrea de servei a 3Cat Info, les forces governamentals del Iemen, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han llançat una ofensiva militar per recuperar el control de l'estret de Bab el Mandeb, l'accés al Mar Roig per la navegació internacional. L'estret està des del mes passat en mans dels Houthis, que també controlen les principals ciutats del país, inclosa la capital, Sanaa. Les tropes governamentals haurien pres el control d'alguns punts estratègics al voltant de l'estret, on continuen els combats. L'aviació saudita ha donat cobertura a l'ofensiva i també ha bombardejat Sanaa, on ha causat víctimes civils, segons els Houthis. Passant 40 segons de 3 quarts de 7 de la tarda, és moment d'obrir una nova àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A causa dels aiguats, encara 3 trams de carretera s'han tallat al Vallès Oriental. 2 trams a la comarcal 352, que és la ronda de Granollers. El tram que va de Granollers a la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses. I la comarcal 1415C, tallada a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. Aquí es fan desviaments. També hi ha tallades les entrades i sortides de Cardedeu de l'autopista AP7. A la C-17, un carril tallat per despreniments a l'altura de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona i també tallat el ramal cap a la comarcal 352. Hi ha retencions des de Canovelles. Es manté també tallat l'accés des de l'autopista del Maresme cap a la Ronda Litoral en direcció al Nus de la Trinitat, cosa que també genera retencions en aquest punt. També es fa pas alternatiu a l'N-150 Terrassa per Esllavissades. I a la C-35 es manté tallada la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A causa d'un accident, complicacions a la C-31C a l'altura de Sant Boi en direcció a l'aeroport i a l'autovia A7 a l'altura de Reus en sentit a sud en direcció Castelló. Els vehicles ja són al voral. També aturats a l'N-2 a l'altura de Tordera i també de Calella a Pineda de Mar en totes dues direccions. Cues també pel que fa a l'àrea de Barcelona, a la C-58 i la C-33 al tram final d'accés al Nus de la Trinitat. La mateixa C-58 també a l'altura de Sabadell Sud en direcció Tarragona. Terrassa, autopista B23, a l'entrada per l'Avinguda Diagonal. I pel que fa a les rondes, amb menys retencions que altres dies, hi ha cua a la ronda de dalt entre Sarrià i Vallcarca, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i a Sant Adrià, sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de plaça Cerdà a plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Fins ara.
3: El temps, Ximo Puig.
14: Després d'un matí molt i molt complicat amb aquestes pluges torrencials, amb aquests aiguats que han afectat sobretot sectors del Vallès, del Maresme, precipitacions molt intenses, 108 litres per metre quadrat a Granollers, però que ja portàvem en aquest episodi més de 200 litres i, per tant, en tots aquests 3 dies, 346 a Granollers, 296 a Vilassar de Mar o 255 a Mataró. També avui, aquest 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 56 a Badalona. Una tarda encara pendents del cel, però amb una situació molt a baixa respecte al matí. Ruixats que es poden anar formant de forma irregular, aïllada, cap a sectors del Pirineu, Prepirineu. Això no vol dir que algun d'aquests ruixats pugui ser intens. Encara hi ha avisos vigents en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i, per tant, molta precaució i molta prudència en aquest sentit. Més estones de sol que es mantindran cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre en un dia que les temperatures avui han pujat una miqueta més, sobretot cap a l'interior, cap al Pirineu o també cap a la meitat oest. 30 graus a Vinebre, 30 al Pantà de Riba-roja o 30 a Gimenells. Per tant, temperatures més altes en aquests llocs on s'ha mantingut el temps molt més estable. De cara a aquestes properes hores i sobretot de cara demà al matí tindrem boires matinals cap a comarques interiors, humitat, temps més estable cap al Pirineu, temperatures semblants a primera hora i després sí que a partir del migdia ja hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, molt més anecdòtica que no pas avui, i a la tarda sí que els ruixats podran tornar a afectar sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques interiors. De moment sembla que durant el vespre sí que reactivaria altre cop la inestabilitat, no només cap al Prepirineu, sinó també altre cop fregant la mateixa línia de la costa, entre el Barcelonès, Maresme, la Selva. Per tant, molta precaució. Haurem d'anar veient com anirà evolucionant una situació inestable que de moment ens acompanyarà ben bé fins dijous.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: 3CAT Info.
3: Passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. Els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Utilitzava la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments i en comerç electrònic. Tarragona, Ricard Buigas.
16: La detinguda és una dona de 55 anys. Cuidava la víctima, un home amb una malaltia neurodegenerativa progressiva a les 24 hores del dia des del 2024. La família va detectar que des de l'octubre de l'any passat algú estava retirant diners en efectiu i havia fet compres des del compte de la víctima per un valor superior als 25.200 euros. La investigació dels Mossos ha servit per verificar que la cuidadora tenia la targeta bancària de l'home. L'autora dels fets va posar una altra targeta bancària a la cartera de la víctima perquè no la trobés a faltar. Segons la policia, la vetlladora es va aprofitar de l'edat avançada de la víctima i de la confiança entre ells. Apunten que la manca de control digital provoca que aquests casos no siguin detectats fins que se sostreu una part important o la totalitat dels estalvis de la víctima. La vetlladora ha estat detinguda pels presumptes delictes de furt i estafa bancària. Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan li requereixin.
3: I avui ha arribat a judici la llicència d'obres municipal de les línies elèctriques d'evacuació del macroparc solar del Carràs, que passen per sobre de l'Horta de Lleida. La plataforma contra l'AMAT vol que es declari nul·la la llicència i que es desmantelli la infraestructura que ja està construïda. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
17: La plataforma Lleida contra l'AMAT demana que es declari nul·la la llicència d'obres perquè consideren que el traçat no s'ajusta al planejament urbanístic de l'Horta de Lleida i que les obres es van autoritzar sense valorar altres alternatives, com per exemple que la línia fos soterrada. Ara serà el Tribunal Contenciós qui s'haurà de pronunciar després de les declaracions d'una quinzena de tècnics de diferents administracions. En cas que s'acabi donant la raó a la plataforma, la seva advocada, Dorinda Ventín, explica què passaria i recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també té pendent resoldre sobre les autoritzacions del govern del Parc Solar i les línies d'evacuació.
18: Se tendría que abrir un expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida y a partir de ahí se valorarían pues cómo ha de proseguir esta cuestión, lógicamente, o con soterramiento o con desmantelamiento. Hay que recordar que las autorizaciones madre que provienen de la Generalitat y que validan el proyecto también están recurridas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17: El conflicte afecta un tram de la línia d'alta tensió de gairebé 2 quilòmetres que ja està en funcionament. Esta línia, que serveix per evacuar l'energia que es produeix al macroparc solar d'Alcarràs, travessa l'Horta de Lleida i en alguns punts està a una distància d'uns 10 metres d'alguns habitatges. Una situació que Aventín ha recordat que també vulnera la normativa sobre renovables perquè no garanteix el mínim impacte paisatgístic.
3: I anem ara cap a la Seu d'Urgell. Unes novetades entre els alumnes d'INEF de la capital de l'Alt Urgell acaben amb 4 estudiants, un dels quals menors d'edat, a urgències per intoxicacions etíliques. Joaquim Albalate.
19: Van ser uns jocs de benvinguda entre alumnes que es van fer dilluns passat a la tarda fora del centre i de l'horari lectiu i que van acabar amb 4 joves a l'hospital. Això tot i que aquest tipus d'activitats estan prohibides des de fa anys. Eduard Inglés és el director general d'INEF.
20: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així. Sí, perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades i ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
19: Ja s'han fet reunions entre el centre i els alumnes per aclarir els fets i veure si es pren alguna mesura disciplinària. Els estudiants defensen que van ser uns jocs en què ningú estava obligat a participar ni a veure, mentre que les famílies diuen que sí que hi havia una certa pressió social i celebren que el centre hagi obert aquestes converses perquè això no es repeteixi.
3: Temps per la cultura abans dels esports. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament es farà del 8 d'octubre i fins al 17 de desembre amb una 30ena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Marta Vives.
21: El Festival Clàssics, que té com objectiu col·locar els clàssics al centre per pensar sobre les preocupacions essencials de la humanitat, tindrà enguany com a fil conductor la mentida i l'engany, ho ha explicat la directora del festival, Cira Benoza.
22: Des d'aquest present, en què ens sembla que la mentida hagi estat multiplicada per la intel·ligència artificial, ja sabeu que a nosaltres el que ens agrada és anar a l'arrel de les coses, no? I fer aquest recorregut al llarg de la història, com han anat evolucionant els conceptes i quines obres hem creat al voltant d'ells, etc.
21: Entre alguns dels noms destacats d'aquesta edició hi ha els d'Amazoni, que rescatarà cançons populars sobre mentides, o Ye Sherman, que repassarà la història de la literatura a través de les seves mentides, Àngels Gunyalons, que sota la direcció de Sergi Balbel posarà veu a 4 contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santí, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig a càrrec d'Anna Alarcón. A més, el fotògraf Joan Fontcoberta, que exerceix de padrí conceptual d'aquesta edició, participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat no és innocent.
23: Sí, no? De desinformar, de crear confusió, etc.
21: El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
3: Esports fins a les 7.
1: Esports.
3: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda. El Barça de futbol ha tornat a la feina després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molestes físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla, però, encara està concentrada amb les seves seleccions per jugar, per exemple, partits de la UEFA Nations League. Avui, de fet, es juguen 8 d'aquests enfrontaments, que són de la 4ª jornada. Destaquen l'Itàlia-Turquia a 8:45 i a la mateixa hora el França-Bèlgica amb la presència de Koundé del Barça a la defensa francesa. Precisament el jugador del Barça ha fet autocrítica de la seva situació al club blaugrana.
24: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
0: Demà la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra d'enfrontaments. A la primera volta, jugat fa 6 dies, Espanya va guanyar per 4-1. Recordem que la Lliga de la Primera Divisió tornarà aquest divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga Espanyol. El Barça-Getafe jugarà dissabte a 7:15.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. Hi haurà un enfrontament entre catalans, Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River de la Primera Federació i que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Quarte Aragonès de la Tercera Federació. El Sabadell visitarà també un altre equip aragonès, l'Utebo, en aquest cas de la Segona Federació. I d'aquesta mateixa categoria, la segona, el Calamotxa de Terol rebrà l'Europa de la Primera Federació. El Reus de la Segona Ref rebrà el Barracaldo de la Primera Federació i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic Club. A l'anada, el Prat ja havia guanyat per un gol a 5. Aquesta primera fase jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, l'Espanyol jugarà al camp del Celta, el Badalona Women al de l'Sporting Club de Huelva i l'Europa de la Primera Federació rebrà el Deportivo de la Coruña. La jugadora de l'equip gracienc, Natalia Fernández, mostraba la seva satisfacció.
2: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
0: La tercera eliminatòria es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Asunción al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona del torneig, ha començat amb un 8-0 contra França. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista i fins i tot han demanat no jugar, però finalment s'ha disputat. El català Sergi Macià és el seleccionador espanyol.
5: Ha sigut un partit molt complicat d'inici, segurament o quasi segur per l'estat de la pista, la qual relliscava molt. Sabíem que l'important eren els 3 punts. Bueno, i ara el que hem de pensar és directament el partit de demà, que és el que ens donarà el pas o no a partir de les semifinals.
0: Actuació destacada de Victòria Porta, amb 3 gols, i aquesta nit la selecció espanyola jugarà contra Xile a partir de 3:15 de la nit, hora nostra. En tennis, Carlos Alcaraz jugarà la final del torneig ATP 500 de Tòquio després de superar el mallorquí Jaume Munar a la primera semifinal per 2-1. Demà mateix jugarà contra el txec Jiří Lejeka. I demà dimarts estan previstos 4 partits en competició europea en bàsquet, en vòlei i waterpolo. D'una banda, el Joventut debuta rebent el Bnei Herzliya israelià a la fase de grups de la Champions League. El bàsquet Girona, per la seva banda, també comença el seu camí en la Eurocup contra el Dinamo de Bucarest a Fontajau. El Granollers, de la seva banda, rebrà el Buzau romanès a la segona ronda de la Lliga Europea d'handbol i el Sabadell masculí, també demà, visita el Jadran Herceg Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions League masculina de waterpolo.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem, com sempre, per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara a causa dels aiguats d'aquest matí, dues vies del Vallès Oriental tallades, la comarcal 352, la ronda de Granollers, entre la Roca i Granollers i també a l'altura de les Franqueses, i la comarcal 14-15C a la Roca per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu, a la C-17 a Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona, un carril tallat per despreniments i retencions des de Canovelles. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista de la Maresma en direcció al Nus de Trinitat i també el pas alternatiu a l'N150 a l'altura de Terrassa a causa d'esllavissades. A l'àrea de Barcelona, petites aturades a la C58 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat i la ronda de dalt entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat per vehicle variat.
0: El govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats, ho ha anunciat el president Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després del revés del Congrés. Els decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta de PP i Vox. I PP i Vox coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29N com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar, la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat. Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el PSC pel ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueres i la campanya pot coincidir també amb la tornada de Puigdemont. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i el seu equip del departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid. Un noi de 15 anys ha perdut la mà a França en el marc de les protestes dels estudiants per l'anunci de les retallades del govern, segons alguns mitjans. Els fets han passat a la ciutat de Lens, al nord del país, quan la policia protegia l'entrada d'un institut. I Duetchi, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. encapçalaran la 25a edició del Primavera Sound del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. El cartell del festival també recuperarà Massive Attack i Bad Gyal, que van haver de cancel·lar la seva actuació en l'última edició.
2: Esports. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Aquest migdia s'ha fet el sorteig a la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestao, River, Espanyol, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, que jugarà contra l'Atlètic Club a la tercera ronda de la Copa Femenina, Celta, Espanyol, Sporting de Huelva, Badalona, Women i Europa, Deport.
0: I repassem la previsió meteorològica. Es mantindrà el temps insegur les pròximes hores. Ruixats irregulars, principalment a Pirineu i Prepirineu. Dimarts continuarem pendents encara, però, dels ruixats i les tempestes. Matí, això sí, més tranquil, amb boires matinals. I a partir del migdia, ruixats també al Pirineu, Prepirineu i nord-est, i també a la tarda i al vespre al prelitoral i litoral. Localment, poden tornar a ser intensos.
3: Trescat Info.
0: 7 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: El president de la Generalitat adverteix que l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana, doncs, precaució als ciutadans. Els equips d'emergència buscaven dues persones desaparegudes a causa del temporal. Una és un home que va caure a una riera de Pineda, segons el testimoni de dues persones, i l'altra, un menor, que va desaparèixer ahir, abans de les fortes pluges de Granollers i que ara els Mossos busquen.
4: Hi ha dues persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal. Hi ha una altra persona desapareguda en el mar del temporal, però sense relació directa amb el temporal, és una persona amb una situació personal, en fi, que en el mar del temporal hi havia passat altres vegades, doncs ha desaparegut, i també estan tots els serveis de recerca per part, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, activats per trobar-lo. Són les dues prioritats més importants, trobar aquestes dues persones.
0: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvaments de persones, i per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: El govern treballa en coordinació amb l'executiu central perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades. Encara hi ha 10.000 usuaris també sense llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté ara el pla Inuncat en fase d'emergència. Doncs bé, Granollers és una de les ciutats més afectades per aquests aiguats d'avui. Aquesta tarda l'Ajuntament i els bombers actualitzaran quin és l'estat de les incidències. Veïns, comerciants i equips municipals continuen, això sí, netejant l'aigua i el fang que ha arrossegat les rieres. Anem cap a Granollers, Montse Mir.
5: Després dels aiguats i les inundacions, és l'hora a Granollers de valorar els danys, treure aigua de baixos i aparcaments i reparar amb urgència les afectacions als carrers. No hi ha servei de trens a l'estació de Granollers Centre, però el cert és que s'hi acosten molt pocs viatgers. L'Álvaro és un dels que ha hagut de buscar un transport alternatiu.
6: Se ha caído el techo de la entrada y están reparaciones y lo peor es que las aplicaciones no registran que no hay trenes. Siguen habiendo los horarios como si los trenes fueran y no, vienes aquí y te encuentras que no hay servicio.
5: Renfe ha habilitat autobusos per la línia R8 des de la mateixa estació, mentre que per anar i tornar des de Barcelona cal fer-ho des de l'estació central d'autobusos. L'hospital, amb afectacions a les dues plantes que queden sota terra, funciona i a la zona del voltant hi ha moltes grues que circulen buscant cotxes encallats al fang. En Miguel explica com han viscut els xàfecs, el d'avui i sobretot el d'ahir.
7: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, aquello era, bueno, era un río. Sobre todo la parte de abajo, pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
5: A la ciutat hi ha dos esvorancs importants. Al del costat dels jutjats hi han posat tanques, s'ha tancat, per tant, un carril al trànsit. L'aiguat també ha afectat empreses dels polígons. En alguns casos, l'aigua ha arribat fins als 60 centímetres.
0: I el que fem ara és anar en directe cap a l'estació de Sants de Barcelona, perquè aquestes pluges han afectat molt el servei de Rodalies, sobretot les línies que enllacen amb el Vallès i el Maresme o que bé fan part del recorregut entre aquestes comarques. És el cas, per exemple, de l'R1 i l'R11, que no funcionen, i de mica en mica, però ja es van recuperant algunes infraestructures ferroviàries. Allà hi tenim el nostre company, Roger Santaló. Bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, així ho ha anunciat el president Salvador Illa. Segons el govern, a hores d'ara ja s'ha pogut recuperar el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya a Barcelona, una infraestructura necessària per l'organització de servei, i també garanteix que es pot circular amb seguretat pel pont sobre el Besòs de l'R1. Malgrat aquests anuncis, les línies de Rodalies que van de Barcelona al nord-est del país continuen sense trens. És el cas, com hem dit, de l'R1, l'R2 Nord o l'R11, en aquest últim cas, amb servei alternatiu per carretera. Això ha complicat el dia als usuaris com en Karim o la Clàudia, que havien d'anar fins a Mataró i Molins de Rei, respectivament.
9: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Catalunya andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
10: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
8: Les incidències que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies també han comportat retards a bona part de les línies actives. De totes maneres, el govern ha anunciat que cap a les 8 del vespre podrà actualitzar quina és la situació de la xarxa de Rodalies i quin servei podrà oferir demà dimarts, i no descarta que encara hi hagi restriccions en algun punt de la infraestructura.
0: Gràcies, Roger Santaló, des de l'estació de Sants de Barcelona. Bona tarda.
8: Bona tarda.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez després d'anunciar que avança les eleccions el 29 de novembre. El president espanyol i líder socialista ha reunit aquesta tarda la cúpula del seu partit per engegar la maquinària electoral. Molts dirigents confien que les protestes de l'habitatge mobilitzaran el vot d'esquerres, mentre que Sánchez feia una crida a la gent a triar entre polítiques progressistes, ha dit, o sumar-se a l'onada de l'extrema dreta. Anem ara cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
11: Des dels més crítics als més sanchistes, tot el PSOE aplaudeix l'avançament electoral. Fons de l'executiva socialista es mostren convençuts que amb el debat de l'habitatge poden capgirar els mals pronòstics. A les portes de la seu de Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja fixaven l'eix de campanya dels socialistes.
12: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
13: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
11: Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i este matí, durant la seva compareixença a la Moncloa, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés.
14: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear convencer.
11: I ha admès que sense més suports no pot continuar.
14: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
11: I és que a banda dels casos de corrupció que han esquitxat el seu entorn o la recent crisi de Ceuta, els entrebancs parlamentaris han deixat la legislatura morta. Tot i això, demà el govern espanyol torna a aprovar el paquet de mesures d'habitatge i este cop el podrà convalidar a la Diputació Permanent del Congrés. És l'òrgan de 69 diputats que substituïx el ple quan es dissolen les Corts i on el vot de Junts no és decisiu. Sánchez arrencarà la campanya amb els desnonaments suspesos i els lloguers congelats.
0: Doncs bé, PP i Vox fa temps ja que reclamaven eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijóo i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i ja es veuen a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Tornem cap a Madrid. Tània Tàpia.
15: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
16: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
15: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
17: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
15: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentretant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
0: Doncs bé, l'esquerra del Partit Socialista activa ja el compte enrere per triar ara el cap de cartell. Els partits que aglutina Sumar es refundaran sota la marca Front Ampli, però a hores d'ara, de moment, no tenen candidat. La ministra de Sanitat, Mònica García, i també el de Cultura, Ernest Urtasun, s'han postulat per encapçalar l'espai a Espanya i a Catalunya, respectivament.
18: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
19: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: I per la seva banda, Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que s'ho està de moment pensant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts aposta per Míriam Nogueres, i la campanya pot coincidir, recordem, amb la tornada també de Puigdemont. I abans de l'àrea de servei també us expliquem que des de les 7 de la tarda està en marxa la manifestació que el sindicat de llogateres i altres entitats han convocat pel dret a l'habitatge a Barcelona. La mobilització s'havia de fer dissabte a l'Hospitalet, però es va ajornar pel temporal. A plaça Urquinaona de Barcelona tenim una unitat mòbil amb Pep Casanova i Jordi Canal.
19: Bona tarda, avui sí que es farà aquesta manifestació. Ja hi ha centenars de persones que van omplint aquesta plaça d'Urquinaona. La pancarta que encapçalarà aquesta protesta ja és a punt. El lema és acabem amb el negoci de l'habitatge i afegeix vaga general. És una crida, aquesta de la vaga, que ja fa dies que sentim del sindicat de llogateres i que també podem veure en altres pancartes aquí, i ho podeu apreciar de fons també en el crit dels manifestants. Inicialment s'havia de fer dissabte aquesta protesta amb diverses clubes anant de Barcelona cap a l'Hospitalet, on les últimes setmanes hi havia hagut un parell de suïcidis relacionats amb desnonaments. Però el mal temps la va impedir. Avui també semblava que perillava, però aquest migdia el sindicat de llogateres n'ha confirmat la celebració preveient que al final no plouria a Barcelona. Meteorologia a banda. Asseguren que tampoc no ha canviat res a nivell polític, ni amb la convocatòria electoral d'avui, ni amb la possibilitat que el govern espanyol torni a aprovar algun decret en matèria d'habitatge. Aquesta manifestació, doncs, començarà ara a la plaça d'Urquinaona, baixarà la via Laietana, anirà a la plaça de Sant Jaume i continuarà cap a la Rambla i la plaça de Catalunya, que és on ja recordem l'acampada en favor del dret a l'habitatge, i acabarà allà.

0: Dia complicat a les carreteres. Actualitzem l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació a causa dels aiguats. La comarcal 352 a dos trams entre Granollers i la Roca del Vallès i també en un altre punt a l'altura de la Roca. La comarcal 1415C també tallada a la Roca per perill d'esfondrament. Aquí es fan desviaments. També a Cardedeu tallades les entrades i sortides de l'autopista AP7. A la C17 complicacions entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, i és que aquí a Lliçà hi ha un carril tallat per despreniments. També s'ha tallat el ramal d'accés a la comarcal 352. Ara es fa també pas alternatiu a la C59 a l'altura de Vigues i Riells. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C31 pels vehicles en direcció al Nus de la Trinitat. També es manté el pas alternatiu a l'N150 a Terrassa per les Llavissades i continua també tallada la sortida 87 de la C35 a Vidreres. A causa d'un accident, complicacions a la C31C a l'altura de Sant Boi per anar cap a l'aeroport i també cues a la Nacional 2 a l'altura de Tordera, també de Calella fins a Pineda de Mar en totes dues direccions i pel que fa a l'àrea de Barcelona, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1, direcció Llobregat per alguna possible incidència, també aturats a la mateixa ronda a dalt a l'altura de Pedralba, sentit Besòs i ronda litoral entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc també a l'altura de Sant Adrià, sentit Besòs i a l'altura de la Barceloneta i del Port a Montjuïc en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Aquesta tarda serà més estable, tot i que encara hi poden haver alguns ruixats i no hem de baixar aquesta prudència i aquesta tensió, sobretot riu, rieres, barrancs, però sí que la situació s'anirà sent cada cop una miqueta més tranquil·la. Encara quedaran alguns ruixats més irregulars cap al Pirineu, Prepirineu, també cap a comarques interiors, litoral i prelitoral, i encara alguns d'ells poden descarregar amb certa intensitat. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, aquests ruixats que poden acabar doncs, deixant aquests 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, per acabar tot i que ara mateix tenim un panorama doncs, molt més estable, més estabilitat que s'ha mantingut durant tot el dia cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les temperatures avui han pujat una mica més, 30 graus a Vinebre, Gimenells o 30 al Pantà de Riba-roja i pel que fa a precipitació, doncs destaquem aquests 108 litres per metre quadrat que han caigut a Granollers, 74 a Barcelona a l'Observatori Fabra o 44 a Parets. Però sobretot en aquest episodi, des del dia 3 fins avui, aquests 346 litres per metre quadrat a Granollers o els 296 a Vilassar de Mar. Per tant, molta precaució perquè en moltes d'aquestes comarques ha plogut molt i, per tant, alguns d'aquests ruixats doncs, encara podrien provocar algunes alteracions. De cara a la propera nit i matinada, com dèiem, un temps un pèl més estable. Demà al matí tindrem boires matinals, humitat alta, temperatures que no variaran gaire. Al matí, migdia, hi pot haver alguna primera gota que fregui la mateixa línia de la costa, més estabilitat, i després de la tarda sí que tornarien els ruixats, les tempestes. De moment, durant la tarda, sembla que serien ruixats irregulars cap a sectors del Pirineu, comarques interiors, i sembla que de matinada al vespre es podrien reactivar aquestes precipitacions a la façana litoral, entre la costa central i sud de la costa Brava, una situació que també haurem d'anar seguint. I aquesta tendència al temps insegur és la que mantindrem tota la setmana.
4: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
5: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, també l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant l'època que va esclatar la crisi de la Covid. Tots van seure al banc dels acusats arran d'una denúncia dels sindicats policials per un possible delicte de discriminació dels agents de la Policia Nacional durant el procés de vacunació a Catalunya l'any 2020. La sentència dona suport a la gestió de Vergés i Argimon per qui la Fiscalia demanava 12 anys d'inhabilitació. I la Unió Europea i els Estats Units es mantenen ara vigilants per l'aparició d'un possible brot de pesta pulmonar a Sibèria que ha provocat ja la mort d'una persona. La Comissió Europea diu que no vol subestimar els riscos per la salut i més en el cas d'una malaltia doncs, de la qual no se n'ha donat cap cas al continent en més de mig segle. El govern nord-americà va admetre ahir una alerta i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha confirmat avui el seguiment també d'aquest cas.
6: És evident que hi ha molt poc trànsit de viatgers entre Estats Units i Rússia, però com passa amb qualsevol altra cosa, si una situació així es descontrola, es podria propagar ràpidament. Per tant, ho estem seguint i supervisant de prop. No crec que sigui motiu d'alarma, però sí que requereix atenció i que n'estiguem pendents. I això és el que estem fent.
0: Les autoritats russes han minimitzat el cas i el governador de la regió ha dit que la situació però està sense control. Sota control, volem dir. La víctima és una tècnica d'un laboratori de la ciutat d'Irkutsk a qui se li hauria trencat un tub d'assaig mentre manipulava mostres del bacteri d'aquesta pesta. Almenys 200 persones amb qui hauria estat en contacte ja s'han posat en quarantena i tot plegat ha provocat inquietud al país. Aquesta malaltia s'encomana de persona a persona a través de l'aire al tossí o estornudar i, segons l'Organització Mundial de la Salut, pot ser mortal si no es tracta ràpidament. I encara en crònica internacional, un noi de 15 anys ha perdut la mà a França en el marc de les protestes dels estudiants per l'anunci de les retallades del govern, segons alguns mitjans. Els fets han passat a la ciutat de Lens, al nord del país, quan la policia protegia l'entrada d'un institut. En un primer moment han llançat gasos lacrimògens per dispersar els centenars de joves que s'hi apropaven i després han fet alguna càrrega i també han llançat una granada ensordidora. No hi havia versió oficial del que ha passat, però sembla que el jove podria haver intentat recuperar la granada per llançar-la de nou i aleshores ha detonat, segons ha explicat un sindicat policial.

0: 3 anys abans d'arribar al poder, i és el títol de l'autobiografia publicada el 2021. La sol·licitud presentada davant l'Oficina Europea encara però s'està examinant, i alguns mitjans avisen que aquesta acció no evitarà per si sola l'ús d'una veu falsa, però hi posarà, això sí, obstacles legals. En els últims anys han aparegut a internet diversos muntatges fotogràfics de Meloni de caire sexual. Fa 2 anys van prendre accions legals ja contra un home de Sardenya per crear i publicar imatges pornogràfiques d'ella en un cas que encara de moment no s'ha jutjat. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams, també els irlandesos Fontaines D.C., encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny l'any que ve al Parc del Fòrum. Tots els detalls els té la Montse Mas.
1: El cartell, liderat per artistes femenines, també destaca per noms com Underworld, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twix, Robin, Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però s'hi han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hawtin, Fortet i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. El Barça de futbol ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla blaugrana, però, encara està concentrada amb les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits de la UEFA Nations League. Avui es disputen 8 d'aquests enfrontaments. Destaquen l'Itàlia-Turquia a 9:15 i a la mateixa hora el França-Bèlgica. Recordem que la selecció espanyola jugarà demà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de duels. A la primera volta, el partit jugat fa 6 dies, l'Espanya ja va guanyar per 4-1. La Lliga de la Primera Divisió tornarà aquest divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça a Getafe es jugarà dissabte a 6:45.
3: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa Masculina. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa de Sant Andreu i, a més, l'Espanyol. Visitarà el Sestao River de la Primera Federació i va ser l'equip que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona, per la seva banda, jugarà al camp del Quarte Aragonès de la Tercera Federació. El Sabadell visitarà un altre equip aragonès, l'Utebo, en aquest cas de la Segona Federació. D'aquesta mateixa categoria, el Calamotxa de Terol rebrà l'Europa de la Primera Ref. El Reus, de la Segona Federació, rebrà el Baracaldo, de la Primera Ref, i el guanyador del Prat Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club. A l'anada, l'equip català va guanyar per 1-5. Aquesta primera fase es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Pel que fa a la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, l'Espanyol visitarà el Celta, el Badalona Women, l'Sporting Club de Huelva, i l'Europa, de la Primera Federació, rebrà el Deportivo de la Coruña, fet que valora la jugadora de l'equip gracienc, Natalia Fernández.
4: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: En hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Assumpción al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista i fins i tot han demanat de no jugar, però el partit finalment s'ha disputat. L'actuació destacada de Victòria porta amb un triplet.
5: Veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que

0: pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de maia.
1: Aquesta nit, a partir de 3:15, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins jugarà contra Xile.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Girona ha informat de la intervenció de Maxi Fieleru pel turmell dret. La seva evolució marcarà la seva disponibilitat. Per tant, l'aler argentí no estarà demà en el debut del Girona a la Europe Cup davant el Dinamo de Bucarest, a Fontejau. Un debut que valora el tècnic del conjunt gironí, Moncho Fernández.
3: És una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
1: El Joventut, per la seva banda, també debuta demà, en aquest cas a la Champions League, rebent el Bnei Herzliya israelià a la fase de grups. El Granollers d'handbol, de la seva banda, rebrà el Buzau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea. I en waterpolo, el Sabadell masculí, també demà, visita el Jadran Herceg Novik de Montenegro a la primera fase de la Champions League.

0: Són 8:15. Principals informacions que us hem explicat a aquesta hora. El govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. Ho ha anunciat el president Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució encara als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no ha acabat. Protecció Civil manté el pla inuncat en fase d'emergència. I Pedro Sánchez avança a les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos abans doncs, del que tocava. 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta de PP i Vox. I fins les 8 en punt també us explicarem més notícies. Per exemple, que Comissions Obreres i UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris anuncien que acordaran la data amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. També que els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Utilitzava la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments i també per comerç electrònic. També que unes novetades entre els alumnes d'INEF a la Seu d'Urgell acaben amb 4 estudiants, un dels quals menors d'edat, a urgències per intoxicacions etíliques. I també repassarem les novetats, les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming, entre elles, per exemple, El Castillo, la sèrie de Movistar Plus sobre la prostitució a Espanya. I en esports, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
1: Doncs que el Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions.
0: I el temps es mantindrà insegur les pròximes hores. Ruixats irregulars, principalment cap al Pirineu i Prepirineu. Dimarts continuarem encara pendents d'aquests ruixats i tempestes. Matí, això sí, més tranquil, amb boires matinals. I a partir del migdia, els ruixats seran cap al Pirineu, Prepirineu i també cap al nord-est a la tarda i al vespre. També, però, cap al litoral i prelitoral. Localment podran tornar a ser intensos. El president de la Generalitat adverteix que aquest episodi de pluges encara no s'ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana doncs precaució als ciutadans. Els equips d'emergència busquen, recordem, 2 persones desaparegudes a causa d'aquest temporal. Una és un home que va caure en una riera de Pineda, segons el testimoni de 2 persones, i l'altra seria un menor que va desaparèixer ahir, abans de les pluges fortes a Granollers, i que ara els Mossos doncs estan buscant.
2: Hi ha 2 persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal. Hi ha una altra persona desapareguda en el mar del temporal, però sense relació directa amb el temporal, és una persona amb una situació personal, en fi, que en el mar del temporal ja havia passat 3 vegades, doncs ha desaparegut, i també estan tots els serveis de recerca per part, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, activats per trobar-ho. Són les 2 prioritats més importants, trobar aquestes 2 persones.
0: Només avui els bombers han fet més de 500 serveis, 44 dels quals han estat salvaments de persones. Per fer front als desperfectes que aquestes pluges han causat, el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: El govern treballa en coordinació amb l'executiu central perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades. Encara hi ha també 10.000 usuaris sense llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté per tot plegat doncs, el pla inuncat encara en fase d'emergència. I el president de la Generalitat també ha anunciat que ja s'han recuperat 2 infraestructures clau per al funcionament de Rodalies. Una és el túnel de Plaça Catalunya i el pont de Besòs, que havien quedat afectats pels aiguats. De totes maneres, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes de les pluges en la infraestructura i, per exemple, a l'R1 es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. La gran quantitat d'aigua ha posat a prova tots els sistemes de drenatge de la ciutat. Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribin de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
3: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat des de dissabte i fins aquest dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comissions Obreres i UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. UGT i Comissions Obreres es comprometen a acordar ja la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen aquesta vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats asseguren que la mobilització interpel·larà a les diferents administracions públiques que tenen competències en aquesta matèria d'habitatge i asseguren també que mantindran les mobilitzacions fins que la vivenda deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Doncs a aquesta hora hem d'anar a una mobilització precisament a Barcelona amb el nostre company Jordi Canal. El tenim pendent d'aquesta mobilització que arrenca pel dret a l'habitatge. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, és una marxa que ha de començar d'aquí uns minuts a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que es veu ja ben plena de gent, centenars almenys o més de persones omplint aquesta plaça. Aquí la vaga general que dèiem és un dels clams a les pancartes, també en els crits dels manifestants, i aquest anunci de Comissions Obreres i de l'UGT acordant-ne la convocatòria ha estat rebuda d'aquesta manera per la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
6: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
5: Una manifestació que va prenent forma, que, com dèiem, ha de començar aquí a la plaça d'Urquinaona, ho hauria d'haver fet ja. Ha de baixar per la via Laietana, adreçar-se a la plaça de Sant Jaume i continuar després cap a la Rambla i cap a la plaça de Catalunya. És on ha d'acabar, on hi ha l'acampada que s'està fent aquests dies en favor del dret a l'habitatge.
0: Ens seguirem pendents i ho actualitzarem d'aquí una estona. Gràcies, Jordi. Bona tarda.
5: Bona tarda.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez després d'anunciar que avança les eleccions el 29 de novembre. El president espanyol i líder socialista ha reunit aquesta tarda la cúpula del seu partit per engegar ja la maquinària electoral. Molts dirigents confien que les protestes per l'habitatge mobilitzaran el vot d'esquerres, mentre que Sánchez feia una crida a la gent a triar entre polítiques progressistes o bé a sumar-se a l'onada de l'extrema dreta. Anem ara cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
7: Des dels més crítics als més sanchistes, tot el PSOE aplaudeix l'avançament electoral. Fons de l'executiva socialista es mostren convençuts que amb el debat de l'habitatge poden capgirar els mals pronòstics. A les portes de la seu de Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja fixaven l'eix de campanya dels socialistes.
8: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
9: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
7: Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i este matí, durant la seva compareixença a la Moncloa, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
10: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
7: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés.
10: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
7: I ha admès que sense més suports no pot continuar.
10: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
7: I és que a banda dels casos de corrupció que han esquitxat el seu entorn o la recent crisi de Ceuta, els entrebancs parlamentaris han deixat la legislatura morta. Tot i això, demà el govern espanyol torna a aprovar el paquet de mesures d'habitatge i este cop el podrà convalidar a la Diputació Permanent del Congrés. És l'òrgan de 69 diputats que substituïix el ple quan es dissolen les Corts i on el vot de Junts no és decisiu. Sánchez arrencarà la campanya amb els desnonaments suspesos i els lloguers congelats.
0: PP i Vox fa temps ja que reclamen eleccions i arriben com els més ben situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i es veuen ja doncs, a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Sánchez. Tornem cap a Madrid. Tània Tàpia.
11: La convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijóo situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco i ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
12: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
11: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox en fa una lectura similar. És el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix l'anunci així.
13: Por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
11: I ja marca les línies del futur govern amb el PP, prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentretant, Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
4: 3CAT Info.
0: La Generalitat comença a tramitar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i des de dijous ja ho han demanat unes 1.200 persones. Amb aquest nou formulari, que es pot tramitar per via telemàtica o qualsevol oficina d'atenció ciutadana, es pot demanar a la vegada l'ingrés mínim vital, el complement d'ajuda a la infància, el CAPI i també la renda garantida. L'objectiu és que el tràmit sigui molt més àgil i més persones doncs, hi tinguin dret, ho demanin. Com ha explicat Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
14: En un mateix formulari pots demanar dues prestacions i que, a més, pots demanar el CAPI, que és una de les prestacions d'infància que a Catalunya és minoritària, moltes vegades per desconeixement del conjunt de les famílies. No? I, per tant, això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: El tràmit es pot fer per via telemàtica, però també de manera presencial. Es pot demanar cita prèvia o bé directament anar a una oficina d'atenció ciutadana on hi ha ordinadors d'autoservei i allà omplir el formulari amb el suport d'un professional. Actualment a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital que cobren uns 450 euros de mitjana per família. Des de la taula del tercer sector esperen que aquest nou tràmit redueixi la veritat de la burocràcia i també garanteixi l'atenció presencial. I més qüestions. Els Mossos han detingut la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per sostreure-li més de 25.000 euros. Utilitzava la targeta bancària de la víctima per comprar en establiments o bé en comerç electrònic. Anem ara, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
15: La detinguda és una dona de 55 anys, cuidava la víctima, un home amb una malaltia neurodegenerativa progressiva a les 24 hores del dia des del 2024. La família va detectar que des de l'octubre de l'any passat algú estava retirant diners en efectiu i havia fet compres des del compte de la víctima per un valor superior als 25.200 euros. La investigació dels Mossos ha servit per verificar que la cuidadora tenia la targeta bancària de l'home. L'autora dels fets va posar una altra targeta bancària a la cartera de la víctima perquè no la trobés a faltar. Segons la policia, la vetlladora es va aprofitar de l'edat avançada de la víctima i de la confiança entre ells. Apunten que la manca de control digital provoca que aquests casos no siguin detectats fins que se sostreu una part important o la totalitat dels estalvis de la víctima. La vetlladora ha estat detinguda pels presumptes delictes de furt i estafa bancària. Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan li requereixin.
0: Pràcticament 7:45. Abans d'obrir àrea de servei, també us expliquem que els jesuïtes expulsen el sacerdot Francesc Peris per abusos sexuals a menors després d'un llarg procés canònic que s'ha allargat fins a 3 anys. Ho ha ordenat el superior general de la Companyia de Jesús, Arturio Sosa, davant la gravetat dels fets provocats. Ha decretat també la seva expulsió de l'estat clerical i de la congregació. Des de la institució lamenten profundament el mal provocat i assumeixen la responsabilitat moral i institucional pels seus errors en el passat. Aquesta decisió suposa, doncs, que Francesc Peris perd tots els drets, responsabilitats i funcions dins l'Església. El procés té el seu origen en unes denúncies de diverses víctimes que van portar la congregació a obrir un procés canònic d'investigació, un cas que es va denunciar en el documental La fugida de 3CAT, on s'explica el trasllat de Francesc Peris i un altre religiós de Catalunya a Bolívia, on van seguir cometent més abusos sexuals.

0: Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a dos punts, a dues vies del Vallès Oriental que continuen tallades a causa dels aiguats. Són la comarcal 352, la ronda de Granollers, que es troba tallada a dos punts, a l'altura de les Franqueses i també entre Granollers i la Roca del Vallès. També es manté tallada la comarcal 1415C a l'altura de la Roca per perill d'esfondrament. Aquí es fan desviaments senyalitzats. També continuen tallades les entrades i sortides de Cardedeu de l'autopista AP7. A la C17 encara un carril tallat a l'altura de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona per despreniments i també tallat el ramal que enllaça amb la comarcal 352. A la C59 es fa pas alternatiu a Bigues i Riells. Es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C31 pels vehicles en direcció al Nus de la Trinitat. També el pas alternatiu a l'N150 a Terrassa per les llevissades i la C35 que té tallada la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A causa d'un accident encara complicacions a la C31C a l'altura de Sant Boi en direcció a l'aeroport. I d'altra banda també aturades pel que fa a l'àrea de Barcelona, molt limitades a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes en sentit en Besòs i també algun tram d'intensitat en alguns dels accessos, però ja pràcticament sense complicacions, igual com a la resta de la xarxa viària del país. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Hem tingut una tarda força estable, tot i que hi ha enruixats i encara n'hi poden haver en les properes hores, però són molt irregulars i no molt intensos. Destaquem de la matinada del matí, aquest matí intens amb aquestes pluges molt importants cap a sectors del Maresme, Vallès, aquests 108 litres que han caigut a Granollers, els 104 a Barcelona i, a més, en aquest episodi, des del cap de setmana fins ara, els 346 a Granollers o els 296 a Vilassar de Mar. Per tant, aquesta pluja intensa i, tot i que va a la baixa, continuem demanant prudència, precaució, riu, rieres i barrancs. Durant la tarda han caigut 15 litres a Castellar de Nuc, 12 a Guixers o també els 10 de Borrassà. De cara a les properes hores, de nit, matinada, hi pot haver alguna gota cap a aquest sector de Ponent, també de l'interior de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, alguna gota durant la matinada, amb boires matinals aquest dimarts al matí cap a comarques interiors i ruixats que guanyaran intensitat de cara a la tarda cap al sector del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, primera hora de la tarda i després també entre la tarda i vespre cap a punts del litoral i perlitoral, costa central i també sud de la Costa Brava. Per tant, en aquestes comarques, molta precaució perquè plourà sobre mullat. Aquests ruixats que poden tornar a ser intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, al matí no variaran gaire i a la tarda poden quedar una miqueta més altes, igualment, però, els valors més alts situats cap als 28-29 graus. Dimecres mantindríem la inestabilitat i també de cara a dijous.
2: Tresca Info.
0: I anem ara cap a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals i també del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
4: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
5: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de plaSECTA, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
4: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
0: I una informació que us avançàvem ja al sumari. Unes novetades entre els alumnes d'INEF, a la Seu d'Urgell, acaben amb quatre estudiants, un dels quals, menors d'edat, a urgències per intoxicacions etíliques. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: Van ser uns jocs de benvinguda entre alumnes que es van fer dilluns passat a la tarda fora del centre i de l'horari lectiu i que van acabar amb quatre joves a l'hospital. Això tot i que aquest tipus d'activitats estan prohibides des de fa anys. Eduard Inglés és el director general d'INEF.
7: Lamentem moltíssim que hagi passat una cosa així perquè fa 6 anys que les tenim absolutament vetades ja hi estem posats en parlar amb els alumnes implicats i, evidentment, ho utilitzarem com una eina més d'aprenentatge de cara al seu futur i la seva formació professional i vital.
6: Ja s'han fet reunions entre el centre i els alumnes per aclarir els fets i veure si es pren alguna mesura disciplinària. Els estudiants defensen que van ser uns jocs en què ningú estava obligat a participar ni a veure, mentre que les famílies diuen que sí que hi havia una certa pressió social i celebren que el centre hagi obert aquestes converses perquè això no es repeteixi.
2: 3CAT Info.
0: El Castillo, la sèrie de Movistar Plus sobre la prostitució a Espanya, encapçala les novetats de la setmana a les plataformes de streaming. També tornen, però, Carrie, els Oasis i Bola de Drac, Marc Garriga.
8: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
9: Ya la llenaremos.
10: Con cada cliente tienes media hora.
11: Movistar Plus estrena dijous una de les seves produccions de l'any, El Castillo, basada en el llibre El Proxeneta, de Mabel Lozano, creada per Isabel Peña, la madreta de Rodrigo Sorogoyen, i dirigida per Elena Martín, que hi deixa la seva empremta des de la primera escena. És una sèrie impactant, amb interpretacions de luxe, com les de Raúl Arévalo, Laia Marull o Marc Rodríguez, i que denuncia que fins ben entrat al segle XXI, la tracta de dones per a la prostitució no estava penada a Espanya.
12: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
13: Hi, I'm Sue, by the way.
11: Per celebrar els 50 anys de Carrie, un clàssic del cinema de terror, Prime Video estrena dimecres una adaptació en format sèrie de la novel·la original de Stephen King. El seu creador és l'inefable Mike Flanagan, responsable d'algunes de les sèries fantàstiques o de terror més rellevants dels últims anys, com La caída de la casa Usher, Missa de medianoche o La maldición de Hill House. Ara expandeix, renova i actualitza el món opressiu on viu Carrie White, una noia que finalment esclata en una nit memorable.
14: I know where you can get some answers. They're called homunculi. Tiny prophets who lived in glass jars full of water.
11: Altres sèries noves interessants que arriben aquesta setmana són la meravellosa Pequeños Profetas, a Apple TV, una sitcom excèntrica i màgica, la comèdia millennial britànica Big Mood, a Movistar Plus, el thriller de terror aquàtic Bajo la superficie, a Netflix, i el drama legal suec El peso de la justícia, a Filmin. A més, HBO estrena la segona temporada de Fúria, on repeteixen Maribel Verdú i Carmen Maura.
15: A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us.
11: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa en plataformes, destaca Animales, divendres a Netflix, un thriller dirigit i protagonitzat per Ben Affleck, que interpreta un candidat a l'alcaldia de Los Angeles a qui li segresten el fill. A més, Disney Plus ofereix el documental Oasis, Don't Look Back in Anger, després d'un pas fugaç per sales. I Crunchyroll, la plataforma especialitzada en anime, estrena diumenge Dragon Ball Super Beerus, un remake de l'arc de la Batalla dels Déus que van veure Bola de Drac Super i Bola de Drac Z.
16: I really, really loved you and I never wanted this to happen.
0: I també arrenca la 8a edició del festival Sona Flamenc de Tarragona i ho fa amb un cartell del qual en destaquen, per exemple, Les Migues o la bailaora Rocío Molina, Clara Chavarría Domingo. Cero, no quiero tener cero. El certamen s'inaugura amb l'espectacle de la jove bailaora tarragonina Azar Tortajada i fins al 12 d'octubre passaran formacions i artistes com ara Les Migues, la francesa Cati Claret i la bailaora Rocío Molina. Unes actuacions que es combinen amb exposicions, tallers i xerrades. També s'ha previst la tradicional trobada de la desena d'entitats i les escoles flamenques de la ciutat. En aquest sentit, la regidora de Cultura Sandra Ramos destaca la voluntat del festival de promoure el talent local.
17: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
0: El programa es completa amb la flash mob que es fa cada any a la plaça Corsini i el concert de Vergüenza Ajena. Les propostes es poden veure al Teatre Tarragona o l'Espai Jove QS, així com als centres cívics de la ciutat.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. El Barça de futbol ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Ho ha fet ja amb els internacionals que tenien molèsties físiques. Eric García, que ha fet treball grupal, i Rafinha, Joan García i De Jong, que han fet la sessió individualment. Gran part de la primera plantilla, però està encara concentrada amb les seves seleccions. Per exemple, els que han de jugar partits de la UEFA Nations League. Avui destaquen dos dels vuit que juguen. Són Itàlia-Turquia a 8:45 i el França-Bèlgica a la mateixa hora. A França hi haurà la presència d'un jugador del Barça, Koundé, precisament el defensa blaugrana, ha fet autocrítica de la seva situació al Barça.
3: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
4: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
3: Dans mes meilleures dispositions, cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
2: Demà la selecció espanyola jugarà a Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de duels. La Lliga de la Primera Divisió tornarà ja aquest divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça-Getafe jugarà l'endemà, dissabte, a 7:15.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River, de la Primera Federació, i que va eliminar el Terrassa a la prèvia. El Girona jugarà al camp del Quarte Aragonès, de la Tercera Federació. El Sabadell visitarà un altre equip aragonès, l'Utebo, en aquest cas de la Segona Federació. En aquesta mateixa categoria, el Calamotxa de Terol rebrà l'Europa de la Primera Ref. El Reus de la Segona Federació rebrà el Baracaldo de la Primera Federació i el guanyador del Prat, Sant Rafel d'Eivissa, jugarà contra l'Atlètic Club. A l'anada, el Prat ja havia guanyat per 1-5. Aquesta primera fase jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Pel que fa a la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, l'Espanyol visitarà el Celta, de la Segona Federació, el Badalona Women, l'Sporting Club de Huelva, i l'Europa de la Primera Federació rebrà el Deportivo de la Coruña, un aparellament que valora la jugadora escapulada Natalia Fernández.
5: Sí, la verdad, muy felices, muy contentas. Ya, como hemos dicho, nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Dejar este escudo lo más alto posible.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: En hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol, amb 7 catalanes de 10 jugadores i vigent campiona, ha començat amb un 8-0 contra França. Abans del partit, les jugadores s'havien queixat per l'estat de la pista i fins i tot han demanat no jugar, però finalment el partit s'ha disputat. Actuació destacada de Victòria Porta amb 3 gols.
6: Veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: A 11:15 de la nit, hora nostra, la selecció espanyola femenina jugarà contra Xile.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Girona ha informat de la intervenció de Maxi Fielero pel turmell dret. La seva evolució marcarà la seva disponibilitat. Per tant, l'aler argentí no estarà demà en el debut del club gironí en la Eurocup davant el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El Joventut, de la seva banda, debuta a la Champions League també demà, rebent el Bnei Herzliya israelià a la fase de grups, un partit que valora el jugador de la penya, Isaac Nogués.
7: Que és un equip que juga defensiu. Crec que tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
0: Info.
8: Bona tarda, són les 8. El govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergència. Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. Ho fa 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis al Congrés com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris anuncien que acordaran la data amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. I l'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i el seu equip al departament durant la pandèmia. S'enfrontaven a 15 anys d'inhabilitació per la denúncia de discriminació d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el procés de vacunació dels serveis essencials per frenar la propagació de la Covid. Un noi de 15 anys ha perdut la mà a França en les protestes dels estudiants per l'anunci de retallades del govern, segons alguns mitjans. Els fets han passat a la ciutat de Lens, al nord del país, quan la policia protegia l'entrada d'un institut. I al Brasil, Flavio Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva es disputaran la presidència del país en una segona volta electoral d'aquí 3 setmanes. El fill de l'expresident ultraconservador Jair Bolsonaro, condemnat per intent de cop d'estat, ha guanyat contra pronòstic amb un 47% dels vots, sobretot del sud del país.

0: I a aquesta hora hem d'anar cap a Granollers en directe. Allà està compareixent ara mateix l'alcaldessa Alba Barnosell amb Eduard Martínez, des del cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, i tenim en directe la nostra companya Montse Mir. Montse, bona tarda.
1: Bona tarda, una compareixença que començarà d'aquí a uns instants. Com bé deia, seran Eduard Martínez, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, i l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell. Estan preparats la resta de mitjans també a punt perquè hi hagi aquesta compareixença per valorar la situació actual a la ciutat, una situació que ha millorat molt aquesta tarda. La majoria de desperfectes s'han anat arreglant, però encara queden algunes coses pendents. Durant tota la tarda s'ha estat treballant, tant els bombers com també els serveis de l'Ajuntament i els veïns afectats, per tal d'intentar restablir la normalitat aquí a la ciutat de Granollers. Com us dèiem, ara hi haurà aquesta última valoració. Recordem que també s'està buscant un nen desaparegut a les últimes hores. La compareixença comença en aquests moments i estan acabant d'ultimar els últims detalls. Segurament qui parlarà primer és l'alcaldessa Alba Barnosell.
2: Bona tarda, gràcies per estar aquí i per ajudar-nos a fer pedagogia i trasllat de tota la informació que vam d'acabar la reunió del centre de comandament, que operativament i al cap del dispositiu després explicarà. Com hem comentat, aquest matí s'han instal·lat aquí bombers i aquest centre de comandament i són els que lideren i comanden tot aquest operatiu. La ciutat està més tranquil·la, més calmada, és el que jo trasllado als ciutadans i ciutadanes de Granollers. A poc a poc l'objectiu és anar restablint la normalitat i la funcionalitat de la ciutat. Coneixem totes les incidències, també des de la ciutat. Els veïns i veïnes ens ho han fet arribar tot, agrair totes aquestes comunicacions que fan directe amb l'Ajuntament, òbviament també amb la resta de serveis i sobretot d'emergències. Però sí que com a alcaldessa em pertoca també seguir demanant prudència i molt paciència, perquè restablir l'ordre de la ciutat ens costarà uns dies, que això ja ens pertoca. Però sí que hem viscut situacions i des de complexes aquest matí, òbviament ahir, i agraïm molt especialment la coordinació i la implicació i la rapidesa i agilitat absoluta de tots els cossos d'emergència, de seguretat, tots els treballadors públics municipals i de tota la resta d'administracions i tot el grup de gent voluntaris que s'han ajuntat aquí de Protecció Civil, comandats pel cap del dispositiu. Per tant, gràcies a tots ells per la implicació i gràcies a la ciutadania també per la seva corresponsabilitat. Passaria la paraula en aquest cas que us pugui explicar al cap del dispositiu.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, per part de bombers, hem canviat de fase. No estem en una primera fase que prioritzava, per descomptat, el salvament i la protecció a les persones.
0: És Eduard Martínez, aquí sentim ara, és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
3: La fase de recuperació i retorn a la normalitat. Hem ficat tots els recursos que tenim disponibles, no sol de bombers, sinó també de Protecció Civil, ADFs, totes les policies tan locals com Mossos d'Esquadra. Estan tots ara, la intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs a la població i col·laborar amb la població en tot allò que estimi necessari. És a dir, la fase de salvament, sortosament, ja la tenim superada, i ara el que sí que hem de fer és, tan aviat com sigui, recuperar aquesta normalitat a la que feia referència l'alcaldessa, i en això estem invertint el màxim nombre de recursos.
4: Diverses preguntes. Sí. Primer de tot, per al que fa a la mobilitat, tema accessos, encara hi ha algunes zones de la ciutat on no es pot circular. Algun pronòstic al respecte?
3: Sí, ara justament els companys de policia local d'aquí, si no ja els hi passo la paraula, doncs ens informaven que la xarxa viària és perfectament permeable i es pot circular. Hi ha algun punt sota la R3 en el pont que requereixen encara alguna intervenció per part nostra per acabar de netejar la calçada, especialment per motocicletes, que és fàcil que puguin tindre algun problema, i ja hem destinat recursos en allà per acabar de netejar la calçada en condicions.
4: Per al que fa a la persona desapareguda, dispositiu en marxa encara?
3: Sí, dispositiu en marxa i dispositiu que no finalitzarà, vull dir, que no es donarà per finalitzat. És una recerca d'un nen de 12 anys que es va iniciar en un entorn eminentment urbà. Avui, doncs, la zona de recerca s'ha ampliat, el radi de treball s'ha ampliat amb uns terrenys, diguéssim, amb una zona que podríem dir de mosaic agroforestal o zona d'interfície urbana, amb la qual cosa la transferència de la competència o de la direcció d'aquesta recerca ha passat al cos de bombers, ara l'estem liderant nosaltres, en coordinació, evidentment, doncs, tant amb policies com amb el voluntariat que s'hi està treballant, com amb protecció civil, i hem destinat, doncs, recursos també especialistes, tant GRAE com drons, GRAE vull dir de rescat de muntanya, com drons, com tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tot el dispositiu de la UCM, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals per intensificar aquesta recerca. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
1: Jo també li voldria fer un parell de preguntes, si em permet, no sé qui me les respondrà. De cara a la gent que demà ha d'anar a treballar a la zona, és una zona de l'Alt Vallès en què molta gent va a polígons, molta gent es desplaça amb cotxe. Hi ha alguna carretera, alguna via en què avui ja se'ls digui per allà no es podrà passar? I la segona, potser és més de l'alcaldessa, si sap alguna cosa d'escoles i instituts.
3: A nivell de xarxa viària no ens consta ara mateix afectació a la xarxa viària. A nivell d'escoles, instituts, entenc que ja és una qüestió més d'àmbit municipal. Però a nivell de xarxa viària no ens consta cap tipus d'afectació.
1: Se sap alguna cosa de l'ensenyament?
2: A nosaltres ens ha pertocat com a equip municipal treballar amb totes les instal·lacions, per tant, totes les escoles i tots els equipaments municipals també la resta de mà poden obrir amb normalitat. Qui li correspon és al Departament d'Educació sobre el tema d'escoles i amb la previsió de moment que hi ha, el que ens ha traslladat el Departament d'Educació i a nivell de Generalitat és que la climatologia ha de permetre poder anar i desplaçar-se. Per tant, en aquest sentit, nosaltres tenim totes les escoles preparades i, per tant, perquè tots els alumnes puguin anar a classe. Sí que hi ha el Centre Vallès, que ja ahir es va decidir, doncs, que no s'obria per un tema d'acabar de treballar amb temes interns que necessita algun arreglo i alguna prevenció. Però no de seguretat, però sí que s'ha estimat que més és el centre de l'Escola Oficial d'Idiomes, el centre d'adults, i per tant aquest demà, com ha informat el Departament d'Educació, es mantindrà tancat.
5: Hi ha alguna previsió de reobrir-lo?
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba en directe des de Granollers. Hem pogut sentir Alba Barnosell, l'alcaldessa de la població, una de les més afectades pels aiguats d'avui, també Eduard Martínez, cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers, que han volgut deixar clar que encara caldrà uns dies per aconseguir la total normalitat a la ciutat, però que en tot cas ja es pot circular amb normalitat al conjunt de la localitat de Granollers i que no els consta afectacions a la xarxa viària. Eduard Martínez també ha deixat clar que continua el dispositiu en marxa de recerca del menor desaparegut a la zona.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Sobre els aiguats, el president de la Generalitat adverteix que l'episodi encara no ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana precaució als ciutadans. Els equips d'emergència busquen dues persones desaparegudes a causa del temporal, una d'elles aquest menor que us comentàvem fa uns instants, i l'altra és un home que va caure a una riera de Pineda.
7: Hi ha dues persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal. Hi ha una altra persona desapareguda en el mar del temporal, però sense relació directa amb el temporal, és una persona amb una situació personal, en fi, que en el mar del temporal ja havia passat altres vegades, doncs ha desaparegut, i també estan tots els serveis de recerca per part, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, activats per trobar-ho. Són les dues prioritats més importants, trobar aquestes dues persones.
0: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvaments de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
7: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: El govern treballa en coordinació amb l'executiu central perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades. Encara hi ha 10.000 usuaris sense llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'emergències. I marxem ara a l'estació de Sants de Barcelona. El servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes de les pluges en la infraestructura. A l'R1 es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. I a l'R2 Nord entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Roger Santaló.
8: Dels dos punts més crítics que hi ha hagut aquest dilluns, en les connexions entre Barcelona i el Maresme i el Vallès Oriental, demà només es recuperaran bona part dels trens de l'R1, de l'Hospitalet fins a Arenys de Mar, però continuarà sense servei ferroviari la R2 Nord de Barcelona a Granollers i la R11 de Barcelona a Maçanet-Massanes. I els usuaris de la línia de Girona hauran de fer el recorregut per carretera entre Maçanet i Portbou. Els problemes que hi ha hagut aquesta tarda a l'R1, l'R2 Nord i l'R11 es mantenen en aquests moments i obliguen usuaris com en Xema a buscar-se solucions.
9: Per tornar a Mataró no hi ha trens, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat.
8: El metro de Barcelona, en canvi, recupera a poc a poc la normalitat. A hores d'ara només hi ha problemes entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca a la línia 3.

0: De seguida obrim àrea de servei a la sintonia de Tescat Info, però abans també us expliquem que com a mínim 3 centres educatius no podran obrir portes aquest dimarts per les afectacions derivades de l'episodi de pluges dels últims dies. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'avui també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària tancat i que, si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova hora. Ara sí, repassem, actualitzem la situació de la mobilitat al país, carreteres, autopistes, també transport públic, i ho fem connectant amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs a causa dels aiguats aquest matí encara hi ha 2 vies del Vallès Oriental tallades. La comarcal 352, la ronda de Granollers, a 2 punts a l'altura de les Franqueses i també entre Granollers i la Roca, en trams curts que tallen completament la circulació en tots 2 sentits. També es manté tallada, segons informa Trànsit, la comarcal 1415C a la Roca per perill d'esfondrament. Aquí s'estan fent desviaments. Es mantenen tallades les entrades i sortides de Cardedeu de l'autopista AP7. A la C17, a Lliçà de Munt, direcció Barcelona, encara un carril tallat per despreniments. També per això tallat el ramal d'accés cap a la comarcal 352. A la C59 es fa pas alternatiu a Bigues i Riells, cosa que provoca retencions puntuals en totes 2 direccions. També tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista del Maresme a la C31 pels vehicles que circulen per la Gran Via a l'altura de Sant Adrià en sentit nord i que volen agafar la ronda litoral en direcció al Nus de la Trinitat. Doncs aquesta connexió es troba tallada a la circulació. També es manté, segons Trànsit, el pas alternatiu a l'N150 a Terrassa per esllavissades i tallada també la sortida 87 de la carretera C35 a l'altura de Vidreres. A la resta de la xarxa viària del país, la circulació força fluida, ja que avui ha baixat a força el nivell de circulació. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
2: Continuarem en les properes hores encara pendents d'algun ruixat, però durant aquesta tarda han anat molt a la baixa, no ha tingut res a veure amb el matí. Algun ruixat irregular cap al Pirineu, Prepirineu, i encara en pot haver algun durant les properes hores. Destaquem de les precipitacions del matí aquests 108 litres per metre quadrat que han caigut a Granollers o els 104 de Barcelona, i a més que veníem d'un cap de setmana en què havia plogut molt i, per tant, aquests registres han anat sumant litres en llocs on ja havia plogut molt amb molta intensitat. Entre el 3 i el 5 d'octubre a Granollers hi ha aquests 346 litres per metre quadrat. Per tant, encara molta precaució, riu, rieres i barrancs. Avui, en un dia en què les temperatures màximes han pujat una miqueta més, hem arribat a aquests 30 graus cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i de cara a aquest dimarts doncs encara mantindrem la inestabilitat. Sí que al matí tindrem un temps una miqueta més estable, pot haver alguna gota que quedi cap a la façana litoral durant la matinada, primera hora del matí, també cap a l'interior de Ponent, però serà sobretot a partir de la migdia i la tarda quan els ruixats, les tempestes poden ser altre cop intenses. Durant les primeres hores de la tarda cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i després entre la tarda vespre, entre el Maresme i el Baix Empordà. Avisos d'intensitat de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, molta precaució altre cop. No s'espera un episodi com avui, però sí que localment poden descarregar amb intensitat. Pel que fa a les temperatures, durant el matí no variaran gaire, amb boires matinals cap a comarques interiors, i a la tarda les temperatures seran semblants o poden recuperar-se una miqueta més. Tindrem aquest temps insegur ben bé fins dijous.
0: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 9 del vespre. Comissions i Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. I des de les 7 està en marxa la manifestació a Barcelona, convocada, entre d'altres, per aquest sindicat, el sindicat de llogateres, per reivindicar el dret a l'habitatge. Allà hi tenim una unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Jordi Canal. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, era a les 7 a l'inici previst, però com ha costat que comencés a caminar aquesta marxa, amb una plaça d'Urquinaona plena de gom a gom, ho ha acabat fent. però ha canviat de recorregut. Havíem d'anar cap a Via Laietana i finalment estem sortint cap a Ronda Sant Pere. La vaga general és una de les reivindicacions d'aquesta protesta, una vaga general reclamada per totes les organitzacions sindicals de l'habitatge presents en aquesta manifestació, present també en moltes de les pancartes que s'aporten en aquesta marxa, també en els crits dels manifestants. I per tant ha estat una bona notícia que Comissions Obreres i l'UGT acordessin convocar-la juntament amb aquests moviments de l'habitatge. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, li ha donat bona acollida a aquest anunci i ha dit que ara cal que aquesta vaga general sigui un èxit de suport popular, diuen té.
4: Més de la meitat dels votants de tots els partits polítics que veuen la vaga general i estan d'acord amb les mesures contundents que proposem per fer front a la crisi de l'habitatge. Jo crec que tenim les garanties d'aquesta vaga sigui un èxit, però no ens hem de confiar, sinó el que hem de fer és treballar intensament i aconseguir que tots els actors rellevants s'hi sumin.
3: Marxem ara, com dèiem, per aquesta ronda de Sant Pere, ben plena de gent de banda a banda. La llargada de la manifestació sí que no la podem veure. Com dèiem, la previsió era que baixés per Via Laietana, anés cap a plaça Sant Jaume i pugés per la Rambla de Catalunya cap a plaça de Catalunya. Però finalment els organitzadors han avisat per megafonia que era tanta la gent que hi havia que decidien canviar el recorregut, fer una demostració de força i això, baixar per Ronda Sant Pere, ens dirigim cap a Arc de Triomf i si no hi ha més canvis d'última hora, pujarem per Passeig de Sant Joan, agafarem el carrer Mallorca i anirem cap a Passeig de Gràcia. Després cal veure si arriben o no, com estava previst també inicialment, anar fins a plaça de Catalunya, que és on s'està fent l'acampada a Barcelona pel dret a l'habitatge.
0: Jordi Canal, amb el suport tècnic de Pep Casanova, seguint aquesta manifestació a Barcelona convocada pel Sindicat de Llogateres per reivindicar el dret a l'habitatge. Gràcies, Jordi. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I el PSOE tanca files amb Pedro Sánchez després d'anunciar que avança les eleccions al Congrés el 29 de novembre. El president espanyol i líder socialista ha reunit aquesta tarda la cúpula del seu partit per engegar la maquinària electoral. Molts dirigents confien que les protestes per l'habitatge mobilitzaran el vot d'esquerres, mentre que Sánchez feia una crida a la gent a triar entre polítiques progressistes o sumar-se a l'onada de l'extrema dreta. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Des dels més crítics als més sanchistes, tot el PSOE aplaudeix l'avançament electoral. Fons de l'executiva socialista es mostren convençuts que amb el debat de l'habitatge poden capgirar els mals pronòstics. A les portes de la seu de Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja fixaven l'eix de campanya dels socialistes.
6: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
7: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
5: Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i este matí, durant la seva compareixença a la Moncloa, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
5: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés.
8: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
5: I ha admès que sense més suports no pot continuar.
8: Para hacer más

0: decisiu. Sánchez arrencarà la campanya amb els desnonaments suspesos i els lloguers congelats.
1: PP i Vox fa temps que reclamaven eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijóo i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i ja es veuen a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Sentim el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
2: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: I l'esquerra del Partit Socialista activa el compte enrere per triar cap de cartell. Els partits que aglutina Sumar refundaran sota la marca Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, s'han postulat per encapçalar l'espai Espanya i Catalunya respectivament.
3: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
4: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Per la seva banda esquerra, aposta per Gabriel Rufián, que s'ho està pensant. Sentim Elisenda Alemany, és la secretària general del partit.
5: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: I Junts aposta per Míriam Nogueras i la campanya pot coincidir amb la tornada de Puigdemont. Nogueras ha reaccionat així a la convocatòria electoral.
6: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Esports. Fins 8:45 del vespre i amb en Roger Nau. Roger, bona tarda.
7: Bona tarda. El primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar ja amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Entre ells, Eric García, que recordem va abandonar abans d'hora la concentració de la selecció espanyola per molèsties al genoll. Eric s'ha entrenat amb el grup, mentre que 3 jugadors més, Joan García, Rafinha, que també va tornar abans d'hora del Brasil, i Frenkie de Jong, han fet la sessió individualment. Gran part del primer equip blaugrana, això sí, continua evidentment concentrat amb les seves seleccions, entre ells els que han de disputar la quarta jornada de la fase de grups de la UEFA Nations League. Avui se'n disputen 8 partits. Destaca el França-Bèlgica a 8:45, d'aquí uns minuts, amb Jules Koundé a l'equip titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestreta de partits. A la primera volta, en un partit jugat fa 6 dies, Espanya va guanyar el combinat croat per 4-1 a Sevilla. A la prèvia del partit de demà, a Split, el seleccionador Luis de la Fuente ha tornat a parlar de la possible titularitat de Lamine Yamal.
8: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
7: I després de l'aturada de seleccions, que ja queden pocs partits i pocs dies perquè acabi, la Lliga de Primera tornarà divendres a les 9 del vespre. Començarà amb el Màlaga espanyol. El Barça-Getafe jugarà dissabte a 7:15.
9: 3CAT Info.
7: I encara en futbol, avui s'han fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà el Sestao River, de la primera federació, que va eliminar el Terrassa a la competició prèvia. El Girona jugarà al camp del Quarte, de la tercera federació. L'altre equip català de segona, el Sabadell, visitarà l'Utebo, de la segona federació. I l'Europa visitarà el camp del Calamotxa, també d'aquesta categoria. El Reus, també de la segona federació, rebrà el Baracaldo, d'una categoria superior. I, finalment, el guanyador del Prat, Sant Rafael Eivissa, jugarà contra l'Atlètic Club, de primera. El partit d'aquesta eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafael, el partit de tornada, recordem, s'havia de disputar ahir, però es va haver d'ajornar perquè l'equip eivissenc no va poder arribar a Catalunya a causa del temporal. En el partit d'anada del Prat, va guanyar Eivissa per 1-5. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els emparellaments en presència d'equips catalans. El Badalona Wiman visitarà el camp de l'Sporting de Huelva, l'Espanyol visitarà el Celta, de la segona federació, i l'Europa, equip de primera federació, rebrà el Deportivo. D'aquesta eliminatòria contra el conjunt gallec n'ha parlat la jugadora d'Europa, Natàlia Fernández.
10: Nos daba igual el rival, al final Nos vamos a centrar en nosotros.

0: Nosotras, creo que va a ser un partido súper bonito y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
1: I en clau poliesportiva, demà estan previstos 4 partits de competició europea en bàsquet, en vòlei i waterpolo. En bàsquet, la penya rebrà el Benei Herzliya israelià en el debut de la fase de grups de la Champions League. El bàsquet Girona, per la seva banda, també començarà el seu camí a l'Eurocup, en el seu cas, contra el Dinamo de Bucarest. Contra el conjunt romanès no hi serà l'argentí Maxi Ferlup, que avui ha estat intervingut del turmell dret i la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. Mentrestant, en handbol, el Granollers rebrà el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'aquesta competició d'handbol, i en waterpolo, el Sabadell masculí també demà visitarà el Jadranes F9 de Montenegro a la primera fase de la Champions League de waterpolo.
2: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats pels aiguats. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en una compareixença en què també ha demanat precaució als ciutadans perquè l'episodi de pluges encara no s'ha acabat. Protecció Civil, de fet, manté el pla Inuncat en fase d'emergència. I que Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. Ho fa 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge. El president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. I Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris anuncien que acordaran la data amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. En aquesta segona part de l'informatiu també explicarem que Enagás acaba el segellat definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I també passarem pel Saló Gastronòmica, que se celebra a Sant Sebastià. El certamen ha ovacionat el xef Joan Roca pel desplegament de creativitat, innovació culinària i sentit de l'humor, que ha mostrat en la descripció del nou menú per commemorar els 40 anys del celler de Can Roca. I quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre arribarà l'hora dels esports. Amb quin argument destacat, Roger?
1: Doncs que el Barça avui ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa, coincidint amb l'aturada de seleccions. Flick ha pogut contagiar amb Eric García, que ha fet part de la sessió amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong han fet treball específic. El gran grup de jugadors, això sí, continua amb les seves seleccions. Demà Croàcia-Espanya, Split, amb Lamine un altre cop, amb molts números de ser titular.
2: Pel que fa a la meteorologia, el temps es mantindrà insegur les pròximes hores, ruixats i irregulars, principalment al Pirineu i Prepirineu. Dimarts continuarem pendents dels aiguats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boires matinals, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, Prepirineu i nord-est, i també a la tarda i vespre, al prelitoral i litoral. Localment poden tornar a ser intensos. El president de la Generalitat adverteix que l'episodi de pluges encara no ha acabat. Salvador Illa diu que fins dijous no hi haurà un canvi de temps i demana precaució als ciutadans. Els equips d'emergència busquen 2 persones desaparegudes a causa del temporal. Una és un home que va caure a una riera de Pineda, segons el testimoni de 2 persones, i l'altra un menor que va desaparèixer ahir abans de les pluges fortes de Granollers i que ara els Mossos busquen.
3: Hi ha 2 persones desaparegudes, una d'elles a Pineda de Mar, tot i que no hi ha una denúncia formal. Hi ha una altra persona desapareguda en el mar del temporal, però sense relació directa amb el temporal, és una persona amb una situació personal, en fi, que en el mar del temporal hi havia passat 3 vegades, doncs ha desaparegut, i també estan tots els serveis de recerca per part, en aquest cas, de Mossos d'Esquadra, activats per trobar-lo. Són les 2 prioritats més importants, trobar aquestes 2 persones.
2: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvaments a persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern aprovarà demà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
3: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
2: El govern treballa en coordinació amb l'executiu central perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades. Encara hi ha 10.000 usuaris sense llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil, de fet, manté el pla Inuncat en fase d'emergència. I a les comarques de Girona, les intenses pluges de les últimes hores han afectat sobretot el Baix Empordà, on s'ha enviat un SAlert als municipis per on passa el Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. Ahir el riu es va desbordar a Platja d'Aro i l'alcalde ha demanat que es construeixin ponts nous sense pilars al mig que facin de tap. Les pluges també han obligat a tallar el transport ferroviari a la línia R11 que va cap a Portbou i s'ha habilitat un servei de busos. Girona, Maria Rovira.
4: El perill de crescuda del riu Ridaura ha obligat a enviar un SAlert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja ha baixat el llindar de perill. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen per sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
5: Hi havia una segona obra, que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
4: Les afectacions a la línia de tren R11 arran de les pluges han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou. Alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
6: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix, no és existent. O sigui, 4 hores d'aquí perdudes, sense poder tornar, i el meu fill a casa amb la meva sogra.
7: Bueno, m'han dit que no hi ha horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
4: A l'episodi de pluges, els bombers han rebut fins a les 6 de la tarda una 50ena d'avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres, sobretot i petites inundacions, però cap de destacada.
2: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies no tornarà demà a la normalitat. Renfe reconeix que continuaran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. A l'R1 es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. I també a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 9:15 del vespre, el PSOE tanca files amb Pedro Sánchez després d'anunciar que avança les eleccions al Congrés el 29 de novembre. El president espanyol i líder socialista ha reunit aquesta tarda la cúpula del seu partit per engegar la maquinària electoral. Molts dirigents confien que les protestes per l'habitatge mobilitzaran el vot d'esquerres, mentre que Sánchez feia una crida a la gent a triar entre polítiques progressistes o sumar-se a l'onada de l'extrema dreta. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Des dels més crítics als més sanchistes, tot el PSOE aplaudeix l'avançament electoral. Fons de l'executiva socialista es mostren convençuts que amb el debat de l'habitatge poden capgirar els mals pronòstics. A les portes de la seu de Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja fixaven l'eix de campanya dels socialistes.
10: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
11: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
9: Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i este matí, durant la seva compareixença a la Moncloa, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
9: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés.
12: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
9: I ha admès que sense més suports no pot continuar.
12: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
9: I és que a banda dels casos de corrupció que han esquitxat el seu entorn o la recent crisi de Ceuta, els entrebancs parlamentaris han deixat la legislatura morta. Tot i això, demà el govern espanyol torna a aprovar el paquet de mesures d'habitatge i este cop el podrà convalidar a la Diputació Permanent del Congrés. És l'òrgan de 69 diputats que substituïix el ple quan es dissolen les Corts i on el vot de Junts no és decisiu. Sánchez arrencarà la campanya amb els desnonaments suspesos i els lloguers congelats.
2: PP i Vox fa temps que reclamaven eleccions i arriben com els més ben situats, segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, segons diuen, els ciutadans puguin votar i ja es veuen a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Sánchez. Sentim el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó.
13: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: De fet, Pedro Sánchez havia repetit una vegada i una altra que volia esgotar la legislatura, però ha acabat escurçant 9 mesos el seu mandat. Al revés del Congrés, els decrets d'habitatge ha precipitat l'avançament electoral el 29 de novembre, després de 3 anys de govern, marcats per una aritmètica parlamentària complicada, la impossibilitat d'aprovar pressupostos i un degoteig d'investigacions judicials i condemnes al seu entorn i al del PSOE. Ho repassem amb Txell Vallespí.
14: Pedro Sánchez no va guanyar les eleccions del 2023, però va aconseguir sumar per la mínima i contra tot pronòstic.
15: En nombre d'Espanya i en nombre de l'interès d'Espanya en defensa de la concòrdia entre espanyols, vamos a conceder una amnistia a les persones encausades por el procés català.
14: El PSOE va aconseguir el suport de Junts a canvi de l'amnistia i la legislatura va començar a caminar amb protestes cada dia. De seguida, les sospites de corrupció van esclatar a l'entorn del president. Primer, l'exministre Ábalos, que acaba expulsat del partit.
16: Des del govern, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción.
14: Després, el jutge Peinado comença a investigar la seva dona i en aquest moment Sánchez manté tot el país en suspens. Per primera vegada es planteja plegar i s'agafa 5 dies per pensar-s'ho.
12: He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
14: L'oposició el colla per la corrupció i la política exterior es converteix en el seu escut.
12: El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina.
14: I recupera un clam de fa 20 anys per marcar distàncies amb l'administració Trump.
12: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras, no a la guerra.
14: Novament, l'ataca de la corrupció es fa més gran i el juny del 2024 cau Santos Cerdán, el seu home fora al partit. Un informe de la Guàrdia Civil el situa al capdavant del Cascoldo, un cop dur que porta el president per segona vegada al racó de pensar.
12: Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
14: Sánchez resisteix també enmig de les crítiques de l'oposició pel cas Leire i les presumptes clavegueres del PSOE.
12: Cuando el fango se seque, se verá la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno limpio.
14: Les converses amb Junts a Suïssa no avancen i Puigdemont decideix trencar relacions amb el PSOE. A Sánchez se li desintegra la majoria de la investidura, però tot i així redobla l'aposta i activa un compromís d'Esquerra.
17: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
14: El novembre del 2025, la condemna al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets deixa Pedro Sánchez una mica més tocat. Mesos més tard, el fantasma de la corrupció assenyala Zapatero, l'aliat del president espanyol que en les últimes eleccions al Congrés s'entrega en cos i ànima per mobilitzar el vot socialista.
12: Sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
14: I arriben noves estocades judicials. Al juny, la condemna d'inhabilitació del seu germà David per prevaricació. I al setembre, el jutge Peinado obre judici oral contra la seva dona, Begoña Gómez.
16: A Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso. Y espero
18: que haya justicia cuando empiece este juicio. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que son inocentes y que hoy están sentados en el banquillo por ser la esposa y el hermano del presidente del gobierno.
14: L'entrada massiva a Ceuta de finals del mes de juliol posa el govern contra les cordes i Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris.
19: La tentació és elegir l'atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, però mi país, Espanya, no va fer-lo.
14: L'última estocada de la legislatura és el revés del Congrés del decret d'habitatge per frenar desnonaments vulnerables, com el de la madrilenya Mari Carmen, de 87 anys.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
14: La Crida no té efecte i tres dies després, Pedro Sánchez anuncia que avança eleccions.
19: Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
2: 10 segons i arribem al punt horari de 3 quarts de 9 del vespre. Obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Que comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs pel que fan les carreteres, força tranquil·les, però sí que es mantenen les incidències provocades pels aiguats, pràcticament les mateixes des d'aquest matí, o sigui, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació, la ronda de Granollers, comarcal 352, entre Granollers i la Roca del Vallès, i també a l'altura de les Franqueses, i a la Roca del Vallès, la comarcal 14-15C, aquí per perill d'esfondrament. També es mantenen tallades les entrades i sortides de Cardedeu de l'autopista AP7, a la C-17 a Lliçà d'Amunt, un carril tallat per despreniments en direcció Barcelona i per això també tallat el ramal d'accés cap a la comarcal 352. Es manté també el pas alternatiu a la C-59 a Bigues i Riells. A la ronda litoral hi ha tallat l'accés des de l'autopista del Maresme a la C-31 pels vehicles que circulen per la C-31 en sentit nord a l'altura de Sant Adrià i que es volen incorporar a la ronda litoral en direcció Besòs. També es fa encara pas alternatiu a l'N-150 a l'altura de Terrassa per les Llevissades i tallada la sortida 87 de la C-35 a l'altura de Vidreres. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja força fluida.
2: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
21: Bona tarda.
2: El temps, Gemma Puig.
22: Hem tingut una tarda força estable, tot i que hi ha enruixats i encara n'hi poden haver en les properes hores, però són molt irregulars i no molt intensos. Destaquem de la matinada del matí, aquest matí intens, amb aquestes pluges molt importants cap a sectors del Maresme, Vallès, aquests 108 litres que han caigut a Granollers, els 104 a Barcelona i, a més, en aquest episodi des del cap de setmana fins ara, els 346 a Granollers o els 296 a Vilassar de Mar. Per tant, aquesta pluja intensa i, tot i que va a la baixa, continuem demanant prudència, precaució, rius, rieres i barrancs. Durant la tarda han caigut 15 litres a Castellà de Nuc, 12 a Guixers o també els 10 de Borrassà. De cara a les properes hores, de nit, matinada, hi pot haver alguna gota cap a aquest sector de Ponent, també de l'interior de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, alguna gota durant la matinada, amb boires matinals aquest dimarts al matí cap a comarques interiors i ruixats que guanyaran intensitat de cara a la tarda cap al sector del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, primera hora de la tarda i després també entre la tarda i vespre cap a punts del litoral i prelitoral, costa central i també sud de la Costa Brava. Per tant, en aquestes comarques, molta precaució perquè plourà sobre mullat. Aquests ruixats que poden tornar a ser intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, al matí no variaran gaire i a la tarda poden quedar una miqueta més altes, igualment, però, els valors més alts situats cap als 28-29 graus. Dimecres mantindríem la inestabilitat i també de cara a dijous.
23: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
24: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
23: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa ebrenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
0: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3CAT Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
1: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
0: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Scalo GS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
2: I marxem ara cap al Pirineu de Lleida. Avui han començat els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, una situació que ha generat malestar entre els usuaris poc habituals d'aquesta via, Pau Rovira.
3: Des d'aquest matí ha entrat en funcionament aquest nou horari. La carretera queda tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi haurà pas alternatiu. La majoria dels que utilitzen aquesta via ja ho sabien i, per tant, no han vingut. Però també hem trobat conductors que venien de Japó, Corea, Anglaterra o Sevilla, que havien d'anar a Espot, Andorra o Sort i que no en tenien coneixement.
5: Igual nos daremos una vuelta y ya está. Nos tenemos que quedar aquí hasta las 2.
6: I'm not happy because I have to go to Espot.
25: I'm from Korea.
26: Korea.
25: Yes.
27: Andorra.
28: Andorra. La Vella. Andorra La Vella. We're going to wait because I looked for another route and couldn't find a good route.
29: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso.
30: Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
3: Tot i que els cartells diuen que el tall total també es farà entre 6:15 i les 7 de la tarda, finalment no serà així, gràcies a les demandes de diversos alcaldes i veïns del territori. Els treballs que busquen estabilitzar la carretera després dels moviments del terreny es mantindran fins a la primavera, tot i que s'ajustaran, segons diuen des de carreteres, quan comenci la temporada d'esquí.
2: Parlem ara de gastronomia.
31: El camarero tiene tiempo durante lo que dura la comida de entender de qué va la mesa.
2: L'auditori principal del Saló Sant Sebastián Gastronòmica ha ovacionat el xef Joan Roca pel desplegament de creativitat, innovació culinària i sentit de l'humor que ha mostrat en la descripció del nou menú de celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
32: Roca ha deixat bocabadats els assistents amb una ponència que ha combinat receptes que posen al dia plats tradicionals de les comarques de Girona, com un niu de fejol amb tripa de bacallà i pit de colomí, o tecnologia punta, com unes postres servides amb ulleres de realitat augmentada per veure en 3D la història del celler. Són només alguns exemples dels 40 plats nous que aquests dies els germans Roca estrenen al celler de Can Roca.
33: Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor.
32: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. Sentim la directora d'innovació del grup Torres, Mireia Torres, i l'enòleg del celler, Sergi Castro.
34: Mas la Plana és un dels vins icona de la família que d'alguna manera representa, no?, l'esperit d'innovació que tenia el meu pare, doncs, quan va arribar després d'estudiar a França, d'enologia, Dijon.
35: Actualment podem parlar de potser un dels més grans cadernets mediterranis que existeixen. Va néixer quan no hi havia veritablement referències de cadernets sauvignons aquí al Mediterrani.
32: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució com Juan Mari Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, premi honorífic del certamen.
2: El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament es farà del 8 d'octubre i fins al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Marta Vives.
4: El Festival Clàssics, que té com objectiu col·locar els clàssics al centre per pensar sobre les preocupacions essencials de la humanitat, tindrà enguany com a fil conductor la mentida i l'engany, ho ha explicat la directora del festival, Cira Benoza.
7: Des d'aquest present, en què ens sembla que la mentida hagi estat multiplicada per la intel·ligència artificial, ja sabeu que a nosaltres el que ens agrada és anar a l'arrel de les coses, no? I fer aquest recorregut al llarg de la història, com han anat evolucionant els conceptes i quines obres hem creat al voltant d'ells, etc.
4: Entre alguns dels noms destacats d'aquesta edició hi ha els de Mazzoni, que rescatarà cançons populars sobre mentides, o Ye Sherman, que repassarà la història de la literatura a través de les seves mentides, Àngels Gunyalons, que sota la direcció de Sergi Balbel posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig a càrrec d'Anna Alarcón. A més, el fotògraf Joan Fontcoberta, que exerceix de padrí conceptual d'aquesta edició, participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat no és innocent.
8: Sí, no? De desinformar, de crear confusió, etc.
4: El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
2: I amb la informació esportiva arribarem al punt horari de les 9 del vespre.
9: Esports.
2: Amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
10: Bona tarda. El primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla, entre ells Eric García, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. Mentre que 3 jugadors més, Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong, han fet la sessió individualment. El gran gruix del primer equip, això sí, continua concentrat amb les seves seleccions, entre ells els que han de disputar partits de la quarta jornada de la fase de grups de la UEFA Nations League. Aquesta competició avui destaca el França-Bèlgica, està en joc amb empat a 0 al marcador des de 3 quarts de 9 amb el blaugrana Jules Koundé a l'equip titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà Split contra Croàcia, l'últim partit d'aquesta finestra de partits de seleccions. A la primera volta, en un partit jugat fa 6 dies, Espanya va guanyar el combinat croat per 4-1 a Sevilla. A la prèvia del partit de demà, el seleccionador Luis de la Fuente ha tornat a parlar de la possible titularitat de Lamine Yamal.
11: De 4 partidos nadie vas a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
10: Del moment de joc de Lamine Yamal també ha parlat el seu company al Barça, Dani Olmo.
12: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
10: Després de l'aturada de partits internacionals, la Lliga Espanyola de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga Espanyol. El Barça debutarà un altre cop, tornarà a jugar la Lliga contra el Getafe al Camp Nou dissabte a 6:45. I mentrestant, més coses ja en clau poliesportiva. Aquest dimarts, demà, estan previstos 4 partits de competició europea, en bàsquet, en vol i també waterpolo. En bàsquet, la penya rebrà el Benei Erzilia, israelià, en el debut a la fase de grups de la Champions League. D'aquest partit en parla el jugador de la penya, Isaac Nogués.
13: Nos daba igual el rival.
14: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
10: El bàsquet Girona, per la seva banda, també començarà el seu camí, en el seu cas, a l'Eurocup contra el Dinamo de Bucarest, a 7:45 a Fontejau. Un debut en competició europea que valora el tècnic gironí Moncho Fernández.
15: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar 2 competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
10: I en vol el Granollers rebrà el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Ramas, el tècnic de l'equip vallesà.
16: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que incòmode per defensar i que ens costarà molt.
10: I finalment, en waterpolo, el Sabadell masculí també demà visita el Jadran Herzef Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions League.
0: 3CAT Info.
10: I en hoquei patins, debut exitós de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Assumpció en el Paraguai. L'equip espanyol amb 7 jugadores catalanes, de 10 a la plantilla, és la vigent campiona i ha començat amb una victòria per 8-0 contra França. Abans del partit, la jugadora s'havia encaixat de l'estat de la pista, fins i tot han demanat no jugar, però el partit s'ha disputat. L'actuació ha estat destacada de Victòria Porta, amb un triplet.
1: Veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
10: Aquesta nit la selecció espanyola femenina d'hoquei juga ja contra Xile. El segon partit serà el duel més exigent, que començarà a 3:15 de la nit, hora catalana. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà demà al matí la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lechecka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Migno gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev. El rus ha colpejat una pilota que ha impactat a un espectador. En aquell moment Djokovic dominava per un 7-0 i guanyava el segon set 5 jocs. 3. I acabem dient que Pirineus 27 és la marca que unirà les Seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà el freestyle i el ullwater i la Seu les proves de piragüisme.
4: La meteorologia ens aboca cada vegada més a l'era dels pronòstics difícils, pluges sobtades i intenses i complicades de preveure. En política, en canvi, hi ha tempestes que es veuen venir, com la convocatòria d'eleccions anticipades de Pedro Sánchez pel 29 de novembre. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Les pluges han deixat molt tocades algunes connexions viàries i ferroviàries i per aquest motiu ara de seguida buscarem l'última hora, però és un fenomen de pluges el d'aquest matí que ha esquivat la previsió de tots els models amb què treballen els meteoròlegs. Gemma Puig, bona nit.
5: Doncs sí, aquest fenomen que és el que mateix que es va produir el cap de setmana, que sí que s'havia previst, doncs aquesta vegada els models meteorològics no veien aquesta situació tan complexa, amb aquesta intensitat, amb aquesta acumulació, i per tant sí, ha sigut aquesta previsió que no ha arribat, i per tant aquestes pluges importants, a més en llocs on ja havia plogut molt el cap de setmana.
4: I què ens diuen aquests models de cara a les pròximes hores, Gemma?
5: Doncs mira, que encara tenim algun ruixat actiu, però hem tingut una tarda força estable i ara al vespre matinades poden reactivar una miqueta cap a les Terres de l'Ebre i demà encara haurem d'estar pendents de la inestabilitat. No tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, però sí que a la tarda es tornarien a intensificar ruixats cap a la costa, tant del Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre, com també al vespre i matinada, altre cop entre la costa central i el sud de la Costa Brava.
6: Un temporal que avui ha complicat molt algunes connexions viàries i ferroviàries des de l'estació de Sant Roger Santaló. Quina és la situació ara mateix?
9: Doncs Renfe confirma que les línies més afectades, que passen pel Maresme i el Vallès Oriental, demà tampoc recuperaran la normalitat. Només ho farà parcialment la R1 fins a Arenys de Mar i a partir d'aquí per carretera, i també amb autocar a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i a la R11 entre Massanet Massanes i Portbou.
6: El govern ja ha dit que aprovarà un pla d'ajudes de 75 milions d'euros per fer front als danys causats per aquests aiguats. El factor incertesa d'aquests fenòmens l'explicava així Salvador Illa.
13: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà al matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts i mirant. I si hi ha alguna qüestió, doncs s'avisarà la població tant com puguem. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores. I a partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus.
4: I més enllà de les pluges, el tema del dia és aquest.
17: Convocar unes eleccions generals que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades arran de la crisi dels decrets d'habitatge. Repassarem què n'han dit uns i altres i també tot el que queda en paper mullat amb la convocatòria avançada, com per exemple els avenços en el nou sistema de finançament autonòmic.
6: I aquest vespre els sindicats Comissions Obreres i UGT han posat un nou ingredient a la precampanya electoral, han acordat la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor i serà abans del 29 de novembre. Li demanarem detalls a Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. A aquesta hora el que tenim en marxa encara és la manifestació multitudinària a Barcelona promoguda pel sindicat de llogateres. Com ha caigut aquest anunci de les dues principals sindicats, Jordi Canal?
3: Bona nit, ha caigut bé com una bona notícia. Diuen que els principals sindicats es posin del costat dels moviments a favor de l'habitatge. Expliquen que fa temps que hi treballen en aquesta convocatòria, que ho feien plegats i que ara tenen un mes per continuar treballant perquè sigui un èxit.
6: Per on passarà la marxa?
3: Doncs ara mateix som a Gran Via, camí de Passeig de Gràcia. La capçalera és en aquest punt. Darrere hi ha milers i milers de persones. Són 120.000, segons acaben d'anunciar els organitzadors, que consideren que calen mesures urgents i valentes, diuen, davant la problemàtica de l'habitatge.
4: La convocatòria electoral ha agafat tot l'espai de l'esquerra del PSOE, l'espai de Sumar i Podem, sense un lideratge clar. La ministra Mònica García sí que s'ha postulat com a candidata d'aquest nou i anomenat Front Ampli, però altres, com per exemple Ada Colau, poden fer el pas. Aquest mateix vespre ha dit això.
18: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
6: I a tot això hi hem d'afegir que demà el Tribunal Constitucional ha d'aplanar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín també en resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Després, i veurem si ràpidament o no, el Suprem ha de retirar les ordres de detenció perquè puguin tornar. Doncs bé, 10:45 emetrem una entrevista que hem tingut fa pocs minuts amb Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, amb qui han comentat així la convocatòria electoral.
19: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros desde el punto de vista jurídico no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no? Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre.
6: Però més enllà d'això, també us explicarem que l'exconsellera Vergés, Josep Maria Argimon i l'excúpula de Salut han estat absolts pel retard en la vacunació dels policies. El tribunal descarta una decisió arbitrària o injusta.

0: La pluja, justament, ha fet ajornar el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses, que es farà finalment dijous. Així que seran 4 concerts seguits de dimecres a dissabte.
1: I mirant una mica més enllà, al juny, una nova edició del Primavera Sound que avui ha llançat una part important del seu cartell de Chemical Brothers, Massive Attack, Pavement, Fontaines D.C. o aquesta, Robin. Robin.

0: Però és que la llista és molt llarga i podríem afegir les germanes Bad Gyal i Mushka i Guillem Gisbert i altres també hi actuaran. D'aquí una estona, extens repàs del cartell anunciat amb en Marc Ruiz.
1: Els del celler de Can Roca estan d'aniversari, concretament fan 40 anys i per això el menú que ofereixen ara arriba als 40 plats. Ho ha explicat en Joan Roca als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Fins ara el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats, per tant n'hi hem afegit 6 més, no, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració.
1: Sentirem l'entrevista que li ha fet el nostre company Òscar Callau.
0: I en els esports, el Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Això vol dir que l'aturada de seleccions ja comença a acabar-se. Roger Arnau.
3: Sí, demà es disputen, de fet, els últims partits d'aquesta finestra de partits de més de dues setmanes. Avui Hansi Flick ja ha pogut comptar amb els internacionals que havien tornat abans d'hora amb molèsties. Entre ells, Eric, que ha fet part de la sessió amb el grup, mentre que Rafinha, Joan Garcia i De Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de jugadors, això, continuen amb les seves seleccions. Demà, de fet, Croàcia, Espanya, Split, i un altre cop amb Lamine Yamal amb molts números de tornar a ser titular.
1: I a tocar de les 11, l'última paraula del programa, la punt final, avui anirà a càrrec del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 9 minuts. Avui a un Catalunya Nit molt carregat. Tenim informació política, però també de servei respecte a aquests temporals que ens han deixat registres rècord les últimes hores. De cara de mar, ens ho deia la Gemma Puig, cap a la tarda es pot reprendre també les pluges. No es preveuen que siguin tan fortes com les que hem viscut, però ja sabem també que cada vegada es complica més fer la predicció. Unes pluges que es deixaran notar demà ja també en la mobilitat, que no serà la de sempre. El servei de Rodalia, Renfe, reconeix que es mantindran les incidències en algunes línies a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Avui ha tornat a ser una jornada molt i molt complicada per als usuaris de Rodalies, sobretot els de les línies que tenen recorregut pel Vallès i el Maresme. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Roger Santaló. Bona nit, Roger.
1: Hola, bona nit, Manel. Sí, en aquestes comarques que has esmentat, el Vallès i el Maresme, només es recuperarà parcialment els trens de la R1 de l'Hospitalet a Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. En canvi, a la R2 Nord no hi haurà convois entre Barcelona i Granollers, i d'aquí, de Granollers fins a Sant Celoni, es farà amb autocar. A la R11 la situació és similar, sense trens entre Barcelona i Massanet-Massanes, i a partir d'aquí fins a Portbou per carretera. També hi haurà autobusos directes entre Girona i Sant Andreu. Ara mateix, la situació a Sants és tranquil·la, amb molts informadors que atenen els pocs passatgers que encara venen fins aquí, però tot i que s'ha anunciat la recuperació d'infraestructures importants per Rodalies, com el túnel de Plaça Catalunya, negat d'aigua des de dissabte, o el pont del Besòs, imprescindible per connectar el Maresme, no s'ha restablert cap dels serveis afectats de l'R1, l'R2 Nord i l'R11, provocant també retards a la resta de la xarxa. I els usuaris havien de resoldre-ho com podien, com en Xema o la Clàudia.
2: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
3: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia difícil per la xarxa de metro a Barcelona, però a poc es recupera la normalitat. A hores d'ara s'han solucionat la majoria d'afectacions i només queda tancada l'estació de Liceu a la línia 3 i una andana de Sant Roc de Badalona a la línia 2.
0: Doncs, per tant, demà tothom qui s'hagi de moure en Rodalies, i també depèn de per on en el metro, important informar-se bé abans de fer el desplaçament. Gràcies, Roger, bona nit.
1: Bona nit.
4: Doncs també busquem l'última hora a Girona, on efectivament també hi ha alguns viatgers afectats per la línia R11. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, el temporal ha afectat sobretot el Baix Empordà, on s'ha enviat un alerta als municipis per on passa el riu Ridaura. Per precaució, també aquest cap de setmana s'ha anat observant amb preocupació com el cabal ha tingut crescudes preocupants, tot i que la situació amb Girona. Maria Rovira, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Ha anat millorant tot plegat.
5: Sí, en general ha anat millorant aquesta tarda, però com deies, el perill de crescuda del riu Ridaura ha obligat a enviar un esalert a primera hora de la tarda perquè la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja ha baixat aquest llindar de perill. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen per sobre el riu es tornin a construir, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
6: Però hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
5: El riu, de fet, ja va desbordar ahir diumenge, just on hi ha el pont de la zona sud, al carrer Toses, i aquest matí els bombers encara treien aigua dels baixos d'aquesta zona.
7: Tot el trastero, que és una altura d'un metre 70 o metre 80, més o menys, sí, tot inundat.
8: Tots els sòtanos anegats, hem tingut danys a totes les portes, tota la cuina, bueno, tots els encers que teníem a dintre, un desastre.
5: I al municipi de Santa Cristina d'Aro, ahir diumenge també es van desfalcar dues cases, es van haver de treure camions també de terra arrossegada per l'aigua.
4: I ara ho sentíem, Maria, que aquestes pluges han afectat la línia R11 de Rodalies i també els seus viatgers, aquesta línia que va fins a Portbou. Alguns es queixaven des de l'estació de Girona de falta d'informació.
5: Sí, i també d'aquests trasbals d'un nou tall de Rodalies que aquests viatgers, i molt sovint també, doncs, ja els ha passat aquest servei alternatiu d'autobús.
9: Mira, molt angoixada, per una part, i molt, molt, molt, molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, eh? Però el servei alternatiu a pobles petits no existeix, no és existent. O sigui, 4 hores aquí perdudes, sense poder tornar, i el meu fill a casa amb la meva sogra.
10: Bueno, m'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí 1 hora i de moment no m'ha dit res.
5: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut fins a les 6 de la tarda una 50ena d'avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres o petites inundacions, però, segons ens diuen, cap de destacada.
4: Gràcies, Maria. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara sentíem persones afectades per aquestes pluges. Són diverses a diversos punts del territori. Per això el govern ha anunciat que aprovarà demà en Consell Executiu un primer paquet d'ajudes per a aquests desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que l'executiu assegura que ampliarà si cal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquesta tarda per fer balanç de la gestió d'aquesta emergència i ha advertit que encara no es pot donar per tancada. Oriol Pujadó, bona nit.
11: Què tal, Manuel? Bona nit.
0: Fins quan no podrem respirar més tranquils?
11: Fins dijous, ha dit Salvador Illa. Demà al matí serà tranquil, però cap a la tarda es pot complicar i dimecres també pot ploure. Salvador Illa assegura que res fa pensar, però, que les precipitacions hagin de ser tan violentes i tan intenses com les del cap de setmana o la d'aquest matí. Ara bé, recorda que avui no estava previst que plogués amb tanta intensitat i per això demana mantenir la guàrdia.
12: Sabem que hi haurà un canvi, que es preveu un canvi, però sí que la ciutadania ha de saber que no ha acabat, que no anem a uns dies de sol, no. Per això mantenim el pavà inuncat en fase d'emergència.
11: Només avui els bombers han fet 500 serveis, 44 dels quals han estat salvament de persones. Per fer front als desperfectes que la pluja ha causat, el govern, com deies, aprova demà en Consell Executiu un pla d'ajudes de 75 milions d'euros.
12: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
11: Encara en clau d'ajudes, el govern treballa en coordinació amb l'executiu espanyol perquè declari els municipis afectats com a zones greument afectades, el que abans es deia zona catastròfica si cal. Hi ha 10.000 usuaris que no tenen llum i els bombers continuen atenent serveis. Protecció Civil manté, com dèiem, el pla inuncat en fase d'emergència.
4: Gràcies, Oriol. Aquest fenomen imprevist d'avui començava a ben d'hora al matí, amb pluges no previstes al Vallès Oriental i que han afectat especialment la ciutat de Granollers i han caigut més de 100 litres en pocs minuts i s'han inundat a carrers sencers. Al llarg del dia i després de la feina que han hagut de fer els bombers, la situació ha anat millorant. Ara bé, els equips d'emergència busquen un menor que va desaparèixer ahir, abans de l'episodi de pluja d'aquest matí, però que no ha tornat a casa encara. Des de Granollers, Montse Mir, bona nit.
13: Bona nit. Durant el dia, la recerca s'ha fet amb l'ajuda de mitjans aeris i, a més dels bombers, policies, serveis d'emergències, també s'hi han afegit voluntaris. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels bombers.
14: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
4: I pel que fa a la ciutat, tu has pogut visitar i recórrer les zones més afectades del municipi aquesta tarda. Com estan?
13: He trobat una mica de tot. A l'hospital, per exemple, l'aigua ha afectat 2 soterranis, però tothom que ha anat a urgències l'han pogut atendre. Al voltant de l'hospital, a la zona del voltant i també una mica més lluny, els efectes de l'aiguat són ben visibles, amb fang, branques i pedres als voltants dels carrers. Els veïns, com en Miguel, que és de la Torreta, expliquen que ho han passat molt malament.
15: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río. Sobre todo la parte de abajo, pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
13: A Miguel l'hem trobat, per cert, passejant el gos després que s'alcés l'ordre del confinament. Ho feia a la carretera de Cardedeu, allà hi ha, per cert, una de les empreses més afectades, la botiga de mobles Mubac, que és de 3 germans, un d'ells, en Xavi Ortega.
16: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
13: La pròxima parada han estat les estacions del tren, Granollers Centre, Granollers Nord, Les Franqueses, tancades, però amb pocs usuaris. Un d'ells, l'Álvaro.
17: Se ha caído el techo de la entrada y están reparaciones, y lo peor es que las aplicaciones no registran que no hay trenes. Siguen habiendo los horarios como si los trenes fueran, y no, vienes aquí y te encuentras que no hay servicio.
13: L'Àlvaro ha dit que ha caigut el sostre de l'entrada. És l'estació de Granollers Nord, és cert, han caigut els plafons del sostre, està tancada, sense cap cartell ni cap explicació, i des de fora, cosa curiosa, com dèiem, se sent la megafonia que deu haver quedat programada. Al final de ruta, aprofitant que aquest vespre se circulava ja bé pels carrers de Granollers i del voltant, Canovelles a la vora del riu, afectacions importants, però també molts badocs que han anat a veure la crescuda del riu. I això sí, durant tot el trajecte, durant tota la tarda, grues per tot arreu emportant-se els cotxes afectats.
4: Hem vist una afectació molt, molt important. Gràcies, Montse, des de Granollers. Bona nit.
13: Adeu.
0: Ara ens ho apuntava, que l'Hospital de Granollers ha quedat afectat, també, per exemple, el de la Vall d'Hebron, a Barcelona. De fet, hi ha 3 centres educatius, per exemple, que demà no podran obrir, Oriol.
11: Són 2 centres d'adults, un de Granollers, justament, i un altre de Ripollet, i també una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais encara, i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'avui també han fet afectacions a 2 hospitals, el de la Vall d'Hebron. Aquí també es treballa per mirar de recuperar la normalitat, tot i que s'ha intentat atendre a tothom, mentre que l'Hospital de Granollers sí que s'han hagut de derivar serveis d'urgències i de farmàcia en algun moment. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha ara cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat, i que si s'ha de reprogramar alguna visita o alguna prova, cada centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova data.
4: I Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys. Això ha posat a prova, de fet, el sistema de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluges, els 15 dipòsits pluvials que té la ciutat s'han omplert 2 vegades i mitja. Els dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Pluges a banda, ho dèiem a la portada, el gran tema del dia és polític, aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez.
19: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: De seguida en parlarem i passarem també per una manifestació on es tocarà un tema clau en aquestes eleccions, l'habitatge. Hi ha una manifestació ara en marxa a Barcelona i, a més, els 2 principals sindicats anuncien que convocaran vaga general.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Com et dius?
24: Josep.
23: On vius?
24: A Blanes.
23: 2 + 2?
24: 4.
23: Capital de França?
24: París.
23: Qui sóc?
24: En Peyu, no?
23: Amb qui tens el mòbil?
24: El mòbil...
23: La fibra?
24: La fibra?
23: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
24: Ah, això.
23: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
25: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
26: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
25: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
27: Que està en constant evolució.
29: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
30: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
31: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
32: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del Divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància.

0: polític i que només ha pogut eclipsar aquest episodi de pluges que hem estat explicant fins ara. Després del cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez ha donat la legislatura per acabada i ha posat data a les eleccions. Seran abans de 2 mesos.
1: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
0: El president espanyol ha considerat que ara que el focus està posat en l'habitatge era un bon moment per afrontar el repte. Aquest vespre a Barcelona hi ha ara encara en marxa una manifestació per reivindicar justament el dret a l'habitatge. I el lidera aquesta manifestació el sindicat de llogateres. De seguida ara hi connectarem perquè també volem parlar amb aquest anunci que han fet els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i l'UGT fa tan sols un parell d'hores, que han decidit convocar una vaga general per la crisi de l'habitatge. Per tant, es preveu que sigui abans de les eleccions aquesta mateixa tardor. Ara de seguida saludarem la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, però abans traiem el cap en aquesta manifestació que encara està en marxa i que estan seguint els nostres companys Jordi Catalán i Pep Casanovas. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
0: Bona nit, diríem, però és una manifestació multitudinària.
2: Sí, són milers i milers de persones. Segons els organitzadors, 120.000 persones. Una manifestació que començava a les 7 de la tarda a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que ha anat canviant de recorregut, segons els organitzadors, perquè hem vist desbordades les seves previsions, i que ara ens trobem aturats a Passeig de Gràcia, acabant de creuar la Gran Via, on aquí hi ha un cordó de Mossos d'Esquadra que no deixaran seguir aquesta mobilització en endavant. Com dèiem, són milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, que quan passaven per plaça Tetuan ens deien que encara hi havia gent que llavors sortia de la plaça d'Urquinaona, tenint en compte, doncs, complien la ronda de Sant Pere, el passeig de Sant Joan, des d'Arc de Triomf fins a la plaça Tetuan.
0: Veurem, per tant, com acaba i quin és el desenvolupament final d'aquesta manifestació. Jordi, et volia demanar també, per aquest anunci de Comissions Obreres i l'UGT de convocar una vaga general abans de les eleccions, com ha caigut aquí a la manifestació?
2: Doncs en aquesta manifestació, precisament, aquest clam de vaga general era una de les principals reivindicacions. Les portaveus dels moviments pro habitatge explicaven que estaven treballant en la convocatòria amb altres organitzacions quan s'ha sabut, precisament, que Comissions Obreres i l'UGT havien acordat tirar endavant l'aturada. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
3: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que aquesta convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral. Unes eleccions que assegura que no els faran canviar el pas. Recorda que 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol i que mobilitzacions com la d'avui, ajornada pel mal temps de dissabte, amb aquests milers de persones demanen solucions urgents i valentes per solucionar les problemàtiques relacionades amb l'habitatge.
0: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanovas, des del centre de Barcelona, on es desenvolupa encara aquesta marxa, aquesta manifestació multitudinària per a l'habitatge. A aquesta hora podem saludar Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Per què han decidit sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general?
4: Bé, perquè nosaltres tenim un problema, jo crec que la gent treballadora ja fa temps que estem denunciant que tenim un problema greu de carestia de la vida, els salaris no pugen al nivell que haurien de pujar i allò que pugen va parar a les mans dels rentistes, perquè no es garanteix el dret a la vivenda. Per tant, nosaltres amb aquesta convocatòria de vaga general el que reivindiquem és poder tenir el dret a la vivenda i salaris dignes per pagar-los. Per tant, el que denunciem és que hi ha una carestia de la vida que fa i que és conseqüència de la cobdícia de les patrulles. Estem en un moment on les empreses tenen marges històrics de beneficis i que tenim una cobdícia absoluta en quant a la redistribució de la renta, dels salaris, però també la vivenda, que s'està convertint en un bé especulatiu en comptes d'un dret. Per tant, ja estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això, que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda. Coses tan bàsiques.
0: No sé si hi ha data tancada encara, en tot cas s'ha parlat d'un mes vista, sempre

0: Però abans de les eleccions anticipades convocades avui en un clar escenari de precampanya, aquests problemes que vostè descriu fa anys que s'arrosseguen. La pregunta potser més pertinent seria per què justament ara?
1: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessària. Jo crec que la manifestació de Barcelona, les que hi ha hagut el cap de setmana arreu de l'Estat, situen que ara és el moment, ara és la finestra d'oportunitat i ara hi ha l'acumulació de força suficient per situar aquest programa que necessita la majoria social, que és un programa d'ampli espectre social, on tothom, la gran majoria social, els sindicats de classe, els sindicats de llogateres, tothom situa la necessitat de legislar mesures i de repartir els beneficis que la nostra societat genera entre tots i totes.
0: La data, quan la sabrem, d'aquesta convocatòria?
1: I la data la sabrem en breu. Nosaltres situem aquesta vaga general a la tardor, abans de les eleccions, òbviament, però nosaltres ho volem fer primer des de la unitat d'acció amb la UGT i després amb un consens ampli també amb els moviments socials. El que et dic, aquesta vaga general té dos vessants. Una vessant laboral, clarament, que són els salaris, que és la carestia de la vida, que és totes les polítiques de retallades que ens estan situant les patronals, que ens estan dient que hem d'anar a treballar malalts, tot el tema de la reducció i jornada, per tant, hi ha drets laborals importantíssims i els salaris, els preus dels productes bàsics i també hi ha la part importantíssima social de l'accés i el dret a la vivenda com un dret bàsic. Per tant, volem trobar un espai ampli per generar aquesta mobilització social, per situar les propostes que donen resposta a les necessitats de la gent treballadora i la data la intentarem consensuar en aquest espai unitari.
0: Introdueixen una variable que en tota la discussió sobre com millorar l'accés a l'habitatge no s'ha tingut en compte en el debat dels últims dies, de les últimes dues setmanes, que és el de la millora salarial. Quin augment salarial plantegen en aquesta convocatòria?
1: Bé, nosaltres vam fer una plataforma de l'ANC, que és l'Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, que la COE en aquests moments està absolutament en contra de posar-se a negociar això, i nosaltres situem increments salarials al voltant del 4 al 7% i amb clàusules de revisió salarial en funció dels increments de la inflació. Nosaltres ja tenim una proposta en relació a això i és una proposta que a més hem situat, que ja la tenim acordada també amb la UGT, que l'hem situat a les patronals, però ells no volen entrar a negociar. El que dic i em reitero, hi ha una absoluta per part de les patronals i els partits de dreta i d'extrema dreta, que són el braç polític com Junts de Foment del Treball en aquests moments, que estan donant cobertura als beneficis d'un pocs en contra dels interessos de la gent treballadora, en quant als increments salarials que s'han de pactar, però què et dic, si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser, per tant hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: Ha trobat a faltar aquest angle de debat en la negociació d'aquests últims 15 dies?
1: Clar, per nosaltres és un conjunt. Nosaltres sempre diem que els drets no estan segmentats. És a dir, l'arquitectura de drets és un conjunt. Per tant, nosaltres, evidentment, trobem a faltar i creiem que ha de tenir una dimensió laboral, com no pot ser d'una altra manera, i que va lligat, al final va lligat. Els increments salarials que tu negocies, si van a parar a les butxaques dels rentistes, serveixen de poc per millorar la vida de la gent treballadora, que és el que nosaltres volem i és el que nosaltres negociem. Jo no vull negociar els beneficis, el lucre de les empreses i el lucre dels rentistes i dels tenidors. Jo vull que negociar millores que reverteixin a la vida de la gent i, per tant, hem d'actuar amb una dimensió global. Hem d'atacar el control de preus, hem d'atacar els salaris i hem d'atacar la vivenda. I altres coses, òbviament, perquè aquí hi ha la dreta i l'extrema dreta estan situant ja un programa polític si guanyen les eleccions. I estan parlant que ens estan demanant que anem a treballar quan estem malalts. Estan qüestionant el criteri dels facultatius a l'hora de donar les baixes mèdiques. Estan qüestionant inclús quina ha de ser la representació dels sindicats en les empreses de menys de 250 treballadors. Per tant, jo crec que les persones treballadores ha arribat el moment que situem amb aquesta vaga general les nostres reivindicacions i que mobilitzem a totes les persones treballadores per defensar els nostres drets.
0: Estem parlant amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Ara estem veient que Pepe Álvarez, secretari general de l'UGT, descarta que aquesta vaga general sigui en plena campanya electoral. Això ens situa, per tant, si les eleccions són el 29 de novembre, en tot cas abans del 12 de novembre, eh? Vostè ho confirma també.
1: Sí. Hem d'acabar de concretar la data, però evidentment serà abans de la campanya electoral i per tant, al voltant d'aquestes dates, sí.
0: Doncs bueno, anirem seguint. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies.
1: A vosaltres, bona nit.
2: El malestar per l'habitatge és, sens dubte, un dels factors que ha empès Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades per al 29 de novembre, un anunci que ha fet des de la Moncloa, clarament en clau de campanya.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social. Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
2: Aquests són alguns dels arguments que ha donat Pedro Sánchez a Connectem amb Madrid. Dani Sáenz Viaja, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
2: El president espanyol sempre havia defensat que volia esgotar la legislatura, per tant, arribant fins al 2027. Què ha passat perquè una vegada més hagi canviat d'opinió?
4: Doncs tot ha passat molt ràpid, en només 12 dies. El desnonament de la Mari Carmen encén la flama de les protestes per l'habitatge i el bloqueig del Congrés a les mesures per aturar els desnonaments fa la resta. Moltes veus del PSOE han vist l'oportunitat per mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics electorals. Sánchez ha passat el cap de setmana consultant dirigents del seu partit, el seu entorn més pròxim i analistes en demoscòpia. Tot apuntava que faria el pas i este matí a primera hora ho ha confirmat.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Ja a la tarda ha convocat la direcció del PSOE per engegar la maquinària electoral i a les portes de Ferraz l'ambient de precampanya era evident.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
4: Eren Montse Mínguez i Félix Bolaños. Sánchez confia en repetir la remuntada del 2023, quan també tenia les enquestes en contra. Ara, però, ho fa esquitxat de casos de corrupció al seu entorn i al Marquesí de Ceuta, per exemple, sense resoldre.
2: Per això prefereix centrar-ho tot en l'habitatge i rescata ara els dos decrets que va tombar el Congrés divendres passat.
4: Sí, demà el Consell de Ministres aprovarà dos decrets gairebé idèntics amb retocs puntuals perquè, com recorden fons de la Moncloa, no es poden tornar a presentar mesures que el Congrés ja ha tombat. Ara no serà el ple que els haurà de convalidar, sinó la Diputació Permanent és l'òrgan de 69 diputats que substitueix el ple de manera proporcional i això fa que, per un vot, PP, Vox i Junts no tinguen majoria. El PSOE confien que així podrà tirar endavant les mesures.
7: Vale, todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien. Y es legal.
4: I això permetrà, doncs, a Sánchez arrencar la campanya electoral amb els desnonaments congelats o els lloguers prorrogats.
0: Gràcies, Dani. Doncs qui estava esperant amb candeletes la convocatòria electoral són el PP i Vox. Conscient que totes les enquestes els auguren una majoria, els dos partits han aplaudit l'avançament i han cridat a enterrar d'una vegada per totes l'etapa de Pedro Sánchez. Sumar, per la seva banda, també assegura que estan preparats per les eleccions, malgrat que l'anunci els enganxa en plena reorganització interna i de moment no tenen candidat. Àlex Giral Robert i Alba Barbosa, bona nit.
8: Bona nit.
0: Comencem pel Partit Popular. Àlex, el seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha comparegut pocs minuts després que ho hagi fet Sánchez. Què ha dit?
9: Sí, un discurs de menys de 10 minuts i ha dit l'expressió per fi fins a 11 vegades en aquests 10 minuts. Feijó ha qualificat les eleccions del novembre com les més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les avançat per por que les causes judicials que l'envolten es facin encara més grans.
10: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
9: Menys els del CIS, tots els estudis demoscòpics pronostiquen una victòria del PP i una suma d'almenys 176 diputats, la majoria absoluta al Congrés, amb els escons de Vox, però no per un gran creixement dels populars. De fet, estan força estancats i hi ha alguna enquesta que fins i tot els vaticina un retrocés respecte del 23, sinó pel boom de Vox que, en ple auge de l'extrema dreta arreu del món, està capitalitzant la crisi a Ceuta. El líder ultra, Santiago Abascal, diu que les eleccions anticipades són una excel·lent notícia.
11: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles.
8: y no la vamos a desaprovechar.
9: I ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar fa poc ha parlat d'una possible alteració del cens. I encara en últim apunt, l'agitador ultra Albice Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa, un partit que a les europees del 24 va aconseguir més de 800.000 vots i 3 eurodiputats.
2: Ara l'Àlex ens parlava de tot, de marques i de candidats. Doncs bé, sumar la coalició de partits a l'esquerra del PSOE, aposten per presentar-se a les eleccions sota una altra marca, Front Ampli, però ara per ara, Alba, no tenen encara candidat.
11: No, però sonen amb força alguns noms. Estan disposats a liderar el nou espai polític a Espanya, la ministra de Sanitat, Mònica García, i a Catalunya, el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
12: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
13: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
11: També s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho confirmava a Televisió Espanyola.
14: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Y si eso puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales, y si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
11: Entre els noms que sonen també hi ha el del ministre Pablo Bustinduy. Com a màxim, el 17 d'octubre sabrem quines formacions acabarà aglutinant aquest espai d'esquerres i qui l'acabarà liderant.
2: El principal candidat no és l'única incògnita. Un altre d'important és qui formarà part d'aquesta coalició.
11: No és clar si Podem s'hi acabarà afegint. De moment, la cap de llista, Irene Montero, proposa que el candidat es decideixi en unes primàries.
15: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
11: I si no hi ha sorpreses, dins de Front Ampli hi haurà els Comuns, Esquerra Unida, Més Madrid i Moviment Sumar.
0: I en els partits catalans, mentre Gabriel Rufián diu que s'està pensant liderar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit, Junts torna a apostar per Míriam Nogueras.
9: Sí, fonts de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant a tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles. És una opció que el nucli dur d'Esquerra sempre ha rebutjat. Malgrat tota aquesta incertesa, la número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per liderar el partit a Madrid.
16: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
9: En paral·lel, i si no hi ha moviments d'última hora, Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent afirma que Sánchez ha fet servir l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
17: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Ho ha dit des de Waterloo, on avui s'ha reunit la direcció del partit. El retorn de Carles Puigdemont, per cert, podria coincidir amb la precampanya o la campanya electoral. El PSC, per la seva banda, ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons que ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot.
2: Gràcies, Àlex. Sobre aquest anunci de convocatòria electoral hi posem ara la mirada del col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
18: 29 de novembre, eleccions. Això vol dir que les properes 8 setmanes estaran plenes de molta retòrica i molta violència verbal. Fa temps que les campanyes electorals s'han deixat d'il·lusionar. Ara són tan negatives que fan por i la por ens radicalitza. No ens deixa pensar. I potser es tracta d'això, de no pensar, de saltar el buit sense saber ben bé per què. Perquè venen els barbes, perquè el vaixell s'enfonsa. És veritat que res sembla funcionar com caldria. L'habitatge, l'educació, la sanitat, el transport, la seguretat, tot va malament. La llista és llarga. Què fem? Com intentem resoldre'ls? Són problemes de fons que requereixen un gran esforç i un gran consens social i polític, just el que no tenim. Què fem llavors? Castiguem Pedro Sánchez i deixem que governin el PP i Vox a veure si ho fan millor? Per respondre a aquesta pregunta ens hem de fer una altra. Ens hem de preguntar qui pot redistribuir millor la riquesa, perquè quasi tot el que ens passa, quasi tot el que no funciona és degut a la desigualtat. Segur que vostès pensen que fan tot el que cal per tirar endavant, que encara i així l'Estat els gira l'esquena. Aquesta frustració la comparteixen milions de persones, ciutadans d'unes democràcies que semblen esgotades. Als Estats Units, al Brasil, a França, Itàlia i Alemanya, la ciutadania es posa en mans de l'ultradreta. I si el preu per viure tranquils és estar més controlats, sense tantes llibertats socials, però amb més ordre i seguretat, doncs endavant. Així no podem continuar. Saltem el buit. Aquest salt és força temptador, però jo no el faria, i sobretot no des de Catalunya. D'aquí 2 mesos és molt probable que a Espanya hi hagi un govern del PP. El PP, però, governarà amb Vox, i com ha passat a altres països europeus, l'ultradreta de Vox es menjarà a la dreta clàssica del PP. Ha passat a Itàlia i a França, i està passant a Alemanya i també a Catalunya. Aquestes formacions d'ultradreta no són democràtiques, al contrari, tenen components feixistes. La violència és el principal. Violència verbal a les xarxes socials que causa danys morals, psicològics i físics a persones que no es poden defensar. El feixisme és supremacista. Jo no vull viure en un país dominat per un nou feixisme. Crec que els immigrants venen per ajudar-nos i no crec que la desigualtat i la resta de problemes de fons es puguin resoldre amb mà dura, amb supremacisme i nacionalisme. Necessitem consens. Necessitem a Madrid partits que ajudin a formar una gran coalició de govern sense radicalismes. Per aconseguir-ho, a Espanya li cal, amb urgència, el seny i la iniciativa de Catalunya. L'estat espanyol no es pot governar contra Catalunya. Per això, els demòcrates catalans encara podem evitar que el govern espanyol quedi en mans del nou feixisme. És molt difícil, però no impossible. No tinguem por.
0: A França, mentrestant, augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Avui un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, això és al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Ministeri d'Educació calcula que més de 400 centres de secundària han estat objecte avui d'accions o desperfectes. I per demà, compte, s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí, bona nit.
8: Bona nit.
0: Aquests episodis estan marcant les últimes hores abans de la gran manifestació de demà, oi?
8: Sí, la vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
19: N'hi
20: ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
8: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
21: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
8: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
22: Avui també és notícia. Marc Güell.
23: Passen 3 minuts a 3 quarts de 10. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació contra la Covid al març del 2021, Toni Fortesa.
24: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i conclou que el retard en la vacunació es va deure a raons sanitàries i a les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. Escoltem l'exconsellera Alba Vergés.
25: En primer lloc, estic molt contenta per tots 5. Crec que és el just, que és el que havia de passar i que ja hauria d'haver passat en una fase segurament anterior a la fase d'instrucció i ja no hauríem d'haver arribat a judici per una cosa que sempre hem defensat que no tenia cap mena de sentit.
24: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials havien mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació.
23: Avui la Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat.
24: Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta, sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari, on també es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
1: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
24: El tràmit es pot fer per internet o de forma presencial a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà el suport d'un professional.
23: Més coses. Avui han començat els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28, amb afectacions que poden arribar a les 5 hores, a les 5 hores i mitja, ininterrompudes. La carretera és bàsica en la mobilitat entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
3: La carretera queda tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi ha pas alternatiu. La majoria de conductors del territori ja ho sabia, però alguns de fora no.
5: Igual nos daremos una vuelta y ya está. Tenemos que quedar aquí hasta las 2.
6: To go to Espot.
7: Andorra.
19: La Vela. Andorra La Vela. We're gonna wait.
26: Vamos para Sor, a donde la lotería y eso.
27: Me voy a parar al lado y hablar con el compañero y a ver qué hacemos.
3: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que s'ajustarà quan comenci la temporada d'esquí.
23: Segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández, la jove de Girona que la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Avui ha declarat la mare de la víctima, que ha explicat que l'acusat estava obsessionat amb la seva filla i que tenia una actitud agressiva i controladora.
24: L'endemà del crim, quan encara no se sabia què havia passat, l'acusat va anar a la feina de la mare per preguntar-li per la seva filla. La mare ha dit avui al judici que el noi va estar molt tranquil durant la conversa que van mantenir.
28: Frío y sin ninguna duda. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
24: Això sí, a la dona la va sobtar aquella visita, perquè feia temps que els dos joves no es parlaven.
23: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament que va aprovar el govern espanyol fa 7 anys. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. La plataforma en defensa del Sénia calcula que el projecte fallit suposarà una despesa superior als 4.000 milions d'euros públics. I al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca, bona nit.
29: Hola, bona nit. La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
30: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
29: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicolí Ramírez és politòleg.
31: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
29: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
23: Encara de la crònica del món, Rússia ha demanat calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
32: Bona nit. L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
2: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
32: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
23: Jokes Grasses ha posposat fins dijous el concert que hauria d'estar fent ara a aquesta hora a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous. Era la primera de les quatre actuacions en què la banda usonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. En un comunicat, la promotora de Project ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics.
0: Gràcies, Marc. I més música avui. Aquests són Fountains DC, però hem d'afegir altres noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El festival ha presentat avui l'informe, l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans. Marc Ruiz, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què? Fa setmanes que en parlem d'això,
4: Fa setmanes que els fans van penjant a les xarxes possibles cartells, flyers artificials, allò, intentant a veure si són aquests els que acabaran tocant. I n'hi ha molts que els han encertat de ple, sobretot els que acaben de publicar disc nou, com Phoebe Bridgers, Fountains DC, que ho faran, publicaran Dopamine in Chamber divendres de la setmana que ve, Douchi, que està enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. Here we go! Gràcies, també ho feia molt en la seva època. És l'edició del 25è aniversari i és per això que hi ha grans noms històrics que han format part del cartell de la Primavera, com Chemical Brothers,
0: boníssim,
4: Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mush, Kabat, Guial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Encara hi ha gent que no sap que és català, encara que ho ha patat tota la vida a Londres, doncs és de casa. I entre els 151 artistes al cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Wasteblood i de la veteraníssima Baix Tibu Unyan, que té ja 81 anys, i amb fenòmens virals com Engine de Potri.
0: Engine de Pit, no?
4: Correcte.
0: Engine de Potrin.
4: Sí, sí, sí. Són uns cavaquesos, només en francès. És un espectacle, és música matemàtica, li diuen math rock, perquè juguen amb mitjos tons. A més, no sé si us sonen, unes màscares enormes amb piquets. Ho heu vist a TikTok últimament?
0: Sí.
4: Doncs és això.
0: Són aquests. Gràcies, Marc.

0: Pista musical molt clara, la que ens posa avui la Gemma Puig. Torna a ploure, però a veure ben bé què vol dir, amb quina intensitat, a on. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí, és en la cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again, però fins i tot el to vol dir que tornarà a ploure, però no s'esperen els ruixats, les pluges que hem tingut avui i que vam tenir el cap de setmana. Per tant, haurem de mantenir l'alerta perquè portem un cap de setmana amb molta pluja. Avui al matí ha plogut molt i anirà plovent també en aquests llocs i, per tant, plou sobre mullat, la prudència i la precaució no l'hem de deixar enrere. Aquest dimarts al matí tindrem alguna primera gota a la façana litoral, Camp de Tarragona, alguna gota també cap a ponent, avançarien els ruixats a mig matí de sud-oest a nord-est, fenòmens puntuals, i sí que llavors a la tarda haurem d'estar una miqueta més pendents d'aquests ruixats que s'intensificaran cap al Camp de Tarragona i a l'Ebre, i després al vespre cap a punts del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, per tant en aquest sector on ja hi ha plogut molt. Aquí en aquests dos extrems de la costa sí que els ruixats poden ser intensos, més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora, i per tant una tarda vespre que haurem de continuar molt i molt pendents del cel.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: aquesta segona hora analitzarem l'escenari que s'ha obert amb la convocatòria electoral. Amb la Paula Brujats a Madrid farem balanç del mandat de Pedro Sánchez, què ha complert i què no, i què en podem destacar d'aquests últims 3 anys de govern, sempre al límit. I el cap de política de Catalunya Ràdio, en Raül Flores, aquí a l'estudi, ens obrirà les principals carpetes que han quedat a mitges i que ja no es podran tancar en aquesta legislatura. Per exemple, el nou model de finançament.
1: Un dels grans interrogants que s'obre ara també és quin rol jugarà Carles Puigdemont en aquesta campanya. Doncs bé, això podria quedar una mica més aclarit a partir de demà. Sabem que el Tribunal Constitucional ha de resoldre a favor d'amnistiar el delicte de malversació. Tenim novetat respecte a això, de seguida les explicarem, i també escoltarem què ens ha dit fa una estona en Gonzalo Boye.
0: Els dilluns, a banda dels principals titulars esportius de la jornada, ja ho sabeu, ens visita Antoni Padilla. Avui ens parlarà d'un duel que ha passat desapercebut, però que ha sigut d'alt voltatge. Irlanda contra Israel. De seguida ens explica què ha passat.
1: I abans de tancar el Catalunya Nit, descobrirem per on anirà la portada de demà del periòdico i cedirem la reflexió final al periodista Cristian Segura.
0: Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer que volem fer és saber quines veus han marcat fins ara aquesta jornada, aquest 5 d'octubre. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
5: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
6: Gabriel Rufián es un valor, siempre hemos dicho que es el mejor candidato y en aquest sentit no hi ha res més a dir.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
8: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio.
9: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
10: Estem farts d'aquesta situació i hem situat la necessitat de fer aquesta vaga general per reivindicar això, que la gent pugui viure amb dignitat, tenir uns sous dignes, que hi hagin uns preus que et permetin accedir a la cistella de la compra i poder tenir el dret a la vivenda.
11: Terrorífica, porque la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, aquello era, bueno, era un río.
12: De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
13: En principi, ni aquesta tarda, ni aquesta nit, ni demà matí es preveu res d'això. Ara, s'està amb els ulls ben oberts. No podem ara anticipar que això passi a les properes hores.
14: No puedo ir a Mataró porque no hay ni un tren. Y ahora pues me voy a ir a Plaza Cataluña andando para poder coger un autobús y ir a Mataró.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
16: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diria, molt ben valorada, molt ben sopesada.
0: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
17: Amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.

0: Catalunya nit.
1: Les 10 i 6 minuts, és l'hora dels esports. Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: El Barça ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa per l'aturada de seleccions. Ho ha fet amb bones notícies per a Hansi Flick. Eric García s'ha entrenat amb el grup.
2: Eric ha fet una part de la sessió amb els seus companys sobre la gespa a la ciutat esportiva. És una bona notícia. Va tornar amb molèsties abans d'hora de la selecció espanyola. El futbolista, recordem-ho, com diem, és un dels internacionals que tenien molèsties. L'altre, Rafinha, que ha fet feina individualitzada juntament amb Joan García i Frenkie de Jong. El gran gruix de jugadors de Barça, això sí, continuen amb les seves seleccions. En aquest sentit, ara mateix està en joc a la segona part el França 0, Bèlgica 1, en què el blaugrana Jules Koundé ha estat titular. Demà serà el torn de la selecció espanyola, jugarà Split contra Croàcia, l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. A la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha tornat a parlar de la possible titularitat un altre cop de Lamine Yamal.
3: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat Dani Olmo, el jugador del Barça, torna a Croàcia al partit on va debutar com a professional.
4: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia fa 6 dies, dimarts passat, en la primera volta d'aquesta fase de grups de la Nations League. Ho va fer per 4-1. De fet, l'equip balcànic ve de perdre estrepitosament dissabte 0-7 contra Anglaterra. Després d'aquesta llarga aturada de seleccions, els últims partits es juguen demà, la Lliga de Primera torna aquest cap de setmana que ve, a divendres, a les 9 del vespre, al Màlaga espanyol, i dissabte jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou.
1: I avui també s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei.
2: Sí, es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre, partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, l'Espanyol visitarà el Sestao de Primera Federació i els altres dos equips catalans de segona jugaran contra rivals aragonesos. El Girona visitarà el Quarte de la Tercera Federació i el Sabadell Lutebo de la Segona Federació. L'Europa visitarà el camp del Calamotxa, també de l'Aragó. El Reus rebrà el Baracaldo i, finalment, el guanyador del Prat Sant Rafel d'Eivissa li tocarà la grossa perquè jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera limitació eliminatòria de la Copa de la Reina amb aquests partits en presència catalana. Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo.
1: Gràcies, Roger.
2: Fins ara.
5: Són les 10 i 9 minuts. Tenim en marxa encara aquesta manifestació convocada avui a Barcelona, impulsada pel sindicat de llogateres. No es va poder fer el cap de setmana pel mal temps i avui s'ha fet i amb força, amb milers i milers de persones. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Jordi Canal. Jordi, bona nit.
6: Bona nit. La mobilització s'ha donat, de fet, per acabada, per finalitzada uns minuts abans de les 10 del vespre, però la veritat és que la gent no marxa. Ja encara molta gent aturada a Passeig de Gràcia, som una mica més amunt de Gran Via, davant de la Borsa de Barcelona, que és on un cordó dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la marxa continués endavant. Aquí s'han fet parlaments del sindicat de llogateres, d'altres organitzacions, des del camió que encapçalava la marxa. Hi ha hagut records per l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, però també exemples de desnonaments que no s'han fet per les mobilitzacions que hi ha hagut en contra. Diuen que és la mobilització la que fa canviar les coses i que també ho farà la vaga general. En canvi, no ho farà, diuen, el nou calendari electoral. No n'esperen res. Com dèiem, fa minuts que s'ha donat per desconvocada aquesta mobilització, però els manifestants que no marxen, 120.000 segons l'organització. Fa uns minuts hem sabut també la dada de l'Ajuntament de Barcelona, la dada de la Guàrdia Urbana, que rebaixa la xifra fins als 20.000. Ara advertències dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta manifestació es dissolgui i ja sentiu els crits dels manifestants que no pensen fer-ho.
5: Vergonya, diuen, 20.000, per tant, l'Ajuntament, 120.000, diuen ells, en qualsevol cas, milers de persones que han sortit al carrer avui per reclamar un accés real a un habitatge. Gràcies, Jordi Canal, i assistència tècnica de Pep Casanovas. Bona nit.
6: Bona nit.
1: Doncs a aquesta hora hem d'afegir també una informació d'última hora a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, i és que el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar demà dimarts únicament la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Aquest és un punt important perquè es fixarà doctrina i, per tant, la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Alba Barbosa?
0: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del Constitucional. És la que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia, i li demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent. Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. La sentència de base serà aquesta, la que fixarà doctrina i la que ha de permetre que el Suprem apliqui definitivament l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers. I a partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que per part seva ja ha dit que l'acatarà.

0: 3 minuts i arribarem a un quart d'11. Ja tenim aquí a Toni Padilla, com cada dilluns, sense xandall, però amb tota la càrrega esportiva que ens porta sempre. Bona nit, Toni.
1: Bona nit. No m'hi veureu mai amb xandall.
0: No? No te'n poses mai o què?
1: No, mai.
0: I com és això? No t'agrada, no? Què? No.
1: Només a casa si faig esport. No? Jo, això de sortir el carrer amb xandall no va amb mi.
0: Veus?
1: Per això vaig rebre una educació conservadora catòlica i sempre, com a mínim, pantalons i camisa.
2: Com han canviat els temps, eh?
0: Sí, sí, ostres, doncs mira que estan ben de moda, però vaja, en fi, aquest cap de setmana tornarà la Lliga Masculina de Primera Divisió de Futbol després de l'aturada de seleccions, una aturada molt llarga de 3 setmanes amb moltíssims partits, i ahir se'n va jugar un, que no sé fins a quin punt va tenir gaire gent enganxada, però en fi, es va jugar a Baka Topola, a Sèrbia, i va ser un partit estrany, un Irlanda-Israel. De fet, era el segon partit entre aquests dos equips en tot just 10 dies, i els dos van acabar com el rosari de l'Aurora. Dèiem un partit estrany. Per què? Què amagava aquest partit?
1: Hosti, és estrany. Hi ha una població sèrbia perduda, com és Baka Topola, Irlanda jugant com a local contra Israel. Això forma part de la mateixa competició que Espanya jugarà contra Croàcia, la Lliga de Nacions, que recordem que el format és grups amb 4 seleccions, que han de jugar totes contra totes, i en aquesta aturada, per una qüestió de calendari, havia un doble enfrontament. O sigui, en aquest cas, doncs, Espanya s'ha enfrontat 2 cops amb Croàcia, i en aquest cas, doncs, havien 2 Irlanda-Israel. Què passa? Que Irlanda és segurament l'estat europeu on el moviment pro-palestí, i que a la vegada, doncs, condemna, doncs, els crims de guerra, els crims contra la humanitat del govern de Benjamin Netanyahu, és més fort. Per tant, quan van saber que quedaven emparellats Irlanda i Israel, molts vam imaginar que seria un partit altament polititzat. I un servidor que li agrada la política, que li agrada la història i li agrada molt el futbol, jo feia molt que no recordava uns partits tan polititzats en què s'ha parlat de tot, menys de futbol. O sigui, al final també es jugaven. Què va passar? Doncs que quan van sortir el calendari, una associació molt potent a Irlanda, que es diu Irish Sport for Palestine, va començar una campanya per demanar als jugadors i a la Federació d'Irlanda que fessin boicot i no juguessin aquests partits, que deixessin a l'estacada els israelians. L'ens organitzador del torneig, que és la UEFA, va dir: si Irlanda no es presenta, rebrà una sanció econòmica, esportiva, i per tant la federació què va fer? Va dir: doncs fem una cosa, juguem els partits, però fent algun tipus de senyal de protesta. Per això, a més, com va pujar molt també, doncs, la tensió, i si s'imaginava que Israel viatjava a Dublín, a nivell de seguretat podia ser molt, molt perillós, perquè haurien, doncs, s'organitzarien, doncs, manifestacions, la UEFA va decretar que els dos partits es jugarien a terreny neutral. El partit que Israel feia com a local es va jugar a Debrecen, a Hongria. El partit que Irlanda era local es va jugar a Baka Topola, a Sèrbia, i gairebé sense espectadors.
0: Has gaudit molt, aquest cap de setmana. Ho notem.
1: Sí, sí. La gent hi deia concurs de castells, pluja, i jo enganxat un Irlanda-Israel a Baka Topola.
0: Jugant a Sèrbia, exacte. Per què Irlanda s'ha convertit en un actor tan important en aquest conflicte Israel-Palestina?
1: Això neix als anys 60-70, quan els moviments nacionalistes irlandesos, que defensen que la illa d'Irlanda hauria de ser tot un sol estat, la República Irlandesa, sobretot a Irlanda del Nord, la zona que està sota sobirania britànica, van començar a fer molts lligams amb els grups pro-palestins, en alguns casos agermanaments polítics, en alguns casos fins i tot van haver-hi contactes armats, l'exèrcit de República Irlandès va estar en contacte amb grups armats palestins, i va arribar a Irlanda, es va crear la consciència de que els irlandesos, catòlics, republicans, a Irlanda del Nord, sota sobirania britànica, eren oprimits, i que van fer un lligam, és el mateix que els hi passa als palestins a Israel. A partir d'aquí, doncs, va créixer aquesta consciència, com de pobles germans, i de fet, tot són sota les estadístiques, nosaltres vivim un estat, que és Espanya, que en teoria es considera que és dels més pro-palestins d'Europa, i si fem una comparativa de les estadístiques de quin grau de la població dona suport a la causa palestina, les estadístiques a Catalunya són molt menors a les que hi ha a Irlanda. Irlanda és de llarg el país europeu on es dona més suport a la causa palestina, i es considera que només el 10% de la població tindria una visió una mica pro-israeliana, és a dir, molt poca part de la població.
0: Per tant, un 90% que ho veuria des de la via pro palestina, per tant es podia preveure un partit calent.
1: Sí, de fet, fins i tot la Federació de Futbol Irlandès va arribar va presentar una proposta a la UEFA demanant que Israel fos expulsada de la família del futbol mundial, agafant com a exemple el que havia passat a Rússia, que Rússia sí que va ser expulsada després de l'agressió militar contra Ucraïna. O sigui, arribava amb aquest estil, no? La pressió va ser tan forta sobre els jugadors irlandesos de no jugueu o no jugueu, que la nit anterior al primer partit fan una votació a l'hotel a mà alçada, a dir: qui està a favor de fer boicot, qui està a favor de jugar. Va guanyar per majoria no absoluta que de jugar, i tots ho van fer-ho menys un, el porter Gavin Bazunu, que va dir jo no jugo, i va tornar cap a Dublín. El partit, doncs, arribava, el que va fer Irlanda, quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap, i el cos tècnic, la banqueta, va girar a l'esquena. No van donar la mà al capità d'Israel, no van donar la mà als jugadors d'Israel i van jugar amb un braçalet negre en memòria de les víctimes civils tant a Cisjordània com a Gaza. I, de fet, quan el partit va acabar 3-0 i quan va arribar doncs, el primer gol del partit, l'autor del gol s'ha fet un petó al braçalet negre com a senyal de respecte cap als morts de Gaza. Per tant, va ser un partit molt tens en què Irlanda va guanyar 3-0. Això a l'anada.
0: I això pel que fa als jugadors i al públic?
1: Gairebé no hi havia públic. Al jugar-se a Debrecen, Hongria, hi havia 100 israelians que van fer càntics a favor de l'exèrcit d'Israel i contra els irlanderos. D'irlanderos hi havia 12 persones i escaig. I aquests aficionats sí que van estar insultant els jugadors. I, de fet, la premsa irlandesa va dir que alguns d'aquests aficionats israelians van arribar fins i tot a proferir càntics racistes contra un jugador irlandès que és de raça negra i que li hauria dit doncs, que era un mico, però no es va trobar cap senyal, cap imatge gràfica que ho demostrés i no va haver-hi cap mena de sanció.
0: I a Irlanda va ser més seguit aquest triomf, diguéssim, de la seva selecció o què?
1: Va ser el primer partit de la història de la ràdio i televisió irlandesa que es va fer sense narració, com a senyal de protesta de part dels treballadors de la televisió irlandesa, que estan també a favor del boicot. El partit va tenir poca audiència, la gent va fer boicot també de veure-ho, i van seguir criticant tant a la selecció irlandesa com quan van jugar un altre partit, ara sí a casa, contra Àustria, Dublín, van parar el partit llançant pilotes de tennis amb banderes palestines, criticant els seus jugadors per estar jugant als partits contra Israel perquè ells reclamaven que haguessin fet boicot, que òbviament no.
0: Com el porter.
1: Correcte.
0: I què es va dir a Israel?
1: Doncs, òbviament, pots imaginar-ho, atacs als irlandesos, va ser molt criticat el seleccionador d'Irlanda, que no és irlandès, és islandès, és d'una altra illa, és d'Islàndia, que és el Heimir Hallgrímsson, que quan li van preguntar pel partit ell va dir, no juguem amb la gent que fan genocidi, juguem contra el genocidi, juguem contra Israel. Aquesta frase, juguem contra el genocidi, va ser molt criticada per la Federació Israeliana, va reclamar una sanció per part de la UEFA, que no va arribar, i a més doncs, també van acusar els israelians, els irlandesos, de ser doncs, uns provocadors, d'haver escalfat l'ambient, i d'haver passat tot el partit insultant els jugadors d'Israel. I de fet, el capità d'Israel, el Manor Solomon, exjugador del Villarreal, va començar a preparar el segon partit, el jugat aquest cap de setmana, en aquestes declaracions.
2: Prefereixo no dir el que penso d'ells o rebria una sanció molt dura. És evident que ells ens odien i ells no ens agraden a nosaltres. El segon partit va ser ben diferent. El nostre país és 10 cops millor que el seu. Més fort. Tenim un gran país amb gran gent. Estic orgullós de defensar-lo, de defensar aquesta samarreta. Estic orgullós del meu país i els meus soldats. Estimem el nostre país i sempre serà així.
0: El primer partit, ja ens ho has dit més, com va anar el segon?
1: El segon va acabar amb empat a un, el que jugava tècnicament d'Irlanda com a local, es va avançar 1-0 Irlanda amb un gol de Troy Parrott, el davanter del Betis, va empatar finalment Israel. Es va jugar molt poc a futbol, moltes batusses, discussions, moltes targetes, al descans fins i tot doncs, un membre del cos tècnic d'Irlanda va acusar israelians d'haver-lo escopit, és a dir, va acabar molt malament. Va ser tan tens, tot plegat, tan desagradable, que el mateix seleccionador d'Irlanda, aquesta persona que dèiem d'Islàndia, el Hendrickson, va demanar a la UEFA que mai més permeti que tornin a jugar Irlanda contra Israel.
3: No, shouldn't.
4: No crec que haguem de jugar més entre nosaltres. Això és la UEFA qui ha de decidir-ho. Però ja hi ha equips que no juguen entre ells.
3: Obviously a big support for Palestine.
4: No hi ha molts països al món on es doni tant suport a Palestina com passa a Irlanda, així que seria prudent. No desitjo cap selecció passi pel que hem passat nosaltres aquestes dues setmanes.
0: Perquè, per acabar, Toni, això passa entre alguns països, no?, que no es poden enfrontar.
1: Sí. Hi ha una normativa a l'esport mundial que permet que estats en guerra o en conflicte o units per una gran rivalitat històrica puguin doncs, no quedar emparellats en fases de grups per intentar doncs, evitar el derruix. Això passa, per exemple, amb Sèrbia i Kosovo, no poden quedar emparellats. Rússia i Ucraïna, quan a Rússia se li permetia participar, doncs, tampoc podien quedar emparellats en fases de grups. I, de fet, aquesta normativa se l'aplica a Espanya. Espanya, per decisió de la UEFA, no pot quedar emparellat amb Gibraltar. El considerar que hi ha una ferida històrica diplomàtica i, per tant, el que reclama ara Irlanda, que se'ls apliqui a ells aquesta normativa i no haver de jugar mai més contra Israel.
0: Ben interessant. Dilluns que ve més, Toni Padilla. Gràcies.
1: I sense xandall.
0: Això mateix.
5: Passen 22 minuts a les 10 de la nit. Volem tornar a treure el cap al centre de Barcelona per veure com es desenvolupa el final d'aquesta manifestació per l'habitatge que s'ha fet. Hi ha molta presència també dels Mossos d'Esquadra. És una manifestació que ha estat multitudinària. Jordi Canal, Pep Casanovas. Bona nit de nou, Jordi.
6: Bona nit. Doncs els Mossos han acabat avançant, hi ha hagut llançament d'objectes, hi ha hagut llançament de petards, hi ha hagut algunes picabaralles entre aquesta línia de Mossos que tallava el pas a la mobilització i els manifestants que encara hi eren presents. Hi ha hagut després corredisses, els Mossos d'Esquadra han baixat empenyent la gent, han baixat també les furgonetes fins a la cruïlla de Gran Via. Hi ha hagut això, corredisses, molta gent que estava aturada, molta gent que baixava amb corrents perquè els Mossos ens venien al darrere. I aquests moments, fins que ara sembla que s'han calmat una miqueta les coses, aquí a la cruïlla de Gran Via, amb Passeig de Gràcia, hi ha més espai, la gent s'ha dispersat, els Mossos mantenen ara la línia quieta després de ja us dic, d'aquesta càrrega, d'aquest avenç cap als manifestants, d'aquestes picabaralles, d'aquest llançament d'objectes, d'aquests cops de porra. Ara mateix estan encenent, no sé si són contenidors o algun altre tipus de material a la part baixa de Passeig de Gràcia, en els carrils centrals. Veig les flames, però hi ha molta gent, no veig ben bé què és el que crema. Són contenidors, sí. En qualsevol cas, s'està formant una barricada de contenidors diguem en la part mar del Passeig de Gràcia, per sota de Gran Via, mentre els Mossos, de moment, continuen aturats en la part de dalt, a l'altre costat de la font, a la part alta, a la part muntanya de Passeig de Gràcia. A veure com continua tot plegat.
5: Gràcies, Jordi Canal i Pep Casanova. Recordem que ha estat una manifestació multitudinària. Els organitzadors han parlat de 120.000 persones, la Guàrdia Urbana de 20.000, però en tot cas és una important concentració de persones, i efectivament el que estem veient també en algunes imatges que ens ofereixen la televisió, que s'estan cremant alguns contenidors, etc. Qualsevol cosa tornarem a connectar, línia oberta amb el nostre equip al centre de Barcelona.
0: 6 minuts per arribar a 11:15. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada, anàlisi política del que ha passat avui després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions imminents. Seran el 29 de novembre.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Tudemunt. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu

0: Entre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: L'avançament de les eleccions espanyoles el 29 de novembre és, sense cap mena de dubte, una de les notícies del dia. Pedro Sánchez s'ha agafat a l'habitatge per prémer el botó de l'avançament electoral i deixar enrere una legislatura molt complicada, amb una majoria dèbil i inestable, per tirar endavant lleis del Congrés. Ara volem parlar de les coses que a Sánchez li han sortit bé i també de les que li han sortit malament, i també d'algunes de les conseqüències que acabarà tenint al final accelerat d'aquesta legislatura en quant a lleis que embarranquen al Congrés, finalment. Saludem a aquesta hora el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
4: I també a Madrid, Paula Brujats, bona nit.
6: Què tal, bona nit.
4: Paula, comencem amb tu. Pedro Sánchez tornarà a posar a prova el seu manual de resistència, però ja són tants capítols que al final és ben bé una enciclopèdia de resistència, en direm. Com ha arribat fins aquí Pedro Sánchez?
6: Doncs Pedro Sánchez s'ha passat bona part de la legislatura amb respiració assistida i ara acaba incomplint la seva propia parábola.
7: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
6: I ni una cosa ni l'altra. S'acaba abans d'hora i es converteix en l'únic president espanyol que no presenta uns pressupostos en tota una legislatura. El context ha alterat els plans de Sánchez. Ara veu una oportunitat que fins divendres passat ni tan sols existia i tornarà a fer...
8: Sí, de la necessitat virtut.
6: Com ja va fer amb l'amnistia per aconseguir el suport de Junts.
8: En nombre de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés catalán.
6: Amb això lligava el suport dels de Carles Puigdemont, però li va durar poc. La legislatura ha penjat d'un fil des del principi i a la fràgil majoria, maldita progressista, s'hi ha sumat el tsunami judicial. Ha vist entrar a la presó per corrupció els seus dos homes de confiança al partit, primer Santos Cerdán.
9: La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
6: Després, l'exministre socialista José Luis Ábalos, ja condemnat.
10: Los juicios paralelos constituyen toda una perversión, intoxican.
6: I el fantasma de la corrupció també li ha fet perdre a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com un actiu electoral. S'haurà de veure si ara el rescata, com va dir.
11: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Yo voy a contar con José Luis. Como he contado siempre en las campañas electorales.
6: Una ofensiva judicial que ha crescut tant que ha acorralat la seva família, se'n va a eleccions amb el seu germà condemnat per prevaricació i amb la dona pendent de judici.
12: Todo esto tiene un objetivo político evidente.
6: I molt lluny queden els 5 dies de reflexió per a aquest cas. Sánchez ha passat de voler tirar la tovallola fa 2 anys a jugar-s'ho ara tot en una campanya electoral que decidirà el seu futur polític i personal. En campanya tornarà a recórrer a la Carta Internacional.
13: No a la guerra.
6: Però arrossega la crisi migratòria de Ceuta i la tensió amb el Marroc que l'ha posat encara més contra les cordes.
8: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro. Però no tengo amo.
6: I tot i que ell bromeja amb el mal nom que li han posat, més que un gos, té més vides que un gat, l'home de les 7 vides, diuen alguns, quan recorden que el 2016 el seu partit el va expulsar.
14: Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de mi persona como secretario general.
6: Però reapareixia 2 anys després, guanyava la primera moció de censura de la democràcia, desterrava Mariano Rajoy i s'ha convertit en l'últim supervivent de la generació de polítics espanyols nascuda després del 15M. Ja no queda ni Albert Rivera, ni Pablo Casado, ni tampoc Pablo Iglesias.
15: Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder.
16: Ponga orden en Cataluña. Hace falta acabarnos con las procesiones tenebrosas de antorchas.
17: Hoy, señor Sánchez, podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros.
6: Des del 2019, Sánchez sempre ha governat en coalició, ara suma 8 anys de governs consecutius, però mai ha acabat una legislatura, ni el 2018, ni el 2019, ni tampoc ara. Les urnes decidiran el seu futur.
4: Gràcies, Paula. Doncs bé, una de les conseqüències del final de la legislatura espanyola és que hi ha un munt de lleis que acaben en paper mullat. I entre aquestes lleis, Raül, n'hi ha una de clau com per exemple el nou model de finançament.
2: Sí, el nou model de finançament va ser clau perquè Esquerra Republicana

0: votés la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, ha fet un recorregut llarguíssim amb negociacions molt intenses i que finalment es van acabar desencallant aquest gener. El resultat va ser un model que havia de garantir l'ordinalitat de Catalunya, és a dir, que Catalunya quedés en la mateixa posició del rànquing un cop s'haguessin repartit tots els recursos del model i que donava gairebé 4.700 milions d'euros extres a la Generalitat. Un acord tancat, però que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja avisava que calia rematar-lo durant la tramitació al Congrés.
1: Que hi hagi un acord en el model de finançament no vol dir que la feina s'hagi acabat, perquè aquest acord en el model de finançament s'ha de convertir en un text legal.
0: I ara sabem que aquest text legal no acabarà existint perquè no hi haurà més tramitació. El nou model estava a les portes de passar pel Consell de Ministres per poder anar després al Congrés dels Diputats, però amb la legislatura dissolta, l'executiu ja no pot aprovar projectes de llei i, per tant, el que era urgent i necessari ara acabarà en no res. I, com a molt, haurà d'esperar a un nou govern.
2: El cas és com aquesta llei n'hi ha d'altres, no és pas l'única.
0: No, fixem-nos, per exemple, en una altra llei clau, que és la condonació de part del deute del Fla. Aquesta llei estava a punt de quedar enllestida al Congrés, condonava 17.000 milions d'euros a la Generalitat del deute que tenia amb el Fons de Liquiditat Autonòmic, o sigui, amb l'Estat, que li prestava diners, sobretot, en un moment en què la Generalitat no podia demanar auxili als mercats en plena crisi econòmica. Doncs bé, amb la legislatura acabada, aquesta llei cau i la Generalitat seguirà devent aquests diners a l'Estat, o també el traspàs de Rodalies, que tenia un calendari i que ara no es podrà desplegar. I més enllà de les lleis, el PSOE ha portat en tres ocasions l'oficialitat del català a la taula de la Unió Europea i no se n'han sortit. El PP ha fet una oposició dura al seu reconeixement i també hi ha hagut estats, com per exemple Alemanya o Itàlia, que s'hi han oposat fortament i que ho han frenat. Allò que prometia el ministre Álvarez...
3: Lo que sí está claro es que serán oficiales. No tengo la menor duda.
0: Doncs ara haurà d'esperar.
2: El que és evident, Raül, és que aquí hi ha una quantitat d'energia invertida que ara queda en no res. El que ens preguntem també és si això té després algun impacte.
0: Doncs a Esquerra li reclamava aquest matí el president Illa que com a mínim lamenti que el finançament i altres lleis no podran tirar endavant, però sí que després aclarien que això no hauria de tenir un impacte en les seves relacions amb el PSC a Catalunya. En tot cas, el resultat final de capítols com aquests que ara parlàvem, com el finançament, demostra com de difícil ha estat encarrilar aquest nou model, negociar-lo, quina oposició hi ha hagut, quines veus més altes han acabat sonant en diverses autonomies, tant amb governs del PP com també del PSOE, i el dubte ara és quan es tornarà a obrir una nova finestra com aquesta. I encara n'hi ha una altra. Les principals mesures que els socialistes van acordar amb els independentistes a principi de legislatura, en molts dels casos, han quedat a mig camí. Al final, les principals que han prosperat són bàsicament dues. L'amnistia, encara pendent d'aplicar-se, i demà amb això hi ha un capítol important, a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, o també la possibilitat de poder parlar en català al Congrés. En tots els casos, aquí sí, hi ha hagut majories clares que han permès tirar-ho endavant amb certa agilitat.
2: Doncs són temes transcendents, sense cap mena de dubte. De fet, en els pròxims minuts parlarem amb Gonzalo Boyer, l'advocat de Carles Puigdemont, perquè les pròximes hores en aquest sentit també són importantíssimes. Ha quedat claríssim tot el que queda en no res. Gràcies, Raül, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
2: Això serà just després de la pausa que fem ara per la publicitat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
7: El cinema fantàstic torna a Sitges.
8: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
8: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
7: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
9: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
10: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Superman, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Superman, Catalunya Ràdio.

0: Passen 6 minuts de 11:15, parlem ara de gastronomia perquè el xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló Sant Sebastià Gastronòmica amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari, 40 anys, que els germans Roca celebren amb un menú nou de trinca, enviat especial a Sant Sebastià. Òscar Callao, bona nit.
1: Bona nit. Doncs hem tingut l'oportunitat d'entrevistar Joan Roca aquest migdia, just després de la seva aplaudida ponència. En només 30 minuts ha explicat, d'una banda, l'organigrama de tots els restaurants, bars, gelateries o espais d'investigació culinària que tenen el Roca a Girona i, sobretot, ha descrit un per un els 40 platets del nou menú del celler en el seu 40è aniversari. Una proposta molt meditada, Joan.
2: Bé, doncs, és la celebració dels 40 anys del celler de Can Roca. Un menú una miqueta més llarg i més estret, divertit, amb més cosetes, amb la línia, perquè, bueno, fins ara, el menú abans d'arribar aquí ja era de 34 plats. Per tant, n'hi hem afegit 6 més, no?, en forma de petits snacks. Per tal de poder explicar amb plats nous tots els nostres conceptes ja consolidats, és a dir, seguim parlant de memòria, de tradició, del món del vi com a font d'inspiració, del paisatge com a font d'inspiració, del producte com a font d'inspiració, del cromatisme, de tots aquests, l'academicisme, la innovació, l'atreviment, la llibertat, tots aquests, la màgia, fins i tot, el sentit de l'humor, de cadascun d'aquests conceptes pengen plats que ens permeten explicar allò que hem construït amb consistència, un procés creatiu ferm que ens permet desenvolupar coses noves. I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, però sí amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé fent feliç a la gent.
1: Ho has dit de passada, màgia i humor, però crec que aquest és un concepte que ha crescut, perquè les coses divertides com a joguines o jocs que proposeu són una passada, perquè des del clàssic perfil vostre que va aparèixer en el Consumer, aquesta nòria amb músiques adaptades a la celebració, un joc d'escacs amb les pells del bacallà, i me'n deixo moltes, no? Però aquesta part d'humor i creativitat, sí, paral·lela al que es menja?
2: Probablement és la part que més aporta en Jordi, no? Aquest triangle creatiu que formem des del món del vi i des del món dolç, no? del món del vi en Josep, del món dolç en Jordi i jo del món salat, però qui fa més transgressió, qui provoca més, qui acaba tinguent la capacitat de pensar al revés, és en Jordi, no? I moltes vegades aquesta interpel·lació constant de coses fa que el sentit de l'humor aparegui de manera inevitable i que, per altra banda, és necessari, és imprescindible, sobretot, no? Quan pretenem fer una cosa tan seriosa com és, no? Una celebració gastronòmica en un restaurant d'alt nivell on la gent ve amb altes expectatives, no pots fallar, vull dir, pots jugar i aportar sentit de l'humor, però ha de ser al mateix temps molt bo, producte de molta qualitat, amb molta exigència, amb molt de rigor professional, sense deixar aquesta part, diguéssim, divertida i amena, que també és important.
1: El dia que ens vam veure al cim del Fontaner, sí, des d'allà podíem fer una classe de geografia, recordo que era la primavera, que hi havia neu, Costa Brava, els diferents territoris que us nodreixen. Aquí en aquest menú també surten, eh? S'ha esmentat un munt de comarques i de productes recuperats, etc.
2: Sí, és més que mai aquest menú reivindicació del territori, de la cultura, dels productes locals, de tota aquesta riquesa que tenim en el territori, de tota aquesta biodiversitat que tenim des del nivell del mar o sota el mar, no? De sota el mar, nivell del mar i més de 2.000 metres d'alçada que tenim al Pirineu, no? Per tant, tot aquest ventall de productes, la sort d'estar de Girona, està en el centre d'aquest petit univers, aquest ecosistema tan variat, amb una geografia tan variada, ens permet tenir uns productes extraordinaris en diferents èpoques de l'any. I això té una riquesa molt gran que nosaltres sempre hem posat en valor, però probablement en aquest menú encara més insistència. No?
1: Has començat la ponència fent una mica l'organigrama de com ha crescut Can Roca amb tots els diferents restaurants, locals, etc. Presenta'ns una miqueta l'últim de l'últim que encara s'està fent a Vall de Llémena.
2: Encara no està, no està, i encara volem esperar una mica
1: per
2: poder-ho explicar. No, la idea és que sigui un lloc, és a dir, és casa de la, és casa on va néixer la mare, que l'hem anat restaurant ja fa fins durant uns quants anys hem anat restaurant i encara està per definir. La idea és que sigui un restaurant, però encara està per definir.
1: Joan Roca, moltes gràcies i felicitats per aquests primers 40 anys de cuina i festa a la taula.
2: Gràcies a tots.
3: Catalunya nit.
4: Dinou minuts i arribarem a les 11 de la nit aquest 5 d'octubre, per tant, encarrila ja la recta final. És el moment de començar a mirar a demà. Marc Güell i Txell Garriga, bona nit.
5: Bona nit.
6: Bona nit.
4: Però abans hem de tornar al centre de Barcelona. La manifestació en defensa del dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls. Quina és la situació ara mateix, Jordi Canal?
7: Queda força més gent, però la imatge del Passeig de Gràcia en el tram entre Gran Via i Plaça de Catalunya són tot de piles de contenidors, cremant també algun a la ronda aquí al costat del Corte Inglés. La policia ha intentat dispersar els manifestants, n'hi ha que s'hi han resistit, han llançat ampolles, hi ha hagut corredisses, cops de porra i la formació d'aquestes barricades de contenidors que després han encès. Queda gent al Passa Catalunya, que és on hi ha l'acampada, Mossos d'Esquadra, tot i que han fet una incursió per la part de baix de Passeig de Gràcia per dissoldre la gent que s'acumulava en aquest tram entre Plaça de Catalunya i Gran Via, han desaparegut de baix, són només a la part alta de Passeig de Gràcia i poca cosa més. Esperar quin és el següent pas dels Mossos i si tota la gent que resisteix encara acaba de marxar d'aquest punt, ho fa o no.
4: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies a Jordi Canal i Pep Casanovas a la unitat mòbil al centre de Barcelona per aquesta última hora. I precisament demà el govern espanyol torna a portar al Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge que han abocat Pedro Sánchez a convocar eleccions. Txell.
6: Sí, i ara els haurà de convalidar la Diputació Permanent, que és l'organisme que continua funcionant quan es dissolen les Corts. Aquí el govern podrà validar els decrets sense necessitar els vots de Junts. En té prou, doncs, amb la majoria que sumen els partits que van votar a favor del primer paquet de mesures. El ministre Ernest Urtasun ha concretat que els textos no seran exactament els mateixos que els que es van ja tombar divendres passat, però ha assegurat que no hi haurà rebaixes en cap de les mesures contra els desnonaments i els fons voltors, i que també es preveuen la pròrroga dels lloguers.
0: L'agenda informativa ve molt carregada perquè demà hem d'estar pendents també del Tribunal Constitucional per l'amnistia, Marc.
5: Sí, amb aquesta novetat que avançàvem fa poca estona, que el Constitucional s'inclina finalment per aprovar demà només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia, la qual cosa vol dir que es pot accelerar una mica més tot aquest tràmit. Això és important perquè és la ponència que, per tant, fixarà doctrina, és la que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten, per tant, perquè demà només s'aprovi una de les dues sentències que hi ha a l'ordre del dia del ple del tribunal. És la que ha redactat el president d'aquest tribunal, Cándido Conde Pumpido. És també la més contundent a favor d'aplicar l'amnistia i demana al Suprem que ho faci de manera immediata i preferent.
0: Aquesta és una notícia d'última hora que hem sabut fa no gaire estona i que, per tant, quan hem entrevistat aquest vespre a l'advocat de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boyen, no sabíem aquest extrem. Tot i així, hem comentat la jugada del que esperen que passi a partir de demà, després d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional. Així és com ha anat la conversa, insistim, abans de saber-se aquesta última qüestió que acabem de comentar. Senyor Boye, bona nit.
8: Bona nit.
0: Què n'espera del que pugui passar les pròximes hores al Tribunal Constitucional?
8: Bueno, en principio lo que dicen es que se va a aprobar la ponencia por la cual se reconoce que hubo una vulneración de derechos fundamentales en la aplicación de la amnistía a Jordi Turull y a Dolors Bassa, y a partir de ahí, pues una vez que se apruebe eso, se preparará o se dictará la sentencia en un par de setmanes y a partir de ahí a ver qué hace el Tribunal Supremo, ¿no?
0: Depenent de com de clar sigui el Constitucional i després el Suprem, tothom espera que Carles Puigdemont acabi tornant a Catalunya. ¿Quin creu vostè que serà el timing de tot això?
8: Bueno, en realidad, yo lo he dicho varias veces, el timing ha de preguntárselo al Tribunal Supremo. Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Vostè creu que la convocatòria d'eleccions canvia alguna cosa? El fet que Junts no hagi aprovat el decret aquest d'habitatge, que ara puguin estar enfadats amb Junts i això canvies alguna cosa de cara a les pròximes hores amb el Constitucional o no?
8: Yo creo que no y quiero entender que no, porque sería devastador para un sistema democrático que el Tribunal Constitucional cambiase sus criterios en función de las convocatorias electorales o los votos de Junts.
0: Quan es pronunciï el Suprem, aquell serà, entenem que acatant el que li digui el Constitucional, entenem que aquell serà el moment en què Carles Puigdemont tornarà a Catalunya o s'esperarà que s'aixequi l'ordre de detenció i això pot portar uns dies més?
8: Bueno, nosotros vamos a esperar a que se le aplique la amnistía y a partir de ahí el presidente regresará, ¿no? Eso es que no depende de nosotros. Estas son, yo se lo he dicho a varios compañeros suyos, estas son preguntas que hay que hacerle al juez Llarena, no al abogado del presidente. Es decir, nosotros no sabemos lo que ellos van a hacer ni cuándo lo van a hacer.
0: Ara que tenim data d'eleccions, 29 de novembre, queden, per tant, gairebé dos mesos. Entenem que Carles Puigdemont sí que serà aquí. És a dir, seria pensable que el veurem votant a Catalunya?
8: Bueno, lo que sería ideal es que nada de lo que ha pasado hubiese pasado, en el sentido de que él lleva mucho tiempo privado de su derecho de sufragio activo y también del ejercicio de sus funciones. Ahora, pues confiemos en que el Tribunal Supremo vaya rápido, ¿no?
0: N'heu parlat amb ell des que s'han convocat les eleccions? Per tant, avui heu parlat amb Carles Puigdemont?
8: Sí, hemos estado mensajeándonos y bueno, vamos a esperar. Para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no cambia nada. Desde el punto de vista político, bueno, es evidente que el señor Sánchez se ha pegado un tiro en el pie, pero eso son otras cosas, ¿no?
0: ¿Per què creu que s'ha fet un tret al peu?
8: Porque pienso que no le van a dar los votos ni ahora ni el 29 de noviembre. Es que basta ver su trayectoria y van en caída libre, ¿no?
0: I creu que Carles Puigdemont estarà fent campanya a Catalunya? Una altra cosa, si han parlat de si es presentaria o no, que això ja és un altre tema perquè són eleccions al Congrés, però participaria activament des de Catalunya a la campanya electoral de Junts? Això ho han comentat amb Carles Puigdemont?
8: Bueno, lo que no hemos querido hacer planes mientras no existe una resolución del Supremo. Todo lo demás son futuribles o posibles. Creo que lo más sensato es no hacer esos planes, esperar al desarrollo mañana, ver cuándo se dicta la sentencia del Constitucional, cómo viene esa sentencia, y a partir de ahí ver cuán rápido y cómo resuelve el Tribunal Supremo. Después de eso ya podrían hacerse planes, ¿no?
0: Com creu que queda amb tot això la reputació de la justícia espanyola?
8: Bueno, nosotros creemos que la reputación en el caso del proceso ha quedado bastante dañada y me imagino que tratarán de reconducirlo en los años que venideros, ¿no? De hecho, ahora, en lugar de perseguir a la gente por las ideas políticas, se les está persiguiendo por los actos de corrupción.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant les pròximes hores, però segurament que les pròximes setmanes seran claus per acabar veient què és el que passa després de tant temps de parlar-ne. Li agraïm molt que ens hagi atès aquí al Catalunya Nit. És Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Bona nit.
8: Bona nit.
4: Per cert que demà de tot plegat en podrem parlar amb Jaume Asens, és diputat dels Comuns al Parlament Europeu i de fet és un dels advocats que van assessorar Carles Puigdemont quan va marxar a l'exili. Amb Asens analitzarem demà aquí al Catalunya Nit la decisió del Tribunal Constitucional. També parlarem del llibre que acaba de publicar Gaza després d'Auschwitz.
5: I ja us podeu imaginar que el tema de l'amnistia, però també aquests decrets d'habitatge que explica Amara, les eleccions que ha convocat Pedro Sánchez, també centraran l'atenció del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger. Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
5: Escolta, demà crec que ho teniu molt clar, eleccions i amnistia.
3: Si no hi ha cap tempesta que ens sorprengui de bon matí, perquè aquest matí ja ho hem hagut de desfer tot, però sí, són els dos temes del dia, és a dir, després de la convocatòria de Pedro Sánchez hem d'estar atents a totes les reaccions i sobretot, més que les reaccions, que ja les hem vist una mica avui, a tots els moviments tàctics que s'estan movent per tots els partits. Demà tindrem a Ernest Urtasun, el ministre, com a portaveu de Sumar, li preguntarem ja clarament si ell serà el candidat, tot i que també Pablo Bustinduy tindria números. Tindrem a Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, una mica qui ha provocat tot aquest moviment sísmic a la política espanyola. Aviam quines opcions veu Junts en tot plegat. També parlarem de la situació del Partit Popular i d'aquestes teories de la conspiració que comencen a dibuixar entorn al que pugui fer Sánchez amb el cens, però demà és el dia de l'amnistia. Sabem que el Constitucional es reuneix a les 9, sabem que ho tenen clar, les ponències estan escrites, el consens hi és i només falta saber a quina hora canten la grossa, per dir-ho en terminologia de la loteria, perquè a partir d'aquí es desencadena el dominó que ha de portar doncs, a la tornada de Carles Puigdemont, a la rehabilitació de Oriol Junqueras i a tot el que vindrà els propers dies.
5: Per tant, Maiol, venen com setmanes molt incertes de tot el que pot anar passant?
3: Moltíssimes, perquè a més, si un dia en política ja pot canviar tot, i la prova és això amb l'habitatge, amb l'amnistia encara ho veurem més, no? Com es comportarà Junts amb el retorn de Carles Puigdemont? Com ho farà servir en campanya? Quin dia tornarà i quin simbolisme pot tenir aquest dia? Aquest és un dels dubtes que tindrem. Què farà Esquerra? Perquè el paper de Gabriel Rufián també és un dubte. Amb Oriol Junqueras com a candidat, aquest matí ho explicàvem, ja veus dins del partit, no és el cas del propi Junqueras, però ja veus que diuen, escolta, no estem contents amb Rufián, per què no aprofitem la força de la teva tornada electoral perquè et presentis? Veurem també què fa Esquerra i sobretot com es configura Madrid tot plegat, no? Perquè ara el centre està en l'habitatge, però qualsevol cosa pot fer canviar la gent en qualsevol moment. I Sánchez ja sabem com és. No té cap opció, però si li queda una petita ho aprofita com ha fet en aquest cas a la convocatòria electoral. Veurem, venen dies intensos i divertits d'explicar, sí.
5: Doncs són dies de molta ràdio i d'estar ben atents a partir de les 6 també al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, gràcies.
3: Cuideu-vos, fins demà.
0: Ja ho deia el Maiol, tot això si la pluja ho permet, perquè demà n'haurem de continuar a estar pendents, Txell Garriga.
6: Sí, perquè l'episodi de pluja intensa que ha escombrat tot el país encara no s'ha acabat. Protecció Civil manté encara el pla Inuncat en fase d'emergència, si més no, fins demà. I a més, continuarem tenint algunes afectacions pels aiguats que han caigut entre dissabte i avui al transport públic. Per exemple, si avui ha estat una jornada complicada a Rodalies, demà encara no es tornarà a la normalitat del tot. Les línies R1, R2, R2 Nord i l'R11 no tindran servei ferroviari en algun dels seus trams. També hi ha afectacions al metro de Barcelona. A banda, encara hi haurà també 3 centres educatius que demà no faran classes. Són 2 centres d'adults, una a Granollers i l'altra a Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. També 2 hospitals que treballen encara per recuperar la normalitat després de les inundacions que han patit. Són l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de Granollers. I per tot plegat, també estarem
4: a estació d'estudiants.
5: Sí, i a més, aquest cop la principal federació de pares d'alumnes també ha fet una crida a sumar-se a la mobilització. N'estarem pendents perquè, a més, la violència en aquestes manifestacions d'estudiants contra les retallades va en augment. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar aquestes protestes. I demà, per cert, també haurem de tornar a parlar de Ceuta perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà en la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. En canvi, qui no hi anirà és la directora del CNI, Esperanza Castelleiro.
0: Doncs mirant el demà volem saber quina és la portada que plantegen des del periòdico. Ho parlem amb el seu director adjunt, que és el Ferran Boiza. Ferran, bona nit.
9: Hola, molt bona nit. Doncs la portada de demà va molt carregada de temes amb un parell de propis molt destacats, però evidentment nosaltres obrim, com imagino que la majoria de companys demà, amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Ja hi estem acostumats a que Sánchez no compleixi gaire amb la seva paraula i canviï d'opinió constantment, però tindrem eleccions al novembre, quan no fa ni un mes havia dit que, de nou, serien el 27, que esgotaria la, la legislatura i que en tot cas hi hauria un avançament tècnic, pràcticament 9

0: mesos no és pas un avançament tècnic. El nostre títol d'apertura demà és Sánchez fa del 29 de novembre un plebiscit personal, perquè a la compareixença d'aquest matí el president ha vingut a dir que o el caos o ell. Ha fet una crida a la mobilització contra les elites, ha fet una crida a combatre els especuladors, s'ha oblidat de la corrupció, s'ha oblidat de Ceuta... Bueno, més o menys el que estem acostumats en el cas del president del govern. No? A portada també destaquem, com deia, dos temes propis rellevants. Per un costat, expliquem, ara en parlàveu del tema de l'amnistia i de la reunió del Constitucional de demà, expliquem que el magistrat del Constitucional, José María Macías, ha decidit retirar la seva ponència sobre l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull, perquè Macías no vol que es faci servir per instar el Suprem a aplicar aquesta amnistia, com demana la majoria del Constitucional, a la resta d'implicats. Per tant, ha retirat la seva ponència i haurà de presentar-ne una altra, presumiblement, al president del Constitucional, Conde Pompidou.
1: Doncs demà tot això, Ferran, que se'ns acaba el temps, ho buscarem al periòdico i us llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Molt bona nit.
2: 3 minutets i arribarem a les 11 de la nit, al final del Catalunya Nit. És un programa, ja ho sabeu, que en el qual sempre cedim l'última paraula a algú, i aquest dilluns li cedim al corresponsal del País a Berlín i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura. Cristian, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, Agnès. Bé, una mica empiocat.
2: Una mica empiocat.
3: Però com sempre gaudit del programa, perdoneu un moment. Jo, com mai sé el temps que tinc, començaré pel que em fa més il·lusió comentar. I és aquest partit de Copa del Rei entre Utebo i el Sabadell. Recomano als seguidors del Sabadell que hi vagin. Que vagin al partit, que em sembla que juguen a Utebo, que és una ciutat petita a prop de Saragossa. És fascinant. Primer perquè té la Torre Mudéjar, més bonica que he vist a la meva vida. Hi ha una còpia a Barcelona, al poble espanyol, hi ha una còpia d'ella. I també perquè... això és que jo aquest tema el conec perquè vaig escriure d'això. Nicolau Rubió i Tudurí, un dels grans arquitectes i planificadors de Barcelona, va idear una capital d'Espanya, una capital federal d'Espanya, l'any 31, a Utebo. És interessantíssim, és a dir, que aprofitin els seguidors del Sabadell, entre ells el Toni Padilla, anar a Utebo i fer turisme i a veure si guanyen. Això era el que em feia més il·lusió comentar, però òbviament no és l'únic. M'ha agradat una cosa que ha dit el Mayol sobre... com la dreta, que vosaltres ho heu comentat, atia teories de la conspiració sobre possibles recomptes fraudulents del vot per correu, etc. A mi és una cosa que em fascina a Espanya i a Catalunya, amb la facilitat amb la que es posen en dubte les institucions democràtiques. Des de la dreta, per suposat, però és que també des del PSOE constantment s'ha parlat de l'Ofer, de mil coses que posen en qüestió la democràcia. Aleshores, què fa que el ciutadà, de per si, del color que sigui, dubti també de tot plegat, de la democràcia, que és el millor que podem tenir. I per acabar, el tema de les riuades és fascinant, perquè no ens n'adonem que és l'inici, ja de fa temps, però és l'inici de com les nostres vides canviaran amb el canvi climàtic. Això és només l'aperitiu.
4: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Tresca Info.

0: Bona nit, són les 11. Un grup d'activistes s'enfronten als Mossos després de la manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona en favor del dret a l'habitatge. Unes 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit al carrer i han celebrat com un èxit la convocatòria de la vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueres. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestació d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns ja s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona, ha jugat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Herzliya israelià a la Champions League, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures, això sí, sense grans canvis. Bona nit, us informa Agustí Serrat. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al centre del Passeig de Gràcia. Anem cap allà amb la unitat mòbil que tenim a Barcelona, amb en Pep Casanovas i en Jordi Canal. Bona nit.
2: Bona nit. La protesta sí, acaba amb enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra. La policia ha tallat el pas de la manifestació quan pujava al Passeig de Gràcia. Els organitzadors l'han donada per finalitzada, però moltes persones es resistien a marxar malgrat els advertiments policials. Al final hi ha hagut llançament d'objectes. Hi ha hagut també els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, persecucions i al final barricades de contenidors cremant al voltant de Plaça de Catalunya, on hi ha l'acampada a favor de l'habitatge. Abans, milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en aquesta manifestació. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i el sindicat de llogateres ho ha valorat com a molt bona notícia. Això, com dèiem abans, ara que acaba amb aquests enfrontaments, hi ha els bombers, hi ha les ambulàncies ara apagant aquestes barricades de contenidors cremant al passeig de Gràcia, a les rondes al voltant de la plaça de Catalunya, on s'han encès aquests contenidors, on els manifestants corren amunt i avall, perseguits encara per les furgonetes i pels agents dels Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Jordi. Ara ho dèiem, Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
3: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions sindicals, socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets de llei de l'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Precisament l'habitatge és un dels rerefons que hi ha hagut a l'anunci d'avui de Pedro Sánchez, que ha convocat eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferrarà a aquestes mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
4: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
5: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
4: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
6: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
7: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
4: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte del 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
9: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
10: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per la seva banda, l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Recordem que a les europees del 2024 la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen encara candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
11: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
12: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas deciden.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
13: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no és clar és si Podem s'acabarà afegint a la coalició.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
15: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
16: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la regió metropolitana nord dels bombers.
17: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
16: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
18: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
16: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
19: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
16: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un SOS alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
20: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SOS alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
21: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
20: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
1: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
2: M'han dit que no hi ha horaris i que havies d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
20: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Doncs bé, arran de les pluges, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han pogut solucionar.
14: El temps.
0: Doncs bé, per saber quina és la previsió del temps per aquest dimarts, sentim la crònica de la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
14: 3CAT Info.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia a FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que
28: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: L'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder al Brasil. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
4: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
5: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
6: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
7: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
6: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segona jornada del judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va matar el 2023. La mare de la víctima ha dit que des d'un primer moment va sospitar de l'acusat perquè estava obsessionat amb la seva filla. Girona, Fèlix Martín.
8: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. Aquell mateix matí el noi a qui jutgen va anar fins a la feina de la mare per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. La dona, Blanca Gutiérrez, ho va trobar molt estrany perquè tots dos joves feia temps que no es parlaven. Diu que després ho va entendre tot. Ell buscava una coartada i estava molt tranquil.
9: Frío y sin ninguna duda. Solamente perdí un momento la compostura cuando yo le dije, a ver, a Carla le dolió mucho el perder la amistad contigo porque ha sido un amigo constante en su vida y en ese momento fue únicamente cuando se puso las manos, perdón, en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
8: Al final, l'acusat va reconèixer els fets i la defensa ho considera un homicidi. En canvi, fiscal i acusació ho qualifiquen d'assassinat perquè va planificar els fets i li reclamen presó revisable permanent. Aquest judici es fa amb jurat popular i continuarà tota la setmana a l'Audiència de Girona.
0: I abans dels esports us expliquem que Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans, Marc Ruiz.
10: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. Here we go! És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de Lotus, Lotus, Lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
11: El primer equip del Barça...

0: Mestre de partits serà contra Croàcia, Split, a 3:15 del vespre. En la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha parlat de la possible titularitat de Lamine Yamal.
1: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
0: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
2: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
0: Aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat els 90 minuts. Un cop acabada aquesta aturada de seleccions, la Lliga de Primera tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà l'endemà, dissabte, contra el Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda.
3: 3Cat Info.
0: I encara en futbol aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb aquests partits: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
4: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
0: En clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a les 3:15 a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
0: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya, israelià, en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Ramas és el tècnic de l'equip vallesà.
6: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbau que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jarden Herzeb Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. I més coses en tenis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a la semifinal per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació del rus Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment del partit, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 7 en el segon.
7: Són 2:15.

Moment de repassar les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un grup d'activistes s'enfronten als Mossos després de la manifestació convocada pel sindicat de llogateres a Barcelona en favor del dret a l'habitatge. Unes 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit al carrer i han celebrat com un èxit la convocatòria de la vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros

0: euros pels desperfectes provocats pels aiguats al cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. De seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i també la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ha ajornat fins dijous el concert que havia de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i al litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Anem cap allà amb la unitat mòbil que tenim a Barcelona amb en Pep Casanovas i en Jordi Canal. Bona nit.
2: Bona nit. Hi ha hagut una estona d'impàs aquí al voltant de Plaça de Catalunya, on hi ha concentrats els que queden d'aquesta manifestació. Però ara fa uns minuts els Mossos d'Esquadra han començat a avançar pel costat de l'illa, cap avall, cap a Plaça de Catalunya. I hi ha hagut un punt amb força enfrontaments, és aquí al capdavall de la Plaça de Catalunya, al començar la Rambla, on hi ha molt de material d'obra acumulat de les obres que s'estan fent, per exemple, a la Rambla, un punt doncs que han aprofitat tots aquests esvalotadors per abastir-se de tanques, de maons, d'altres objectes que han fet servir per posar aquestes barricades i impedir el pas dels Mossos d'Esquadra i també per enfrontar-se amb els agents. Hi ha hagut algun moment on la pluja de pedra sobre el cordó policial era bastant impressionant. Ara els Mossos d'Esquadra tenen desenes de furgonetes, desenes també d'efectius que han aconseguit fer marxar part d'aquesta gent concentrada a Rambla avall o bé una altra vegada cap a Plaça Urraquinaona. De moment és el que veiem des d'aquí, mentre la visió que tenim de Plaça Catalunya i del seu entorn és més aviat apocalíptica. Hi ha això, forces barricades de tot tipus de material, ja no només contenidors, sinó també tubs de plàstic de les obres, fins i tot bicicletes de compartides, bicicletes elèctriques compartides dels diversos serveis que hi ha a Barcelona, i tot de maons, material d'obra trencat, cobrint bona part dels carrers, suposem que per impedir el pas de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra, que tot i així han aconseguit ara, amb aquesta mena d'ofensiva final, avançar i fer que es dispersi bona part de la gent que hi havia a Plaça de Catalunya doncs, amb aquests incidents.
0: Gràcies, Jordi. Seguirem pendents de tot el que passi a Plaça Catalunya després d'aquesta manifestació. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Precisament l'habitatge ha estat un dels motius que ha portat Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades el 29 de novembre. De fet, el president espanyol s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar a les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès Sánchez a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Mosse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moviment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
7: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
8: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: D'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenta a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Sigui com sigui, una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava a la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. També el traspàs de Rodalies, en tots dos casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
7: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. I la campanya electoral podria coincidir també amb el retorn de Carles Puigdemont, perquè el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia, i també insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
9: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'altre tema destacat del dia són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats. 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
11: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
12: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
13: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
12: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
14: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
12: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
15: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
12: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
16: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
17: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. Més afectacions és que com a mínim 3 centres educatius no podran obrir portes aquest dimarts per les afectacions derivades de l'episodi de pluges dels últims dies. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'aquest dilluns també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita a prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova hora. Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera i les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
19: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
20: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
19: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
21: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
22: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
19: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
10: El temps.
0: Doncs bé, sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
23: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins a judici.
24: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes. I al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. La Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta, sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
1: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres ho volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3CAT Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
4: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
2: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals i del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre, Tarragona.
5: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
6: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
5: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.

0: I Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions en què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives de dimecres a dissabte. I què importa si ningú entén que les mateixes
2: pors que enceguen... Esports.
0: Mirarà per repassar els esports amb Roger Arnau.
3: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut tornar a comptar amb 10 jugadors de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix dels futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 3:45 del vespre. A la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
4: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
3: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
5: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
3: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia la setmana passada en la primera volta de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Ho va fer per 4-1 a Sevilla. Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de la Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
2: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips de casa nostra són aquests: Sestao Espanyol, Quart Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 7:45 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
6: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
3: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Bnei Herzliya israelià en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga a competició europea el Franklin Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
7: Jo no sé quin Busau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares, i que li posi les coses molt difícils al Buzau.
3: I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la seu del 7 el 12 de setembre. Les instal·lacions de l'equip de l'Urgell amb la renovació de les turbines del Parc del Segre ja estan gairebé a punt, mentre que Sort estan més endarrerides per culpa del degel.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 12. Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decida.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
1: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
2: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: El Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia a FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
2: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta

0: 3Cat Info.
1: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
2: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
1: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
3: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
1: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
4: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
5: Són 1:15.

Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el

0: tarda la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes. i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
8: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50. Seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
10: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
11: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
12: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és, doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
11: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
13: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
11: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
14: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
11: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
15: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar un autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
16: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
17: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
18: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
19: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
18: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
20: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
21: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
18: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
9: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
22: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
1: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
3: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba del segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat tres taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
23: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
4: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
24: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
25: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
24: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
26: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional, Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
5: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos, yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
2: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
6: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
2: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Poques gràcies actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Stay Away, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:45 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1-Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, sí que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležecka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.

0: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés, que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos creado hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
1: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
2: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci, i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: El Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi havia horaris i que havies de esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central. I, de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba... molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial. Necessita una
25: charge. A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però, a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Bat Gyal, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
2: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I, bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Banat ha jugat l'última mitja hora del partit.
2: 3CAT Info.

0: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
1: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
2: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
3: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
4: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot dels esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del

0: El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
1: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
8: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
10: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
11: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
12: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
11: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
13: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
11: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
14: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
11: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
15: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins a la Sagrada Família, fer transport fins a La Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és alguna cosa. i és un rotllo, la veritat.
16: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
17: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
1: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
18: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
19: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
18: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
20: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
21: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
18: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
9: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
22: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
23: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
1: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. i la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
0: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
1: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3CAT Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
4: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
3: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
1: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
5: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
24: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
5: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
9: 3CAT Info.
1: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berastategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
6: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
2: El xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
7: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
2: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y que es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25

0: finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club amb competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
2: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
0: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt vertinegre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
1: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per